0: no tant de la, diguem, de la vessant, bueno, diguem, científica, per així no dir-ho, sinó les derivades que poguera tindre, perquè darrere d'aquest viatge sembla que estan també els grans magnats de les grans companyies tecnològiques, no? Mm. Però, bueno, fem una mirada també, i la farem per a parlar, perquè estem parlant de magnats, del 50 aniversari d'Apple, tot el que ha portat, els reptes que té
1: Apple
0: per davant. Apple
1: només té 50 anys?
0: Sí? 50 anys.
1: Pues amb el llit ràpid, no?
0: El què, dius? Amb el llit ràpid.
1: 50 anys? Pensava que era més antic, jo què sé. Ha passat molt ràpid.
0: És una companyia que ha passat al llarg d'aquests anys també, no? Per diverses etapes, convulses i tot això. I encara pot ser algú recorda el primer aparell que tingui d'Apple, si és que sou de la
1: cosa, de l'esfera. No?
0: Però quedem pendents de l'evolució de la guerra a Iran. Mm? Javier, dius que és una guerra algorítmica.
1: Xoques. Xoques.
2: Mireu, fa 4 anys, quan va començar la guerra d'Ucraïna, el més destacat, o almenys el més visual per als que la miraven des de la televisió, era l'ús dels drons. I també el sector militar ja eren més que coneguts, per descomptat, però d'alguna forma va alçar certa obsessió antidrons. Per què? Perquè els drons són complicadíssims de defendre, són objectes mòbils, se manegen molt ràpid.
1: Són menudets.
2: Són menudets.
1: Poden passar inadvertits segons quines circumstàncies.
2: Efectivament. Cal un treball rapidíssim i d'altíssima precisió per a abatir-los abans que ells t'ataquen a tu. I per això tota aquesta obsessió antidron. Abans parlàveu d'Escribano. Casualment vaig estar la setmana passada a la fàbrica d'Escribano a Madrid. I em varen parlar d'això, sí. I em varen parlar de tot el que va suposar la guerra d'Ucrània en quant als drons. Ara això encara és un repte molt gran, però ja ho tenim més assumit. Ara és quan se comença a veure altra cosa, que també ve de temps enrere, però ara és molt evident, que és el que esteu parlant. La guerra algorítmica. Què vol dir guerra algorítmica? O quin és el paper de la intel·ligència artificial a la guerra? Si el paper dels drons, diguem, era... Com podem dir-ho?
1: Prou impactant, segur.
0: Estratègic.
2: Era estratègic, sobretot perquè permetia que objectes de...
1: poc valor, entre cometes, atacar en objectes de molt de valor de l'enemic.
2: Efectivament, com un dron de 1.000 euros pot destrossar un tanc de 10 milions d'euros.
1: Sí.
2: Això és un paradigma completament nou a la guerra, no?
1: Sí.
2: Ara, el salt a la intel·ligència artificial és un salt cap a, podríem dir, fer les eines autònomes. És a dir, igual que hem parlat així moltes voltes...
1: Que siga l'aparell o l'eina
2: sí.
1: El que decidís que és moment d'atacar. És
2: més
1: moment de retirar-se.
2: Més o menys.
1: O d'atacar així, o de fer allò.
2: Ahir n'hi ha una granularitat. Ja que estem a la ràdio, és com un dial de volum, on entre el 0 i el 100 tens moltíssims nivells i tu decidisses en quin volum vols escoltar. En això, en les capacitats autònomes, ocorre una cosa similar. Tu pots passar de la 0 autonomia a la total autonomia. Què ocorre? Que per arribar al 100 hi ha que donar un salt també filosòfic, que és el que està ara damunt de la taula... perquè, en definitiva, la decisió és, per dir la frase que està recorregant ara, qui aprieta el gatillo. No? Qui,
1: fan qui la guerra les màquines?
2: Qui fica el dit i dispara.
0: No? Fins ara són humans.
1: Wow.
2: Fins ara són humans.
0: O hi ha alguna decisió, diguem, que pugui costar vides humanes, o que pugui ser, diguem, un bombardeig estratègic, o decidir ja la IA, o darrere, diguem, de polsar el botó, continua... havent, diguem, professionals.
2: Clar, això és,
0: diguem... guerra, però...
1: Ahí está el kit.
2: L'última salvaguarda, no? L'últim pas. És a dir, si tu vols controlar els accessos a una regió, tu fiques a molts soldats controlant en els seus xus els accessos i fent una trucada d'emergència si detecta que arriba un camió, arriba un llançador de missils, arriba qualsevol cosa, esa és la posició tal. Què passa? Que si tu tens càmeres intel·ligents amb sensor, amb un software capaç de reconèixer, te pot dir al moment... molt més ràpid que un soldat que té allí i amb molta major capacitat de detecció i no se distrau, no li entra son, no estornuda, no? Allà està sempre mirant.
1: No ha de pisar.
2: I te diu quin és el perill, on està i tota la informació. I això és instantani. Normalment les guerres les ha guanyat qui pren l'exèrcit, que pren decisions encertades en el menor temps possible. No?
1: Ja.
2: De la forma més ràpida.
1: Clar, per això reformateja la part tàctica.
2: Tal qual.
1: Però planteja una qüestió ètica per pegar-li una volteta, no. Unes quantes voltetes, no?
2: Ho has definit perfectament, perquè automatitzar, gràcies a la IA, la detecció d'un camió que entra per una via d'accés a una regió és una cosa que no té massa debat. Ho volem ara i ho activem. Però què passa si ja no és només la detecció, sinó un sistema capaç d'entendre si aquest objecte és un perill, és una amenaça per a mi, i si jo tinc la capacitat d'abatir-lo automàticament, sense que ninguna persona ni tan sols s'entera de que per ahí està passant un camió de l'enemic. Eixa creuar...
1: Eixa controvèrsia.
2: Sí, eixa controvèrsia està ahí. Fa uns mesos varen parlar també així de que Anthropic, l'empresa de Claude, una empresa rival de OpenAI, de ChatGPT, molt potent, estava sent emprada per l'exèrcit americà, però Anthropic, que té, diguem, una vocació de ser l'adult de la sala de la IA, de ser del responsable, de la seguretat, el que no es deixa portar massa fàcil, volia que eixa decisió final, letal, fora sempre a càrrec d'un humà. I el Pentàgon el que li deia era volem que també puga ser automatitzable i que si detecta una amenaça puga manar un projectil, una bomba o el que siga, cap a l'enemic. I això és el que va detonar en la separació total i ara estar en un conflicte legal molt gran entre Anthropic i el govern dels Estats Units. Eixa és el que parlàvem, eixa decisió final, no? Eixa, entenc que qualsevol pot voler que s'automatitzi la detecció d'amenaces, però creuar eixa camí de... que la munició també sigui automàtica.
0: Bueno, m'angoixa molt esta cosa i si voleu canviem de qüestió perquè portar és una, bueno, una notícia que realment, o sigui, una situació i és el 50 aniversari de la marca de la poma mossegada d'Apple.
1: Sí.
0: Ostres, a tu te pareixia molt de temps. A mi pareix poc.
1: No, a mi que no, al revés, al revés.
0: A mi te pareixia poc. Ah,
1: ja de 50 anys, pues, pensava que era de disposar.
0: Que era l'altre dia, no?
1: Sí, això volia dir.
0: Home, si mires els primers dispositius de semblen del segle passat, no?
1: Però, jo, pues, com és més o menys la meva edat, dic, pues això va ser ahir. Gràcies, de veres 50 anys i considerat un referent.
2: Un referent pot ser en hores baixes per a algunes persones.
1: Pot ser, sí, senyor.
2: Perquè precisament estem parlant sempre que estem en l'era de la IA i ahir Apple no està protagonitzant pràcticament res, però és una empresa que jo estic convençut, més enllà de fanatismes, de que t'agrada més o tal, jo estic convençut que és una empresa que ha canviat el món, ha canviat els nostres hàbits, la nostra economia, els negocis, ha canviat moltíssimes coses.
0: Tu eres d'Apple?
2: Jo sóc d'Apple, però jo sóc usuari d'Apple, però no sóc un fanàtic. Hi ha gent que està fent coses brutals, les marques xines estan fent coses brutals. Fa un mes vaig tindre uns dies un Xiaomi de set ultra i fa unes fotos molt millors que les que fa el meu iPhone, que és l'últim també, i no passa res, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que contar les coses.
1: Igual també hi ha que vendre notes. Si Apple no està tan interessat en la intel·ligència artificial, amb els criteris i la projecció que ha tingut sempre aquesta marca, igual és per alguna cosa. De totes formes, en aquests 50 anys sí que és de veres que ha passat per etapes. No sempre, no ha sigut una línia ascendent sempre, no ha sigut... No?
2: Sí, jo crec que si mirem cap arrere, hi ha clarament tres Apples. No? Tres
1: etapes grans?
2: Tres etapes molt diferents, ja. Però prou diferents, en el mateix logo, però són empreses... Si les analitzes a fons, crec que són prou diferents. La primera etapa és la del garatge, no? Esta mitomania de Steve Jobs i Wozniak en un garatge creant el seu primer ordinador i tot això. Això, diguem, era l'època de la voluntat transgressora de la informàtica i sobretot de democratitzar l'ordinador. En aquesta època l'ordinador era cosa d'universitats i poc més, eren molt cars, eren complexos, i la seva aportació va ser fer-los molt més senzills i prou més barats, no baratíssims tampoc, però prou més barats per a que la gent començara a veure-los amb molta més normalitat a la seva casa. I de fet, vale. El Macintosh famós de fa 42 anys encara es recorda a dia d'avui, és considerat com una icona dins de la informàtica personal, però comercialment no va ser cap èxit. Ha sigut un èxit cultural, però comercialment
1: això,
2: Va ser pràcticament un fracàs.
1: Si una primera etapa i una segona?
2: Sí, la segona etapa és més o menys des dels finals dels 90, que va ser quan Apple estava a punt de morir perquè no tenia caixa, estava pràcticament quebrada. Va regressar Steve Jobs després de 10 anys en l'exili i és quan va començar a fer el Mac, l'ordinador modern, va començar a plegar els primers iPod i, per supost, arriba l'iPhone, que és el que jo dic, que és la gran peça d'Apple. És l'iPhone, que és el que jo estic convençut que ha canviat el món, si fa quasi 20 anys Apple no fa l'iPhone, avui seria un món molt diferent. El turisme igual seria diferent. Moltíssimes coses, moltíssimes indústries serien diferents. La tercera etapa és la que encara estem en ella, que per a mi és la de Tim Cook com a CEO, com a jefazo màximo d'Apple, que porta 15 anys, va fer aquest estiu, i és l'etapa de l'Excel, podríem dir. l'etapa del financer, l'etapa del que agarra una empresa que venia de despuntar a nivell creatiu i ara comença a despuntar a nivell financer. Comença a créixer a lo bèstia, comença a expandir-se en molts mercats, molts més productes, molts més serveis, moltes més formes de monetitzar, i ha arribat a ser durant molts anys la primera empresa a nivell mundial per valoració. Ara és Nvidia, perquè ja sabeu que estem en l'era de la IA i qui ven els picos i les pales és qui mana, però Apple ha sigut durant molts anys eixa primera. I per a mi són eixes tres etapes, eixes tres Apples dins d'una mateixa Apple, la que marquen un poc la història fins ací. I d'ací poc, que Tim Cook se jubilarà, retirarà, donarem pas a la següent etapa que ningú sap com va ser.
1: Quina serà?
0: Perquè en la IA, conforme estava explicant Gemma, no estan en esta guerra, no sé si voluntàriament, sí que ha entrat Microsoft de manera tangencial, però Apple no. Encara que Apple també te dona, diguem, el paquet de productes d'Apple, que inclou també la plataforma musical, és a dir, és com un complet, és quasi un carnet de soci, no?
2: Sí, aixina és. Apple fa uns anys era una empresa en un catàleg molt més reduït, però avui és una cosa aixina molt pareguda a Ikea, que tu entres per una làmpada i se sent mig menjador i uns complements i les tovalloles i no sé què. Ara Apple és un poc això perquè te capturen a l'iPhone, que és el seu producte estrella, però també vol que t'emportes la subscripció al seu núvol, el seu paquet musical, els auriculars, cada volta més coses, i com funcionen millor quan més coses tens d'Apple, pues, estàs ahí més recluït encara.
0: Sobreviurà a la IA per acabar, Javier?
2: Sobrevivirà la IA. Això és difícil.
1: Esa és la pregunta, no?
2: És que Apple té un problema estructural. Apple ha fet durant 15 anys, 20 anys, ha fet un argument de venda de la privacitat. El que tu tens no és del teu terminal, no volem les teues dades, no són com Google, no són com Meta, que trafiquen les teues dades i tota aquesta història és una pera espantar. Però el problema és que ara arriba la IA i la IA és més útil com millor ens conega.
0: Per
2: I
0: ahí
2: està la paradoja.
0: Està en la paradoxa també del seu core. Vinga, doncs moltes gràcies. Nobody wins, nobody loses, nobody gets. De vegades la tecnologia és aliada en la nostra vida, però també es pot generar ús excessiu, addiccions i destorbar el nostre benestar. Especialment en les hores de son, en allò que diguem els ritmes circadians, el nostre ritme natural, un ritme que queda trastocat cada vegada que ens fan canviar l'hora. En l'arribada del bon temps, aquest canvi brusc fa que el dia allargui més, però també ens pot fer trontollar els hàbits. Hi ha inclús persones que arriben a medicar-se per tal de poder adaptar-se. O parlem amb Lorena Gascón, la nostra psicòloga de capçalera. Realment espera tant el canvi d'hora o tendim a exagerar?
3: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: A demanar perdó, però de veure que el canvi de les 3 són les 2 ens afecta més o menys, encara que jo vinc notant des del dilluns
1: a mi me posa de bon humor
0: molt reviscolada, Gemma. Sí, tu t'has sentat bé inclús el canvi.
1: El meu cas és penalitzar perquè jo sóc a un nocturna, però a mi m'agrada que allargui el dia per l'esprar mentre no me desfaig el matinal, també t'ho dic.
0: Però espai de son, també. Està respectant les teves 7 o 8 hores de son?
1: Però d'entrada sí que és de veres que a mi... No ho sé. No ho sé, senyoria.
0: Ja.
1: No ho sé. En qualsevol cas, això és el tema que anem a tractar, no? Com adaptar-nos o no a aquests canvis d'horari, com podem anar tirant al llarg de la setmana, i a qui li encanta i a qui no. A mi, ja ho he dit, que sí. I, de fet, jo penso, quan diuen, a mi m'afecta quin jet lag, jo dic, però no seran exagerades les persones. I després resulta que no, que és de veres que sí que els afecta.
0: Sí, és una espècie de jet lag comunitari, no? Ens afecta a tots. I després està el factor primavera, que dius que si altera o no altera. En fi, és un desajust que pot semblar menut. Dius, a mi, tot alguna hora, a mi no, jo dorm igual. Bueno, bé, molt bé. Però fins que anem acostumant-nos, passin coses. I n'hi ha gent que experimenta certa cansera, falta de concentració.
1: Però això no les tenia primavera, jo tinc un embolic.
0: Ja, és això. Hi ha gent que està cabrejada. Hi ha gent que sempre està cabrejada.
1: Hi ha gent que està cabrejada, canviar l'hora o no.
0: Inclús hi ha persones que arriben a medicar-se per a poder adaptar-se. Sí, avui tenim a Lorena Gascón, que és la que sap d'això, que és psicòloga, la psicòloga japuta en les xarxes, és la nostra psicòloga de capçalera, I volem parlar de com ens afecta el canvi d'hora. Lorena, tu estàs...
1: Tu com un
0: somriure habitual?
4: Sí, sí, sí, jo estic molt bé. A mi no m'afecta molt, la veritat.
0: No t'afecta molt.
4: Però bueno, sí que...
0: Però per a bé tampoc, o no?
4: A mi m'agrada molt que es faci de nit a les 10 de la nit. O sigui, l'estiu... A mi quan se'm va el sol a les 10 de la nit dic, oi, quina meravella. Però és com que pots fer moltes coses encara amb llum i això me mola.
0: Crec que la jo no sé si a la majoria li passa en pla xungo o com a nosaltres que ens dona vidilla.
4: No sé què dir-te, perquè suposa que cada persona depèn, no? Perquè estan les persones amb cronotip mussol, no? Que són les de...
0: Però què n'has dit?
4: Cronotip. Cronotip mussol. Sí, sí, sí.
0: La xicona.
1: Que sóc jo.
4: Sí, exactament.
1: Bueno, que és a un nocturna, què diria?
4: Exactament, exactament, que són les persones nocturnes. I després estan les persones amb cronotip alondra, que són les matineres. I les persones matineres no ho noten tant i les persones mussol ho noten més. Perquè...
1: Ah, veus, que curiós.
4: Sí, perquè les ha llevat una hora. De vida, no?
1: Però realment ens afecta, per això que diuen, els ritmes de dormir, de la llum, tal, tal, sí que pot afectar, no sé si volen dir afectar-te per a bé o per a mal o de les dues maneres, però això és de veres que pot alterar-te la...
4: Mira, jo pensava que tu te xites a les 2 de la vesprada i t'alces a les 10 de la nit i tu existixes de nit i si tu dorms 8 hores, jo pensava que tu estaves bé. I això no funciona així, perquè tenim un rellotge intern, no?, en el nostre cervell que el que fa és que es regula amb la llum. O sigui, nosaltres estem fet, el nostre cos està fet per a amanir, amanir amb la llum, exactament.
1: I arreplegar-nos.
4: Totalment.
1: Saps que això sí que em quadra? En la meva contorna, amb moltes fàbriques de taulers, ja ho sabeu, la gent que ha treballat al llarg de molts anys... torn de matí, la setmana que ve, de vesprada, l'altra de nit, l'altra lliure, i la gent tenia tot el món problemes per a dormir.
4: Això és terrible.
1: Tot el món.
4: Això és terrible. El
1: cos estava turulato.
4: Això no hauria d'existir.
0: No. És tot el treball. No penseu que passa que el tema de la llum per al cervell és una cosa de... Es fa de nit i el cervell sap que tens que anar a dormir i canten els pardalets si es fa de dia i t'has d'alçar.
1: Sí. Això igual, ser l'ànima de tu, quan érem animalet.
0: A l'edat mitjana, això, però estem en les punyeteres pantalles
4: tot
0: el fucking dia.
4: Yeah.
0: I part de la fucking nit.
4: Yeah.
0: Inclús pot ser si siga l'últim que fem, perquè no, és que en l'excusa del despertador i no vaig a mirar... I no serà que tinc un mail, i no serà que van les xarxes, no sé què. I l'últim que fem, i estem un rato, són les xarxes. Això per al cervell és com si fora de dia, a efectes ritmes?
4: Té llum blava. Les pantalles totes tenen llum blava. I la llum blava és la que fa que la melatonina no isca tan fàcil i a vegades inclús, depèn, podríem secretar alguna cosa també de cortisol. O sigui, el que és la llum blanca o la llum blava és la que ens activa, la que diu, vinga, ala, a fer coses, que és la del matí, no? Ah, sí. I és la llum blanca també, la d'hospital també, la que sol haver en sales d'hospital també. I després les llum càlides, més suaus i a l'altura...
1: Més ataronjà, és
4: un... Sí, i també a l'altura dels ulls, perquè és com si fora quan se'n va el sol també és com que el sol cau, no està ahí dalt. Quan està dalt el sol és com activa't, fes coses, i quan està baixet és com relaxa, que ja anem a dormir. O sigui, que quan està la llum més càlida i més baixa, això sí que ens ajuda a que pugui ser la nostra melatonina natural, no? I que puguem dormir millor.
0: L'afectació és com per donar-li tant de bombo com li donem, Lorena, o què?
4: Jo crec que no... És que clar, jo estic pensant ara... No cal, crec que no cal medicar-se per alguna cosa així, perquè al final no és un trastorn ni
0: és... Hi ha gent que es medica.
4: Hi ha gent que es medica tots els dies, perquè ja, sí.
1: Per a poder dormir, jo, per a espavilar-se de matí.
4: Sí, jo he conegut gent que... inclús la seva mare li diu, preparant un diazepam amb 15 anys i coses així. Jo això ho sé pels meus pacients. O sigui, que em digues que es mediquen per alguna cosa així, em pareix...
1: No hauria de ser, però
4: podria passar. Sí.
0: Si alguna persona que hagi tingut l'afectació per el tema del canvi d'hora, que algú de la família li poguera dir no, això...
4: Total.
0: I no puc dormir molt bé, total. I ara tinc un examen o què sé jo...
1: Que en general, en aquest aspecte, estem per a reeducar-nos un poc, perquè almenys tradicionalment s'ha fet molt alegrement, això, de compartir la pastilleta.
4: Sí, és que el que passa és que la medicació hauria de ser una cosa que t'ajuda a que les teves connexions neuronals acaben ficant-se bé, per dir així, i després ja no la necessites en el temps, a no ser que sigues un trauma fatal, o que tingues un trastorn d'una depressió mega profunda, o que tingues... Que sigues com un trastorn molt greu. Sí. Que tingues un trastorn molt greu, aleshores sí. A lo millor necessites medicació de per vida. Però si no, no. I el que passa és que moltes vegades els psiquiatres les donen diazepam, els donen antidepressius, i a mi em venen pacients i em diuen jo m'estic prenent des de fa 5 anys, i jo dic, ostres, si no s'ha anat al psiquiatre a dir-li si et baixa la dosi, que ara ja estàs millor. No, és que em dona por, clar, també ho entenc, perquè després de tants anys, però clar, és veritat que aquest model...
1: Està un poquet coix,
4: per revisar.
0: En general està passant. Ja fa temps que en les unitats de salut mental, també en les públiques, està recetant-se per falta de...
1: Personal?
0: Temps, atenció, personal...
4: És que no hi ha suficients psicòlegs a la salut mental pública. És que el que es feia quan jo estava estudiant, crec que ara passa el mateix, és que tu vas i el psiquiatre et mana si tu necessites psicòleg, però si no, ja tu ja te'n vas en una medicació.
1: Jo he anat, en primera instància, que moltes voltes tu pots aclarir si el teu metge de família i no passes el següent pas. Uh-huh. I després, si vas fa molts anys, però entenc que continua igual, si vas al psiquiatre, després d'un temps se t'atén. És exactament el mateix, eh? Té un quart d'hora per atendre, pim-pam-pam, és més ràpid. No tenen temps per a poder avaluar si el que necessites és una combinació de medicaments, més teràpia, més tal i més qual.
0: Mm-hmm. Jo pensava que la sobremedicació tenia més a veure amb, diguem, les consultes privades que no tant en la consulta pública.
4: Jo crec que igual, Jo crec que igual, sí. Tampoc conec a fons el que fan els psiquiatres, perquè els psicòlegs no poden medicar. O sigui, però sí que és veritat que a mi em venen moltes persones medicades, no? I jo dius...
0: I podeu ajudar a alleugerir aquesta medicació o anar llevant-la?
4: Sí,
0: que també
4: clar, la idea és això. La idea és poder...
1: En un treball combinat. En un treball combinat.
4: Sí, de fet, el que diuen els estudis és que la millor manera de funcionar és en medicació i teràpia. O sigui, quan tu no estàs bé. Però és veritat que pel canvi d'hora... Jo no crec que siga necessari.
1: Demanat... Però el canvi d'hora... Anem al canvi d'hora.
0: Podria afectar a la son? Sí. Podria afectar, diguem, com t'afecta, diguem, el ritme del dia a dia... Sí. Pot afectar-te la son.
4: Pot afectar-te la son,
0: i durant uns dies estar dormint malament, i per això estàs escabrejat.
4: I estàs més irritable, totalment. De fet, hi ha estudis no unànimes, però hi ha estudis que diuen que la setmana després del canvi d'hora hi ha més accidents cardiovasculars i de trànsit, que podria ser per la falta de concentració, per la son... Ja. Però, bueno, això insistís que no és unànime. És només una cosa de... Bueno, però és algo cultural, al final, perquè clar, és que el nostre... L'hora es canvia perquè es canvia, saps? És una decisió, al final, que és social. O sigui, que, bueno, no sé, hi ha gent que està en contra del canvi d'hora, que deien que era millor... Perquè, clar, és que hi ha una diferència de sol de 5 hores, no?, de l'hivern a l'estiu. I hi ha persones que diuen que això no és molt bo, però, bueno, estem així anys i anys, ja, i no canvia.
1: Jo tota
4: no
1: la vida meua. Perquè els així presents tota
4: no,
1: la vida.
4: No coneguem una altra cosa.
1: I el remat a l'altes, clar, que t'adaptes.
0: Sí, pensaven que era un debat, que anaven a avançar.
1: Que superaria, però no.
0: Posar-nos d'acord, totes les governances de la Unió Europea, i sembla que fins a 2031, almenys, anem a continuar conforme estem.
1: I per tant,
0: són molts anys per davant per seguir acostumant-nos, no?
1: Sí, pot passar també que si tu te sugestiones, ai, canvi d'hora, dormiré pitjor, acabes abocat a això,
4: total.
1: I si no li dones la millor més importància, ho dugues una miqueta millor?
4: Saps què passa?
1: T'ho dic perquè trobo que en un dia el problema és més greu el que estigues des de les 11 de la nit fins a la 1 en el mòbil i després vulguis dormir, que no el canvi d'hora d'un dia concret, però no sé si...
4: Totalment. No? Mira, hi ha problemes per a dormir, perquè utilitzem pantalles i estem tot el dia fent coses sense parar i no parem, no sabem parar. Això per a començar. I la nostra melatonina està de... Oh, no sé on estic.
1: No està,
4: clar, perquè està com... Oh. Però a més d'això, quan és el canvi d'hora i és una hora... És una hora més, no? És una hora menys, no? A les 3 eren les 2, és una hora menys. És com que tot, com que es corre tot una hora abans, no? I si tu... És que és normal que tingues son. Si, és que no se pot fer... O sigui, no és tan fàcil, no? Yeah. I no per al tot el món és igual, com hem dit abans.
1: Ja, yeah.
0: Jo crec que no sé què li passa a la gent en la son, o el trastorn de la son que li pot generar, diguem, el canvi d'hora, però tenc que te vas més tard a dormir, apures més el dia,
4: sí.
0: Te'n vas més tard a dormir...
1: Però t'alces a la mateixa hora?
0: Alçar-te a l'hora dels dies de faena, a la mateixa hora, dorms menys, i si entres en la frontera de les 6 hores i damunt tens interrupcions durant la nit, pues si te passes diversos dies així, que tinga els seus efectes. Mm-hmm. Per tant, si ens afecta la melatonina, que dius que està yuhu-yuhu,
4: sí.
0: Hi ha manera de dir... Ja sé que no hi ha pastilletes màgiques, val? Mm-hmm. Però hi ha manera d'implementar la melatonina.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, una cosa molt bona és que ens doni el sol, que ens doni la llum del sol, només alçar-nos uns 20 o 30 minuts al dia, perquè això ens ajuda a regular el nostre rellotge intern.

0: I això és...
1: Aquí té mitja hora per anar a pegar... A que li pegui el sol...
2: Te fas les tostaetes, si el sol, sí, estàs la roba... Jo...
0: Des de Xunes...
1: Al matí, és de nit?
0: Des de Xunes al balcó, si pots. No sé.
2: Traurem els nostres ordinadors a la terrassa.
0: Te traus així un sol,
1: unes plaques solars. Però ha de ser de bon matinet. Eixe sol agradable, de bon de matinet i de més.
0: Sí, perquè això és el que ens activa, no és el que ens ajuda a regular. Però això és per a la gent que els costa, que els costa estos dies, no? Que estan com més de... Oh. Ja sé que anava a dir abans que es m'havia colat. El que estaves dient tu era superinteressant. És que a vegades només per pensar en què anem a estar...
2: Malament
0: cansant,
2: o casat?
0: Totalment. Ja ho aixequem alguna cosa. Serà per la primavera, serà per l'astèmia o serà per el canvi d'hora. I moltes vegades no és que passi res, que potser estàs més cansat per una altra cosa, però tu com ho identifiques en això, pues ja com que te ho creus encara més i encara te dones més permís per estar cansat i estàs pitjor. Ai, que això també pot passar.
2: L'autogestió en general
0: total
2: és un poder.
0: Sí. O sea, que no te el tot és... Clar, que... Quan és veritat i quan no? Pues jo què sé, si és que cada persona...
2: Clar,
0: és que tu li dius, te vaig a passar un test, la persona passa el test i està fatal. Tu dius, pues jo què sé, saps? Estaràs fatal per això. Però clar, el que importa és el que podem fer, no? Ara ja estàvem...
2: El que podem fer.
0: Podem fer la llum, la llum de bon matí, que ja sé que no tot el món té temps...
1: Però, vaja, és guai,
0: però estaria molt guai, pues, cap de setmana encara
1: que siga.
0: Sí, total. Això una. No utilitzar pantalles.
2: Sí.
0: Les dues hores abans de dormir, almenys. Estaria molt bé pues, llegir un llibre, mirar...
2: Musiqueta relaxant, una cosa més...
0: Sí.
2: Llum agradable, això baixeta, no fa, fins que la pagui.
1: Això no fa ni el tato, això.
0: No. Bueno, hi ha gent que sí que llig.
1: Sí.
0: Sí. Igual ajuda a deixar com el mòbil en una altra habitació, ja, en modo avió, amb l'alarma ficada allà i no tornar a veure-lo i ja tu tindre una nit tranquil·la, no?, d'un altre estímuls. També ajuda un passeig al capvespre, quan el sol se'n va, pot ajudar també a regular i a que te dones son. Quan tu estàs veient una llum així més roja o més groga, no sé si ho veu alguna vegada experimentat, és com que et relaxes. És com que, ostres, s'està acabant el dia.
2: M'he donat a dir-te una cosa. Però no te rigues de mi, Joaquí, que te veig.
1: Està agarrant-te son.
2: No, això és la meua hora feliç.
1: Ah, mira.
2: Com us diria, jo som la meua hora feliç en què m'agafa moment de, ai, ara estic tocant el cel. És aquest moment. Un cap vespre, passejada d'un mir, i dic, ui, que bèstic.
1: Ja.
2: Sí, ja està.
1: És
2: el meu testimoni, Maria Teresa.
0: M'encanta.
1: És que és una hora... Vore caure el sol, la poqueta
2: nit... A mi me flipa, canvi de... I esos colors a mi me flipen.
1: Si estàs vora mar...
0: Total.
1: I si tot això no passa, diguem, en el dia a dia, per lo que siga, hi ha manera de fer-se una infusioneta o una melatonina... No sé com.
0: Sí, però jo sempre que ve un pacient que em diu que pren melatonina, jo els dic que anem primer a deixar que la nostra melatonina natural isca i si això no val, ja ens la prenem, perquè si no és que estem fent el gilipolla. Ja. Si al final tu estàs veient pantalles o estàs ficant llum blanca...
1: Te pelles la melatonina per arrear-te.
2: La pantalla, això no pot ser.
0: O sigui, que llum càlida, suau, passeig al capvespre, rebre llum diària, també a vegades ajuda menjar unes horetes abans. O sigui, allò de sopar a les 10 de la nit, això és terrible.
1: És terrible.
2: Fíjate.
1: Sí.
2: A mi això sí que
1: m'agrada. I sopar un entrepà de blanc i negre. Ni de...
0: Bueno, no sé que siguin croquetes. Si són croquetes, dona igual l'hora. Les croquetes
2: són sempre un sí.
0: Això sempre
1: un sí. Però la botifarra per la nit està prohibida. A partir dels 40 està prohibida. No pots. Joaquín, no pots menjar botifarra. Que t'ho he dit. Passa una nit horrible.
2: L'Orena ho sap que és més jove, però tu i jo podem donar fe. Que vas comprenent quan ta mare demà... Tu sopaves lo más grande i ta mare se feia un bollit de tiabant i tu, jo ja estic en el team de ma mare.
1: Exacte.
2: I jo ara sopella un xer que me para millor en la edat, vas ahir després d'entendre's contes, veus que és bon consell.
0: És que és veritat, és que el nostre recenter també s'acopla millor i sol sentar millor.
1: Se guanya salut. I què passa si és cap de setmana i tens la tentació de rear-li una palissa al sofà? Sí,
2: de quedar-te de tota l'esprai.
1: Una beca...
2: Encadenar les pel·lícules.
1: Deslucar-se. No dic una beca, dic eslucar-se. Perquè dic, no puc
2: bueno,
1: més.
2: I se si estàs de 4 hores. En la...
0: De 4 hores.
1: Això és correcte?
2: Això que comença el tour. Això l'estiu, això és d'una amiga. Comença el tour i quan te despertes està la tercera pel·lícula després del tour? Això.
0: Meu. Jo crec que és impossible fer una migdiada de més de 20 minuts que no afecti el son de la nit. És impossible.
1: Val.
0: Però, che, si voleu i vos fa sentir bé, jo qui sou per a dir que no es fa això?
1: Vale.
2: Tot allò que ens vaig a bé, endavant, siga dit.
0: Total, total.
2: Però que les conseqüències és que si te pegues una migdiada de 4 hores, pues després per la nit no t'adormiràs, Joaquín, no t'adormiràs.
1: Vale. I per rematar...
2: El senyor de los anillos.
1: Exercici regular, això està bé, no?
0: Sí.
1: Anar a fer... Tu, què és el que fas?
0: Jo faig crossfit.
1: Crossfit. Però el crossfit és una miqueta...
2: Que forta és, que ella...
1: És que és forta. Jo... Tu el vistes per la cons que té.
0: És que com després...
2: Jo faig pilates cada una, lo sé.
0: L'esport està molt bé, però de matí. Perquè l'esport a les 8 de la vesprada o a les 9 o a les 10, que hi ha gent que entrena a les 10 de la nit,
1: ja,
0: no és el millor per a dormir. Però si tu em dius, xica, jo ho faig i dorm superbé. I dic, xico, pues continua fent-lo. Clar que sí. Si a tu no t'afecta, està genial.
1: Gràcies per ajudar-nos a portar una vida millor i amb un somriure.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Lorena, Lorena Gascón. A my time was running wild, a million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Són els canvis naturals, els cicles de vida, encara que, com heu vist, cal prendre algunes precaucions i no deixar els bons hàbits. Un dels millors que encara ens acompanya cada dia és la música. I de bona música xerrem a continuació. Una conversa molt especial amb Nadia Sheikh. Nadia és una jove cantant i compositora que es va criar així, al poble castellonenc de l'Alcora, i que ara viu i triomfa a Londres. Un talent molt especial que fa unes cançons plenes de sentiment i que, com dic, està triomfant a la BBC amb la sintonia d'una sèrie d'èxit a la prestigiosa televisió britànica. Parlarem amb Nadia Sheikh del seu èxit i de la seva música.
2: Quan la vam descobrir en premsa vam dir, hem de parlar amb ella, volem conèixer-la i volem que vosaltres conegueu a Nadia Sheikh, una jove cantant i compositora, es va criar així, en concret, a l'Alcora, o sigui, al costat de la casa, i que ara viu a Londres.
1: I ja vegeu quines cançons més contundents, que bé que construís, que clar que té, com és una cançó pop, que prestacions, a més té la seva veu, la seva guitarra. Xica, que ho fa molt bé, i coses que ha dit, ja que estava parlant Gemma de la premsa, això, la crítica que ha dit d'ella. Una veu que calenta, que calfa l'ànima. No ha de despertar-se de cap somni. El somni està fent-se realitat als escenaris d'Europa. Uh-huh. Està fent-los ella. Un talent molt especial, amb totes les armes per a brillar. Algunes de les coses que han dit d'ella, després de que va sorprendre, i molt, a la gent que la coneixia menys, però jo crec que en general al públic de mitja Europa com a telonera d'Estereofònics, la banda legendària Estereofònics. A més, ha conquistat la BBC. Ja diguem que residís a Londres des de fa anys i ara ens contarà perquè està fent, ara té una notícia molt bonica, molt important, que a ella li ha fet molta il·lusió relacionada amb la BBC. Ha participat, de fet, en una sèrie britànica d'època, ara vos contarem, The Other Bennett Sisters. A més, en una sèrie en la BBC, en horari de...
2: De màxima audiència, que ha triomfat i ha fet els arreglos de piano, pues... Tot
1: passada.
2: Això, tot això és el que fa Nadia. Hola, Nadia, com estàs? Per on pares?
3: Hola. Molt bé, vosaltres. Així, pues... en Londres.
2: Tenia molta il·lusió de conèixer-te, francament. Mm. Atén-me.
3: No, gràcies per cridar-me i per xerrar un ratet.
1: Al contrari, Nadia, parlarem de música, del que tu fas, d'aquest rock tan potent, que
2: tan
1: clar
2: personal,
1: que tens, i molt personal.
2: Personal. Sí, sí.
1: Ells, a més, una veu, una expressió, i les coses que contes i que cantes, ens agrada molt. Però este pas que has pegat en la teua trajectòria internacional per consolidar-te com un artista internacional, i, bueno, vas pujant esglaons, no? Què significa molt això que contem? Que la teua música s'escolta en una sèrie en prime time en la BBC, ni més ni menys. Com ha sigut això?
3: Sí, la veritat és que va ser un projecte molt, molt xulo i molt diferent, perquè sí que és veritat que la BBC, la ràdio en si, ha punxat les meves cançons, i també en Nadals em van ficar una cançó meva en una sèrie d'Amèrica. Uh-huh. Però el que era un crèdit tal qual en una sèrie no havia tingut mai. I, bueno, en The Other Bennett Sister el que vaig fer era uns arreglos de piano. Uh-huh. Són 5 peces curtes que vaig... Bueno, són peces clàssiques, les vaig arreglar, les vaig gravar, produir, i després vaig ensenyar a les actrius a tocar-les com si les estiguessin tocant elles, encara que sóc jo el que sé sempre darrere. I me van liar i al final vaig acabar eixint en la sèrie com una extra també, vestida d'època. Sí.
1: Fas allí una aparició en la sèrie també, perquè és una sèrie... A veure, conta'ns si és una sèrie, diguem... no sé si dir una spin-off, no sé, estic dient-ho mal, sí, d'Orgull sí i Perjuicio... Sí, sí. Va per ahí la cosa, una sèrie d'època, no?
3: Sí, sí. Sí, sí, se centra en Mary Bennett, que era una de les germanes que no, pues que no va a tirar de tanta... de protagonisme en Orgull i Prejuicio. I està molt xula, la veritat.
2: Atenem, i com és això? Te criden per telèfon i dius, hola, està Nadia? Sí, sóc jo. Perquè sóc de la BBC, que tingues una sèrie i vine a veure. Això com se fa, Nadia? Això com és?
3: Pues va ser, mira, la persona que me va cridar per això va ser la persona que me va col·locar la cançó en la sèrie d'Amèrica, en Nadal uh-huh. també. Un saludo a Catherine. Gràcies, Catherine. Sí. I me va cridar perquè me va dir, mira, ja havia fet algo paregut per a ella en una altra sèrie on va ensenyar a una actriu a tocar una peça de piano, però va ser una cosa menudeta, una peça només. Ella sí que va tocar en directe, en la gravació, i això va començar per ahir, en plan, anem a ensenyar unes quantes peces, tal qual, i se fue de madre. I vaig acabar arreglant i gravant jo les peces i anant al set com a especialista de piano, i després un altre dia més vaig anar al set com a extra.
1: Com mola, com deu de molar mola, entrar mola. En un set d'època de la BBC, una sèrie d'este nivell, i a més fent sí. training, no? Perquè tu també, diguem que... Bueno,
2: preparaves,
1: això, preparaves a les actrius per a fer la interpretació de piano, o com és això?
2: Perquè donar el pego.
3: Sí, sí.
1: Perquè total, alguna sí, sabia música, i... o com?
3: No.
1: Ah, no? Uau.
3: Això és només... Pues
1: a recordar-te del dit enmig en la blanca i la en la negra i tot sí. això, i que sona...
3: Literal, ho van fer molt bé.
1: Com es fa això? Què fas?
2: Paciència, Marí.
1: Imagina que sí, o posaves pegatines de colors en les tecles, o què feies?
3: Depenent, perquè vaig ensenyar a dos, a l'actriu principal i a una de les altres germanes. I la veritat que ho van fer genial, perquè a part de tindre que aprendre pues, el guió sencer, de fer la interpretació, que allí se comença a les 5 del matí i acabes... super tard, i claro, elles entren a maquillatge, algunes, jo vaig veure els horaris perquè me'ls van enviar el dia que jo tenia que anar, i la gent entrava a les 5 del matí a maquillatge, a les 4 i mig del matí, i arriba a les 4 i mig a les 5 maquillatge, i jo, madre mia.
2: Atén-me, Nadia, sí, i sí. tu, en quin moment descobreixes que la música és la teva vida i la teva vocació? Tu vas a començar a estudiar música a l'Alcora, això? Los orígenes de la història,
3: jo...
2: Nadia.
3: Estava obsessionant els Beatles des de que tenia 5 anys, però obsessionada amb els Beatles. El meu oncle, Hernán, és músic i tocava la guitarra i jo volia fer el que ell feia. I sí que m'ha regalat una guitarra, que demà setmana per Reixos, però vaig aprendre els acordes i no vaig fer res més. I quan tenia 11 anys o així, no, me vaig obsessionar un poc en Avril Lavigne. Sempre m'havia agradat molt la música, però me vaig obsessionar en Avril Lavigne i... com a regal de cumpleaños, mon pare és britànic, estàvem en Anglaterra de viatge i me van dur a veure-la en Manchester. I jo la vaig veure i vaig dir, jo vull fer això. Bon. I no sabia tocar res, no cantava ni feia res. I va ser un poc, dir, jo vull fer això. I vaig agarrar la guitarra, vaig començar a ensenyar a mi mateixa a tocar. Mm-hmm. I després vaig dir, jo vull cantar. I no havia cantat mai. Jo, pues, vaig començar a escriure cançons i així no va ser un poc la cosa. I vaig tocar el primer concert. I ja no vaig parar mai.
2: És que tu eres molt de l'Alcora i molt britànica, les dues coses al mateix temps.
1: Sí, no? Tens una barreja sí, molt
2: interessant.
1: Molt xula, no? Sí. Vens, sí, vens així a casa, vens a l'Alcora, mantens, no sé, vincles familiars?
3: Sí,
1: o...
3: sí. Sí? Sí, totalment. Sí, jo visc... Jo,
1: el valencià no l'has perdut, ja veiem, no? Això està molt bé.
3: A més, valencià al Corí, no?
2: Valencià al Corí, sí, senyor.
3: Sí, sí. No, sí, jo vaig molt a casa, o sigui, la meva residència és en Londres, però vaig molt a Espanya, els meus pares viuen allí. Fa 2 setmanes està allí tocant en la Bohèmia, la meva sala favorita de Castelló.
2: Mira, la de Castelló, però és preciosa, sí, sí, sí. Ara t'hi seguiré.
3: Sí.
2: Ara t'hi seré, que demà, no? Ara t'apareixeré. Perquè, no saps tu, la de viatges que faig jo tots els caps de setmana a l'Alcora.
3: Sí.
2: La meva xiqueta s'ha fet amigues de l'Alcora i potser baixa... No, dirà la meva germana que no, que és ella, la taxista és ella. Però bueno, que potser amigues. Bueno, conta'ns, més cosetes.
1: Bueno, mira, vos sembla que escoltem una miqueta més de Nadia. Mira,
2: va,
1: el seu últim treball, Down and Dusted, presenta diversos temes com este Just a Shadow.

0: Uau, com
1: no sé, me ve un altre sentiment a l'escoltar les teves cançons, Nàdia, en què clar ho tens. Com saps construir una cançó pop? Que clar que tens els teus recursos, com li traus el suc a la manera de construir les cançons que tens, que bé t'expresses a través de la música, i que madur que és el teu so. Perquè quant de temps portes, diguem, bueno, esta part, diguem, del piano,
0: no?
1: I això, pues que te pot portar a dur, que sé jo, una composició, m'imagino, tal vegada així no siga, de bandes sonores. Però en la part, diguem, del pop o del rock, quant de temps portes, diguem, evolucionant el teu so? Perquè sona molt madur, Nàdia.
2: Moltes gràcies. No, li he pegat voltes.
1: Se nota que és perfeccionista, eh?
2: Sí, duc ja molt de temps, des de que tenia la meva primera cançó, la vaig escriure als 12 anys, i ja no he parat, i he llançat molts EPs, bueno, tinc 4, no me'n recordo, són 4 o 5 EPs, autoeditats, i sempre és un procés de refinament, de seguir descobrint qui eres com a artista, incorporar les teues, que és noves influències, les influències anteriors, aprendre d'altres persones, treballant amb altres escriptors, també escric cançons per a altres persones, o col·laborar amb altres artistes per als seus projectes. Entonces és com un... M'encanten. No hi ha una altra cosa que te vull dir, que és m'encanta.
3: És la teva passió.
1: Recordo una entrevista amb tu, en el mitjà en què he tingut el goig de col·laborar els últims 10 anys, abans de vindre en aquesta nova etapa a la Ràdio Autonòmica, i ens va sorprendre també molt el teu so, però de l'últim que estàs fent, no sé, jo veig una evolució, Nàdia, veig, no sé, un creixement. Imagina també, repassant tot el que has fet, has tirat molt, has fet molt de quilòmetres, has fet moltes hores en les taules, a costat d'estereofònics, al costat de bandes com Texas, clar, això també curtix.
3: Això és una escola.
1: Que vaig a escola, que has tingut, no? I que tens encara, en marxa.
2: Sí, totalment, i m'encantaria poder fer-ho inclús més, perquè sóc independent, sóc jo, l'equip, i claro, una experiència com la d'Estereofònics, que vam fer de 9 concerts, jo vaig així totes les nits a vore'ls, jo me sabia el setlist, però jo totes les nits així a vore'ls. I sempre aprens. En Texas també, o sigui, duent, no sé, no me'n recordo si va dir 30 anys o no sé quants anys tocant en directe, i és que Sherlyn canta que flipes i salta per tot l'escenari, és que no se li va la veu i les cançons estan tan ben...
1: Tu tens un rotllo a l'Spiteri, no?
2: Se podia dir perquè toca la guitarra, és així,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tens aquest punt també, però... no? Com a Front Woman també, un
2: sí.
1: Bueno, també tindràs els teus referents, Helen Spiteri és de tota una generació i és una veterana, però en qui te fixes? O
0: quins referents
1: què escoltes?
0: Tens, sí.
1: Exacte, què referents tens?
2: Escolta molta música, però creixent els meus referents principals de menudet eren els Beatles, després vaig descobrir Avril Lavigne, que va ser també xica en la guitarra i tal.
1: Que garra té aquesta xica.
2: Després Oasis.
1: Vaya,
2: Oasis me van canviar la percepció de la música i de la composició, i ahí me vaig ficar en el indie britànic, Arctic Monkeys, David Bowie, vaig començar a descobrir tota aquesta escena, i bueno, jo m'has criat també escoltant a Queen i a Ava. O sea, que pop, més pop no se pot ser, i a la ràdio espanyola, que
1: vaig dir... Ah, sí, sí, en Ràdio 3 també, no has tingut... Se t'ha obert la porta d'emissores importants, com sincerament mereix la teva música. Ja en el seu dia, quan parlarem, t'ho vaig dir, i esta vegada t'ho torna a repetir, a més amb més convenciment. Construïsses, fas una construcció de cançons pop, vaja, ho tens molt clar.
0: No,
1: i
0: en
1: quant a les lletres,
0: no? Sí, la
1: carpinteria, l'arquitectura, vaja, t'és claríssim com fer una cançó, i se te veu molt inspirada. Però, Nàdia, i les històries que contes, perquè el personal que estem en l'anglès aixina, que ens ho hem de mirar a veure el líric...
0: És per una amiga.
1: Què històries contes? Espera, és que no tenim aixina l'anglès de primera llengua.
3: No, però les lletres són profundes, sí.
2: Sí. Per a mi escriure és teràpia, realment. Hi ha moltes vegades que tinc ahí un núvol en el cap i no sé exactament què és el que m'està passant, i acabe com...

0: I bueno, vale. Està dicho y hecho, que és el que esteu escoltant ara, que té dos de les versions, dos de les cançons en versió en castellà també. I esta se diu Sácame entre las sombras i parla un poc del sentiment de quan has estat, que estàs mal i de repente estàs bé i tens por de caure a les sombres una altra vegada.
1: Les malalties mentals, les situacions d'angoixa vital en les que vivim, que ens sotmet, l'ansietat, l'esforç, veritat?
2: Però doncs, també són espills, realment, en què qualsevol de nosaltres ens podem mirar, Nadia?
0: Al final és que la música, per a mi, és el que fa. És una vegada, jo l'escriu per una raó, però una vegada jo la llanço al món, és de tot el món. Vull dir, com ho has dit, perfecte, un mirall, perquè cada persona la veu a través de la seva vida, de les seves experiències, i jo crec que això és el més bonic de la música.
2: Bueno, ja hem de dir que de ben joveneta ja has fet gires potents, aquestes cançons precioses, gires potents, amb parades per mogolló de ciutats. Quin és el teu... O sea, tu sueño, tu meta quina és? No hi meta, el cielo.
0: A mi m'encantaria fer el que fa Stereophonics, però que la gent canta les meves cançons.
2: Hombre, pues serà. Claro. No, Joaquín?
1: Bueno, ja passa, perquè en un FIB o... O sea, estoy mirando así la cantidad de festivals que has fet, ya has estat en la isla de Wight.
0: Sí.
1: No sé què se sent en un escenari tan legendari, perquè no sé què se sent en aquest lloc.
0: Són tot experiències diferents. Vam fer, per exemple, en Glastonbury vam fer 4 escenaris molt menudets, i en l'Isle of Wight sí que vam fer un més gran, però cada experiència té la seva màgia, i vam tocar en el FIB, que per a mi era el festival que jo havia anat.
1: I el FIB en casa, Ostres,
0: claro, però és que ese era el meu festival, per a mi se va ser molt especial també.
1: Ahí estem parlant de Helen Splitter i de Texas, hem parlat de Stereophonics, però estic veient així a PJ Harvey, també.
0: Sí, també.
1: Buah. Sí, també, mira com ho diu. Buah. Com és estat en esta, no sé com dir-ho,
2: va com un coet,
1: este fenomen de la naturalesa que és PJ Harvey també, no? De tot se va deprenent, estàs en el camí o trobes que estàs ja, diguem, en el punt de dir, ja he trobat la meva veu, això és Nadia Sheikh, este és el meu so i això és el que vull contar.
0: Crec que amb este projecte que, bueno, tu em dius que has sentit com una progressió molt gran. Jo, per a mi, este és el projecte que més jo he sentit des que tots els que he llançat. I crec que és una combinació de... Bueno, pues d'experimentar, de trobar el teu so, de desenvolupar, de tornar a les arrels, de seguir creixent i provant coses i també de deixar anar altres coses i de no pensar massa en certes coses. Estic utilitzant la paraula coses molt, però...
1: Yeah. Sí,
2: s'entén molt.
1: És com... Sí. Mira, parlant de...
0: aprendre, reaprendre i desaprendre.
1: Sí, ui, desaprendre, que important és. Que important és. Sí. Mira, parlaves de records, parlaves de memòries.

0: regalos més bonicos, honor, li construïres en el seu dia a estos recuerdos, Nadia. Una cançó que m'han dit que és especial, ens han dit que és especial per a tu.
1: Sí.
2: Sí, és una de les que més... No sé, és una d'aquestes cançons que quan l'estava escrivint sentia, uah, esta té algo. Sí. Esta, per alguna raó m'està donant una emoció diferent. I abans de traure-la i tot, la vas tocar en directe i sempre me passava en el públic.
0: Mola, eh? Quan dius, ostres, ho tinc, ostres...
1: Té aquesta fórmula, té aquesta química, té aquesta cosa que traspassa, no sé com.
0: Este tema i que la gent connecta amb ella. I parlava també del matalàs sonor, de la producció, des que parlaves de Beatles, parlaves de Oasis també, no sé, fa l'efecte que ahir pot ser que hi hagi algo d'això.
1: I moltes gràcies per estar esta estoneta al nostre costat.
2: A vosaltres.
0: Vinga, gràcies. Adiós, Sheik.

0: La vesprada da punt.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu a tu.
0: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Quan ens pregunten per una bona paella valenciana en la ciutat de València, n'hi ha consens en que és un dels llocs de referència. El clàssic restaurant Goya, on el director de cine italià Bertolucci va escriure un dels seus guions. Coneixem la bona cuina de Goya Gallery amb el nostre gastroturista Vicent Gil.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: malament, Gemma Des, al arrencar el programa, dius, està sent... Tu, d'on d'any l'entorn de Castelló, tal volta vos passarà en algun plat més típic de la zona. Però si a València, i sobretot quan ve època de que pues, te venen de gent de Madrid o turistes, amunt i avall, i que saben que tu eres de València i te criden o també un missatge, Ximo, que voy por València, però en València ciutat, en València ciutat, una bona paella valenciana, i te quedes... dame 5 minuts i... Que te costa en lo que és València, lo que és Manxestat. Si te vas
1: a
0: l'entorn dels pobles i això, i no només paella. Menjar tradicional valencià i això. Costa de recomanar. Si fas la recomanació del que va portar-nos l'amic Vicent Gil ara...
1: Triunfes. Ixes que... a hombros por la puerta grande.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: No,
2: no, Vicent,
0: què tal? Quedes
2: bé. Quedes bé. El problema... és cridar-li a l'amic Fernando
0: no?
2: Navarro i trobar lloc.
1: Això, ah, això és de veres.
0: Això és un altre.
2: Això és el problema.
1: Les coses s'han de fer en previsió.
2: Jo de tant en tant li cride i no sempre he tingut sort, O sea, que no és fàcil, però bueno...
1: Però això és un indicatiu,
2: això és indicatiu
1: molt important
2: del
1: que volem explicar.
2: Aquest home que tenim avui així és un dels dos socios responsables del Goya Gallery. Està fent les coses molt bé. Ara estem repassant... el Goya tancat en l'any 2010.
1: És que el Goya és una història per fer un llibre,
0: Una institució, veritat.
1: Per fer un llibre.
2: És molt bonic, perquè això que hem posat al guió, un bar con ínfulas, és veritat, perquè en aquella època era un bar, però ja volia ser cafeteria. Ja tenia els cambrers anant uniformats i tot, i tal. I era una cosa... I quan aplegava el tema...

0: de la mostra, algú els digué, ja, teniu que donar algun passet més endavant, i entonces ja començaven...
1: La mostra de cine.
0: Claro, la mostra de cinema del Mediterrani. I claro, perquè la seu la tenien allí en el cinema Martí. I ahí és quan el Goya comença a intentar voler convertir-se en restaurant. Així i tot, jo crec que la seva vida està molt lligada al món cinematogràfic, perquè estava en eixe eix que començava allí en el Tiris, continuava en l'Avenida, el Cines Martí, el Goya i el Cine d'Or. I ell estava enclavat allí. Jo crec que el declive la baixada d'audiències de les sales de cine d'una manera guata també el va afectar.
2: El tancament de Cines Martí jo crec que va ser per a l'avinguda en general, per al centre de València va ser, no?
1: Es
2: quedarem orfes, sí. No? I a més, ha quedat durant tant de temps allí abandonat i quin mal
0: rotllo,
2: no? Jo vaig
0: a dir-ho ara que no m'ho sent ningú. Hi hagué un moment que s'aplegà un acord entre els cines ABC i els cines LIS va fer un acord de programació per a controlar el que era el centre de València i deixant els multicines de l'Estradi. En aquest acord els LIS exigiren que se tancaren els Martí i que se quedaren només que els Parc i els LIS. I jo crec que això va ser un
2: efecte
0: error,
2: col·lateral, bueno, diguem, d'una guerra comercial, diguem.
0: Sí, sí. I ahí la veritat és que el cinema ha estat mort de risa durant tots aquests anys. I pareix, volia confirmar-ho abans del programa, però al final me s'ha despistat. Crec que s'acaba de vendre el local.
2: Ah, sí?
0: I no sé què faran. Això a lo millor a Fernando en el Goya li afecta.
2: Com a veí de luxe segur que sabrà coses.
1: Perquè Fernando és el Renaixer.
0: És el Renaixer.
1: D'aquesta pesta històrica, saps? O referente de la que fem referència.
0: En el 2010 tanca. I quan s'enteren Fernando i Marce, va i ha plegat un i el seu ha pillat.
1: Caixi.
0: Però aquell que es creua pel mig durà una trencaguitarra, durà molt poquet.
2: I finalment... Quina expressió, sí, més bonica de la Ribera.
0: Una trencaguitarra. I el 2014 ja definitivament ja tanquen l'acord d'arrendament. Li fan una reforma molt forta, entonces sí que ja deixa de ser un local en ínfules per convertir-se en un restaurant de alto copete, i ja obri com a Goya Gallery. Però per què Goya Gallery?
3: Pues perquè quan estaven fent la reforma n'hi havia molta gent que al final se colava per mig de la reforma i deia, ai, què aneu a fer així? Què aneu a fer així? No canviareu el nom, no? No, tal, jo venia així a festejar
1: que era una
3: en el meu
1: històrica.
3: Home, tal, no sé què. Entonces nosaltres diguem, hòstia, això és un emblema,
1: sí.
3: Si la gent té molts recuerdos, així han començat moltes coses de... I entonces nosaltres maquetxarem un poquet el nom, a posat al dia.
1: Actualitzar-lo.
3: Actualitzar-lo.
0: La Galeria de Goya.
3: Goya, galeria, pues
0: molt bé.
3: De galeria.
0: A més, recordeu que... Just enfront estava un dels locals de la família Fallos, que era el cinema Goya.
1: Correcte.
0: Que va desaparèixer molt pront, se va convertir en llibreria i després en altres històries i tal. Però estava en el cine Goya i el bar Goya. Que si ho recordeu, el logo original era una paleta de pintar en tres pincellets.
3: La tenim guardada, la tenim guardada. Una paleta de pintura en els pincellets, de colorets,
0: I ahí n'hi ha una història que a mi m'agradaria que tu contares a l'oient. Fernando Navarro és de Serra.
3: Correcte.
0: El seu soci, Marce García, és del Cosebre.
3: Ell és de Torreblanca.
0: O de Torreblanca.
3: Ell és de Torreblanca, però el negoci el tenia en el Cosebre.
0: Es conegueu els dos en la escola d'hostaleria de Torrent, que per
3: ahir... De Castelló.
0: Ai, perdó, de Castelló, que per ahir han passat molts dels personatges que mos han visitat últimament.
1: Sí.
0: Uno d'ells, Ivan Talens, sempre tenen molt de prestigi.
3: Home, Ivan Talens i jo dormíem en la mateixa llitera.
0: Fíjate.
1: Ostres!
0: Fíjate.
3: Sí.
0: Bueno, però uno d'alt i l'altre baix, no?
3: Home, claro.
0: Ai, sempre. No. Per aclarir-ho, que si no, després la gent pensava. I quan tu comences a anar a l'escola d'hostaleria, tu i Marce teníeu 14 anys?
3: 14 anys. 14 anys tenia perquè al final... Claro, jo de Serra com anava a estudiar a València? No podia, entonces me n'anir internat a Castelló. I ell, pues, ara també a Castelló. I al final allí, pues, tampoc és que fórem els millors amics, saps? Però se coneixíem. Lo que passa és que el tercer any ja se anàvem a... Ja te vas fer més majoret, tal, ja deixes l'internat... Ja. I ja te'n vas a compartir un pis.

0: piso. I ja, pues, compartirem piso, i jo, tal, i a partir d'ahí l'amistat que tenim. O sea, és una amistat...
1: Però molts anys després d'això...
0: Sí, sí, perquè al final...
1: Apareix Goya Gallery, sí, i això. I, sí. I com mantinguereu vosaltres el contacte durant tot aquest
0: pues,
1: temps?
0: Al final, pues, teníem bona sinergia, no? I pues, ahir se casà, jo anava a la seva boda, i vingui a la meua... Jo un estiu me n'anava a treballar per son pare, en el Pinar... I teníem el vincul ixe, entonces, i quan tancava venia a veure'm al Rossinyol, que venia en la xiqueta, entonces...
1: Tu, dona compte, les molta... sinergies de la vida.
2: L'amistat de tota la vida.
1: El Pinar,
2: vida.
1: Que és un restaurant que està allí en plena Serra d'Irta, i aquest home que està també en plena serra, en un dels parcs naturals més bonics que tenim nosaltres en serra.
0: La Calderona.
1: La Calderona, dona compte, la Calderona i Irta.
0: Correcte, correcte.
1: I qui li diu a l'altre que així en València n'hi ha un local que mos pot interessar?
0: Al final, ell i jo... O sea, jo si muntava algo, tenia que ser en ell. ¿Sabes? Y yo pues estaba, tenía la misma faena y la de y tal, y yo tenía claro, y dije, hostia, si monté algo, tengo que ser en Marse, tal, no sé qué. Y al final, un amigo de él, que era el presidente de la falla Maestro Gonzalvo, Miguel Prim, le digo a Marse, pues ahí ni a un local que yo creo que para vosotros estaría muy bien. Y res, nosotros, pues, me comenta Marse, tal, y primero está en Milán local ya. ¿Sabes? Això que jo volia muntar en ell.
2: Ja tenia intenció de muntar alguna cosa junts.
0: Mirant local, va ser quan va començar el nou Mestalla, també, que les obres, que volíem... Hòstia, doncs pues, així estaria
2: Vostre
0: bé.
2: Vostre mirant cosetes.
0: Estaria
2: opcions.
0: Bé un local.
1: Bé, normal que ja. No anàreu allí.
2: Sí.
1: Normal.
0: I estiguem mirant per ahí i al final nos digueren este. I entonces va ser quan caiguérem allí. Se presentem als amos, al Villanueva, i expliquem el projecte, tal, no sé què. Però n'hi hagué un altre que se nos adelanta. I durà 3 mesos, el que tu has dit.
2: Una trenca de guitarra.
0: Correcte, i no l'havia sentit mai, aquesta expressió. I res, al final, res, ho agarra aquell i nosaltres, pues, bueno, pues, se retirem. Però com aquell no dura res, estigué tancat i nosaltres, als 4 anys, 2014, nos diuen, que això encara està tancat ahí. Hòstia, pues tornarem a presentar-se i ahí ho agarrarem.
3: I, Fernando, el projecte del Goya, el que presentàreu en principi, que no arribàreu per qüestió de temps, que suposo havien avançat, i després de tancar aquest projecte, tornem a presentar-lo, diguem, era el mateix? Ho teníeu clar, Marta i tu, teníeu parlat què volíeu fer?
0: Sí.
3: Bàsicament cuina valenciana,
0: sí,
3: no?
0: Sí, al final, la idea. Lo que teníem clar, que anàvem a fer lo que sabíem fer. O sea, no anem a inventar res, sinó lo que sabem fer, anem a fer-ho i anem a plasmar-ho.
2: A fer-lo de la millor forma possible.
0: Exacte. Ai. Jo sempre dic això. Nosaltres intentarem fer tot el millor possible. Fallos tenim tot com en tot el món, però anem a fer el que sabem fer i el millor possible. I al final, pues això, estiguem dinant per molts restaurants alrededor, tal, no sé què, molt de menú que n'hi havia entonces i tal. I nosaltres...
3: Això era el que faltava. I això en el barri, diguem, en un punt de referència, sí, de la ciutat de València.
0: Sí, al final és que pues, som forts en arrossos i pues, anem a fer la cuina que sabem
1: bueno,
0: fer.
1: Bueno, ojo. En arrossos i en més coses.
0: Sí,
1: tu saps que Ximó és pixaví. Sí. Que ella és de Gandia.
2: Ah, sí.
1: No, és que la gent de Serra...
3: Igual està mal que ho diga. Igual està mal
1: Serra,
3: que ho diga
1: i
3: no vull presumir. No vull presumir. Però sóc ambaixador turístic.
1: Cuidado,
3: de la ciutat ducal.
1: Què t'ha paregut?
3: Capital de la Safor, la molt Gandia.
2: Pues però s'ha convint... que en Serra te vol posar difícil.
3: Un enamorat de la Fideuà.
0: Algo de,
3: del concurs...
1: Pues tu que eres ambaixador, tindries pues... que fer un agermanament entre els dos ajuntaments, l'Ajuntament de Serra i el de Gandia. Perquè...
3: Això és un almorzar. Això costa un almorzar,
1: no, perquè t'ho dic, sí. Perquè este home i un altre home que està escoltant-nos al telèfono, Víctor Vicente Navarro, alias Granero, Vicentico, estàs per ahí?
4: Així estem.
2: Que hola, mestre.
4: No podem faltar, no podem faltar.
1: Que entre ells dos, si no ha tret jo mal els contes, tenen 8 primers premis de la Fideuà de Gandia.
3: Per què serà?
1: 8 primers. 5 Granero i 3 Fernando, però Fernando, a més, té algun que altre segon.
0: Sí, sí, també tenim segon, sí, tercer, sí, sí. Sí, sí. Sí.
1: Però, escolta, Granero, què passa? Que els de Serra s'entreneu vosaltres per la Fideuà?
4: No, és l'àvia, és l'àvia.
1: Ah, és l'aigua de Serra.
3: I poseu, sí, poseu gamba d'allí de la Serra Esperà.
4: Sí, del barranc.

0: del colador.
1: Escolta, que Vicent és el recordman, 168 primers premis, bueno, primers, segons, primers premis en concursos gastronòmics, però tu, que tens la pàgina web desactualitzada,
2: sí, a més de
1: que tindries que posar-la al dia, també en portes uns quants.
2: Sí, no sé, jo conti tindré a millor 75, 80 premis per ahí.
1: Que no està mal.
2: No, no
1: I,
2: està
1: i també coincidiu no en una altra cosa, que és en la primera volta que ells ja comencen a guanyar premis, el comencen a guanyar-los com a cuiners del Rossinyol, no, Vicente?
0: Sí, efectivament. La primera vegada que me presenté jo va ser treballant en el Rossinyol. En l'any 82 va ser el primer any que aní. I si any no guanyarem res perquè anàvem a cegues, pràcticament. Uh-huh. I l'any següent ja guanyarem el segon premi i a l'altre guanyarem el primer. O sigui, i d'ahir ja no hem parat fins ara.
1: Escolta, I Fernando va passar per allí, per ta casa, en cuina, quan estava estudiant, quan ja estava fent
0: sí,
1: les pràctiques.
0: Sí, Fernando sí, estigui allí.
1: Era bon xic, Vicente, era bon xic.
0: Sí, home, ja apuntava formes. Este és un crac, un professional com la copa d'un pi. I a més, humilde, que és el més important en aquest ofici. Saps, la humilitat.
3: Que bé.
0: Sí, molt bona persona. Molt bona persona.
1: Vicente, que moltíssimes gràcies per haver estat... Estàs per així recolzant a Fernando Navarro, que escolta, que això és un altre. Ahir en Serra sou tots navarros?
2: La majoria.
0: Navarros
2: Cabos.
0: La majoria.
2: La majoria, Navarro Cabos.
0: La majoria.
1: Tu eres Navarro, Navarro.
0: La meva filla, Navarro, Navarro.
1: Claro.
0: Navarros abundant. Per això en Serra se definim més per lo que és l'apodo.
1: Vaya tela.
0: Més que per els apellidos, perquè n'hi ha gent que té el mateix nom i el mateix els apellidos.
1: Ui, doncs a Fernando com li diuen de mal nom allí en Serra?
0: El Cristalero.
1: El Cristalero?
0: Jo el tinc en el telèfon con Fernando el Cristalero.
1: De lo que s'entenem així. Moltes gràcies, Vicent. Un abraç ben fort.
0: Gràcies a vosaltres i per la gran llavor que feu en este programa.
2: Bonico.
0: I un abraç molt fort a Fernando.
2: Igualment, Granero, gràcies.
0: Vale, un abraç.
1: Tu saps que ha dit una cosa, Granero, diu, i molt humilde. I és veritat, que si ningú s'ha enterat de l'esforç que feren Fernando i Marce quant a la dana. El primer que feren va ser traure 5.000 moniatos de la caixa i dir, anem a comprar bombes d'ixes pa desaiguar, que esta gent estan allí ofegant-se i tenen que traure l'olla de casa. I a banda d'ixes bombes que compraren, després seguireu cuinant un grapat de dies.
2: Hasta el 22 de desembre, que farem una xocolata en Paiporta.
1: Que cada volta que plegueu era com si éreu els Reis Magos.
2: Bueno, ja. Casi.
4: Jo, lo de escuinar-se sí, en la dana, sí. Chimo, que nosaltres veiem sí. I diem, quin col·lectiu més de puta mare.
1: No,
4: sabia mal dir el taco.
1: Sí. No.
4: Veritat, Chimo, que diem, ahí estaven. La gent que patiran moltes altres coses, però no passaran fam.
2: Sí, correcte.
4: I jo m'agradaria posar-lo allà per a
5: donar de menjar i una hora i una altra hora i un dia i una altra... No estàveu per a la foto.
2: No.
5: I jo crec que no sé... És dels col·lectius, a més, que més units heu estat.
4: Sí.
5: Jo no sé si abans de la dana estàveu tan units, però sí. No sé si la dana encara vos va unir més. No, al poble en general...
4: Nosaltres ho vam visualitzar molt en este col·lectiu de professionals.
2: Perquè al final és un col·lectiu que està molt per la llavor d'ajudar a... Entonces, com a cuiner i professional, és el teu... el teu plaer, no?, de que ningú li falte res de menjar-se en la boca, no?, de que ningú li falte el trosset de pa.
4: El pla d'olla o el pla de arròs.
2: Correcte.
4: De
5: crec que entonces... hi ha un concepte noble en la cuina, de servir.
2: Sí,
5: de
2: correcte.
5: De servir en el millor sentit, no de servilisme. Sí. De, és que el que doneu són trossets de felicitat
2: sí,
5: i d'alegria,
2: sí.
5: No?
2: Sí.
5: Però en servir als altres, sí. en ajudar, en portar la cuina, la nostra cuina, les nostres arrels, i està també la vostra essència. I és que mola molt, perquè tota la gent no té aquest punt de servir als altres.
1: Sí. No, i que a més ho han fet també d'una manera un poc anònima. N'hi ha un personatge visible que ha sigut José Andrés, que era igual, però claro, José Andrés, si no haurà sigut pel recolzament...
4: Clar, darrere.
1: Sí, sí.
4: Era sigut impossible.
1: Però vosaltres mireu tota la gent que ha anat desfilant pel programa. No fa molt. Vicente Patiño, la setmana passada.

0: fa unes setmanes abans, Lluís Valls. Tot i aquesta gent ha col·laborat moltíssim en la Dana, o sigui, és una cosa, i a més d'una manera desinteressada i procurant no acaparar protagonisme, passar desapercebuts, i ells han fet el que en consciència saben que tenien.
1: Correcte, correcte, així no va ser. Així
0: no. N'hi ha una altra cosa, Fernando, que tu i jo comentàvem abans d'entrar, i és que el Goya Gallery segueix seguint uno dels restaurants, a més del centre, perquè està ahí pràcticament en la frontera de l'Eixample en Russafa. Uno dels locals del centre que té millor relació qualitat-preu. O sigui, els preus de la carta del Goya Gallery, que en un altre cas haurien apujat un 50 o un 100%, en el cas d'ells no és així. I mira que ells, els dos o tres anys del començar, la guia Michelin es reconeix en el Big Gourmand, i després tots aquests anys han estat un restaurant reconegut per la guia. I després, bueno, els premis dels concursos internacionals, que, per exemple, el de Paella de Sueca, que va ser un segon premi, però que això també te dona un plus. Això.
2: Clar.
0: Però sí, tu me dius que la guia Michelin lo que te dona sobretot són estrangers.
1: Sí, al final l'estranger gasta la guia Michelin con la Biblia. Se basa molt en la guia Michelin. I nosaltres sí que notarem que a partir d'ahí es comença un poc d'afluència més d'estranger, no? Més que res a l'hora de sopar. Perquè al final, com també les tendències han canviat tant, antes nosaltres abríem dimarts per la nit, dimecres, i un dimarts omplíem, i ara un dijous, si no fora per l'estranger, no omplirías. Entonces, bueno, pues té el seu punt positiu.
2: Te obris les portes.
1: Te obris les portes,
2: correcte. Perquè així funciona més el boca a orella. Sí, dir, lloc val la pena, ves així, ves allà.
1: Nosaltres començarem així. Nosaltres no farem propaganda ni inauguració.
0: El primer any ho passarem fotut.
1: Sí.
0: Això és veritat, eh? Com la majoria de tot el món.
3: I pagaràs préstecs.
2: L'arranc.
0: Per això que amortitzar la clientela és complicat.
1: 7 mesos sense lliurar ningú dia. 7 mesos. Treballant tots els dies. O sigui, de dilluns a dilluns, nit i dia.
0: Escolta, i
1: Mare, o sea, per això que ningú regala res, saps? Que després...
0: Marce, que la faceta d'ell és la cuina, o sea, Marce és sala, però en canvi Fernando és la cuina, ell s'ha preocupat molt del producte autòcton, del producte de qualitat, del producte de proximitat, i és un dels pocs restaurants que jo conec, les Arenas i el Goya Gallery, que tenen el nostre corder autòcton, el cordero guirro.
1: Correcte, correcte, sí. Sí,
0: jo no sabia, l'altre dia, entrevistant a Ramon Sanfèlix, el president de l'associació, em deia, no, jo tengo de clientes, tengo a las Arenas, i dic, Fernando, el Goya Gallery també me compra.
1: També, sí, que té, vostè és propet.
0: Sí, sí.
1: Entre Vetera i Godella.
0: Pastor. Pastor, que quan
2: deia... Pastor de la raça autòctona.
0: Sí, de la raça Guirra, en 500 cabres i tal, que quan, bueno, els altres pastors que queden ja són molt més majors. Quan ells acaben, no sé el que passarà.
1: Ja veurem.
0: Però, bueno, quina característica... Per què te decidixes a treballar i aixecar, a part de perquè siga autòctona valenciana?
1: A part de que siga d'ací, perquè al final és un gran producte, perquè té sabor i és tendre. Entonces sempre intentem buscar lo millor per cada casa, i si damunt és d'ací, pues millor que millor.
3: I no? Lo que comentava avisant del tema dels preus, que no s'heu anat, que esteu en...
1: A veure, hem pujat...
3: Teniu un servici fantàstic, esteu en el centre... Com feu per que no se vos valla el globo d'espreus?
1: Nosaltres lo que sempre hem volgut, en això que jo te contava, que estiguem per tots els restaurants pegant voltes i tal, nosaltres volíem un restaurant de qualitat-preu. Això era la nostra filosofia. I volumen. Al final el restaurant és gran. És com el vi. Tu al final una botella de vi saps el que val. Pues a lo millor, si tu no te passes i cobres el que tens que cobrar, te pots fer dos botelles en vez d'una. Perquè al final tot el món sabe avui en dia el que val una botelleta de vi.
2: Correcte.
1: ¿Vale? Entonces, la nostra filosofia és qualitat-preu. I és la filosofia.
3: Impossible de tindre un ple.
2: Cosa que agraïm.
1: Correcte.
3: Cosa que treballar sempre.
1: Correcte.
3: I de no tindre taula a ningú, també, el que deia Vicent.
1: Bueno, sí.
2: Ese és el resultat.
0: Una bona bodega.
2: Ese és el resultat positiu d'aquesta filosofia, d'aquest sacrifici.
0: Una bodega curiosa.
1: Correcte.
0: La última pregunta ja no mos donarà temps a que mos la contestes. Era preguntar-te què hi ha que fer per poder reservar taula en el Goya Gallery, però això ja...
1: Això ja és el tiempo.
0: Temps al temps. Tu què recomanes? Mínim 2 setmanes.
1: Sí, sí. Sí.
0: Bueno, ara fa bon horatge, sempre es pots reservar una tauleta fora en la terrassa.
1: Ara la terrassa nos dona més xoc perquè podem estirar un poc més.
0: Ja ho sabem.
3: Quedem a fer una paelleta, la polarda o una fideuà, primo.
1: Correcte, t'espere.
2: Gràcies, Fernando, que et vindré.
1: A vosaltres sempre.
2: Vicent, Mel, com sempre.
0: Mel de Romer.
3: Meleta.

0: Dels plaers de la cuina de la mà de Fernando Navarro, del restaurant Goya Gallery, canviem de tema radicalment. De vegades, la vida ens colpeja de manera especialment cruel, com va passar als veïns de l'edifici de Campanar, que va patir fa 2 anys un terrible incendi que costà la vida a 10 víctimes. 2 d'elles un bebè d'apenes uns dies i un menut de 2 anys. Una tragèdia que portem tots al cor i que ha destrossat la vida d'aquestes famílies. Els treballs de rehabilitació de l'edifici continuen i al mateix temps les famílies de les víctimes continuen demanant justícia també. Un nou informe policial posa en qüestió la investigació judicial i sol·licita noves pesquises i compareixences per esclarir responsabilitats.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Anem a fer una parada en l'actualitat, una actualitat que ens porta 2 anys enrere. Recordeu quan va succeir el terrible incendi de l'edifici de Campanar? Aquell que va costar la vida a 10 víctimes i 3 d'elles eren menors, un bebè d'apenes uns dies, un altre de 2 anys, una altra xiqueta de 14. Bueno, una tragèdia que portem tots al cor i que a tots es va colpir, però que ha destrossat la vida d'aquestes famílies afectades en primer terme. Els treballs de rehabilitació de l'edifici continuen i al mateix temps els familiars de les víctimes segueixen demanant justícia, Ximo, i resposta a algunes qüestions que no sé si van quedar certament aclarides.
0: Convingam que és una investigació complexa, però us se posa en el lloc d'aquestes famílies i de com s'ha tancat la qüestió judicial i convindrien que és un tancament en fals.
2: I massa ràpid, possiblement.
0: Sí, se senten un tant, no sé si abandonades. Ara ens contarà el company Javier Martínez, que ha estat en ells i elles. Però ahir les víctimes van compareixer, volien fer una crida als mitjans de comunicació i traslladar a la societat per contar que volen que se reobri la investigació.
2: Sí.
0: I veuen un rast d'esperança des de la situació, com diguem, de certa soledat, no sé si d'indignació també, que viuen. I és un nou informe judicial que posaria en qüestió precisament la investigació, com s'ha portat la investigació judicial, i sol·licita precisament que s'obriguen noves investigacions,
2: noves
0: compareixences, en efecte, i clar, aclarir també les responsabilitats. El company Javier Martínez, com us dic, del diari Les Províncies. Què tal, Javier, com estàs?
3: Hola, Ximo, buenas tardes.
2: Si vas a permetre que recomanem que llisquen l'article de Javier,
0: sí,
2: perquè no pot estar millor explicat allà, no? I agrair-te que vulguis traslladar aquestes explicacions als nostres oients.
3: Gràcies. Bueno, las explicaciones las dieron los familiares de las víctimas ayer, que estuvieron, bueno, pues esa valentía, ¿no? Porque a veces ponerse detrás de o delante de unos micrófonos a personas que han sufrido tanto no es muy complicado. Y la verdad es que bueno, todos asistimos apesadumbrados ahí, pues como ellos pedían al juez que reabra esa investigación basada en el informe que habéis comentado, que bueno, que ahí se detallan, se reflejan, además por una perito especializada en la investigación de incendios, pues incongruencias, una desinformación por la que el magistrado habría adoptado esa decisión del sobreseimiento provisional, porque tampoco hay que poner la culpa sobre el juez si él en esos informes que había sobre la resistencia al fuego, por ejemplo, de los materiales de la fachada, no eran correctos o no estaban validados, pues se le han colado, por así decirlo, al juez, ¿no? Pero el caso
2: estaria,
3: es que
2: ahí estarían los matizos importantes de esta petición de reapertura, ¿no? En que es va a tancar de forma ciertamente rápida porque todo eso va a comenzar evidentment per un fruit d'un accident o d'una situació no creada per a fer mal. Però a partir d'ahir

0: que són testimonis de primeríssima mà que ofereixen.
1: Tal qual.
0: En directe, a més, la dimensió també de la tragèdia. I què es podia haver fet? Perquè jo entenc que... mira, ara sí que hem pogut recuperar la comunicació amb Enrique.
2: Sí.
3: Disculpa, és que tenia un problema que si no t'escolta ben bé. Te m'escoltes, però regulero. Així ara molt millor. Vinga.
2: Vale.
3: Volíem respostes. Així estem damunt la taula, ja Javier ens ha apuntat i Ximo, que, clar, ens fem moltes preguntes en la instrucció que ja se va acabar i que se va tancar. Hi ha preguntes tècniques encara sense resoldre, altres, pues que això, per què no se van adjuntar al sumari les telefonades al 112? Quines carències en aquest sentit heu trobat?
2: Pues anem a veure. Baix el meu punt de vista i sense ser un especialista en el tema jurídic, jo el que entenc és que qualsevol persona o qualsevol juzgat que siga d'instrucció, la seva responsabilitat és la d'instruir per a extingir totes les vies d'investigació sobre un cas en concret. Si això, baix el nostre punt de vista, no està passant, el que ens crea és més ansietat i més malestar.
3: Clar.
1: Y ayer, Enrique, en la rueda de prensa, todas las víctimas habéis puesto el foco en esos materiales de la fachada. Ajá. Con el antecedente que tenemos en Italia, donde el mismo fabricante de los paneles que ardieron como una cerilla en el edificio de Campanar, pues ha sido condenado por un incendio similar. Entendéis que este informe presentado por un perito y tras un esfuerzo de vuestros abogados de ir recopilando información, casos similares, puede ser la puerta que abra esa reapertura del caso.
2: Claro, esto, vamos a ver, al final es unos informes que salen de nuestro bolsillo, ¿vale? Que me parece correcto, pero vosotros imaginaros de que esto le pasa a una persona que no se lo pueda permitir. Imaginaros la frustración de perder a una persona y no poder luchar por ella. ¿Entendéis?
3: Sí, sí, sí.
2: Entonces,
3: sí.
2: Al final, nosotros hemos tenido que pagar a un perito para que haga un informe que haga referencia a la sentencia en la que dice que ha sido un incendio accidental, que ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo,
3: sí,
2: pero que toda la construcción estaba bajo la norma, que en eso no estamos de acuerdo, y como dice el perito, esa fachada está fuera de la norma. Mira, nosaltres separem el tot este tràgic, tota aquesta tràgica situació en tres punts.
3: Sí.
2: Ho separem en un antes, en un...
3: durante.
2: Durante y un después.
3: Uh-huh.
2: El antes es el que té més força, sobretot. Perquè si el antes se haguera solucionat, no estaríem parlant d'això ara.
0: Clar. Què vol dir que s'haguera solucionat? Heu presentat en l'informe diguem, proves irrefutables de que la quantitat de material inflamable, de polietilè, així dit, no?, que conformava la façana, era més del que posaven els estudis que presentava l'empresa promotora i constructora.
2: És que això és altre tema. El tema són les fitxes tècniques, perquè si una fitxa tècnica diu que això material no és inflamable, no està dient la veritat. Y no es porque lo diga yo, sino por lo que ha visto todo el mundo.
1: Y tampoco coincidía el grosor de esas placas, la que figuraba en la documentación que se ha remitido al juez, y luego la medida no coincide con la que recogió la policía científica y se está analizando. Uh-huh. La verdad es que son muchas piezas que no encajan en este rompecabezas.
3: Això del antes, que día... que dia Enrique, després està el durante, no? Que entenc, això és la, la reacció...
2: Incluso,
3: això també entraria part del durante, però també...
2: No,
3: digues.
2: Perdona, inclús en l'abans, en l'abans,
3: sí, sí,
2: se trobem diferents coses també. I xa fitxa tècnica que passa, té que passar uns filtros, perquè ningú s'ha donat compte.
3: Gran pregunta.
2: Perquè això no és

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs en Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre de Punt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic de Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Estem buscant el cementeri de les Carmelites.
4: Este és el cementeri del Pueblo Llano.
3: Ens hem equivocat, aleshores.
5: Quasi no puc moure'm. Massa temps així clavada. Hauràs d'ajudar-me.
6: Què vols que faça? Acosta't.
4: El que sí que recordes és que hi ha una llegenda negra. Alguna cosa va passar amb els fills bessons d'eixa família. Va ser una cosa tràgica.
6: Mamà, on estàs? No veig res. Estàs així?
7: Són les 3 del matí i estem al cementeri d'un poble que està a prendre pel cul a punt de robar un cadàver.
8: No dic cap fabada. Un parell d'hores. El que tarda a portar-te fins allí.
9: Ja no em deixarà viure. Mai. Em va dir, eres meu.
3: Hola, qui està ahí? Eres tu, Lara? Soc Àngel Negre.
7: Fot-te! Què és això? Què m'està agafant dels peus?
2: Un cementeri serà l'escenari de la representació d'avui. Tombes, làpides, la lluna plena marcaran les vides i el destí dels nostres protagonistes. El pati de butaques es transformarà en un entorn ple de terra i làpides per a representar Terra als ulls, una obra de teatre escrita pel també actor Jaime Pujol. Jaime té una llarga experiència al teatre, cine i televisió, però recomana als nostres espectadors que facin una ullada a la mítica sèrie El Comissario d'Antena 3. I si no, a Cuéntame, El Secreto de Puente Viejo i tantes, tantes altres. Benvingut a Bambolina Sonora, Jaime.
10: Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Y sobre todo tengo una curiosidad tremenda por ver y por escuchar pues estas piezas radiofónicas. La verdad que soy muy fan del teatro emitido por la radio.
2: Tres històries diferents són les que viurem avui amb un elenc més que complet per a cadascuna d'elles. Els actors i actrius que pujaran avui al nostre escenari radiofònic són Ferran Gadea, pot ser més conegut com Tonet, de l'Alqueria Blanca, Alfred Picó, també un rostre conegut a Punt Mèdia, Amparo Fernández, Inés Coronado, José Miguel Ortiz, Daniel González i, com no, el nostre autor d'avui, Jaime Pujol. Algú s'acosta pel mausoleu que hi ha ahí, al fons. Així que vos convida a tancar els ulls i transportar-vos al món del més enllà. El món on els vius i els morts conviuen. O pot ser, eixe és el món on ja estem. Relaxa't. Tanca els ulls. I respira profundament.

Relaxa't. Tanca els ulls i respira profundament. Sent la teua respiració, el teu espai interior. Relaxa't. Deixa la teua ment buida. Sent el teu cos. Cadascuna de les teues vèrtebres. Cadascun dels teus nervis. Cadascun dels teus ossos. Deixa't portar. El teu cos és una bassa. Deixa que els teus pensaments passen. No tractes de retindre'ls. Estàs en calma. Estàs tranquil. Seré. Mira intensament en el teu interior. Sent com cadascuna de les parts del teu cos es va relaxant. El teu cos se sent pesat. Molt pesat. Com si s'anara afonant. Deixa'l anar. Deixa'l que se'n vagi de tu. Seguix el so. Dirigis-te cap a ell. Sense pressa. Suaument. Ja ho has fet. I ara, dis-me. On estàs? En quin lloc et trobes? Sí. És un cementeri. I què sents?

0: Deixa de fer soroll pel que més vulgues.
1: No ho faig a propòsit.
0: Ja sé que no ho fas a propòsit. Això faltava. Però t'has passat tot el camí fent soroll. No et pots fixar-te per on xafes.
1: M'has donat la pitjor llanterna. No es veu una merda amb això. Foc a terra i no veig una merda. La llum no arriba a terra. Què vols que faça?
0: Són iguals.
1: No són iguals.
0: Vaig comprar dos llanternes iguals.
1: Doncs no te les van donar iguals.
0: Les vaig demanar iguals i me les van donar...
1: Bé. Pot ser que siguin iguals.
0: Iguals, t'ho dic jo.
1: Però aquesta no funciona. O les piles estan gastades.
0: Són noves, completament noves. La llanterna no portava piles, així que vaig haver de comprar-ne un paquet.
1: Doncs hi ha alguna cosa que fa mal contacte per dins.
0: Tinc. Canvia-me-la. Hola, content? Podem seguir?
2: Uh-huh.
0: I ara què? Tampoc veus a més la llanterna? És que no pots tindre un poc de mirament?
1: Tinc. És només que... Són estes fotudes sabates. Tenen la sola massa fina. He de caminar com si xafara ous. Hauria d'haver-me posat les esportives. Estaria més còmode, em sentiria més àgil, menys maldestre. No hauria d'haver-te fet cas, de veres. Hauria d'haver-me les posades.
0: Clar, hauries d'haver-te posat les teues esportives. Eixe parell de sabatilles blanques i fluorescents teues eren el més apropiat per a este treballet. Com he sigut capaç de prohibir-te-ho? Com he pogut evitar perdre'm l'espectacle de veure les teues dos sabatilles fluorescents caminant en la foscor entre les tombes?
3: El ball de les sabatilles vivents.
1: Tampoc brillen tant.
0: Les que més. Tu mateix ho vas dir.
4: M'he comprat les sabatilles que més brillen de tota la sabateria.
0: Ho vas dir, sí o no?

0: Mira que bé.
1: Podria haver-les cobert amb una capa de betum fos per damunt, o podria haver-hi apegat un tros de tela negra per a l'ocasió.
0: Ho hauries fet? Hauries desbaratat les teves meravelloses sabatilles de marca per una sola nit?
1: No ho sé. Si ens pagaren una miqueta més, no m'haguera importat.
0: No és el cas.
1: Ja ho sé. Cal fotre's.
0: Una altra vegada no, eh? Ja veieres com vaig lluitar per això. Li vaig traure el doble del que ens donava.
1: Així tot...
0: Així tot no està malament. Haver parlat, collons!
1: Em vas dir que no obrirà la boca.
0: T'ho vaig preguntar a tu directament. Estaves assegut al meu costat i et vaig dir... Et sembla bé? Va ser tot el que vas dir. Què collons significa?
1: Em vas dir que no obrirà la boca.
0: Durant la negociació...
1: Vas dir tot el que havia de dir.
0: Era tot el que havies de dir després de sentir el que ens oferien? Perquè ara no pares de queixar-te. De veritat esperaves que jo entenguera el que volies dir-me a mi això?
1: I la cara que et vas posar, què?
2: No compta.
0: Quina cara?
1: La cara que et vas posar quan vas fer... Deia clarament que no era bastant, que demanares una miqueta més.
0: Això deia tan clarament. Et juro que jo vaig entendre que la teua cara i la teua... m'estaven dient que no estava mal que li havia tret. Com que tampoc em vas dir res quan vam eixir d'allí...
1: Perquè no hi havia res a dir. Ja estava fet.
0: I avui què? També està fet. Ja no hi ha res a fer.
1: He tingut temps per a pensar-ho. I a la vista de què ens espera, és injust. Em sembla poc.
0: Doncs ja no hi ha marxa enrere. Ja ens hem compromès. Així que no és el moment de posar-nos a discutir sobre el que ens pagaran. Són les 3 del matí i estem al cementeri d'un poble que està a prendre pel cul a punt de robar un cadàver.
1: Bé, d'acord, d'acord. Però la pròxima vegada...
0: No sé si hi haurà una pròxima vegada.
1: Bastant dur és haver de fer això, com per a damunt, emportar-se una brega.
0: Dic, podem seguir?
1: Sí.
0: Però amb una miqueta més de sigil, si és possible.
2: Comencem per estes?
0: Millor per les que estan més a prop del reixat.
1: I si estan en estes?
0: Vols mirar en estes?
1: Per què no?
0: Molt bé, mira en estes. Però haurem de carregar més metres amb el cos.
1: I si cap d'ells està enterrat prop del reixat?
0: Ens n'anirem allunyant.
1: Doncs busquem primer per ací i si no trobem res, ens hi anem acostant. Què importa?
2: Mira, un del 12, ho has vist?
1: La cosa funciona 15 dies, no està malament.
0: Ens va dir més recent. Per això hem vingut fins ací.
1: Que es fota, 15 dies està bé. Per a què continuar buscant? Que ens haguera pagat més.
0: Si li portem un de 15 dies, no veurem un duro. Hem vingut a este cementeri per alguna cosa, no?
1: Potser les dues famílies vivien ací, però no eren d'ací. Potser se'ls han emportat i els han enterrat en un altre lloc. Com pots estar segur, eh?
0: Perquè ho posava al periòdic.
1: El 7?
0: El 7. Els d'una família ahir, els de l'altra avui, per evitar més escàndol.
1: Mira!
0: N'has trobat algun?
1: Tarsísia. No et perdes el nomet.
0: Pots estar en el que estàs?
1: Estic en el que estic, però m'ho faig entretingut. Quina ratxa porten en este poble?
0: Què?
1: Este també la va palmar fa no res.
0: Fa no res, què és?
1: 10 dies. És a dir que bingo, ja està.
0: Més recent, com t'ho he de dir? 2 dies com a màxim. Busca una làpida que tinga el cognom Arteaga o Jiménez. Són les dues famílies que es van matar a tirs.
1: Amb Jota o amb G?
0: El què?
1: Jiménez.
0: Jo què sé. Busca Jiménez. I quan el trobes ja sabràs si és amb Jota o amb G, perquè veuràs de seguida que ha mort fa 2 dies. Ni 15, ni 12, ni 10. 2 dies.
1: I si en són 5, què? Ni se n'assabentarà. El mort tindrà la mateixa cara.
0: No crec que necessite la cara del mort per a res. Necessita alguna cosa de dins. Alguna cosa dels seus òrgans. I va dir que havien d'estar en el millor estat possible per a poder treballar.
1: Què li farà?
0: No, ni ho sé, ni m'importa. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, ací, ací hi ha una Arteaga. Luisa Arteaga López va morir a l'edat de 76 anys. On collons posa la data?
1: Ací, a baix. Està ple de brossa florida. 1900...
0: Deixa-ho. És del segle passat.
1: Per què no es conformem amb això que ha mort fa 5 dies? Vés a saber si els Arteaga i els Jiménez els han incinerat a tots.
0: No t'he dit que vaig llegir al periòdic que els havien enterrat entre ahir i avui en este cementeri? Per això hem vingut fins ací. Vols que ens paguen sí o no?
1: Vull acabar amb esta merda d'una vegada.
0: Han d'estar en alguna part.
1: 1996... 1950... 1961... 2000... 1946... Això és una bogeria. 5 dies no és res.
0: 2 no és res. Ha de ser més recent, t'agrada o no?
1: Fotre. Fotre! Mira, 3 dies, 3 dies, així. Això no pots negar-te, Felipe Gràcia Ortiz. 24 d'octubre. Ni Arteaga ni Jiménez. Gràcia. La cosa té gràcia, no? Mi damunt va morir a l'edat de 32 anys. Jove. Segur que es conserva de puta mare. Què en dius? Només fa 3 dies que està mort. 3!
0: En quin idioma et parle? Què t'estic dient? El de menys és que siga jove. Si per mi fora, li portaria una mòmia de 2.000 anys. Però hi ha uns requisits.
1: Què és això? Una puta oposició? Requisits?
0: Estàs començant a alçar massa la veu.
1: Me la bufa!
0: A mi no! Ens pillaran!
1: S'emportarem a este.
0: 2 dies com a màxim o no cobrem.
1: Tu què saps si va morir a les 11 de la nit de fa 3 dies? Estaríem parlant d'una hora més. Només una hora més mort. Això no és res.
0: I si no és així? I si el traiem? El carreguem? Ens l'emportem, l'entreguem i ens diuen que no serveix? Què farem aleshores, eh? Tornar a començar? Estàs disposat a tornar a vindre fins a ser una altra nit? Això suposant que Rafael no es mani a prendre pel cul.
1: Estic convençudíssim que no ho notarà. Me la jugue, sí. Me la jugue.
0: Jo no. Continuem buscant.
1: No em facis això.
0: Estem perdent el temps. Si en comptes de parlar tant ens dedicarem a buscar, ja l'hauríem trobat.
1: Jo ja l'he trobat.
0: Oh, no siguis cabut, eh? T'he dit que m'he ressent.
1: Què et pareix un parell d'hores?
0: No digues favades. Un parell d'hores. Així no trobaràs res que estiga mort des de fa només un parell d'hores. Ai, que fa... No! No!

dit cap fabada. Un parell d'hores. El que tarda a portar-te fins allí. Això sí que és un cadàver recent.

0: Mira quines flors t'he portat, mamà. Eren les teues preferides.
1: Cariño.
0: Qui està així?
1: Cariño.
0: Quina broma és esta? Qui està parlant?
1: La meva xiqueta.
0: No, no seguisca. Prou, per favor. Qui és?
1: No em reconeixes.
0: Què està passant? Qui m'està fent això?
1: Sóc la mamà.
0: No, no. Què vol? Per què em fa això?
1: Sóc la mamà.
0: Ma mare va morir. Va morir. Deixa'm en pau.
1: Ho sé, carinyo. Ja fa un any que no estic amb tu. I estic tan trista com tu.
0: Per què a mi?
1: Em troba a faltar.
0: No és cert. Això no està passant.
1: Ho necessite, bonicament.

0: No te'n vagis. No em deixes sola una altra vegada. Sóc la mamà.
1: No, no! Ma mare està morta. Morta! Els morts estan morts. No, no parlen. No poden parlar. Això és un xoc macabre. Déu, qui m'està fent això? Per què a mi? Per què? Per què?
0: No, tranquil·la. No plores, carinyet. Només vull abraçar-te. Encara tinc braços amb els quals fer-ho. Creu-me.
1: Això no és real. Sé que no és real.
0: Vinga, ajuda'm. Aparta la llosa que hi ha sobre mi.
1: Què dius?
0: La llosa. Aparta-la, perquè puc així. És molt pesada.
1: No, no. Hi ha algú així? Algú em pot ajudar?
0: Te'n recordes de la carta, bonica meua? Eixa que et vas deixar dins d'un calaix, que només tu vas llegir. On et deia que et volia molt. Te la vaig escriure durant els últims dies de la meua malaltia. Qui més sap això? Sóc la mamà. Has de creure'm, per impossible que sembli. Ajuda'm a apartar esta pedra. Vinga, carinyet. Estiguem juntes una vegada més. Segur que tu has desitjat això, tant com jo.
1: Mamà?
0: Sí, sí, preciosa. Vine als meus braços.
1: No, no puc.
0: Necessito eixir.
1: No t'he sentit, tu.
0: Ajuda'm. No em deixes així. Ja he mort prou.
1: Què dius? Què estàs dient? Els morts moren per sempre. No es cansen d'estar morts. Moren i ja no tornen. Per això, res d'això t'he sentit.
0: En té. En té. Encara que no pugues, creus-ho.
1: No.
0: En té. Ajuda.
1: No puc. Tinc por.
0: Menys que jo, que porto un any a la foscor. Treu-me d'ací. Encara puc protegir-te. No desitges tornar a veure'm. No vols tindre'm al teu costat? Sé que has somiat amb això més d'una nit.
1: Però no així.
0: Serà igual de dolç, ja ho veuràs. Tinc valor.
1: T'he enyorat molt.
0: I ho sé. Per això vull que estiguem juntes.
1: Mamà.
0: Sí.
1: Mamà.
0: Molt bé, molt bé. No tingues por. No hi ha res a temer, jo estic amb tu. Vinga, tu des de fora i jo des de dins. Apartem esta llosa que ens separa.
1: Pesa molt.
0: És un esforç.
1: No puc. Buscaré alguna cosa. Una branca gruixuda. Alguna cosa que em servisca per a fer palanca.
0: Sí, sí. Afanya't.
1: Ja està, ja ho tinc. Espero que servisca. No he trobat res millor.
0: Molt bé. Un poquet més. Vinga. Ja quasi ho tens. Vinga, carinyo meu. Un últim esforç.
1: Mamà? Per què no hisses?
2: Quasi no puc moure'm. Massa temps així clavada. Hauràs d'ajudar-me.
1: Què vols que faça?
2: Acosta't i agafa'm dels braços. Encara tinc braços, no ho dubtes. No són com els d'abans, però pots agarrar-los amb força i sense temor. Agatxa't. Vull que siguis d'ací.
1: D'acord. Mamà, on estàs? No veig res. Estàs ací?
3: Estic ací.
4: Estic ací.

0: Vinga, no pots seguir així. Tots els dies el mateix. Deixa de torturar-te, vols?
1: Tu com estaries?
0: Afonat, sí, tens raó. Segur que estaria afonat, però intentant oblidar.
1: Hi ha una cosa terrible en tot això, i tu ho saps.
0: Una altra vegada?
1: Et dic que va ser ella.
0: No sigues ridícul!
1: Laura me ho va dir. Me ho va deixar molt clar.
0: Agonitzava.
1: Em va fer prometre-li que mai estaria amb una altra dona, que ella seria l'única.
0: I què?
1: Que ja són dos morts.
0: Casualitats?
1: Dos morts inexplicables.
0: Algun dia descobriran el que va passar i tindrà una explicació raonable, segur.
1: És ella, no te n'adones. Si hagueres escoltat la forma en què em va dir allò, encara se'm posa la carn de gallina cada vegada que ho recorde. Vaig haver de prometre-li-ho. Apenes li quedaven setmanes, connectada a eixa puta màquina. Tu hauries fet el mateix. No suportava veure-la així, tant de sofriment. Ho vaig fer per llàstima. Li vaig prometre que mai més hi hauria una dona en la meua vida. I ja veus, Alicia i Marta, les dos van desaparèixer al poc temps d'estar amb mi, d'una forma tan estranya. Et dic que és ella. Ja no em deixarà viure, mai. Em va dir, eres meu.

0: Perdone, senyor. Disculpe, quin cementari és este? Em van dir que hi havia dos cementaris, un gran en la part alta i un altre xicotet en la perifèria, en la part baixa de la ciutat. Soc del Garrido. Acabo d'arribar amb un amic i no tenim ni idea d'en quina part de la ciutat ens trobem. Yeah. No sabem ni per on hem entrat, la veritat. Ens havíem perdut i ha sigut casualitat. Anàvem a preguntar a algú quan hem topat amb este cementari per pura casualitat i hem parat. El meu amic s'ha quedat fora aparcant el cotxe. En realitat, caminem buscant un dels dos cementaris. Si fora vostè tan amable de dir-me quin dels dos és este, tal vegada no caldria ni aparcar, en el cas que ens hàgim equivocat. Estem buscant el cementari... de les Carmelites.
1: Este és el cementeri del Pueblo Llano.
0: Vaja, ens hem equivocat aleshores. Pensava que per una vegada la casualitat anava a afavorir-me, però no ha sigut així. És a dir, que hem d'anar fins a l'altre costat de la ciutat. Suposo que hi haurà un bon tros si està en l'altra punta. I com... quin seria el camí més curt per arribar al cementeri de les Carmelites?
1: A este cementeri li diuen el cementeri de les Carmelites. És el cementeri del Pueblo Llano. Però ara la gent li ha pegat per dir-li el cementeri de les Carmelites.
0: Ah, vaja, no em diga. Aleshores estem al lloc que toca. No ens hem equivocat. Este és el cementeri... bé, el que comunament es coneix com a cementeri de les Carmelites.
1: Sí.
0: Bé, genial. I ja que estem, perdone que li faça una altra pregunta. Vostè no sabrà on pot estar enterrada una persona en concret? Ho dic perquè, vorà, jo estic buscant la tomba de... la família Rui Pérez. I si vostè, per casualitat...
1: No.
0: No ho sap?
1: No ho sé.
0: Clar, així hi ha massa gent... morta. Enterrada, vull dir. Este és, aleshores, el cementeri gran?
1: N'hi ha de més grans.
0: Ja, clar. No, jo em referia al fet que és el més gran dels dos que hi ha ací, a la ciutat.
1: Sí, és el més gran dels dos.
0: És a dir, que ho tindré difícil per a trobar una tomba en concret.
1: Depèn de quina.
0: Ja li ho he dit, la de la família Rui Pérez.
1: Ho tindrà difícil, sí.
0: Clar, perquè en este cementeri no hi haurà una zona específica on només s'enterren famílies. Vaja, una zona de tombes familiars o col·lectives, o com s'anomeni.

0: dit família Ruy Pérez?
1: Sí.
0: El cas és que em sona.
1: Sí?
0: Però no. Hi ha tants noms que em ronden pel cap. Tants cognoms. Podria dir-se que així està la guia telefònica al complet. Passe per davant de les làpides i sembla que sempre m'estiguen dient el seu nom, els seus cognoms, la seva edat, el dia en què van morir. També tinc cares, saps? La majoria d'aixes cares venen al meu cap emmarcades en escapularis, tal com estan en les làpides, sense cos. Només cares. I no cregues que són les cares dels morts, no. Són les cares dels morts, quan estaven vius. Ara tenen una altra cara. Ara tots tenen la mateixa cara.
1: Bé, doncs no es preocupe. Ja em poso jo a buscar. Vostè a la seua. De segur que entre el meu amic i jo trobem la tomba.
2: Nacho!
1: És així! Hem encertat de ple.
2: Quina potra! A la primera! I la tomba?
1: Li ho estava preguntant a este home, però no sap on pot estar. I és el gran.
3: No fotes. Què fem? Però on comencem?
1: Disculpe que el moleste una altra vegada. No tindran vostès un llistat o un plànol amb la situació de les tombes? Ho dic perquè una vegada vaig estar a Viena i allí sí que...
0: No.
1: Ja, no. Ahí el que passa és que hi ha molt de personatge famós enterrat i, clar, visites constants, ja sap. Així no és tant això pel que es veu...
3: Va, no t'enrotlles. La busquem i punt. I jo me'n vaig d'ací, d'acord? No vull que em veig amb tu, no tindria gràcia.
1: Queda't fins que arribi almenys. No em deixes així sol, per Déu. Et poses en qualsevol tomba que estiga a 10 metres i fas com que estàs resant.
3: Resant?
1: El que siga. Plorant a un mort, endreçant la tomba, col·locant unes flors, meditant... M'és igual, jo què sé. És que això és per a cagar-se i no torcar-se.
3: Doncs sí, té collons. Però tu te ho has buscat. Vas d'eixe rotllo i passa el que passa. Amb eixe sobrenom a les xarxes socials.
1: Sí, bé. Però i si al final resulta que és un bombó? Què importarà que hàgim quedat en un cementeri? Com si em cita en un femer.
3: No sé què seria millor.
1: Ho compares. Això té el seu morbo.
3: No em necessites.
1: Que sí.
3: Estàs encantat.
1: Però cagat.
3: Pel lloc o per la tia?
1: Una miqueta per amb dos.
3: Per què no l'esperes a la porta?
1: No la conec. No preguntaré a totes les ties que vagin entrant.
3: Oh, com si això fora una discoteca, sí. Vaja, que està de gom a gom. Quina de totes aquestes ties que tinc al meu voltant podria ser? Llevat que siga el vell que està netejant els nínxols, que pot ser te la jugada fent-se passar per... Com es deia? L'Anna?
1: Lara.
3: Vols que li pregunte al vell?
1: D'acord, podria esperar-la a la porta, però no vull. Em va dir al costat d'eixa tomba. I si m'ho va dir, serà per alguna cosa. Vull començar bé, ho entens?
3: Perfectament. Però aleshores no vagis de cagat. T'ajude a trobar la tomba i empire. Després em dones un toc amb el mòbil i ja està. Passe a recollir-te.
1: Qui t'ha dit que esta nit torni a dormir a casa? Qui sap? Pot ser...
3: Pot ser què? Passaràs la nit així amb Lara? Els dos abraçadets sobre una tomba?
0: Ja ho recorde. Ruy Pérez. La família Ruy Pérez, sí, ja la recorde. He passat infinitat de vegades per davant d'ells, però no sabria dir-te on està el seu panteó. El meu cap ja no és com abans. Em costa orientar-me entre tant de marbre. El que sí que recorde és que hi ha una llegenda negra. Alguna cosa va passar amb els fills bessons d'eixa família. Un d'ells està enterrat a part, al costat però a part, en terra, sense taüt. Va ser una cosa tràgica, la que va posar fi a la vida de tots ells.
3: Quin mal rotllo.
1: Calla!
0: No sabria dir-vos. Un dels bessons, la xica crec que era, eren xic i xica. No estava bé del cap, estava malalta. Crec recordar que es va enamorar perdudament del seu bessó. Sí, com ho sentiu. Van haver de tancar-la. Perquè sembla es passava el dia, ja m'enteneu, abraçada al seu germà, toquetejant-lo, besant-lo, i qui sap...
3: La teua amiga Lara està com una cabra. És molt més morbosa del que creia.
1: I què va passar
0: ara? Oh, Res que no es verà vindre. Els va matar a tots. Al pare, a la mare i al seu germà. I a ella també es va matar ella mateixa. Va tirar no sé quin verí en el dinar de Nadal. Va eixir 2 dies del psiquiàtric amb motiu d'eixes dates i ja no hi va tornar. Deien que havia millorat. Els metges ho deien. Però ja ho veieu. Va tirar no sé què en la sopa de Nadal i van palmar tots. Diuen que ella va ser l'última a morir. Degué esperar que tots s'hagueren menjat la sopa. Pel que sembla, abans de prendre's la seua, quan ja estaven tots morts, va estar una estona abraçant i besant el seu germà i fent-li qui sap quines coses. Sí, va ser molt sonat. Ja fa molts anys d'això. Sou els seus familiars?
1: No, no, què va. Hem vingut... Bé, jo he quedat amb algú al costat d'eixa tomba. Tal vegada ella sí que tinga alguna cosa a veure amb els Ruy Pérez. No ho sé. La veritat és que no la conec.
0: No us espanteu, és la meua filla. Es queda a la caseta de l'entrada esperant-me. És una miqueta retardada. Però no és boba. Sap perfectament quan li toca sopar. I donar-me.
1: Ha sigut un plaer.
0: El mateix dic.
3: Fotre, tio. Anem-nos-en d'ací. Estic començant a acollonar-me. Això té tots els ingredients d'una pel·li de terror.
1: Per això...
3: Per això què?
1: Per això... Per això m'ha citat ací. És perfecte. És el rotllo que portàvem, no te n'adones? Déu, em muir per conèixer-la. Espera't que arribi, per favor, i després, si vols, desapareixes.
3: No, ho sent. Jo no he estat xatejant amb una psicòpata. És el teu problema. Et vaig dir que et portaria fins ací i és el que he fet. Però no pensi anar més lluny.
1: Em deixes sol?
3: Sí, amb un parell d'ous.
1: Està bé.
3: No ho aconseguiràs. No aconseguiràs donar-me llàstima. Tu solet t'has buscat això. Encara estàs a temps de pirar-te.
1: No puc.
3: No pots? Envia-li un e-mail. Connecta't al chat. Queda amb ella un altre dia, en un altre lloc. Dis-li que no has pogut vindre avui perquè t'has posat malalt.
1: No puc. Este ha sigut el nostre joc durant mesos. Pensarà que sóc un covard.
3: Que ho gaudisques. Crida'm després, quan hagis acabat, i et portaré calçotets nets.
1: Espera, no penses ajudar-me a buscar la tomba?
3: No.
1: No em facis això! Sergio! Fotre. Per on collons comencé? Hòstia, he d'afanyar-me. A veure, esta... No. A veure, esta altra... Ha d'estar per ací. Ah, així està! A la primera! Torne a tindre la sort de cara. Família Ruy Pérez. I esta és la tomba de la qual parlava el vell. Fotre, estic aborronat. Ja és l'hora. Vinga, Lara. Ja estic ací. Ja entens on volies. A què esperes per a vindre? Jo ja he complit. Hola? Qui està ahí? ¿Eres tú, Lara? Soy Nacho. Ángel Negre. ¿Eres tú? No jugues más a mí. Eso ha sido collonut, pero he de confesarte que me está costando mantener el tipus. Así que vine a mí. ¿Lara? ¿Lara? ¿Lara? ¡Fotre! ¿Qué es eso? ¿Qué me está agafando los peus? ¡Auxili! ¡Ayuda! ¡Fotre! ¡Auxili!
4: Ya estic ací, Àngel Negre. La meua ànima bessona.
0: Tenies gana, eh? Menja, bonica meua. Menja.

Nine Mile als controls i el Guillem parlant rebel. Des de la plaça Major fins al Parlament, des de les Marines i la Safor fins al Congrés, des de la terra de l'arròs, Ovidi, Montjor i Vicent Esteller.

El tu content ho diuen des de la terreta. Estem acostumades a caminar pel fang. Especial dedicació per a les afectades per la dana. Des de la terreta valenciana.

Ara que s'acaba l'any i totes les finestres van de festa, tothom va passejant de la mà, ningú sap què preguntar.

0: Sonem. Músiques de quilòmetre zero en la ràdio de Punt.
1: Si em pariren i assistir, i com que em passen certes coses,

0: Assim pariren i així estic. Assim pariren i així estic. Assim pariren i així estic. Assim pariren i així estic.
1: Canta l'amor, canta els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van.
2: Dic les coses que venen van. Tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraban.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Sonem, l'espai musical d'A Punt Ràdio on escoltaràs els èxits internacionals que han marcat la teua vida. I on també descobriràs hits més locals, que surfegen com poden les ones de la indústria musical. Artistes valencians que ens recorden com és important tindre una escena musical que parla de coses que passen al teu poble, a la teua ciutat. Comencem fort per la dècada dels 60, escoltant un grup britànic que va marcar un abans i un després en la història del pop internacional.

De segur que reconeixen esta melodia que ens anuncia com arriba el sol després de la tempesta. I amb ell, la il·lusió de començar de nou. Que sone Here Comes the Sun de The Beatles.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Els Beatles revolucionaren la indústria musical en els anys 60 i la seva influència arribaria a l'Espanya franquista, on nasqueren grups que fins i tot cantaven en anglès. Escoltem Black is Black de Los Brincos.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: En la dècada dels 60 també brillaren artistes valencians. És el cas del cantant alcoyà Camilo Sesto. Amb una trajectòria incombustible, ha sigut especialista a recordar-nos, a través de la música, que viure amb intensitat és la millor manera de sentir-se viu.
0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Vivir així és morir d'amor, de Camilo Sesto.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: L'escena musical valenciana dels 60 també va estar marcada per la cançó d'autor, on destacaria un jove Ramon Pelejero i Sanchis, més conegut pel nom artístic de Raimon. El cantautor Xatidí esdevindria dècades després un dels membres més representatius de la història contemporània de la cançó en valencià. El seu tema, El vent, l'ha fet inoblidable. Però també altres cançons, com esta que ara sona, plenes de poesia, reflexió i sàtira. Elogi dels diners, de Raimon. Diners.

0: Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
1: Continuem el nostre viatge en el temps i revivim ara els anys 70. Una dècada en què l'escena espanyola del rock and roll s'enriqueix amb molts grups i on fins i tot el flamenc es fusiona amb este gènere, sortint grups com Les Greques. Les dos germanes, a més de ser unes intèrprets excepcionals, foren també compositores de la major part del seu repertori. Avant, amb el seu clàssic, Te estoy amando locamente.

En els anys 70, a l'escena valenciana sorgeixen cantants de cançó melòdica i pop que trobarien la fama a tot Espanya. És el cas de Nino Bravo, Bruno Lomas i també Juan Bau. Este últim, nascut a Aldaya, gravaria el seu primer treball el 1972, però seria un any després quan arribaria el seu gran èxit amb el tema La estrella de David.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Donem pas a una altra dècada inoblidable per a la música, la dels 80. El país es va omplir de bandes de pop-rock molt populars, entre elles Radio Futura. Combinant el rock amb ritmes afroamericans i un so més funky, Escuela de Calor va aconseguir el número 7 en la llista dels senzills més venuts.
0: A Punt Ràdio.

0: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: En els anys 70, l'escena rock de Castelló va ser espectacular. Sorgien moltes bandes com Los Auténticos, Hot Coyotes, Kasparov o Los Replicantes. Ens quedem amb este clàssic de Los Auténticos, La Estrella.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio.
1: En els anys 80 també va néixer en Terres Valencianes un grup que es convertiria en referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol, Seguridad Social. El va crear José Manuel Casany l'any 82 a Benetússer, a l'Horta Sud. D'esta primera època destaquem este tema que va gravar amb Bruno Lomas, Todo por el aire. Eixes bateries i guitarres distorsionades de segur que causarien a les nostres àvies el mateix efecte que el reggaeton a molt

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Ara sí, fem un gir cap als 90. En esta dècada desenvolupà la seva carrera una banda de rock fundada a Madrid per dos músics espanyols i dos argentins, Andrés Calamaro i Ariel Roth. Prompte, el grup tocaria el cel de la fama amb grans temes com este, Sin documentos, de Los Rodríguez.

En els anys 90 també va destacar a València la Gran Esperanza Blanca, un grup musical que fusionava folk, rock i country alternatiu. La veu de Cisco Fran, que també era guitarrista i harmònica del grup, és potser la veu valenciana que millor ha sabut recrear l'essència de la música de Bob Dylan. Jutgen vostès mateixos amb esta versió en castellà del clàssic de Bob Dylan, Too Many Mornings, publicada en l'àlbum Bob Dylan Revisitado, un tributo en la llengua de l'amor.

0: Estem arribant al final de la nostra playlist i és l'hora de repassar també l'escena musical dels últims anys. La més comercial ha estat marcada especialment pel triomf del trap, amb noms com Cardi B i J Balvin. Recordem este I Like It, estrenat el 2017, va ser tot un èxit. I amb ell, molts descobrirem un nou gènere que ha arribat per a quedar-s'hi, el trap.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
2: I like stunning, I like shine.

0: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: En l'escena musical local també tenim trap fet en valencià. Destaquem, per exemple, la banda del Comtat, Cactus, que el 2019 publicava esta cançó que combina trap amb ritmes llatins, Gossatela.

0: Huir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Mira, tetes, no vos agraden les cançons de trap simplones repetint la mateixa paraula una i altra volta? Eh? Almenys que la paraula tinga fonament i substància, saps? Taronja, mal parlat.
2: L'Illuminati!
1: Un dia m'avell i suc de taronja. Que bona és la taronja.
3: El trap també ha sigut resignificat i rapers valencians com Malparlat s'han servit d'ell per a fer paròdia del gènere i llançar alhora crítiques socials. Escoltem La taronja de Malparlat.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, TikTok 90 minuts ràdio. Els dos 90, el de X i el de TikTok, en 90, en xifra, en número. Sense xifres i números, el d'Instagram, 90 minuts ràdio també, però ahí, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho mitjançant el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem el dia d'avui, i és: què t'ha paregut la visita express de Peter Lim? Això és la pregunta que vos deixem damunt de la taula per al que volem conèixer les vostres opinions. Què t'ha paregut la visita express de Peter Lim? 7 anys, es diu pront, i 2.410 dies després, el amado líder Peter Lim ha decidit posar llum en la foscor de les nostres miserables vides i xafar la ciutat. El amado líder ha decidit il·luminar la ciutat amb la seva presència per alegrar la trista vida del lumpen i del tercer món, que és com Singapur considera València. Ha sigut una visita... Es nota que és l'amo, eh? Així no li han filtrat a ningú. Visita no filtrada a ningú, descoberta per els companys del programa La Grada de Radio Sport. D'ells és el mèrit. I una visita en la qual no ha arribat, diria que ha sigut un vist i no vist, però jo crec que no ha arribat a vist i no vist.

aterrat en el, segons conten, en el avió privat propietat de la família real catarí, d'on ve, perquè estava veient amb el seu amic el Khelaifi la final del Mundial. Ha arribat, ha fet una visita a una empleada del club, no vull que entrar ahí, ni el que me sembla el que se propaganditze una visita, en teoria, amb vessant humana. Ha anat a veure els sobres de l'estadi, ha anat a pegar-se un papo, com Déu mana, amb Solís i Gurley, i després ha dit pista que va l'artista. Ha agarrat l'avió i a casa, o on vull anar sent l'home. A mi que l'individu este vinga a València, en principi no me diu res. Més estrany que hagi vingut a veure les obres, quan les podria veure tots els dies per els milers de dispositius mòbils que li podrien donar detalls en temps real, o que hagi vingut, segons diuen també, a reunir-se en Solís i Garli per a planificar esportivament la temporada. Primer, perquè d'això mos digueren que des de l'any passat ja era cosa del fill. ¿Te recordeu del fill? Uno que vesteix aixina, que li agraden els Pokémon, i que vesteix aixina en pantalons plenes de creu de caravaca, i se que deien que era el nou liderazgo dinàmico, i se ara resulta que no se sap res. Resulta que tot continua passant per papà Peter. El que no vaig a fer és la d'Argentina quan ha perdut el Mundial. La de les teories conspiranoiques sense proves. L'única prova que jo tinc, i l'ha dit moltes voltes, perquè me l'ha dit gent que es dedica als negocis, és que aquest home està preparant l'economia del club per a una venda. Ara, pensar que perquè ha vingut un matí a pegar-se un papó i a guardar les obres, com els jubilats, això significa que ja va haver moviment. Miren, anem a esperar. Les teories en dades i demostrables. I si algun company, com avui ha passat en la seva visita, avança que ha venut el club i és veritat, ho direm, no tindrem cap problema. Però jo, lo de alçar falses esperances, que això queda molt bé per a vendre i per atendre descàrregues. Lo de vendre falses esperances no ho vaig a fer. I no és que no tinga ganes de que se'n vaig, Ell i tota la seua cort de bufons, quan més lluny del València millor. No és que no tinga ganes de que no se'n vaig, però no vaig a caure en el que està fent Argentina amb el Mundial este, que segons ells els han furtat els extraterrestres. No vaig a caure lixes. El periodista, quan se senta davant d'un micro, té l'obligació de tindre dades i de parlar de fets. I si n'hi ha alguna teoria, de deixar ben clar que és una teoria. Jo, l'únic que puc afegir, i que no és informació, torno a dir, és una impressió personal, és que vindré a València per a estar en Solís i Garli dinant, per a veure les obres i per a visitar una empleada, home, molt normal no és, no s'enganyem. Per cert, tres últims detalls, a veure, abans d'acabar. El primer, diuen que li ha agradat el que ha vist en les obres. Home, és

És el Marc que li agrada. Si este no té ni punyetera idea de lo que ha de ser un estadi. No té ni punyetera, però ni punyetera idea. A veure, crec que no ha quedat clar i vaig a tornar a dir-ho. Peter Lim no té ni punyetera idea de lo que és un bon estadi. Així que si li han agradat les obres de l'estadi, si és cert que li han agradat les obres de l'estadi, com diu el club, és com per a tirar-se a tremolar. Un. Dos. Com se nota com perden la part on l'esquena perd el nom a agenollar-se davant de Peter. Fins i tot li han fet una armilla, un xaleco, un xupetí amb el seu nom imprès, com si fos un futbolista, el mateix. Jo quan ho he vist m'he quedat a quadres. O siga, que els mateixos que són incapaços d'insertar un punyetero detall en l'equipació del primer equip perquè enguany és l'últim any de Mestalla, com a detall, com a mostra de respecte cap a la que ha sigut més de 100 anys la casa del valencianisme, i són mateixos sí que tenen el temps, la idea i les ganes de fer-li un jupetí d'estos groc fosforito de visitar obres. Amb el nom de Peter Lim. Ahí sí que han perdut el cul. Com diu la dita castellana, qué buen vasallo si hubiera un buen señor. I per últim, si ha estat treballant... Perdó, per últim, hi havia una quarta. Si ha estat treballant en Ron Garli i en Solís en el projecte esportiu de la pròxima temporada i no s'ha quedat ni a vore l'amistós, ja me diran vostès quina fiabilitat tenen les projeccions esportives que puga fer este home. I per cert, espere que mai més ni Lightroom, ni Ron Garli, ni qualsevol dels bufons de Peter torna a dir allò de és que jo el que passava abans no ho sabia. Perquè William Peter ha tornat a vindre Joey Lim. Se'n recordes d'ell? El Yakuza del Temu. Se'n recorden d'ell, que se va burlar dels aficionats en Sant Sebastià, ballant davant d'ells quan li increpaven per la gestió del club. Este que ha estat així, mà a mà, amb Anil Murti, un fum d'anys, si no sabien el que estava passant en València, que li pregunten a ell, que encara el tenen treballant per a ells. Jo ja sabeu que moño no en tinc, però sobretot és que no me'l deixe prendre. El que se deixe prendre el moño per estos trileros és perquè li dona la gana. O té una tara o té interessos. I així, desde luego, ni una cosa ni l'altra. Les 11 de la nit i 15 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: És hora de començar a desenvolupar el programa i ho fem des de, en este cas, com cada nit, les nostres fotos. Peter Lim en València. El màxim accionista del València Club de Futbol, Peter Lim, ha tornat a la ciutat del Túria 7 anys després de la seva última visita. Segons el club, Lim ha aprofitat per a visitar les obres del nou estadi i per anar a veure a la directora financera del club. El singapurès ha dinat al migdia amb Ron Garley i Javier Solís i ni tan sols s'ha quedat a l'amistós que l'equip ha disputat a la vesprada contra l'Eldense. Sato destaca front l'Eldense. El japonès ha mostrat el seu futbol en la victòria 3-0 front l'Eldense en el segon amistós de la temporada. O de la pretemporada, perdó. Ha fet el primer gol de bellíssima factura i ha fabricat el segon que ha marcat Jesús Vázquez. El tercer ha sigut obra d'un molt actiu Dani Raba. A la fi del partit, el andalús Luis Rioja ha parlat de la importància d'integrar els nous companys en l'equip.
1: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros, los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia.
0: Mercat parat, amb una exigència i doble sessió, el Villarreal prepara ja el segon amistós de la pretemporada front el PSV Eindhoven. Els groguets continuen treballant a les obres d'Íñigo Pérez, esperant moviments de mercat que pel moment no arriben. El tema de la porteria és un dels més evidents, amb Luis Junior patint com a titular i la sessió de Diego Conde al Betis i la voluntat de marxar d'Arnau Temas, deixen la porteria com a un dels principals jocs on apuntalar. Manu Sánchez ja entrena a Buñol. El lateral cedit pel Celta de Vigo s'ha incorporat ja en el dia d'avui al treball en la ciutat esportiva de Buñol. El futbolista ha assegurat que té més fàcil l'adaptació, ja que coneix l'entrenador i hi ha una gran majoria de companys de la temporada passada, on ja va militar cedit en el conjunt granota.
2: Con muchas ganas de volver a ver a la gente, de volver a la ciutat y empezar otra vez a la temporada. Pues recibir el cariño de tus compañeros y ya conocer el club y a toda la gente que pertenece a él es bonito y bueno, y se hace más fácil la adaptación. Creo que la temporada que nos viene ahora sea igual de buena que la anterior.
0: Trellat, Mario Alberto, que ha empezado el gute y sigue al pas de las absurdes teorías conspiranoiques que circulen en la Argentina al voltant de pressions per a que Espanya es fera amb el triomf en la final. Kempes ha reconegut que l'Argentina no va estar al nivell desitjat i ha demanat respecte per a la selecció, que passa per no creure qualsevol teoria absurda sense proves de les que està circulant en el país sud-americà en estos dies.
3: Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. Miren, no les voy a mentir. No fue el partido que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, ¿eh? Es así. Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces. Mil veces quizás. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes, hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite.
0: Les 11 de la nit i 20 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. En 90 en xifra, en número. Per a el perfil d'X o de Twitter. També per al de TikTok, 90 minuts ràdio. I per al d'Instagram, igual, però sense xifres i números. En lletra, 90 minuts ràdio. Si voleu enviar un àudio de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos fem en la nit d'avui. També podeu opinar sobre les amistats que ha jugat el València, però fonamentalment la pregunta que vos estem fent en la nit d'avui és: què vos ha paregut la visita express de Peter Lim a València? Jo t'ho soc de moltes coses més. Xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
4: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Estàs escoltant 90 minuts.

com deia, que ve marcat o marcadíssim, en este cas, per la notícia que en les seues xarxes socials avançaven els companys del programa La Grada de Radio Esport, i és la visita de Peter Lim a València. Com deia abans, la fredor de 7 anys i 2.400 dies després, Peter Lim ha reaparegut en les nostres vides. De repent, de colp i repent, se m'ha assabentat que estava, anava amb la seva furgoneta clàssica, que encarrega sempre o lloga sempre en el mateix concessionari, que a més està molt a prop del nou estadi, per cert, de l'Home Estalla. I jo ho he dit abans en la introducció i vaig a tornar a repetir-ho, no m'importa. No vaig a caure en les teories conspiranoiques, val? Ja tenim prou amb l'Argentina i els extraterrestres que els han furtat el Mundial. Quan tinguem dades sobre què ha vingut a fer Peter Lim a València, si les tenim, vos les donarem. I si les dona un altre company, els citarem i les donarem. Crec que ja coneixeu el nostre modus operandi. A mi sí n'hi ha coses que me semblen estranyes. Primer, on sí que n'hi ha coses que veig cridaneres. Primer veig cridaner, com vos he dit, que esta panda de desarrapats que n'hi ha al front del València posats per Peter no hagin tingut la més mínima sensibilitat en introduir en l'equipació del previsiblement últim any de Mestalla cap detall en aquestes equipacions referents a Mestalla, l'estadi de Mestalla. Ara bé, fer un jupetí per veure les obres personalitzat amb el nom de Peter Lim, ahí sí que han perdut el cul. Ahí sí que quan toquen la campaneta i sona el nom del líder, en fila de uno i firmes. I per això, jo que no m'ho he vist mai, no havia vist un jupetí personalitzat per a veure unes obres. No sé, parlarem amb amics que se dediquen al món de la construcció i que me diguen si és normal. Jo, evidentment, no ho sé si és normal. A mi no m'ho sembla. Ara, que així han perdut el cul per a fer-li un jupetí personalitzat, també. El que parlen és que este home ha vingut este matí si s'ha anat a veure les obres de l'estadi. Segons el club, el mateix club que l'any passat per aquestes dates ens deia que a partir d'ara tot passava per el liderazgo dinàmico de Kiat Lim, a la resulta de Kiat Lim ni està ni se li espera i el que ha vingut és el pare, per a que després no diguen que l'eslògan aquell del València Club de Futbol de pares a fills no és encertat. El pare ha vingut a posar les obres, que això torna a dir, podria tindre, si volguera, tots els dies notícies de com van les obres. Perquè ara mateix n'hi ha 10.000 possibilitats tecnològiques de poder seguir unes obres en temps real. Diuen, que també hi ha informació del club, que a Peter li ha agradat el que ha vist. I és on jo m'he tirat a tremolar. Perquè Peter Lim no té, si ha demostrat alguna cosa en aquests anys, és que aquest cabet funciona d'aquella manera. Per fer diners sí, sí que va bé, però per altres coses no. I una d'elles és per al futbol. Peter Lim no té ni punyetera idea del que és un bon estadi i un estadi bonico o un estadi que pugui agradar a l'afició. I sí que si, com el club diu o filtra, a Peter Lim li ha agradat el que ha vist, jo me tiro a tremolar. Però me tira a tremolar que no se me va a tremolar, eh?

Després de veure les obres, com si fos qualsevol jubilat, se n'ha anat a dinar a un conegudíssim restaurant de València, a prop del Mestalla actual. I allí ha estat o s'ha reunit amb Ron Garley i amb Javier Solís. És a dir, que el liderazgo dinàmico del qual ens parlaven en el comunicat de fa 13 mesos de Kia Dream, ja no hi ha liderazgo dinàmico. Ara, per a les coses de Palacio, s'han de reunir una altra volta amb papà Peter. La disquisició o el raonament que jo me faig en veu alta és si han estat fent la previsió o la projecció o dissenyant el projecte de la pròxima temporada amb un senyor que és incapaç de quedar-se a veure l'amistós que jugava esta vesprada a l'equip, si este és, si esta és la pedra angular per la qual torna a passar la projecció de la temporada 2026-2027, puf, jo com a poc m'he entrat a metre molt or. Si la previsió del que li fa falta a l'equip han de parlar-la en este home que fa 2.410 dies que no passa per així i que ha sigut avui incapaç de quedar-se a veure l'amistós de l'equip del qual teòricament estaven debatent la seva previsió esportiva, la cosa espera tirar-se a tremolar, però de manera ampla. A la eixida d'aquesta reunió, en el vídeo que han penjat els companys de Radio Sport, de la grada, s'ha vist a un dels personatges més funestos de tots els bufons que Peter Lim ha dut a València. Este és un dels personatges més funestos. Parla de Joey Lim. Ho vinc a dir perquè a mi no és que no me cola, no m'ha colat mai. Jo ja fa, sabeu que ja fa anys que a Meriton no li em passa ni una. Per a mi, Meriton, d'entrada, diu-me la mentida. Mentís. I després ja veurem si els fets me fan retractar-me. Però poques voltes, per no dir ni una, des de 2019 m'ha enganyat Dionisius. Quan així vingui l'Aijun per segona volta o quan han aterrat Ron Garley i sempre han aduït a lo mateix quan se'ls ha fet menció a la mala gestió del club en aquests últims anys, em va dir, no, jo és que no estava per així, no sabia el que passava. Bueno, pues ahí, senyor Gurley, avui vostè tenia un senyor que li diuen Joey Lim, que era mà dreta de Neil Murty en els anys en els quals se va destruir tot el que hi havia construït i s'ha desgastat el nom del València. Este Joey Lim és el que es reia en la cara dels aficionats en estadis com a Noeta quan estos li protestaven per la gestió de l'equip. Este Joey Lim és el que en una pizzeria, en un restaurant, perdó, a prou de Mestalla, prou hidrataet, perquè ara estava en Manil, se jugaven a veure el dia següent que anava a comunicar-li a alguns empleats de comunicació que anaven a perdre

0: del seu treball. I entre rialles i tanganaes se ho xuaven. Este és el Joey Lim, que ha sigut un autèntic tirà amb molts empleats del club. Així que quan algun dels lacaios de Peter torna a dir allò de jo és que no puc contestar-te aquesta pregunta que me fas de la gestió del club perquè jo no sabia el que passava. Ahí està Joe Willem. I avui, senyor Garri, vostè ha dinat diverses hores en una taula on com a poc ell estava a prop. No sé si ha segut en la mateixa taula o no, però ell estava allí, en el restaurant. Li podia haver preguntat, si vol. Altra cosa és que no vulguin preguntar. I per últim, torno a dir, jo teories sobre què ha vingut a fer Peter Lim podem inventar mil. Tantes com les que, per exemple, els argentins estan inventant al voltant de la final del Mundial. Però sempre he cregut que el periodista té una altra funció davant del micro, que era de contar coses amb dades, i que quan no se poden contar coses amb dades i uno té cert tufillo, ha de deixar ben clar que no és informació que dona. Jo l'únic que sí he dit i continuo dient és que aquesta gent està de retirada. Quan costarà la retirada? Pues igual són anys. Recordar només que per a comprar el club, quan semblava que estava tot acordat, tardaren un any en comprar-lo per a negociar més al seu favor. Jo sí dic, perquè no és cosa meua, jo d'economia, justet per acabar el mes, com imagina que la majoria de vostès. Però sí, gent que se dedica a això i al món dels negocis diuen que els moviments econòmics que està fent el València indiquen que estan preparant això per a encasquetar-li a un altre. Que Peter Lim ha vingut avui a això, miren, no tinc ni la més mínima idea, ni la més mínima dada, ni el més mínim indici. Ganes de perdre-lo de vista no se fan la idea que tenim. Perquè també vos dic una cosa, treballar en l'estasi que n'hi ha en el club per als periodistes és desagradable. No només per als d'ací, eh? Quan parles amb periodistes d'altres ciutats se diuen que este és el camp on pitjor se treballa d'Espanya. I és tot gràcies a l'estasi. Però aquestes teories, com deia abans, per molt que uno tingui ganes de tindre-lo lluny i de que no torni i que desaparegui de les nostres vides, ara mateix, parlar d'això seria enganyar-vos. I una cosa és vore-los fora, si és possible a ir millor que avui, i altra cosa és vendre falses esperances. Ahir no ens van a agarrar vostès a nosaltres. I de vesprada, quan Pite ja ha dit allò de pista que va l'artista, ha agarrat l'avió i serà pirat, l'equip ha jugat un amistós. Per cert, la combinació de rosa amb grana me pareix espantosa, però és una un gust personal. L'equip ha guanyat 3-0. Bueno, millor guanyar que perdre, perquè les dues últimes pretemporades s'ha perdut tot, excepte el taronja. I almenys és veritat que contra una segona divisió i que a voltes ha tingut més el valor, però l'equip, sobretot en la primera part, ha deixat algun detall, sobretot centrat en la figura del japonès Ryunosuke Sato. No vaig a parlar de que ja tenim el nou Messi asiàtic, però este xicón ha fet coses que a mi m'han agradat sobre el terreny de joc. El primer gol que el fa ell és un golàs espectacular i la jugada del segon gol també naix dels seus peus. El primer gol naix jugant o arribant quasi com a mitja punta a la corona de l'àrea i el segon gol apareguent per banda, que són les dues posicions on ell pot jugar. ojalà la cosa no es quede ahí i este xicón continue progressant. El segon gol l'ha fet Jesús Vázquez, que ha tornat a estar bé en la primera part, i Dani Raba, que ha tornat, o que en este cas ha estat bé, i que no sabem encara què passa amb Dani Raba. Per què va desaparèixer l'any passat i si aquestes diferències han desaparegut i el jugador, perquè avui ha eixit com a titular, va tindre continuïtat. A la fi 3-0, la segona part, el carrusel de canvis ha influït, però cal dir que hem vist alguna cosa d'interès. Daliu dient que físicament molt bé, però que amb el balón als peus encara li he de veure moltes més coses. Com dèiem, 3-0. A la fi del partit, com en este club ningú té el que han de tindre els homes per a donar la cara, perquè tots són trampes. Quan jo era xicotet, que me perdonen, no és xenofo, però es deia aquella frase de más trampas que en una pel·lícula de xinos. Bueno, pues que en este club són tot trampes, ningú del club que puga donar la cara i que puga explicar què passa i xa parlar. I sempre li acaben carregant el mort als futbolistes. En este cas, després del partit, ha parlat Luis Rioja. A Luis Rioja li han preguntat per l'objectiu de l'equip. Com així, ni l'entrenador, ni el director tècnic, ni el CEO, ni ningú hi sap parlar, pues s'ha menjat el marró sobre la resposta d'Europa, Luis Rioja, que ha dit que sí, però que no, però que millor que l'any passat, però... Escolten vostès.
1: A ver, yo entiendo que al final es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo.
0: Bueno, aquestes són les paraules sobre Europa. També li han preguntat, clar, com ningú dona la cara, també li han preguntat per els reforços. Clar, Luis Rioja, què pot preguntar, què pot dir sobre els reforços? Pues que pues si venen, pues que millor i que ojalá el club aposte per reforçar l'equip.
1: Bueno, como tú comprenderás, al final yo creo que esa pregunta no la puedo responder yo. Al final a mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final esto va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos o lo que a nosotros respecta es que los que vengan intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
0: I per últim, li han preguntat sobre estos partits i què se pot extraure d'estos partits, i Luis Rioja ha comentat això.
1: Bueno, yo me quedo con las buenas sensaciones. Al final, este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros, los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partidos nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
0: Pues aquestes són les paraules de Luis Rioja, l'home que ha parlat després de l'encontre, dice victòria 3-0 del València davant l'Eldense. Per a tancar la primera part, coetades del Mundial, encara amb l'alegria dins del cos, bueno, ja sabeu, la que n'hi ha liada a Argentina, que sembla que hi ha hagut una conspiració mundial encapçalada per els alienígenes que han vingut a la Terra per a reunir-se amb Donald Trump. amb la CIA, l'FBI, Kentucky Fried Chicken, la Junta Central Fallera i Mocedades, per a que Argentina no guanyen el Mundial. Bobaes. Afortunadament, hi ha gent que té el trellat necessari i de la qual jo sempre dic que me sento orgullós. I un d'ells és Don Mario Alberto Kempes, que avui, així tenen les xarxes socials, i ha penjat un vídeo al voltant d'aquesta història de les conspiranoies absurdes, i crec que les ha desmuntades d'una manera molt elegant.
2: Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representara a su país. Y yo tuve esa suerte. Miren, no les voy a mentir. No fue el partido que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, ¿eh? Es así. Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces. Mil veces quizás. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes, hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite. Y esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie. Así que les pido esto, por favor. Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes, como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas. Así que vamos por siempre, Argentina.
0: En efecte, si tots els absurds bobos d'estrellatats que estan emetent teories, a qual de totes més de pel·lícula de Paco Martínez Soria, se donaren, que totes aquestes teories lo que fan és tacar la honorabilitat dels futbolistes que vestixen la samarreta d'Argentina perquè s'estan acusant d'haver-se deixat perdre d'una manera conscient, la veritat és que no ho farien. I jo crec que ahí Kempes ha tornat a demostrar que a banda de ser un número 1 quan tenia la pilota en els peus, després de la seva trajectòria, la bala per a ser una persona absolutament admirable. No m'extranya que FIFA fora el futbolista argentí a qui escollira per a traure al camp de la final la Copa del Món junta Andrés Iniesta. Les 11 de la nit i 45 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Radio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Però està Dan Juma en la grada, que todavía no sé por qué.
1: El club ha dit que és per gestió d'esforços.
0: Sí, esforços, però...
1: Yo te digo lo que
0: eso cómo se gestiona.
1: Ahora, sabes, yo me creo que al club ni far de vida.
2: Ahora, yo hablo con el entorno de Dayuma. Dayuma lo tiene clarísimo, ¿eh? Ya le pueden dejar la grada. Ese no es como Guillamón, ese no se avergüenza de estar ahí, ¿eh?
1: Señores, quien se sabe, es bastante el temps. Juan Carlos, muchas gracias.
0: Así era tú.
1: Luego, muchas gracias.
2: A vosotros.
1: Vos dicem ara amb les cançons de la nostra vida. Sis i mitja de la matinada, revisió d'este programa. Este és el Sante Bon Dia. A més, esports en esta sintonia. A parir de les dos, amb Daniel Mosia i esports a punt. De seguida tindreu el podcast en les nostres xarxes socials. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dijous, a les 11 de la nit. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Som a punt.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
4: I també poders curatius.
3: I que ho arreglava tot.
4: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
3: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
4: Eren ells, els iaios increïbles.
3: 26 de juliol.
4: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
5: De l'1 al 26 de juliol, València es converteix en un gran escenari. La Fira de Juliol torna amb 300 activitats per a totes les edats. Concerts, música en directe, espectacles, pirotècnia, cultura, esport i tradició. Viu la Fira de Juliol. Regidoria de Festes i Tradicions, Ayuntamiento de Valencia.
6: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
4: I també poders curatius.
3: I que ho arreglava tot.
4: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
3: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
4: Eren ells, els iaios increïbles.
3: 26 de juliol.
4: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
1: Som la veu de tots. Som Apo.
7: Són les 8.
5: Les notícies del matí, amb Sílvia Ucejo.
7: Les Corts han aprovat els pressupostos de la Generalitat per al 2026.
8: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalitat de la llei.
7: Els primers comptes de Pérez Llorca com a president del Consell i els primers a Espanya que inclouen la prioritat nacional, concepte que ha imposat Vox i que va néixer amb l'ultradreta francesa als anys 80. José María Llanos.
9: Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
7: Vox avisa que exportaran esta exigència al conjunt d'Espanya si arriben a governar. El cap del Consell diu que no han fet concessions.
10: El PP no se pliega a nadie. El PP dialoga y busca consenso. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales.
7: Però el cert és que per primera vegada este criteri s'aplicarà per accedir a ajudes socials o de vivenda. És el tema de portada i amb els titulars. La notícia d'avui no és política, però la presenten ells. S'espera que Almussafes s'anunciï el futur de la factoria, però sobretot de la plantilla. Més de 4.000 treballadors que des de fa 2 anys estan en UNAI. Sofia Riego.
11: Bon dia. Sí, el president del govern, Pedro Sánchez, i el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, es troben avui a la Fort d'Almussafes acompanyats de 3 ministres i es reuniran amb el president de Ford d'Europa després de l'acord amb una multinacional xina de l'automòbil. Un any amb una baixada de càrrega del treball en la producció del model Kuga i el retard en la posada de producció del nou model Bronco.

0: Continua la lluita contra els incendis que assolen Espanya. Esta matinada, el veïnat evacuat pel foc al Morox Toledo ha pogut tornar a casa.
1: En estos moments, els bombers treballen per establir el perímetre d'aquest incendi que encara manté diverses carreteres tallades. A Zamora, a Rábano de la Liste, també hi ha veïns confinats. El foc avança sense control i en este municipi prop a Portugal. I es lluita també contra les flames a Huelva, on el vent ha complicat la situació, i també a León. Enguany s'han cremat a Espanya 123.000 hectàrees, segons dades del satèl·lit Copernicus, 4 voltes més que l'any passat per aquestes dates.
0: A partir de les 9 del matí se celebra al Congrés l'últim ple del curs polític, una sessió extraordinària en què es tractarà la senda de dèficit.
1: Avui es vota per segona vegada la senda d'estabilitat per al període 2027-29. És el primer pas per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. S'espera, això sí, un nou rebuig de la cambra baixa amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. La proposta de l'executiu passa per un endeutament total per a l'any que ve de l'1,8%, un 0,1% en el cas de les autonomies. A debat també la totalitat del projecte de llei per a la quita del deute de les comunitats autònomes i l'ampliació de les mesures de protecció davant l'impacte econòmic per la guerra de l'Iran.
0: En els esports, doble notícia en el València, Samuel Borja.
2: Bon dia, Sílvia. Sí, Peter Lim va visitar València ahir després de vora 7 anys sense aparèixer per la ciutat. Va ser una visita express especialment per a veure l'estat de les obres del nou Mestalla. I d'altra banda, l'equip valencianista va jugar el primer amistós seriós de la pretemporada contra l'Eldense Alacantí. Els de Corberan s'imposaren als de Claudio Barragán per 3-0.
0: Actualitzem en este moment la situació del trànsit. Sonia López.
3: Hola, bon dia. Ara mateix el que és la congestió de trànsit a la ciutat de València es concentra a la zona del riu, a la B30 a Vara de Quart cap a la C, també la incorporació de la 3 a Xirivella en sentit al port i una miqueta també de trànsit dens a la zona d'obres de la B30 d'arribada al port. També circulació lenta en el tram de Godella Vetera cap a Alacant. I en el capítol d'obres, avui tenim complicacions en dos punts. A la costera, a la C, al seu pas per Benicira, congestió en sentit a Alacant i també per obres a Alacant, a l'AP7, al seu pas per Crevillent en direcció Elx.
0: I en l'horatge un dia molt complicat per davant, amb avís roig per calor, Victòria Rosselló.
4: Així és, arribem al pic d'este nou episodi de calor en un juliol que passarà la història com el més càlid des de que tenim registres, i avui s'esperen temperatures que poden fregar els 45 graus en punts

0: hi aprofundim. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí. Ens podran seguir també per la televisió. En la producció està Vicent Jover i al comandament tècnic Patricia Valero. Anem amb tot.
1: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: El president del govern i el president del Consell avui coincidiran a la planta d'Almussafes, a Fort Almussafes. L'empresa té previst anunciar l'acord amb una multinacional xinesa. Podria ser Geely, després de mesos de converses. Marta García, què es pot avançar en aquests moments?
2: Hola, bon dia. Doncs a l'espera, en un parell d'hores de la confirmació i l'anunci oficial, avui es preveu que es faça públic l'acord comercial entre Ford i el fabricant xinès Geely. Una aliança entre les dues multinacionals que obriria les portes a la xinesa Geely per a fabricar vehicles en Europa, en concret, així a la planta Ford d'Almussafes. L'objectiu, a falta, com contem, de la confirmació oficial de les empreses, seria, i aquest objectiu seria la fabricació així, en la planta d'instal·lacions Body 3, d'un vehicle 100% elèctric per a la marca xinesa i que tindria unes dimensions similars a les del Ford Fiesta. L'ús d'aquestes instal·lacions permetria a la xinesa Geely evitar els arancels europeus que s'apliquen a les importacions de vehicles elèctrics fabricats a la Xina. Ford, per la seva part, aprofitaria aquest acord comercial per a impulsar unes instal·lacions aquestes d'Almussafes que des del 2024 només fabriquen el model Ford Kuga. Avui s'espera així un gran anunci. La presència institucional és de molt de pes. El president de Ford Europa serà l'encarregat de fer aquest anunci i comptarà en la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i també de tres ministres. També estarà així el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que participarà en les intervencions institucionals i que ja ha dit, ho va dir ahir, que l'anunci d'avui serà una gran notícia per als treballadors valencians.
0: Gràcies, Marta. Notícia d'impacte. La Ford, de fet, és una font de treball per a vora 4.500 persones i genera més de 25.000 llocs de treball indirectes. Però en els últims anys, la inestabilitat està marcada pels ERTOs, expedients de regulació temporal d'ocupació.
3: Si les decisions al voltant de la Ford tenen un pes important en l'economia valenciana, genera una aportació al PIB industrial de la comunitat valenciana del voltant un 9% i arriba a l'11% si contem tots els servicis auxiliars al seu voltant. La caiguda de la producció ha provocat una inestabilitat en la plantilla i injecció de diners públics. Per a fer front a la transició en la càrrega de treball en la factoria, s'ha aplicat el conegut com a mecanisme RED amb el vistiplau del govern d'Espanya. Són els ERTOs rotatoris en la plantilla que s'han prorrogat fins el 31 de desembre d'enguany i els treballadors cobren així el 90%. Del salari. El representant intersindical Dani Portillo vol reunir-se amb Sánchez i li demana
4: que cualquier ayuda pública futura quede condicionada al restablecimiento de los derechos laborales y, por supuesto, de los salarios perdidos durante los últimos años.
3: Ara la producció està en mínims històrics, tot i que l'any 2022 Almussafes va guanyar la pugna contra la factoria de Saar Luis a Alemanya per la producció del model Kuga. Ara la factoria alemanya està tancada. Una situació que es va estabilitzar així a Almussafes amb l'anunci al maig que el model Bronco es fabricaria a Almussafes i que ara, amb les noves notícies que es coneixen al llarg, que es coneixeran al llarg del matí, podria tindre encara una millor expectativa de futur. Així ho ha deixat veure el president Juanfran Pérez Llorca.
5: Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
0: I el ple de les Corts aprova els pressupostos de la Generalitat per al 2026 amb 53 vots a favor del Partit Popular i Vox. Són més de 33.000 milions d'euros i inclouen l'aplicació del criteri de prioritat nacional per accedir a ajudes socials o de vivenda. És una crònica de Carles González.
6: Llum verda als comptes públics de 2026. La majoria PP i Vox només ha trencat en l'esmena de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El PSPB ha criticat durament que siga la primera norma a Espanya que incloga la prioritat nacional. Els populars parlen d'arrelament i posen exemples socialistes. Escoltem José Muñoz, síndic del PSPB, i Nando Pastor, del PP.
7: ¿Por qué usted resiste en la Academia Valenciana de la Llengua y no resiste en los derechos humanos, señor Pérez Llorca?
8: Ustedes, los socialistas, se han adelantado aplicando el arraigo en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana gobernadas por ustedes. Y los de Compromís también.
6: Vox trau pit i diu que marca el camí a tot Espanya. Escoltem el seu síndic José María Llanos.
9: Los españoles primero. Y más pronto que tarde llegará.

0: a la normativa nacional. Estos presupuestos son solo el comienzo.
1: Són els primers pressupostos de l'era Pérez Llorca i Compromís vol que siguin els últims. Escoltem Carles Esteve.
2: Vostès estan hipotecant el futur de valencians i valencianes. Estos seran els últims pressupostos que aprova este costat.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defèn la inversió en servicis socials dels comptes públics i rebutja de ple les acusacions de l'oposició.
3: Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. El PP no se pliega a nadie, dialoga y pensa. Y nosotros hacemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales.
4: I el jutge de Catarroja, l'exportaveu del Consell, Ruth Merino, ha reconegut no ser conscient de la situació el dia de la dona fins les 8 de la vesprada.
5: Diu que es va assabentar de tot per la televisió, també de l'existència del CECOPI, i que no recorda cap conversa sobre el tema en el ple del Consell d'eixe matí. La jutgessa de Catarroja ha demanat al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, que aporte voluntàriament els seus missatges i telefonades d'eixe dia. Este matí està citat a declarar el director de Recursos Humans de la Diputació de València.
4: La Comunitat Valenciana afronta la tercera onada de calor, una nova jornada marcada per l'avís roig per temperatures extremes. I al litoral d'Alacant també s'activa també l'avís per tempestes. Són molts els municipis que han activat mesures preventives, com la ciutat d'Alacant, on han tancat el castell de Santa Bàrbara i han decretat bandera roja a les platges que avui estaran tancades. Alacant, Pilar Llorca.
6: Les màximes poden arribar fins als 45 graus, segons afix l'Associació Valenciana de Meteorologia. La resta de la comunitat valenciana queda amb avís taronja, excepte l'interior nord de Castelló, que està en avís groc, i tot el litoral d'esta província, que no té cap avís actiu. La Generalitat ha establit el nivell 3 de permergència del Pla Especial contra el Risc d'Incendis Forestals en tot el territori de la comunitat valenciana per avui i ha demanat extremar les precaucions per perill extrem davant de les altes temperatures previstes per a la jornada. Este nivell comporta la prohibició del trànsit en qualsevol tipus de vehicle, de persones, per sendes i camp a través, i clar està dins dels parcs naturals, la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants i la suspensió de l'ús festiu recreatiu del foc en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal. Algunes localitats han cancel·lat focs artificials durant les festes patronals i fins i tot s'ha canviat l'horari de les celebracions religioses per evitar les hores de més calor.
4: I ahir la boia de València va marcar els 28,6 graus. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, no descarta que els pròxims dies se supere el registre màxim, que està en 28,9. Esta temperatura anòmala és energia que facilita, per exemple, els esclafits càlids d'estos dies.
7: Al Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ho tenen constatat. La mar està a 28 graus de mitjana. Paco Pastor és investigador de l'àrea de meteorologia.
8: Això és una temperatura molt alta. Estem en una anomalia d'entre 3 i 4 graus. Tenim algunes zones que estan un poc més altes, entre 4 i 5 graus.
7: I això té conseqüències en l'oratge.
8: El que indica és una acumulació d'energia molt gran. Això en algun moment o altre se transfereix a l'atmosfera.
7: És un facilitador de pluges torrencials i esclafits, com els d'estos dies.
8: Un esclafit d'estos se dona en una situació d'activitat convectiva, de nuvolositat, de tronada molt forta, en corrents d'aire molt intenses. Si li afegim més energia de la que ja estava disponible, provenint de la mar...
7: I també aquesta temperatura de la mar fa que trobem a faltar tant aquestes brises refrescants.
4: I a partir de les 9 del matí se celebra al Congrés l'últim ple del curs polític, una sessió extraordinària en què per segona volta es votarà la senda de dèficit, el pas previ necessari per a l'aprovació dels pressupostos de l'any que ve. Lucía Mas, Madrid.
9: Bon dia. El Congrés torna a votar avui la senda de dèficit. Com dius, el primer pas per a poder tramitar els pressupostos generals. El govern de Sánchez, de Pedro Sánchez, l'ha tornat a aprovar en el Consell de Ministres d'este dimarts, després que la cambra la rebutjara la setmana passada amb els vots en contra de PP, Vox i també de Junts. L'executiu arriba de nou sense una majoria garantida i manté obertes les negociacions fins a l'últim moment, sobretot amb els de Puigdemont. Però el previsible és que tampoc avui la votació isca endavant. Si la senda torna a caure, els de Sánchez tindran encara més complicat treure avant els nous comptes i haurem d'esperar a setembre per a veure què passa. Recordem que els pressupostos

0: estan prorrogats des de 2023. La votació de la senda serà previsiblement a última hora d'esta vesprada, després d'un macrople extraordinari, l'últim d'este curs polític, que comença a les 11 i es preveu molt llarg. Entre altres, es votarà també la quita del deute per a les comunitats autònomes.
1: Un treballador ha mort i dos han resultat ferits en un accident laboral en una base de manteniment de Renfe a Madrid. La víctima és un home de 30 anys, treballador d'una empresa subcontratada. La policia investiga les causes i les circumstàncies de l'accident i també ho farà Renfe, segons ha manifestat en un comunicat. A Calp han rescatat 43 persones que anaven en dues embarcacions i les han traslladat al port d'Alacant. Sofia Riego.
2: Es tracta de 21 homes, 3 dones i 5 xiquetes i xiquets que han arribat en dues pasteres. Els serveis d'emergència van localitzar-ne una diumenge a 25 milles de l'illa de Tabarca i l'altra dimarts a 30 milles de Calp. A més, el grup 3 de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració de la Policia Nacional ha detingut 3 dels ocupants, 3 homes que conduïen les embarcacions per un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. I a l'illa del Hierro, a Canàries, ha arribat este dimecres una pastera amb 165 persones. En este cas, tot i el rescat de salvament marítim, malauradament s'ha de lamentar la mort d'una dona. A més, 15 persones han hagut de ser hospitalitzades en estat greu i, entre elles, un bebè de 6 mesos en estat crític.
1: El PSOE i Sumar pacten una nova pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que acaben abans del 30 de juny de 2028. La mesura, inclosa en el nou decret de vivenda, s'aprovarà dimarts en el Consell de Ministres. El text també inclou altres mesures com la regulació de lloguer de temporada i habitacions per acabar-ne amb l'ús fraudulent, l'augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i l'enduriment de les sancions sobre la seva publicitat en plataformes. Així ho explica la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero.
3: Para nosotras hay una serie de contenidos que para nosotras tienen que estar en ese Real Decreto Ley. Prórroga de alquileres, alquileres de temporada de prohibitaciones, el IVA en pisos turísticos y la protección de las familias vulnerables en un escudo de autodesahucios. Claro, esas son las medidas que Sumar quiere en este Real Decreto.
1: I el president nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet balanç polític abans de les vacances d'estiu i en clau electoral ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez ha perdut el suport del carrer.
4: Bona vesprada. Feijóo ha llançat durs missatges a Pedro Sánchez en un moment, diu el president del PP, en què la corrupció ha arribat al cor de l'Estat.
5: No merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país.
4: Una declaració que s'ha referit a les actuacions de Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha apuntat Feijóo que la zona zero de la corrupció és Moncloa.
5: Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
4: I és per això que s'ha oferit el president del Partit Popular a la reconstrucció nacional. Entre les propostes anunciades avui, que el PP està estudiant una reforma del Codi Civil en matèria de nacionalitats per a que, diu Feijóo, no es regalen passaports.
1: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparegut este dimecres en la comissió d'investigació del cas Coldo en el Senat. Lucía Mas.
0: Sí, ha estat citada pel PP una setmana després que negara davant del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional, que investiga el cas Leire, que tinguera coneixement de la presumpta trama que s'està investigant i que va derivar Leire Díaz a Santos Cerdán. Narbona ha desvinculat el PSOE de les presumptes maniobres de Leire Díaz i s'ha reiterat. L'escoltem.
1: Així, al món, fonts del Pentàgon confirmen que rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, estan preparats per a atacar vaixells que transiten per l'entrada del sud del Mar Roig. En cas de fer-ho, Donald Trump ha amenaçat amb una resposta militar mai vista. Una crònica de Rafa Salom.
6: Ho ha dit poc abans de rebre els cossos dels últims 4 soldats nord-americans morts en la guerra. 18 soldats dels Estats Units han mort enfront de les més de 7.000 víctimes mortals a la resta de països implicats, com ara l'Iran, el Líban, Israel i els països del Golf. A Trump li pregunten si les casernes dels soldats han sigut objectius dels míssils i drons iranians. No ho sé, però pagaran un preu molt alt. Per cada vaixell atacat a l'estret d'Hormuz o al Mar Roig, el Pentàgon destruirà un pont estratègic o plantes energètiques, ha afegit més tard. Trump ha amenaçat de

0: bombardejar una instal·lació nuclear clau de l'Iran. I el règim iranià respon que això desembocaria en una guerra regional. L'amenaça dels rebels hutis del bloqueig de l'única via d'accés al canal de Suez pot tindre conseqüències imprevisibles.
1: I el deposat president de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tornat a comparèixer este dimecres en un tribunal dins del seu procés per narcoterrorisme.
2: Junt amb Maduro, de 63 anys, també ha comparegut la dona, Cilia Flores, també acusada. Maduro, que s'ha declarat no culpable, s'enfronta a càrrecs per importació de cocaïna. El judici començarà l'1 de juny del 2027.
1: Tot s'acaba, i això és el que va expressar ahir el grup valencià La Fúmiga, que es va acomiadar del seu poble, Alzira.
2: En plenes festes patronals, Alzira va viure un concert en un recinte d'oci que ja porta el nom del seu grup més emblemàtic, La Fúmiga, i estava ple de gom a gom. Un concert emotiu, ple de records, buscant la complicitat del públic que ha contribuït a fer-lo gran. Una nit molt especial.
3: És que no hi ha paraules.
4: No hi ha paraules. Genial. Ha sigut una experiència superxula.
5: Viva La Fúmiga!
6: Gràcies, us volem molt. Ha tingut un punt emotiu que no l'havíem viscut fins ara.
7: I al final, apoteosi.
2: Va ser la despedida al poble que els ha vist créixer i on van començar a tocar, però no és l'adeu definitiu. Eixe arribarà el 31 d'octubre al Roig Arena.

0: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
3: I també poders curatius.
2: I que ho arreglava tot.
3: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
2: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
3: Eren ells, els iaios increïbles.
2: 26 de juliol.
3: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
0: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
0: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
0: Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta. 102.2.
8: De tu a tu.
9: Esports. Les notícies del matí.
10: 8:24 del matí. Anem amb la informació esportiva. A nit, el València va guanyar l'Eldense a la Ciutat Esportiva de Paterna, però la notícia va ser Peter Lim. Samuel Barjó.
11: Bon dia de nou, Sílvia. De seguida anem amb més detalls d'aquest amistós, però abans parlem de la sorprenent visita que ahir va sacsejar l'actualitat del València Club de Futbol. Peter Lim va estar a València en un viatge rellamp. El màxim accionista de l'entitat no es deixava veure per la ciutat des de desembre del 2019. Lim, que venia de presenciar la final del Mundial, va estar de matí comprovant l'evolució de les obres del nou Mestalla. També es va reunir amb Ron Gurley i Javier Solís, executius del club. La visita coincideix amb un moment clau per al València amb la inauguració del nou estadi prevista per a l'estiu que ve. I ara sí, anem al València Deportivo Eldense. 3-0 van guanyar els de Corberán en un partit en què, sobretot en la primera part, van ser prou superiors.

0: els valencianistes al conjunt de Claudio Barragán. Els gols van ser obra del debutant Sato, un golàs des de fora de l'àrea del japonès, de Jesús Vázquez i de Raba. Escoltem l'anàlisi del partit del veterà Luis Rioja.
1: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Sato, hemos visto a Deja, hemos visto a Dien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia, y en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partidos nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
0: I per aquesta competició que comença d'ací a un mes, fixar un objectiu ambiciós continua molt present en l'entorn valencianista. Ha de lluitar el València per estar en Europa? Això és el que pensa Rioja.
1: Es algo que queremos todo, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo.
0: Bones sensacions en el bàndol blanc i negre, com diem, no tant en el blaugrana, que va patir sobretot en els primers 45 minuts. L'Eldense va controlar millor el València en la segona part, però sense crear perill i amb desajustos en defensa que generen ocasions per als locals. Escoltem l'anàlisi de Guille Macho.
2: Partido para coger ritmo, coger sensaciones, en tres errores nuestros no forzados casi que hemos tenido ahí en nuestra área, pues estos rivales te penalizan mucho, pero también cosas que sacar en positivo y con mucho camino que queda de pretemporada para corregir cosas, coger ritmo y sensaciones.
0: Els de Barragán tornaran a jugar el pròxim dissabte contra l'Etifac Club, conjunt de l'Aràbia Saudí, a la ciutat esportiva Camilo Cano de la Nucía. El València ho farà també este dissabte contra el Castelló a les 8, en un partit que tornarem a oferir en directe per la televisió d'Apunt. I parlem per últim del Llevant i de la quinta incorporació granota per a esta temporada. Manu Sánchez, el futbolista, torna als Orioles, on ja va jugar cedit l'any passat, i coneix ben bé l'equip de Luis Castro, tècnic que va confiar en ell per a l'11 titular habitualment. Per a esta temporada, el lateral té clar que cal patir menys per a evitar el descens. Escoltem Sánchez.
3: Creo que la temporada que no se nos viene ahora sea igual de buena que la anterior. Sobre todo ese final de temporada que fue muy bonito y muy especial, sobre todo en el Ciutat, que hicimos grandes partidos y bastantes victorias, con muchas ganas de volver a ver a la gente, de volver a la ciudad y de empezar otra vez a la temporada.
0: Recordem que Manu Sánchez és lateral esquerre, té 25 anys, arriba cedit des del Celta per una temporada més amb opció de compra.
4: Gràcies, Samu. I fem ara una ullada a les carreteres. Sonia López, alguna incidència o complicació a aquestes hores?
5: A aquestes hores, grans complicacions no en tenim a les principals autovies del territori. A València tenim encara congestió al riu, a la zona de Xirivella-Mislata, a la B30. També a l'A7, quan passa per Bétera cap al sud, presenta algun tram de trànsit dens, i per obres continua també un poc de retenció a l'A7 a l'altura de Benicida en sentit Alacant. I a Alacant, l'únic punt que ara mateix presenta congestió és la Nacional 332 al seu pas per Santa Pola, Gran Alacant en direcció nord cap a l'Altet. I pel que fa al transport ferroviari, una informació d'interès, Sílvia, per a aquelles persones que tinguen previst desplaçar-se en metro per la nit a l'aeroport de València, que estem en època d'agafar vols de vacances. Metro València informa que per obres de renovació de la via a la línia 3 entre les estacions de Quart de Poblet i d'Aeroport, el servei es modifica a partir de les 11:20 de la nit. És a dir, això vol dir que l'últim metro finalitza el recorregut a l'estació de Mislata al Masí de diumenge a dijous i fins al 30 d'agost. El servici nocturn de divendres i dissabte, el de cap de setmana, es presta amb normalitat. A més, recordem que la circulació del metro entre les estacions d'Alameda i Marítim continua, es manté interrompuda aquesta circulació per les obres de renovació dels túnels, i que continuarà així fins el 30 d'agost.
4: Informació al detall, gràcies, Sònia. I en l'horatge ho hem avançat, avui està actiu l'avís roig per calor i serà complicat.
6: Així és el dia de més calor de la setmana en un mes de juliol que ja podem dir que és històric, el més càlid des que es tenen registres al conjunt d'Espanya, també al territori valencià, i avui han destacat les altíssimes temperatures que hem tingut en punts de muntanya. A més de 1.000 metres d'altitud no ha baixat el termòmetre en tota la nit dels 30 graus. Això mostra clarament aquesta massa d'aire extraordinàriament càlida de procedència africana que ens està afectant des de fa dies, i que de fet avui farà, junt amb el vent de ponent previst, que les temperatures es disparen en moltes comarques i que puguen passar dels 42 graus. L'avís roig afecta comarques com la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall de Llorac-Cofrents. També poden tindre temperatures superiors als 40 graus en molts punts de les comarques centrals i del sud. També a les valls del Vinalopó, el Baix Segura, o inclús l'Alacantí, la zona interior, podrien tindre temperatures de més de 40 graus. Així que molta precaució, perquè aquesta situació dura tota la vesprada. Podem tindre també, a més, alguna tempesta, alguna tempesta associada a ratxes fortes de...

0: vent, i demà ja baixen lleugerament les temperatures, encara les tenim properes als 40 graus, tornen a pujar el dissabte, i el diumenge sí que sembla que tindríem una treva d'un parell de dies en què les temperatures serien les normals per a l'època de l'any.
1: Gràcies, Victòria. Són vora les 8:30 del matí.
2: Les notícies del matí, amb Sílvia Ucejo.
3: Els principals titulars de la jornada. S'espera que Almussafes anunciï el futur de la factoria Ford, però sobretot el de la plantilla. Més de 4.000 treballadors que des de fa 2 anys estan en una. I Sofia Riego.
4: Sí, així és. Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, i el president del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, es troben avui a la Ford d'Almussafes. Acompanyats de 3 ministres i es reuniran amb el president de Ford d'Europa després de l'acord amb una multinacional xina de l'automòbil. El cap del Consell ja va fer un avançament precisament ahir a les Corts.
5: Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
4: Després d'un any amb una baixada de càrrega del treball en la producció del model Kuga i el retard en la posada en producció del nou model Bronco.
3: Les Corts han aprovat els pressupostos de la Generalitat per al 2026. Més de 33.000 milions d'euros són els primers comptes de Pérez Llorca com a president del Consell.
4: Són, a més, els primers pressupostos aprovats en Espanya que inclouen el concepte de prioritat nacional, l'exigència que durant mesos ha posat Vox per a donar suport als comptes públics. José María Llanos n'és el síndic.
6: Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
4: El cap del Consell diu que no han fet concessions, però el cert és que per primera vegada este criteri s'aplicarà per accedir a ajudes socials o de vivenda. Des del PSPB anuncien que portaran la llei al Constitucional en el cas que detecten que es poden vulnerar drets constitucionals.
3: I continua la lluita contra els incendis que assolen Espanya. Esta matinada el veïnat evacuat pel foc d'Almorox a Toledo ha pogut tornar a casa.
4: En estos moments els bombers treballen per establir el perímetre d'este incendi que encara manté diverses carreteres tallades. A Zamora, a Rábano de Aliste, també hi ha veïns confinats. El foc avança sense control en este municipi pròxim a Portugal i es lluita també contra les flames a Huelva, on el vent ha complicat la situació, i també a León. Enguany s'han cremat a Espanya 123.000 hectàrees, segons dades del satèl·lit Copernicus, 4 vegades més que l'any passat per aquestes dates.
3: I avui també a Madrid la consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, assistís a la conferència sectorial de la immigració que presidís la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En l'ordre del dia, el balanç del procés de regularització extraordinària.
4: El ple del Congrés debat i vota avui per segona vegada la senda de dèficit, un pas previ per a poder tindre pressupostos generals de l'Estat el pròxim any.
3: A les Corts Valencianes, nova sessió de compareixences en la Comissió d'Investigació sobre les possibles irregularitats en les adjudicacions de vivenda pública de la platja de Sant Joan d'Alacant, conegut com el cas Les Naus.
4: El jutjat de Catarroja declara avui el director de Recursos Humans de la Diputació de València, o ho fa davant la jutge que instruís el cas de la Dana d'octubre de 2024.
3: A Castelló de la Plana es fa avui l'elecció de les reines de les festes i dames de la ciutat per al pròxim 2027. Poc abans de les 7 de la vesprada, l'alcaldessa Begoña Carrasco farà la telefonada a les 2 afortunades, major i infantil.
4: I Pet Shop Boys actuaran esta nit al Roig Arena. Serà el primer dels 2 únics concerts que faran enguany a Espanya.
7: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollúa!
9: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
9: Generalitat Valenciana.
12: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
13: I també poders curatius.
12: I que ho arreglava tot.
13: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
12: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
13: els iaios increïbles.
12: 26 de juliol.
13: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
15: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
7: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.

0: David.
1: Sí, l'any passat es va aprovar el pressupost a final de maig. Era comprensible per la qüestió de la lana. O sigui, este any hi havia dues opcions. Una era aprovar-ho ara, o l'altra era anar als terminis habituals i legals, que és el que ni posen a l'Estatut, que és aprovar-ho a final d'aquest any per a l'any que ve. Per què no ho fa Llorca així? Pues, jo crec que té una qüestió molt... un desig personal de tindre un pressupost, o sigui, de tindre un element propi, perquè, clar, l'ha heredat la gestió, i tindre un pressupost és com dir això ja és meu, no? I el volia tindre lo más abans possible, i bé, ja ho té. Eixa és la qüestió. I respecte a les sessions, home, jo crec que pensar que si tens un soci que necessites el seu vot per aprovar un pressupost, no fer una sessió, això és impossible. O sigui, tens que cedir. És el normal.
0: Bueno, o sigui, només ha quedat ahí l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pendent. PP no està disposat a aquesta retallada que suma vora un milió d'euros, encara que a Vox...
2: I al final Vox l'aprova. La enmienda que presenta la UL, PP no se l'aprova a Vox, però luego cuando se hace la votación general sorprende que Vox sí que apoya el presupuesto para la Academia Valenciana de la Lengua. Fue una decisión que yo creo que a todos los que estábamos presentes nos sorprendió, y otro ejemplo más en el que acaba claudicando Vox frente al PP. Y coincido totalmente con Burguera en que de cara ya pensando en la pre-campaña electoral, en las próximas elecciones, ayer las caras que se veían en las Cortes Valencianas eran de alegría absoluta entre los miembros del Consejo y en el PP, porque con esto Juanfran Pérez Llorca sale reforzado. Ya va con un proyecto propio y con un trabajo hecho de cara a las próximas elecciones, o en busca de esa ratificación de su candidatura, que tendrá lugar en septiembre, con un trabajo detrás de yo tengo unos presupuestos y tengo el apoyo de la Cámara y he trabajado. En cambio, si no los hubiera presentado, tendría ese punto de debilidad.
0: Esa es la pregunta, David. ¿Com d'importants es tindre uns pressupostos per a que finalment es despeji ese dubte, no?, de si serà o no candidat?
1: Es que l'important de aquesta qüestió no és tindre els pressupostos, sinó fer el que tu dius que vols fer. És a dir... serà el pressupost és una qüestió bona per se, per tindre-los. El que passa és que si després no els executes, en fi, i en tot això el podem parlar molt, que si serà, que si no serà, que sí que passarà amb els pressupostos, però la part evidentment que sí que és positiva és que tu volies tindre un pressupost. Pérez Llorca volia tindre-lo i ja ho té. No sempre tens el que vols en política. Aleshores, eixa és la, jo crec que és la part més positiva per a ell i per al PP, perquè ha assolit un objectiu. Aleshores, jo crec que per aquesta part Llorca pot estar content, perquè ha assolit el seu objectiu, que era tindre el pressupost.
0: Uh-huh. L'oposició ha criticat estos pressupostos, el PSPB els ha qualificat de racistes i de xenòfobs. Anem a escoltar a Diana Morán del PSPB i a Carles Esteve de Compromís.
3: Es un día muy triste, muy triste, y no nos lo merecemos. Si efectivamente se produce discriminación de unos ciudadanos frente a otros, vamos a recurrir al Constitucional.
4: No ens ha de preocupar que Vox presente infinitat d'esmenes per a eliminar paraules com violència de gènere, masclisme, igualtat de gènere. El que sí que ens ha de preocupar és que el Partit Popular voti a favor d'això.
0: Ho apuntaves abans, David, queda per veure com se substanciarà en la pràctica l'aplicació d'aquest criteri de prioritat nacional. El PSPB diu que estarà molt pendent, alerta, vigilant a que no es vulneren drets fonamentals, si no anirà al Constitucional.
1: Sí, inclús ja anem volant a parlar de Hitler, no? O sigui, tenim una argumentació sempre, no? Sempre és el normal és que l'argumentació de l'oposició siga molt crítica i més quan s'aprova un pressupost

0: que és la llei fonamental, la eina capital per a un consell. Això és normal, que quan passa això, l'oposició fixe la seva posició de la manera més crítica possible. El que passa és que estem en un temps molt hiperbòlic en general, on les xarxes socials fan una tasca, jo crec que no de mesura, sinó de potenciar les divisions. Aleshores, quan es parla a l'oposició en algunes qüestions, i en este cas en el pressupost, sona tot un poquet impostat, una càrrega de dramatització més gran de la habitual, per la qüestió de ficar de posar el focus en Vox, en la seua influència i com accentua la seua participació en el pressupost, que en teoria no tindria que ser la seua participació, la seua influència, més que l'any passat, perquè la situació electoral, la situació de les forces a les Corts entre el PP i Vox és la mateixa.
1: Estes declaracions que esmentaves, David, les va realitzar ahir en Televisió Espanyola Diana Morán, la secretària general dels socialistes valencians. Acusava a Feijó d'estar dibuixant un escenari futur cada volta més paregut al de Hitler. Clar, des del PP ja han demanat una rectificació immediata, Sonia.
2: Claro, es que banalizar con Hitler, con Franco, es muy arriesgado, porque al final haces lo contrario de lo que ellos promulgan, que es la protección de la memoria y el recuerdo al pasado para que no caiga en el olvido. Precisamente comparar este momento actual con Hitler o Franco, que

0: terminan de presentar, porque Diana Morante, las declaraciones que hemos escuchado, decía que iba a examinarlo, ¿no? A ver cómo se aplica eso en la práctica, pues a lo mejor debería de recurrir a su propio pupilo, el gobierno de Gandía, de Prieto, porque premia con el triple de puntos a los vecinos de Gandía frente a los de fuera para acceder a una vivienda. Es que esto es lo que se traduce. Todo lo demás es eslogan de Vox para intentar captar voto, pero a la práctica es el arraigo, es lo que ella misma, lo que su propio gobierno del PSOE está aplicando en Gandía y en muchísimos otros municipios. Entonces no va a tener ningún recorrido legal.
1: Sobre els pactes, ahir es va pronunciar Núñez Feijóo, el líder dels populars, en el seu discurs de balanç de l'any electoral, i va defendre els pactes autonòmics amb Vox. L'escoltem.
2: No son pactos encapuchados, son pactos públicos, con medidas, en algunos con más de 100 medidas, donde se explicita el contenido y alcance de la estabilidad y del respeto que tenemos a las urnas.
1: És possiblement l'escenari més factible d'ací a un any un govern d'Espanya de PP Vox si aconseguissin la majoria suficient. Vull dir, el PP en aquests moments si fa anàlisi propi dels escenaris que s'han produït en les diverses autonomies on ha aconseguit governar, ha necessitat a Vox. No té suports suficients en aquests moments per a poder governar en solitari.
3: Un any és molt de temps. Es pot pensar que les coses poden canviar, però tenim una tendència des del 23 i jo crec que la tendència diu que el PP a soles no podrà governar i que Vox no vol que el seu recolze, que pot ser major com a la comunitat que en té 13 diputats o molt més xicotet com Andalusia, que només té dos o sigui, que el PP solament necessita dos per a arribar a dos diputats, dos vots més a la seva assemblea andaluza per arribar a la majoria, pot donar el mateix la diferència, perquè Vox vol fer patent la seva influència. I al govern central passarà el mateix. Vox voldrà que la seva influència es veja en els acords, o sigui, en el paper. Després veurem si això es tradueix en una execució real, perquè tenim que pensar una cosa. Ni el soci que col·labora, en aquest cas Vox, i en altres cas, per exemple, quan governava el PSPB era Compromís, ni a Vox, en aquest cas, ni al propi PP li interessa que es veja que no n'hi ha una execució real de les seues pactes, perquè aleshores desacredita el pacte i debilita els dos. Perquè de cara a una futura negociació o de cara a la influència que uno vol posar damunt la taula se desacredita. Aleshores, la seva influència no és... Ningú la ocultarà, perquè a l'oposició també li interessarà ressaltar-la. Con lo cual, passe con lo que passe amb l'execució, ningú reconeixerà que siga una situació més literària que real.
1: Uh-huh. Sonia, com veus l'escenari des d'un any?
0: Igual que la Comunidad Valenciana, es que es el ejemplo perfecto, por eso los presupuestos de Juanfran Pérez Llorca no son baladí, porque es lo que se puede replicar dentro de un año, en 2027, con Feijóo y con Abascal en el Congreso, precisamente. Ya se ha visto que es el fin del bipartidismo en exclusividad, es lo que ocurre actualmente. Pedro Sánchez depende de los partidos nacionalistas vasco, independentistas catalanes y de Sumar, y es lo que ocurrirá también con el PP, que necesitará de Vox para sacar adelante su investidura. Probablemente sea ese el escenario, porque las encuestas van así, cada vez más desafección hacia la izquierda por el desgaste de la corrupción, pero en cualquier caso es eso, es el de la ciudadanía desencantada con los partidos mayoritarios, con PP y con Vox, y que obliga a acuerdos, a entenderse, y aunque no se esté de acuerdo en todo y haya discrepancias, a integrar

0: 9 i 25 minuts del matí, encarem la recta final d'este informatiu, fem repàs d'actualitat, comencem amb una informació que arriba des del govern d'Espanya. El govern ha proposat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per a la Direcció General de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. A través del compte d'X del president del govern, Pedro Sánchez, s'ha fet ressò de la notícia i ha expressat que és un honor anunciar esta candidatura. Per primera vegada, diu, una dona i el nostre país estarien al capdavant d'esta institució fonamental per a la defensa del treball digne i la justícia social. I a casa nostra els contem que a Peníscola tanquen temporalment el bany de la platja sud per contaminació fecal. Raúl Piñano.
1: Les últimes analítiques de la Conselleria de Medi Ambient han detectat que supera el doble dels límits permesos en E. coli, un dels indicadors de contaminació fecal. Tot apunta a un origen residual per la proximitat de la zona de Marjal. L'Ajuntament està a l'espera de noves mostres per reobrir la platja. Dos platges més, a Torblanca i Alcossebre, han tingut aquest estiu el mateix problema.
0: A Calp han rescatat 43 persones que anaven en dues embarcacions i les han traslladat al port d'Alacant. Es tracta de 21 homes, 3 dones i 5 xiquets i xiquetes que han arribat en dues pasteres. Els serveis d'emergència van localitzar-ne una diumenge a 25 milles de l'illa de Tabarca i l'altra dimarts a 30 milles de Calp. A més, el grup 3 de la unitat contra les xarxes d'immigració de la Policia Nacional ha detingut 3 dels ocupants, 3 homes que conduïen les embarcacions per un presumpte delicte d'afavoriment a la immigració il·legal. El govern espanyol reuneix este matí les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Immigració. Ho farà a Madrid, on es troba Guillem Lizarde. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, en la cinquena Conferència Sectorial d'Immigració d'esta legislatura, la ministra Elma Saiz presentarà el balanç del procés extraordinari de regulació de persones migrants, que, recordem, ha rebut més d'un milió de sol·licituds. També s'abordarà l'aplicació del Pacte Europeu de Migració i Asil i el nou Pla d'Integració i Ciutadania. La reunió, prevista per a les 11:30, assistirà la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.
0: Antequera, a Màlaga, i la localitat toledana d'Alameda de la Sagra han recordat les dues dones assassinades esta setmana a mans de les seues parelles. Raúl Piñana.
1: Antequera, minut de silenci per Maria, que deixa orfes dos menuts, comptava amb una ordre d'allunyament anul·lada per la parella. La seva família denuncia que ho podria haver fet sota amenaça. Laura Jiménez, cosina de la víctima.
3: No sé, no hi ha un protocolo que diga, vale, esta persona ha venido aquí, ha podido venir por voluntad propia, ha podido venir coaccionada, vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente a ver si esto es correcto. María, ¿tú has venido por voluntad propia?
1: També han guardat un minut de silenci a l'Alameda de la Sagra per Rosana. Sara Simón, consellera d'Igualtat.
4: Es una familia que hoy está rota, es una familia que ha perdido a una madre, a una hija, a una hermana.
1: Interior analitzaran estos dos casos la próxima semana, juntament amb altres crims masclistes ocorreguts aquest estiu.
0: Avui serà un dia molt complicat per calor. L'alerta roja per calor a Alacant i una altra groga per tempestes i vent de fins a 160 km per hora ha obligat a prendre mesures en alguns municipis de la província. Delegació d'Alacant, Pilar Llorca.
5: Són diferents les mesures que estan vigents en molts municipis. A la ciutat d'Alacant han prohibit el bany a les platges a partir de les 5 de la vesprada, també el tancament de les terrasses i retirada de veladors de la via pública per aquestes fortes ratxes de vent que s'esperen. També es clausuren els parcs i el castell de Santa Bàrbara. Com diem, les principals restriccions entraran en vigor a les 5 de la vesprada. L'Ajuntament també ha comunicat a la patronal de la construcció que les empreses que en tinguen bastides, tanques i grues asseguren estos elements. A ells també suspenen les activitats a l'aire lliure. El treball en exterior dels empleats públics també s'han suspès. També s'ha obert un refugi climàtic per a persones sense llar. Totes aquestes mesures estaran vigents entre les 12 i les 8 d'esta vesprada. Similars mesures trobem també a Santa Pola, on també s'ha clausurat tots els camins de la serra, o al Campello i Benidorm. Por fin te
0: veo en otra luz. El Museu de Belles Arts de Castelló acull un concert del dúo Alejandro i Maria Laura. Demà els podran gaudir, com dèiem, al claustre del Museu de Belles Arts. Arribem al final d'este informatiu. Continuen informats en la sintonia de la ràdio d'Apunt.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
10: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
11: I també poders curatius.
10: I que ho arreglava tot.
11: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
10: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
11: els iaios increïbles.
10: 26 de juliol.
11: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
14: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.

0: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
1: I també poders curatius.
0: I que ho arreglava tot.
1: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
0: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
1: els iaios increïbles.
0: 26 de juliol.
1: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
13: De tu a tu.
14: 9:35, alerta per favor avui en la calor. L'obra de Gloria Fuertes destaca pel seu humor, per la ternura, pel pacifisme i eixa profunda crítica social, demostrant que el seu talent anava molt més enllà de la poesia infantil. I tenia frases com esta, deia Gloria Fuertes: he sigut feminista des de que era xiqueta, però no em vaig donar compte fins als 50 anys.
12: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
14: Què tal? Una abraçada forta a tots aquells que mos escolteu cada dia, als que esteu matinant de bon matí escoltant la ràdio i aquells que formeu part d'esta gran família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. L'actualitat de les últimes hores es completa amb una situació crítica per incendis forestals que ja situa al nostre país, Espanya, com el de la Unió Europea amb més superfície cremada enguany, destacant l'avanç del foc del Morós cap a Madrid, les evacuacions a Lleó i el devastador incendi de la Serra Nord de Guadalajara, sumats a un tràgic base de tràgics accidents que també s'han produït. En l'àmbit econòmic i polític, la banca i l'energia reporten beneficis rècords del Banc Santander, Iberdrola i Naturgy, mentre que les Corts Valencianes han aprovat definitivament, ara parlarem d'això, els pressupostos d'enguany per 33.305 milions d'euros gràcies al pacte entre el Partit Popular i Vox, que inclou ixa mesura de prioritat nacional. Finalment, a nivell internacional, destaca la estricta prohibició de xarxes socials a menors de 15 anys a França i, atenció, la celebració a Granada del sorteig de l'or de la Creu Roja. Però el 23 de juliol és una data de grans contrastos històrics, marcada per batalles decisives, fites polítiques i esport. A la nostra comunitat autònoma, el dia destaca per la batalla de Bernissa, el 1521, on les milícies de la revolta de les Germanies van vèncer l'exèrcit del virrei. Segles després, en 1812, l'Ajuntament d'Orihuela va jurar la Constitució de Cádiz en plena resistència contra la invasió francesa. I en l'àmbit espanyol, la data concentra fites de gran transcendència. En 1508 es va prendre l'estratègic senyal de Vélez de la Gomera, mentre que en 1936 es va crear la Junta de Defensa Nacional a Burgos després de l'esclat de la Guerra Civil. Més endavant, en el 69, Joan Carles de Borbó va jurar lleialtat a Franco davant les Corts, i en clau contemporània, un dia com avui, evoca la glòria esportiva del 1995, quan Miguel Indurain va conquerir el seu històric cinquè Tour de França, i la política recent amb les eleccions generals del 2023. A nivell mundial, este dia també va marcar el camí cap a la Primera Guerra Mundial en 1914 amb l'ultimàtum austro-húngar, i també es recorda per l'estrena de l'himne Obrer la Internacional, això va ser en 1888. I com no, també parlarem d'això, de la tràgica mort de la cantant Amy Winehouse, que es va produir el 2011, a més de la inauguració dels típics Jocs Olímpics de Tòquio, que van ser més que típics atípics en 2021. Són algunes de les cosetes que, com sempre, vos avancem només començar el nostre programa, que mos durà fins les 2 de la vesprada. Este format múltiple de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
12: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
14: Ja hi ha llum verda per als pressupostos de la Generalitat. Les Corts aprovaven definitivament uns comptes públics de 33.305 milions d'euros en un ple en què, com s'havia avançat en moltes ocasions, els vots del Partit Popular i Vox permeten tirar avant esta planificació econòmica. Són els primers pressupostos amb Juan Fran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat, i també els primers que assimilen eixa denominada prioritat nacional que defensa Vox. De fet, és la primera autonomia que assumeix este precepte de la formació verda en els pressupostos. Els comptes públics, quasi dos mesos després de que el Consell presentara el projecte i només 5 mesos abans del final de l'exercici, comptem amb el vot en contra de l'oposició, el PSPB i Compromís, i ascendixen a un total, com vos diem, de 33.305 milions d'euros, un 3,1% més que és de 2025. Els pressupostos engreixen un 3,1% respecte a l'any passat, o en el que en termes absoluts implica que tenen 1.014 milions més que els anteriors. A pesar de les discrepàncies, Vox ha avançat que això no anava a fer que retiraren el seu suport als comptes, de manera que en el ple del dimecres, d'ahir dimecres, se seguia el guió previst i els diputats de la formació s'unien als del Partit Popular en votar a favor d'aixos pressupostos.
8: Prioritat nacional per llei. Porque lo contrario no es neutralidad, es priorizar a extranjeros que acaban de llegar.
14: La denominada prioritat nacional que defensa Vox per anteposar als ciutadans espanyols en l'accés a la vivenda i les ajudes socials s'inclouen en aquests pressupostos gràcies al suport del Partit Popular a esmenes com la que establia una assignació prioritària dels recursos públics als que mantenen un arrelament real, durador i verificable en la nostra comunitat autònoma, o garantir l'accés a la vivenda sobre la base d'este principi.
15: La aprobación de estos presupuestos da la razón a los que hace 8 meses decíamos que había un candidato, que había un programa y que había una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Así de claro.
14: Amb l'entesa que s'evidenciava ahir dimecres, és la tercera vegada que el suport de Vox afavorix uns pressupostos proposats per un govern del Partit Popular després del canvi de govern de 2023. Els primers van ser quan els dos partits compartien el Consell, mentre els segons van tirar avant amb el suport extern de Vox, en els dos casos durant l'etapa de Mazón. Ara, els primers comptes de l'etapa de Llorca arriben quan queda menys d'un any de les pròximes eleccions autonòmiques.
16: Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
14: Divendres que ve, el dia 31, és quan es celebrarà l'últim ple de les Corts del curs polític. Serà amb una sessió que preveu el debat i la votació de la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos. Excepte sorpreses, també en este cas tirarà avant amb els vots del Partit Popular i Vox.
12: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
14: Victòria Rosselló, bon dia, què
17: bon
14: tal?
17: Bon dia, Sergi.
14: Jo ja el dic, allò del bon dia, per obligat compliment, perquè la cosa va complicant-se i avui especialment l'alerta roja és la protagonista i el punt d'atenció, almenys en la nostra comunitat autònoma.
17: Efectivament, estem en el pic d'este nou episodi de calor. El mes de juliol ja podem dir que és històric, que és el més càlid des de que tenim registres en el conjunt d'Espanya i també en el territori valencià. I avui aquest pic de calor es fa parlar d'avís roig en comarques com el sud de la Ribera, la Vall d'Albaida, punts de la Vall Vall d'Ayora Cofrents, la Canal de Navarrés, el Baix Segura, on poden passar dels 42 graus i arribar i fregar els 45. Per tant, de nou, un dia de moltíssima calor, on venim d'una nit de nou tòrrida. Hi ha hagut observatoris a més de 1.000 metres d'altitud que no han baixat dels 30 graus en tota la nit. Això dona una idea de com de càlida és la massa d'aire que ens està afectant provenint del nord d'Àfrica, i dona una idea també de quina situació ens espera avui, perquè s'afegeix el vent de ponent. No serà un ponent que bufe amb molta força, però sí que impulsarà els termòmetres en aquestes comarques on la brisa no podrà frenar la

0: pujarà i ens donarà valors de més de 40 graus en gran part del territori. A més, afegixen les tronades que de nou poden ser seques i anar acompanyades de fortíssimes ratxes de vent, puntualment en granís, poca pluja, però activitat elèctrica i sobretot fortíssimes ratxes de vent com les que venim registrant en els últims dies.
1: Em sap mal dir-ho així, però a més d'escoltar-te està fent-me per a viure i anar-me'n a casa quan acabes, saps?
0: Així és, la veritat és que és un dia bo per a treballar si tens aire condicionat i condicions que favorisquen que la situació siga suportable.
1: Ho contaven els companys de les notícies del matí fa un moment. Això ha fet que, a més, moltes activitats en les tres províncies i en moltes localitats s'hagin hagut que suspendre completament.
0: Correcte. Les hores centrals del dia és aconsellable no eixir al carrer, així de simple, perquè el risc és gran de colp de calor i d'estar afectats per esta situació.
1: Que aprofita això també per a les persones que estan treballant en el carrer i en llocs que no són els més recomanables, entre ells, és que no tenen aire condicionat o estan treballant baix d'una uralita sense anar més lluny. Gràcies, Victòria, que tingues bon dia.
0: Igualment.
1: Bon dia. 9:43.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Bé, l'actualitat política també mos trasllada avui a un nou nivell al debat públic, o almenys a un nou nivell a les classes d'història contemporània, si ho podem dir d'alguna forma. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha decidit que les crítiques habituals a l'oposició potser s'havien quedat una miqueta curtes, mira per a on. En una entrevista a Televisió Espanyola, es va créixer, potser, i la ministra assegurava que el camí de pactes d'Alberto Núñez Feijóo es pareix cada volta més als governs criminals com el de Hitler, així, sense anestèsia, que ho va soltar. Una comparació que, sens dubte, demostra un sentit molt fi de la proporcionalitat.
3: Alberto Núñez Feijóo s'equivoca, però està dibujant un camí que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
1: Directament. Bé, segons la lògica del Ministeri de Ciència, els acords autonòmics sobre impostos o gestió d'hospitals pareix que són el pas previ i inequívoc a l'ocupació d'Europa Occidental, o almenys això és la comparativa que s'atreveixen a fer. Un anàlisi rigorós que situa la política del carrer Gènova no ja al centre d'ETRA, segons Morant, sinó directament als llibres de text sobre la Segona Guerra Mundial. Això ho dia la ministra de Ciència, que no científica, pel que podem comprovar. Com era previsible, això sí, el Partit Popular no han encaixat gens bé esta barbaritat comparativa, una reacció comprensible, tenint en compte que passar de l'habitual discussió parlamentària a ser comparat amb el criminal més gran del segle XX és un salt notable i imprudent, fins i tot per als estàndards de la nostra política tal i com està avui en dia. Tot i la polarització, després ens queixem de que la gent està polaritzada, pues escoltant coses com aquestes. Bé, caldrà esperar a veure si després d'esta aportació de la candidata socialista a la Generalitat Valenciana, els discursos polítics de l'oposició comencen a traduir-se, no ho sé, a l'alemany, o si el debat públic recupera, encara que siga uns dies, l'escala de grisos. En fi, també ho heu escoltat fa un moment i ara canviant de tema i centrant-nos també en el que és l'actualitat meteorològica. L'Agència Estatal de Meteorologia eleva a roig l'avís per altes temperatures, avui dijous, en el litoral sud de València i Alacant, on es poden superar, atenció, els 42 graus i s'espera el pic càlid d'esta nova onada de calor. Per la seva banda, també l'AVAMET assegura que podrien superar-se els 44-45 graus en zones del prelitoral de València i del sud d'Alacant. La resta de la província de València, Alacant i l'interior sud de Castelló estan en avís taronja per altes temperatures d'entre 39 i 42 graus, més elevades com més al sud i cap a l'interior. Per cert, l'avís roig, que estarà actiu entre les 12 i les 20 hores, es preveu sobretot en comarques d'interior i prelitoral, ja que en el litoral entrarà, com contava Victòria, almenys una mica de brisa que frenarà eixes màximes en 35-36 graus. A la safari del nord de la Marina Alta sempre ocorre que les temperatures més altes es registren a partir de les 5 de la vesprada, quan la brisa del sud es gira completament. Ara per ara, el que es preveu és que el descens tèrmic es note i queden uns dies entre diumenge i dimarts. No es descarta un nou pic càlid posterior, és a dir, que si no hem eixit una, mos clavarem en una altra de si no res per acomiadar el mes de juliol, que l'AEMET ha qualificat d'extraordinari. Això per una banda. Per l'altra, i poquet a poquet avançant cap a les 10 del matí, ara també fem un repàs d'altres qüestions que conformen el protagonisme d'actualitat de la jornada.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: que és la principal notícia que obri pràcticament tots els titulars, almenys en la nostra comunitat. Abril, bon dia.
1: Bon dia.
0: Reiterem-nos una miqueta, és realment el pitjor dia d'estiu de la nostra comunitat autònoma.
1: Sí, afrontem avui dijous la jornada més crítica perquè fa a la calor, immersos en la que és la tercera onada de calor d'aquest estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís roig per temperatures extremes que arribaran fins i tot als 45 graus en punts de l'interior i prelitoral de València i el sud d'Alacant. A les zones de costa directa, l'entrada de la brisa mantindrà les màximes entre els 35 i els 36 graus, encara que amb un índex d'humitat molt elevat que dispararà aquesta sensació de basca.
0: És important reiterar això perquè estem davant d'un dia complicat. Bé, una altra qüestió és el nou foc a Toledo, que obliga a desallotjar dos nuclis poblacionals.
1: El foc continua arrasant Espanya. Un incendi forestal declarat a la localitat toledana d'Almoroig, limítrof amb la Comunitat de Madrid, ha obligat a mobilitzar la unitat militar d'emergències. L'Agència de Seguretat i Emergències Madrid 112 ha enviat ahir dimecres un missatge és alert per a informar que, a causa de la seva evolució, s'ha evacuat la urbanització de El Encinar de Alberche i que també s'ha confinat el municipi de Villa del Prado.
0: Està la cosa molt complicada. També tenim una última hora.
1: Sí, el govern proposa Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, com a directora general de la OIT, que és l'organisme de l'ONU dedicat al treball. La vicepresidenta segona aspira a desplaçar el togolès Gilbert F. Hongbo, acusat pels sindicats d'alinear-se amb Trump. De guanyar, Díaz no prendria possessió del càrrec fins a novembre de 2027.
0: Em preocupa i em pregunte, perquè ens clavem en persones, en noms, que a més no podem pràcticament ni pronunciar.
1: I això que però me l'he posat jo mateixa.
0: No, no, però no ho dic per tu, dic perquè és fregar-se més que esclava.
1: És autoflagelar-se.
0: La gent com Yolanda Díaz, que va de Julio Iglesias a Gilbert Hongbo. Bueno, en fi, ara parlarem de més cosetes. Són les 9:48.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I sense deixar el tema de les temperatures, també vos avançàvem ahir. La boia de València ha marcat el dimarts un 28,6 graus de temperatura màxima. És un registre que afecta directament l'equilibri de l'ecosistema marí. Estem parlant d'unes altes temperatures que alteren la vida marina als oceans i afecten l'activitat pesquera. D'això n'hi ha que ser molt conscient. El canvi climàtic provoca que les extremes temperatures minven les poblacions de peixos i l'aigua tinga menys quantitat d'oxigen que l'habitual. Això mos ho contava José Tena, que és el nostre col·laborador habitual i és director de l'Institut d'Investigació en Medi Ambient i Ciència Marina de la Universitat Catòlica de València. Per això són necessàries piscifactories terràquies com la d'Alacant, que és única al món i està especialitzada en la cria de lechola, que produeix 600 tones a l'any. Aquesta espècie és molt sensible a les variacions tèrmiques, per això s'ha dissenyat instal·lacions terràquies amb uns tancs en forma d'anell. I és que la sobreexplotació pesquera de la lechola ha fet que la població d'esta espècie autòctona del Mediterrani minve significativament. Es cataloga com un producte gourmet amb molt de valor en la cuina nacional i internacional. En definitiva, estem parlant d'un sistema de producció que respecta el benestar animal abans del seu consum humà i simula unes condicions semblants a les que tindrien a la mar. Això per una banda. I per l'altra, parlar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que solventar unes coses no les solventa, però per l'altra part, a més, un comunicat per a prohibir el bany en tot el traçat del canal Xúquer-Túria. És a dir, la infraestructura connecta el riu Xúquer, que és l'embassament de Tous-la-Ribera, i el riu Túria, la potabilitzadora de la presa Manises. La Confederació explica que, amb motiu de la pujada de les temperatures, és lògic que s'hagi registrat un increment de banyistes al canal, la qual cosa, per a la Confederació, comporta un greu risc per a la seva integritat. El canal Xúquer-Túria té 60 quilòmetres de llargària i travessa 14 pobles. Estem parlant d'Alzira, de Tous, Guadassuar, l'Alcúdia, Benimodo, Carleta, Alfarb, Alginet, Benifalló, Picassent, Torrent, Aldaia, Quart de Poblet i Manises. I segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, hi ha que tindre en compte que es tracta d'aigües molt perilloses, amb ports corrents en les quals la vida dels banyistes corre perill de mort. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alzira, això sí, ha publicat en el seu compte de Facebook que durant els pròxims dies es preveu un augment de cabal i les condicions meteorològiques adverses que podrien afectar el canal Xúquer-Túria. Això per una banda. Però per l'altra, podríem parlar de viatjar. Una cosa, una afició i fins i tot un fet que ja no és cosa només de persones. En plena temporada alta de vacances, com la que estem ara, també els animals de companyia es traslladen amb els seus amos quan estos gaudixen d'uns dies de descans. Som molts els que els portem darrere. Una nova normalitat a la qual el sector s'adapta a passos agigantats. De fet, Alejandra Hammann, que és directora de màrqueting de Bayoil Textil, afirma que vora un 65% de les persones decideixen reservar en un hotel si està preparat, això sí, per a rebre mascotes.
3: Casi el 65% de las personas toma la decisión

0: si ese hotel está preparado para recibir a sus mascotas.
1: Per això, al nostre país hi ha més de 69.000 hotels pet-friendly, és a dir, que accepten animals.

0: La primera empresa espanyola que llança una col·lecció específica per a hotels que admeten mascotes. Una línia de productes amb una resistència i durabilitat impressionants.
1: Unos colchones en diferentes tamaños, también unas almohadas y unas mantas. Tiene primero un tema de resistencia y durabilidad impresionante.
0: L'objectiu és facilitar a la clientela i als hotels l'allotjament dels companys de quatre pates, que poden complicar un poquet la logística del viatge si volem que mos acompanyin, com és habitual. Per això, en alguns establiments ofereixen també menjadors, abeuradors i llits per a les mascotes. Això per una banda. Per l'altra, Onda tindrà universitat a partir d'octubre i ho farà amb la implantació de 10 graus universitaris en una nova seu de la UNETA Castelló, la qual s'ubicarà a l'edifici Ágora Onda, que és l'antic parc de bombers. L'Ajuntament està acabant de construir-lo ara i així ho han anunciat dimecres l'alcaldessa Carmina Ballester i el director de la UNED de Castelló, Alejandro Ribes. L'edifici Ágora Onda, a més d'allotjar la nova seu de la UNED en la planta superior, també disposarà d'una nova biblioteca i una sala d'estudis. Per cert, i tornant a la qüestió futbolística, li diuen Nando Díaz, és valencià i és un dels perruquers de confiança de la selecció espanyola de futbol. També és l'autor del canvi de pentinat de Ferran Torres. L'amistat amb el futbolista de Foios l'ha ajudat a ampliar la nòmina de clients. Cucurella, Marcos Llorente i Pedro Porro, del que es parla avui molt, són alguns campions que ja han confiat en ell i tenien cita abans dels himnes, dels focus i del xiulit inicial.
2: Pues sí, la veritat és que, bueno, comencé a tenir el moño a Ferran quan estava sent l'època del València. M'he quedat la primera vegada per anar a la selecció. A partir d'ella comencé a agarrar confiança en ells. Ja formen part un poc de la selecció. Bueno, fa de temps ja que ja agarres un poc de confiança i, bueno, a partir de ser el seu barber també, pues, he pogut dir també que sou el seu amic.
0: Tot va començar quan va decidir fer-se càrrec del moño de Ferran Torres a València. Ahir també és quan es va donar inici a la confiança amb alguns dels jugadors que ja formen part un poc junt al perruquer de la selecció.
2: Sí, bueno, ara comencé a recordar i els moments que estava ahí en els jugadors eren moments de molts nervios. Si he sigut també un poquet de sort, no? Que les meves mans hagin tocat a jugadors i li hagin donat un puntet ahí de no sé, d'il·lusió, diguem-ho així d'una manera, no? Pues per mi molt content, la veritat.
0: Tornem a casa perquè el Certamen Internacional d'Habaneres de Torrevieja esta setmana serveix el menú principal amb les agrupacions que entren en concurs. La fase competitiva s'allargarà fins demà divendres i la nit de dissabte reservarà per a la gala de lliurament de premis i la clausura d'esta 72 edició que està declarada d'interès turístic internacional i que compta, de més, amb la medalla al mèrit cultural de la Generalitat. Totes les agrupacions que entren en competició interpreten com a Habanera Pliada, Habanera de Sal, una composició amb lletra de Belén Puente i música d'Antoni Mas, juntament amb dos habaneres lliures més i dos polifonies. Això ho detallava l'organització d'este certamen de referència en l'àmbit coral i, de fet, l'alcalde va estar ací visitant este programa.
3: Para nosotros es nuestra tradición histórica, es el emblema cultural de la ciudad de Torrevieja, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos 15 agrupaciones corales, 12 de ellas provienen de 12 países distintos, ¿no? 4 continentes representados, ¿no? Escuchar pues a un chino, a un ruso o cualquier otra nacionalidad, pues cantar en español, pues es complejísimo, ¿no? Y hacerlo con una vocalización perfecta, pues al final, lógicamente, es donde uno comprueba que la música es ese lenguaje universal.
0: I un servidor que va fer aquesta retransmissió l'any passat pot dir-vos que és espectacular. Bé, en total, els organitzadors d'este concurs estimen que pel Teatre de Torrevieja passaran estos dies uns 700 integrants de les diferents corals. Esta edició del certamen d'Habaneres repartirà 47.500 euros en premis. N'hi haurà 9, entre altres. El guardó Ricardo Lafuente, que és el màxim reconeixement al qual aspiren els corals, està dotat amb 12.000 euros. Recordem que la nit de dissabte reserva per al lliurament de premis i la clausura, una gala que es podrà seguir per esta casa, per la televisió, per A Punt. Des de l'organització del Certamen Internacional d'Habaneres de Torrevieja, també han recordat que per tal d'afavorir l'assistència del màxim públic possible, l'aforament del Teatre Municipal s'amplia amb una pantalla de grans dimensions i butaques en el passeig de Vista Alegre, això és, al costat del monument al coralista durant cada nit.
4: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: I en este temps que tenim per davant també fem un repasset d'algunes de les portades i titulars destacats dels diaris tant de tirada nacional com comunitària, Abril.
5: Comencem amb els diaris d'àmbit autonòmic. Levante, el mercantil valenciano, titula Volkswagen trenca amb les firmes valencianes de la Gigafactoria. També destaca que el Partit Popular i Vox aproven els primers comptes de la prioritat nacional. Les províncies també porten la seva portada al tema de Ford, apunta que la companyia tanca un acord amb la xinesa Geely per a produir en la planta d'Almussafes. El diari Información d'Alacant obri amb l'alerta extrema per calor i el periòdic Mediterrani de Castelló destaca que

0: el Partit Popular i Vox donen llum verda als primers pressupostos de la prioritat nacional. En clau nacional, els comptes de la Comunitat Valenciana també són notícia de portada. El País titula PP i Vox porten per primera vegada a una llei la prioritat nacional. I El Mundo porta en la seva portada que el govern va rescatar Plus Ultra amb l'accionariat falsejat.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
2: De fet, la pròpia Narbona ahir no sabia com eixir d'algunes de les preguntes que li feien en la comissió d'investigació. Bé, la cosa està prou complicadeta, però ja parlarem d'això en les successives edicions d'este programa. Ara pràcticament estem de cara al cap de setmana i tampoc excepte en coses puntuals anem a complicar-nos massa la vida. Bé, anem a parlar de la calor una vegada més, que s'intensifica i ho fa també als camps de clavellons. La floració ha arribat abans del que estava previst i els agricultors estan treballant perquè arriben fresques a la batalla de flors d'este diumenge. La batalla de flors és l'acte que tanca la Fira de Juliol de València. Miquel Galán és floricultor i recorre els camps per a comprovar que els clavellons aguanten bé la calor. Enguany, com us diem, les altes temperatures han fet esclatar les flors abans del previst.
3: Són 2,5 o 3 de mitja tots els dies, clar. La flor avança molt, molt més del que ha avançat. Però, bueno, ho han controlat i jo crec que està espectacular.
2: Davant d'esta situació, el rec i la humitat són ara els seus millors aliats i reguen aproximadament cada 7 dies.
3: Reguem aproximadament cada 7 dies i, si és necessari, entremig regar cada 4, pues reguem cada 4 dies perquè la flor siga el més esponjosa possible i agarri el tamanyo més gran possible.
2: Ara n'hi ha un repte, que és que esta munició acolorida arribi fresca a la batalla de les flors del pròxim diumenge, posant el punt final, com vos diem, a la Fira de Juliol de València. Ja este mes tòrrid que està fent que tots suem amb unes quantitats inusuals. Serà la notícia del dia i d'això parlarem també al llarg d'estes hores. Ara anem a ampliar moltes de les informacions que, com sempre, mos porten els nostres companys d'informatius en qüestió de segons que sonaran les senyals horàries. Tornarem en la segona hora del programa en qüestió d'uns minuts. Fins ara.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: En poc més d'una hora està previst que es faça un anunci sobre el futur de la Ford d'Almussafes. Allí estan avui el president del govern, Pedro Sánchez, i el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que ha dit que l'anunci serà molt beneficiós.
6: Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
7: El cap del Consell ja va fer este avançament del que avui s'anunciarà. S'especula que podria ser l'aplicació d'algun tipus d'acord amb la multinacional xina de l'automòbil Geely, tot i que no hi ha confirmació oficial. L'anunci arribarà un any després d'una baixada de càrrega de treball en la producció del model Kuga i el retard en la posada en la producció del nou model Bronco.
4: Gràcies, Sònia. I actualitzem ara l'última hora dels incendis que cremen a diferents punts d'Espanya, perquè pareix que un dels que més mal ha estat fent estos dies podria començar a presentar ja una millor evolució. Marta?
8: Sí, és l'incendi de la Mierla a Guadalajara, que ha arrasat unes 32.000 hectàrees, continua actiu, tot i que ja es parla que ha entrat en una fase d'estabilització. El govern de Castella-La Mancha ha alçat el desallotjament de 5 pobles dels 34 evacuats. Pot tornar a casa també el veïnat desallotjat per l'incendi d'Almorox, a Toledo, a excepció d'una urbanització de l'Encinar d'Alberche. D'altra banda, l'incendi a Cervelló, a Barcelona, ja està estabilitzat. I 130 bombers de l'Infoca, els bombers d'Andalusia, continuen treballant per controlar l'incendi que afecta el cerro de l'Andévalo, a Huelva, i que té desallotjades 384 persones de Villanueva de las Cruces. En esta província també s'ha donat per extingir l'incendi forestal del paratge del Monaster de la Real, que va obligar a tallar ahir la línia de tren entre Huelva i Safra.
4: I tot en un context en el que la calor continua. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès una actualització fa uns minuts del butlletí de fenòmens meteorològics i ha establit una alerta roja per temperatures màximes al litoral sud de València i d'Alacant, alerta taronja per temperatures màximes en l'interior sud de Castelló, interior i nord de València i interior litoral nord d'Alacant, alerta groga també per temperatures màximes en el litoral nord de Castelló i també per tempestes, alerta taronja al litoral d'Alacant i groga a l'interior d'Alacant i al litoral sud de València i tota la costa d'Alacant. Marta.
8: Sí, es preveu que avui siga el dia més calorós de la setmana i de la onada de calor. Un augment del mercuri vincular al vent ponent farà que les màximes on bufa este vent passen del 40 graus. A més, la sensació

0: mica serà major a la que marquen els termòmetres. Pel que fa al cel, hi ha que ser previngut, ja que de vesprada augmentarà la nuvolositat i al sud tindrem possibilitats de tempestes, la majoria seques, que poden deixar ratxes molt fortes i granís. Tenim avís groc a totes les comarques del sud per les tronades. No es descarta la formació d'esclafits, que poden ser perillosos, sobretot pel vent intens.
1: Gràcies. I la nova llei antitabac amplia els espais sense fums. No es podrà fumar en terrasses, platges ni parades d'autobús. Sònia López.
2: A més, la nova norma prohibís expressament fumar i vapejar als menors d'edat amb sancions de fins a 200 euros per als pares. Sobre les novetats que introduís el projecte de la llei, hem parlat amb Raquel Fernández, presidenta de nofumadors.org.
3: Es muy positivo el hecho de esta ampliación de espacios al aire libre sin humo de tabaco, especialmente rompiendo ese nudo entre tabaco y ocio. Va a ser clave para desnormalizar el consumo de tabaco, para proteger a los que no fumamos, incluidos trabajadores de hostelería.
1: I Renfe inicia esta setmana les obres de modernització i millora de l'accessibilitat a l'estació de Benifaió al Almussafes, parada que pertany a la línia C2 del nucli de Rodalia de València i per on passen cada dia 80 trens i 3.600 viatgers.
2: Esta actuació forma part del pla A Punt de Renfe per a millorar 110 estacions a tot l'estat, 15 de les quals a València, durant 18 mesos i amb una inversió total de 3,2 milions d'euros. A hores d'ara ja han començat les obres a les estacions d'Alzira, Seraco, Catarroja, Cullera i ara Benifaió. El segon grup el formen les estacions de Pusol, Massanassa, Borriana, Nules i Albuixec. Finalment serà el torn de les estacions d'Almenara, la Pobla Llarga, Les Valls, Algímia i a València, Sant Isidre.
1: I en els esports, el València dona bones sensacions en la contundent victòria per 3-0 sobre el Club Deportiu Eldense, Paula Alfonso.
4: Els de Corberà van manar en la primera part sobre el conjunt de Claudio Barragán. Els gols van ser obra del debutant Sato, de Jesús Vázquez i de Raba. En canvi, el conjunt sabater va controlar millor el València en la segona part, però sense crear perill i amb desajustos en la defensa que generaren ocasions per als locals. Escoltem l'anàlisi del partit del veterà Luis Rioja.
5: En este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Zato, hemos visto a Deja, hemos visto a Dien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia, y en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar que este tipo de partidos nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
4: Tot el dia en què Peter Lim torna a València 7 anys després. El màxim accionista del club va estar de matí comprovant l'evolució de les obres al nou Mestalla.
1: I això és tot de moment. Gràcies, Paula. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Som Apunt. En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
8: Eren ells, els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de

0: Es turístico internacional en la Vila Joiosa, el poble dels colors.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollúa!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
4: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
5: I també poders curatius.
4: I que ho arreglava tot.
5: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
4: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
5: els iaios increïbles.
4: 26 de juliol.
5: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
7: De tu a tu.
6: A punt ràdio. Sergi Olcina.
8: Són les 10 i 9. Avui ja hem avançat un dia més en este juliol tòrrid i calorós, per no dir un pelet asquerós que estem patint enguany, en este 2026. La veritat és que hi ha molts punts candents dels que podríem parlar, no només de les declaracions de Diana Morant comparant a Feijóo amb Hitler, que és una de les coses més grosses que hem pogut escoltar, sobretot en les últimes hores, sinó també les alertes que són protagonistes també en la jornada d'avui, sobretot les alertes roges sobre part del nostre territori, que ai, sí que n'hi ha que incidir especialment, sobretot per la nostra seguretat i per la nostra salut. Per tant, parlarem d'això en els pròxims minuts. Ara el que fem és saludar a la gent que comporta tota l'actualitat local i comarcal, sobretot en algunes de les portades digitals i també impreses. I em pregunto per què no saludar a Gemma Alexandre, que com sempre està en Infoturia. Gemma, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. La victòria d'Espanya davant l'Argentina en la final del Mundial es va seguir de manera massiva al Camp de Túria. El gol del València Ferran Torres en el minut 106 va fer tremolar les places dels municipis de la comarca, com l'Eliana, on vora 3.000 aficionats es van reunir per a gaudir d'un dia històric. A la Pobla de Vallbona també es va instal·lar una pantalla gegant. Allí la segona estrella es va viure d'una manera especial pel triomf del seu veí, Alejandro Grimaldo, membre de la selecció espanyola que va pegar les seues primeres patades al baló a l'Atlètic Vallbonense. El president de la Diputació de València, Vicent Montpó, ha visitat Domenyo per a conèixer les actuacions impulsades per la institució al municipi. Entre elles destaca el projecte per a connectar el nucli urbà amb el carril bici de la CV35 mitjançant una nova via ciclopeatonal de més de 600 metres. A més, la Diputació també ha invertit prop de 230.000 euros en la millora del camí d'accés al castell i a l'ermita de l'antic poble. L'alcalde de Ribarratxa, Robert Raga, s'ha reunit amb l'equip tècnic de la Conselleria de Sanitat per a continuar avançant en el projecte del futur centre d'atenció primària del municipi. Durant la trobada s'han presentat els primers plànols i recreacions del nou edifici, amb la previsió que el projecte bàsic estigui finalitzat abans de final d'any. L'objectiu és que les obres es puguin licitar al llarg del 2027. També a la Pobla de Vallbona, la Conselleria de Sanitat ha licitat la redacció del projecte i la direcció de les obres del nou centre de salut. El nou edifici, que començarà a construir-se en 2027, donarà servei a més de 25.000 usuaris i disposarà de 18 consultes de medicina de família, 15 d'infermeria, una àrea de pediatria, rehabilitació, atenció a la dona, cirurgia menor, un punt d'atenció continuada i una base de suport vital bàsic, entre altres serveis. I en Agenda Llíria celebrarà este divendres la victòria de la selecció amb una macrodiscomòbil al pàrquing de la Cultural a partir de les 11. A més, la ciutat acollirà una nova edició del Jumfest que reunirà diferents propostes musicals. El divendres inauguraran el festival Els Violoncelli Brothers i el dissabte actuarà Pere Vicalet amb l'orquestra Llíria City of Music. I a la Pobla de Vallbona el dissabte a partir de les 11 al Parc Municipal, tribut a Pereza, Leiva i el Canto del Loco.
8: Això per una banda, i per l'altra, a aquestes hores també, perquè no saludar, anant una miqueta més cap al nord de la nostra comunitat, a Clàudia Cózar, que com sempre ens conta les coses que són protagonistes per aquella zona des de Ràdio Benicarló. Clàudia, bon dia.
10: Bon dia, companys amunt i avall, bon dia de nord a sud. Vos proposem un pla que tindrà xoc demà ací a Benicarló. La platja del Morrongo acollirà la segona edició de l'espectacle aeri de drons organitzat per la regidoria de turisme de l'Ajuntament. Una proposta que torna després de la bona acollida de l'any passat i que s'han consolidat com un dels atractius de la programació estival. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures al cel nocturn fins a 17 mitjançant una coreografia sincronitzada. El muntatge tindrà una durada aproximada de 15 minuts i estarà acompanyat de música per tal d'oferir una experiència visual i sonora pensada per a tots els públics. Per tal de gaudir de la millor perspectiva de l'espectacle, es recomana situar-se al passeig de Manuel Azaña o també la zona sud de la platja del Morrongó a l'avinguda del Marquès de Benicarló, punts des dels quals es disposarà d'una visibilitat òptima de les figures que formaran estrons. Vos esperem, companys. Clàudia Còzar, Ràdio Benicarló.
8: Ahir ho deixem, perquè ara tenim que mirar un poquet al nostre entorn, ja que les frases «fa més calor que mai» o «mai havia passat tanta calor» cobren estos dies tot el sentit.
7: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
8: Estem en directe, com us dic, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a estes hores, 10 i 13 del matí d'este 23 de juliol, atípic per les temperatures, i travessem la que és la tercera onada de calor de l'estiu, suposant que encara ens queda tot el mes d'agost per davant. Però avui la situació és especialment preocupant, perquè, com anem comentant des de que hem començat el programa, serà el dia, de moment, més crític en el que portem d'estiu, que tampoc és tant, eh? Estem parlant al voltant d'un mes, només. Són màximes que arribaran als 45 graus en punts de l'interior i prelitoral de València i el sud d'Alacant, i que no es compensaran amb les mínimes durant la nit, que això és una altra qüestió. Sobre l'alerta i la necessitat d'extremar precaucions en un dia com este, anem a parlar amb Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior, que estava previst que avui mos visitarà si a l'estudi, però les circumstàncies han fet impossible eixa visita. Però, per tant, també hi ha que reconèixer que el conseller ha tingut el detall d'atendre-mos per telèfon. Conseller, què tal? Bon dia, com estem?
11: Bon dia, Sergi. Pues aquí estamos, el Centro de Coordinación de Emergencias de Aliena.
8: I molt pendents, no?, de la situació, que és extremadament preocupant pel que afrontem avui.
11: Sí, pues que estamos en un nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales, es decir, existe un riesgo extremo de que se pueda producir un incendio, y luego también porque estamos en una nueva ola de calor que va a afectar fundamentalmente al litoral sur de Valencia y al litoral sur de Alicante.
8: Conseller, l'AEMET ha activat eixe avís roig per temperatures extremes al litoral sud d'Alacant, com està dient-nos vostè, també de València, però quines són les mesures que ha pres la Generalitat en aquestes zones, que són pràcticament excepcionals, atenent a la situació?
11: Sí, pues, cuando hay una ola de calor y un nivel de preemergencia 3 de riesgo extremo de incendios forestales, pues se toman una serie de medidas conjuntas en el que se da una serie de recomendaciones a la población para evitar en todo momento que se pueda producir un incendio. Pero yo quiero recordar también que en el día de hoy no solamente es la ola de calor lo que nos puede afectar, sino también una alerta de tormentas importantes en el litoral norte y en el litoral sur de la provincia de Alicante. Una alerta que va a ir acompañada también de tormentas secas, de granizo y de fuertes vientos, lo que complicaría en el caso de producirse un incendio poderlo extinguir en el menor plazo posible.
8: De totes formes, esta onada de calor que, com vostè està dient, incrementa el risc de preemergència per incendis forestals a tota la comunitat valenciana, ens du com a positiu que vostès des de la Conselleria i des d'Emergències ja porten temps, a més recorde que vostè i jo vam tindre aquesta conversa, treballant en el cas de que alguna d'aquestes situacions es poguera produir.
11: Pues sí, de hecho este año, y como bien ha comentado, ya hemos tenido muchas olas de calor. Yo creo que es el año que más olas de calor estamos teniendo periódicamente. Ya en junio fue un mes muy caluroso y en julio, que yo recuerdo, ya tenemos tres y probablemente para el final de semana o la semana que viene venga una cuarta ola de calor. Por eso es muy importante la concienciación ciudadana en todo momento, ¿no? La prohibición de tránsito por senderos y campos a través. También vigilar mucho a las personas que son más vulnerables, como los menores, personas mayores, enfermas o otras personas que puedan ser vulnerables, y también tomar medidas a nivel de la casa, como es mantener la casa fresca y ventilada, utilizar la protección para rayos solares, aquellos que puedan disfrutar de la piscina, que hoy es un día, como usted sabe, que muchos ayuntamientos han abierto el horario de piscinas para que la gente se pueda refrescar en esta situación.
8: Sí, algunos incluso gratuitamente, conseller, tingantes.
11: Sí, sí, yo creo que es una buena decisión por parte de los ayuntamientos, sí, ¿eh? Porque siempre está muy bien en una hora de calor poderse refrescar, ¿no? Y también, pues, quiero recordar también que en caso de necesidad, en caso de ver algo de humo, alguna llama, que enseguida llamen a 112, porque de hecho eso es lo que nos está facilitando en los últimos años, poder actuar lo más rápidamente posible. Y quiero poner ahora en valor, ¿no?, el trabajo que hacen los servicios esenciales de emergencias, los bomberos de los consorcios provinciales, los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y todos los colectivos,

0: policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil, que col·laboren en todo momento para poder actuar en caso de incendio.
1: N'hi ha que tindre clar que tots tenim que donar suport a tot això. Esta casa, de fet, també va emetent una sèrie de consells referides a la prevenció dels incendis i també a la salut de les persones en onades de calor com estes. Ja per no llevar-li massa temps, conseller, es parla ja del juliol més càlid del que hi ha registres. Inclús han hagut nits com alguna de les passades que han sigut de les més càlides de la història. Tot apunta, a més, que cada vegada anirem batent este rècord. Això, imagines, també un repte per a la pròpia Conselleria d'Emergències.
0: Pues sí, efectivamente, estas temperaturas tan elevadas, y como bien dice, que por la noche no descienden, supone que haya más combustible en la masa forestal y que tenemos que estar todos muy atentos, pero todos, me refiero a toda la ciudadanía y a todos los servicios, estar previstos y reforzar en todo momento esta seguridad.
1: Consellera Juan Carlos Valderrama, ha sigut un plaer tornar-lo a retrobar, encara que siga a través del telèfon. Això sí, esperem que puguem fer-ho en esta mateixa taula de l'estudi més endavant, però les circumstàncies són les que són i també tots tenim les nostres obligacions. Moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi tot el millor possible. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies. Adeu.
1: Adeu, bon dia. Són les 10:09. La situació dels incendis, ho comentava el conseller Valderrama fa un moment, continua complicant-se i també està complicant-se al territori espanyol que, atenció, amb més de 120.000 hectàrees cremades en el que portem d'estiu, i el que portem d'estiu és molt poquet, poc més d'un mes, un mes i dies, pel que fa a aquest estiu astronòmic, s'ha situat ja i situa el nostre país com el més perjudicat per incendis a la Unió Europea. És a dir, que som el que més superfície cremada té en tota Europa en estos moments. Són incendis que, a més, afecten cada vegada més a tota la població. Per tant, per a ser conscients del que passa, del que podem fer i de que, afortunadament, podem estar contents per la situació que travessem en estos moments en la nostra comunitat autònoma respecte a la que estan patint altres comunitats del territori nacional, devem de preservar la qualitat i la integritat de les nostres muntanyes, dels nostres montes i també del nostre entorn. Per això, vos diem fa un moment que tot avís i tota precaució és poca. Anem a intentar veure què és el que podem fer i, sobretot, quins consells són més que podem seguir. Perquè, com li comentava fa un moment al conseller, sí que es donareu compte que des de fa un parell de setmanes en esta casa també estem aportant la nostra part, intentant conscienciar, intentant emetre, sobretot, alguns missatges que puguen ajudar-vos a reorientar les nostres actituds, perquè a vegades no som conscients tots, amb algunes de les coses que fem, que puguen ocasionar qualsevol incident. És de veres que critiquem molt que ha sigut per causes humanes, personals, quan es produeix un foc. Sí que és cert que en moltes ocasions venim a demonitzar massa a l'acció humana, a si ha sigut intencionat, però aquesta intencionalitat pot tindre molts motius. I en això voldria que comprenguérem molt bé que pot passar des de persones que no estan bé fins a persones que realment ho fan a propòsit, fins a persones que realment és un despiste total, no? I d'ahí que això derive en catàstrofes com les que estem patint i també hem patit en la nostra comunitat autònoma. Bueno, vos dia jo que volíem conèixer sobretot detalls de la situació, del que es pot fer i de com estem en estos moments, i fer-ho amb Ferran Dalmau, que és enginyer forestal. Ferran, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Més de 100.000 hectàrees, és el que comentava fa un moment, afectades pel foc a 23 de juliol. Això és, si m'ho permets, vist des del punt de vista periodístic, tota una barbaritat. Podríem situar ja este estiu com un dels pitjors pel que fa als incendis en tot el territori nacional?
2: Sí, no és el pitjor any que en tenim en la sèrie, vull dir, però sí, estem en números que ens han de fer repensar el que està passant d'una forma ràpida i urgent, perquè és un dels inicis de campanya més greus de les últimes dècades, però és de veres que encara queda molt d'estiu i, bueno, sempre la prudència és interessant. De totes formes, l'EFIS, que és l'estament de la Comissió Europea,
1: sí,
2: que estableix i fa el seguiment dels incendis forestals a escala europea, estimava que el 21 de juliol portàvem això, 620.000 hectàrees, i en una sèrie entre 2006 i 2022, per donar un rang de comparació,
1: sí,
2: hem superat de sobra eixa quantitat d'incendis. I sobretot una qüestió és que la mitja de grans incendis forestals dels últims 10 anys, entre 2007 i 2025, segons dades del Ministeri, crec recordar que estava en l'entorn de 8 grans incendis. A les altres altures de l'any, lo normal, haver assegut que haurem tingut 8 incendis, i n'hem

0: 2018.
1: T'ho dia tot això perquè, a veure, mentre l'any passat la majoria d'hectàrees van ser arrasades en agost, en només 20 dies de juliol ja n'hem vist cremar-se'n només 80.000, per dir una xifra, diguem, bàsica. Es diu que el calor no és qui propicia ni qui origina els incendis, que n'hi ha moltes més causes i factors, però sí que influeixen, no?, en el seu desenvolupament. Com influeixen, per tant, i això és la pregunta, les onades de calor, les altes temperatures, Ferran?
0: A veure, el canvi climàtic no és una religió en la que una persona pugui creure o no pugui creure. El canvi climàtic és un fet científic, demostrat, demostrable, acreditat. I molta gent diu que el canvi climàtic no provoca incendis. Això és mentira, això és una errada de concepte. Perquè el canvi climàtic el que fa és que calfa l'atmosfera. I cada grau que se calfa l'atmosfera suposa més energia disponible en aquesta atmosfera, sí, i suposa més capacitat de l'atmosfera per a generar llamps. Un de cada tres incendis valencians, per exemple, és per llamp. De fet, d'estos dos grans d'estos dies, un d'ells ha sigut per llamp i l'altre per activitat agrària en finestra de màxim risc.
1: Normalment, aquests llamps latents, Ferran, permetisme, que queden, no?, després de les tronades seques que estàvem mencionant fa un moment amb
0: sí,
1: la nostra
0: poden
1: companya.
0: Ser latents o no ser latents, però sí, moltes vegades... A més, el gran problema dels llamps és que cauen on cauen. Mm. És a dir, el piròman, l'incendiari, el mala sombra provoca un incendi d'una pista, d'una senda, d'un lloc que és més o menys accessible. Però el llamp cau allà enmig de la muntanya, en qualsevol lloc, i és molt difícil de controlar. I a més, els episodis de llamps tenen un altre gran risc, que és la simultaneïtat, que és el que tensa el sistema perquè tens molts incendis al mateix temps. Per tant, el calor, clar que influeix, per suposat que influeix, i és de veres que la causalitat no és només... El canvi climàtic el que fa és que agreuja tot, a banda de que incrementa la probabilitat de llamps, ho agreuja tot.
1: Sí.
0: El que ha fet el canvi climàtic és incrementar la finestra de màxim risc i avançar-la. Espanya havia patit tres episodis d'ola de calor fins ara, vull dir, i estem en la tercera, i cada onada de calor el que, fa és que va secant la vegetació, perquè tota la gent deia, no, és que ha plogut mogolló en primavera, i molta gent del meu gremi feia, ja veuràs quan tot això...
1: Clar, és que això era la conseqüència, quan tota aquesta brossa que ha crescut, ha verdit i ha florit, és seque, és combustible.
0: I sobretot, però també hi ha que traslladar de la societat. En aquests moments que tot el món escolta els que sabem una miqueta d'això,
1: sí,
0: hi ha que traslladar de la població una qüestió molt clara. És impossible gestionar tot el territori forestal. És a dir, anem a veure, el 56% d'Espanya és forestal, 27 milions d'hectàrees.
1: Bueno, el pas que anem no quedarà res, pràcticament, Ferran, si
0: no,
1: permets
0: la ironia. Eixes són dels grans conceptes que la gent s'equivoca. No. El problema és que la vegetació forestal està creixent, però en la mesura en què els humans ens hem replegat,
1: sí,
0: a les ciutats i hem abandonat camps de cultiu, els boscos, de forma desordenada, han anat regenerant-se en terres de cultiu. Però és que no són boscos ordenats, no són boscos... No, el que tens és una màquia mediterrània amb una continuïtat de vegetació horitzontal i vertical que fa que tinguem aquests incendis inapagables en molts casos fins que no canvien les condicions. Però n'hi ha cada vegada més sol forestal. El que sí que podem fer i el que sí que cal aspirar és a tindre almenys una part del territori en condicions que donen una oportunitat als bombers. M'explique. Un camí orientat en una determinada ubicació en la que se fa un tallafocs apoyat en aquest camí.
1: Sí.
0: Una crema prescrita que se fa durant l'hivern per a poder reduir la càrrega de vegetació morta i poder generar un foc de baixa intensitat en hivern per no tindre un foc d'alta intensitat en estiu. I aquest tipus de qüestions sabem que funcionen, està acreditat que funcionen i ho podem demostrar. El tema està en que moltes vegades no hi ha recursos suficients per a abordar aquestes qüestions perquè no ens equivoquem. La prevenció d'incendis forestals no és una prioritat social. N'hi ha altres prioritats socials molt més importants del dia a dia que s'emporten moltíssims dels recursos que farien falta per a la gestió forestal. I això al final provoca aquest tipus de situacions. I no podem aspirar a gestionar tot el territori, és impossible.
1: Vaig a entrar-te en un tema polèmic arran del que estàs comentant. La poca gent que queda, o la gent que queda dins dels territoris rurals, que estàvem mencionant fa un moment, tota aquesta gent... per generacions, han gestionat aquests terrenys, han ordenat dins de la mesura del possible, també pel que estaves comentant, aquests fragments o aquestes extensions de bosc, de camp, de finques, del que pogueren tindre, a la seva manera, és a dir, tallant llenya, netejant, desbrossant en el ganau, que avui en dia pràcticament no n'hi ha ganau i són les millors desbrossaores que n'hi ha, o els millors tallafocs, podíem dir, no? I això, la burocràcia avui en dia, Ferran, si m'ho permets, no deixa que continuï endavant.

0: es posen moltes traves. Per què això es produeix? Perquè jo que sol viatjar cap a l'interior i de fet passi temps en l'interior, la majoria d'aquestes persones es queixen d'això. Què està passant si realment és efectiu i no es deixa fer?
1: A veure, diverses qüestions. La primera, estem parlant de les conseqüències de que els nostres iaios i iaies decidiren que no volien que els seus fills foren llauradors, ramaders, forestals... i volien que estudiaren perquè la vida del camp era molt dura i per tant se va prendre una decisió social fa molts anys i això va anar acompanyat a que moltíssima gent s'ha anat a viure a les ciutats. A més, estem vivint una contradicció social espectacular en el sentit de que n'hi ha ciutats amb superpoblació on no hi ha casa per a molta gent i molts pobles que no tenen gent per a tanta casa buida. Per tant, això també ens ho hauríem de fer mirar des del punt de vista de l'equilibri territorial. Respecte a les restriccions, no és cert que no se puga netejar la muntanya. No és cert que els ecologistes prohibisquen fer no sé què. Això no és cert. És més, jo recomanaria que molta de la gent que no crega el que jo dic se'n vagi a la pàgina web de Greenpeace o de WWF o altres organismes ecologistes i llitja de la seva pròpia collita, que veja directament amb els seus propis ulls què proposen. I veuran que el que proposen té tot el trellat del món, perquè des del sector dels incendis forestals fa molts anys que treballen amb els ecologistes per a fer-los veure una realitat que és innegable. Respecte a les restriccions, anem a veure, el major problema que tenim des del punt de vista dels productes del sector primari valencià, espanyol o europeu, són dues qüestions. Per una banda, la competència deslleial, que se'ns arriba des d'altres països que no tenen que complir els nostres estàndards ambientals, que per cert són molt necessaris els estàndards ambientals, i jo això sempre aprofito per dir-ho perquè pareix que la culpa de tot ho tingui la normativa, i aquesta normativa està feta perquè no tingués un càncer, perquè no hi ha un producte determinat en el menjar que estàs menjant. Per tant, al final, és molt més simple que tot això. El que no hi ha és rendibilitat. I no hi ha rendibilitat perquè moltíssima gent, gràcies a moltes precarietats de molts sectors laborals, no se pot permetre pagar ixe mig euro més, ixe euro més, o ixe euro i mig més que pot comprar, que pot suposar comprar un producte de producció ecològica o de producció integrada, que no s'ho pot permetre. Aleshores, no és un problema de la regulació, és un problema de que, primera, mirem la butxaca, fins i tot gent que pot pagar-ho no ho paga perquè 50 cèntims és mucho más barato, però amb això 50 cèntims de més, a la millor estàs afavorint el consum local, el consum responsable. Per tant, és una qüestió de com consumim. Vull dir, des de la cistella de la compra se pot fer prevenció d'incendis i moltíssima gent no fa. Jo sempre faig la mateixa broma. Quant de temps fa que no menges producte valencià d'almeles, de vi, de formatge, però moltes vegades que ja no en queda, tampoc.
0: Anava a dir-te, és que està molt complicat trobar-lo.
1: Clar, però perquè el que s'ha afavorit que ha sigut? S'ha afavorit la gran producció, la deslocalització de les indústries, tot aquest tipus de qüestions. Per tant, és un problema. La gent que parla d'incendis forestals sense avaluar-la... A mi cada vegada que escolte, és que els incendis s'apaguen en invierno. Anem a veure, els incendis s'apaguen durant tot l'any, perquè desgraciadament ja tenim incendis durant tot l'any, i cada vegada les condicions ambientals van a dur-nos a més gravetat en aquest sentit. I el que sí que cal fer és començar a tindre molt clar que tot allò que no gestionem nosaltres ho acaba gestionant l'incendi. I n'hi ha que tindre clar que estem gastant diners en negre, en terra cremada, per no invertir en verd, en gestió d'aixòs. Poso un exemple. Imagineu vostè que en esports queda un ramader i és l'únic ramader que queda, ¿vale? Què passaria si se li donara una renta complementària, no una ajuda, no, ara que està de moda de les paguites i tot això, no estem parlant de paguites ni tonteries d'estes, estem parlant d'una ajuda al servei que li presta a la societat. M'explique. I aquesta persona rep per cada hectàrea que pastura, vostè deia abans que els herbívors són la millor desbrossadora natural que hi ha, totalment d'acord, eixa i el foc natural per allà, són les dos desbrossadores que té la natura. Què passaria si aquest llaurador se li dona una renta complementària per cada hectàrea que gestiona? Que faríem molt més rentable la seva explotació. I al fer-la més rentable tindria marge de maniobra i podria contractar gent que l'ajudara i podria... Vull dir, al final se tracta de tornar a fer rentables el sector primari. I ahí és molt important dues qüestions. Una, el sector primari no ho ha fet tot bé, ni ho fa tot bé. Hi ha molts incendis que se provoquen per despistes de la gent que treballa en el camp. I això també hi ha que dir-ho.
0: És de veres,
1: jo no vull tornar a les muntanyes que teníem a principis del segle passat, que estaven totalment devastades, perquè com hi havia pobresa, la gent se calfava la llenya i el que teníem era sobreexplotació. Per tant, el problema és que hem passat d'un extrem a l'altre. Hem passat de tindre ecosistemes forestals i agroforestals ultraexplotats, de fet sobreexplotats totalment, a un extrem en el qual tenim un excés de vegetació. I això té una conseqüència que la gent desconeix. Cada vegada que nosaltres tallem un arbre, n'hi ha gent que ens tracta d'assassins i de no sé què, de no sé quantos. La qual també és una tonteria i demostra el poc coneixement que tenen aquestes

0: dit. Una conca forestal hidrològica hiperdensificada, o sigui, una conca forestal que té massa arbres, perquè poden llaure massa arbres a la muntanya, s'està veient el 59% de l'aigua d'eixa conca, perquè les plantes també beuen. I al final, en un moment en el que no tenim moltes vegades suficient aigua, cal optimitzar la quantitat d'aigua que n'hi ha a les muntanyes. I per això l'enginyeria forestal ha dissenyat una silvicultura que es diu silvicultura ecohidrològica, que està pensada, per exemple, per a maximitzar l'aigua que entra en el bosc. I de pas previndre incendis, perquè massa vegetació és mala per al tema dels incendis i per al tema de l'aigua. Però és que massa poca vegetació, ho vam voler durant la dana, molta gent encara no ha caigut en que hi havia 33.000 hectàrees cremades en la capçalera de la Rambla de Pollo el dia 29 d'octubre de 2024. Per tant, la falta de vegetació també és raïm. Per tant, hi haurà que trobar el terme mig.
1: M'agrada molt que ho parles, Ferran. Per cert, no em parles de vostè, per favor, que fa major. Escolta, una cosa. Acabes de mencionar algo també molt interessant, que encara que pareixca contraproduent o a la gent li faça xispa, mai millor dit, hi ha incendis que són necessaris, precisament perquè autorregulen aquest ecosistema, no?
0: Nosaltres, ara mateix hi ha dues modalitats que són viables des del punt de vista de la gestió amb foc, que primera ja s'ha practicat en altres territoris i és molt interessant, i és que si en hivern en la comarca de la Plana Alta es produeix un incendi natural per llamp, cau un llamp i provoca un incendi, i si l'incendi està cremant en baixa intensitat i està cremant zona on no viu gent i està cremant una zona on no hi ha uns valors ambientals específics que calga protegir, se deixa cremar i se pastoreja i s'incendi forestal. Perquè al final, jo també a la gent més conservacionista cal dir-li les coses, mira, el que no pot ser és que si ens hem carregat la cadena tròfica i hem eliminat els herbívors i el foc natural de l'equació, el que tenim que fer, si volem fer gestió propera a la natura, és deixar cremar quan sigui un incendi natural, no? Per això, quan hi ha un poble amenaçat, hi ha una barbaritat. Però si el foc no amenaça ninguna zona brutal, si no està ninguna zona que ha protegit i se pot gestionar, se pot pastoretjar aquest incendi. I després una altra ferramenta de la caixa de ferramentes que tenim en l'enginyeria i en les ciències ambientals està la part de les cremes prescrites, l'utilitzar el foc. Hi ha un refrany valencià que m'encanta que diu que el foc és molt bon servidor però molt mal amo. Per tant, podem utilitzar el foc com a ferramenta, com a aliat quan tenim capacitat de controlar-lo, en hivern, en humitats altes, temperatures baixes, sense vent. I caldria cremar, a Espanya caldria cremar de l'ordre de 300.000 hectàrees a l'any de forma prescrita. I no se n'estan cremant ni 50.000.
1: Clar,
0: per tant, caldria invertir el doble en prevenció d'incendis del que estem gastant en extinció. I això no s'està fent.
1: Després estan passant coses tan greus com, per exemple, l'incendi de la Mierla, en Guadalajara, que està impressionant-nos a tots. Bueno, veure les flames, Ferran, és algo que a un li posa, no?, els pèls de punta. Estem parlant d'este, estem parlant, ja sé que a escala no es poden comparar, el que es va produir en Almeria fa poquet, en territoris no muntanyencs, que és el que... Jo algunes de les preguntes que te les faig a nivell del que mos estan escoltant i de les que se fan en el carrer, vull que mantengues. En llocs que no són boscosos, especialment, no? El pregunte això, arran de lo que escolte per ahí, per què es converteixen en incendis tan devastadors? Quines són les condicions que propicien la extensió tan bàrbara d'un incendi com, per exemple, el de la Mierla?
0: Faré també menció al d'Almeria que comentaves, perquè molta gent ha comentat que, clar, és que en Almeria, per exemple, n'hi havia molt de combustible. No, clar, el problema no és només la quantitat de combustible, que n'hi ha que dir que l'espart enganya, les mates d'espart tenen molt de combustible sec.
1: Sí, això ho sé.
0: I n'hi havia prou continuïtat, però bueno, és una combinació de factors desfavorables. Per una banda està la quantitat de vegetació acumulada i per altra banda l'estat d'humitat d'aquesta vegetació. Si la vegetació està molt seca, s'ha mort i està seca, això alimenta l'energia de l'incendi. Per altra banda està la meteorologia, i la meteorologia que a banda n'hi ha que diferenciar entre meteorologia i climatologia. La meteorologia és el que tenim ara mateix, les condicions actuals en aquest moment, i la climatologia és en el llarg termini. Per tant, la meteorologia també està ajudant a crear una atmosfera més recalfada, també ajuda a la propagació. Després també coincideix la topografia, els morts de Guadalajara, de Guadalajara també, però bueno, els d'Almeria,
1: sí,
0: van morir en una zona d'un barranc, que sempre és un canal conductor de l'efecte Xumena que tot el món coneix.
1: Que no és la primera volta que passa, Ferran, tampoc.
0: Ni molt menys, ni molt menys. Sí. I continuarà passant mentre tinguem moltes zones sense gestionar, per el que comentàvem abans.
1: Sí.
0: I sobretot per la continuïtat del combustible. És a dir, abans hi havia una explotació ramadera en una zona de pasto, hi havia una zona de cultiu, de muntanya, n'hi havia un trosset de bosc, n'hi havia una no sé què, i havia, el terreny estava més fragmentat. I aquesta fragmentació, amb pistes, amb gent vivint al territori, feia que fora més fàcil accedir, i a banda hi havia molt menys combustible, però que hem dit abans, la gent se calçava amb llenya i se sentava en cadires de fusta amb boga per a poder sentar-se. No? Vull dir, avui en dia tot el plàstic ha substituït tot això, o el metall ha substituït tot això. Aleshores, aquesta acumulació de vegetació durant dècades fa que el foc se trobi vegetació que està molt disponible per a cremar-se en un relleu que és molt complex i amb una alta continuïtat de combustible. Si a tu això li afegeixes ratxes de vent, que en alguns casos estan properes als 50 km per hora els primers dies, això genera focus secundaris, que és una altra de les coses que la gent va acabar d'entendre. Quan tens un incendi tan intens, el cap de l'incendi, que és el que va per davant, genera una convecció, val? Una columna d'aire molt calent, amb la capacitat d'alçar en l'atmosfera branquetes, fulletes, una pinya voladora, aquest tipus de qüestions. I quan això se va gelant, cau per davant de l'incendi, provocant el que s'anomenen focus secundaris. I això el que fa és que el foc, en lloc de córrer, salta. Per exemple, n'hi ha incendis que han saltat embassaments.
1: Sí, sí.
0: La làmina d'aigua d'un embassament. Sí. Vull dir que, aleshores, estem parlant d'incendis que fins que no canvien les condicions són molt difícils de parar.
1: Des de fa un temps, ara ja per acabar pràcticament, et faré una pregunta més tècnica, però crec que també personal. Escoltem molt parlar d'aixòs incendis de sexta generació que assusten tant els experts, però la conclusió de la pregunta és, Ferran, estem davant incendis que superen la capacitat humana d'extinció?
0: Sense dubte. A veure, anem a explicar el concepte de capacitat d'extinció perquè tot el món ho entenga.
1: Sí.
0: Si tu tens si a casa tens un calefactor d'estos que generen aire calent per l'hivern, quan fa fred...
1: Com és que posem, per exemple, en el quarto d'aseo quan anem a dutxar-nos.
0: Correcte, ixe, tal qual. Ixe calefactor normalment entre 1.500 i 2.000 watts.
1: Sí.
0: ¿Vale? Això són 2 kilowatts, perquè mos entengam. ¿Vale? Això són, en energia, això són 2 kilowatts. Perfecte. La capacitat d'extinció d'una unitat de bombers forestals en atac directe són 4.000 kilowatts. És a dir, per metro lineal de front, val? Un metro d'incendi, del front de l'incendi, generant 4.000 kilowatts. Això són 2.000 radiadors. Val? Fins a 2.000 radiadors podem parar l'incendi en atac directe. Perfecte. En atac indirecte, que és quan no me puc arrimar, però puc fer algo, fins a 10.000 kilowatts. Val? És a dir, 5.000 radiadors d'eixos per cada metre lineal de foc. Estem parlant d'incendis que estan tinguent 80, 90, 100 quilòmetres, no metres, quilòmetres de perímetre. Per tant, us podeu imaginar la quantitat d'energia que estem parlant. Val? Doncs estem veient incendis que estan desenvolupant 120.000, 130.000 quilowatts per metre, és a dir, que superen 12, 13, 14 vegades la capacitat d'extinció. Per tant, fins que no hi ha un canvi de condicions ambientals o no hi ha un canvi de condicions del combustible, això sí, també són molt, molt difícils de parar per una qüestió física i de termodinàmica.
1: Se m'olvidava i se me quedava en el tinter una cosa més que m'imagina també està dins de la polèmica, sobretot pel mode de vida que portem actualment. Ferran, és l'última cosa que el planteja. Tal i com en les inundacions, parlem de la planificació, de no construir, de no viure allà on l'aigua se'ns pot endur, que està dins de la lògica i, a més, és un dels temes de prevenció que continua ja treballant-se i hauria de treballar-se una miqueta més, també està passant en el foc. I m'explique. Este matí veia en alguns dels mitjans de comunicació i escoltava la moda esta de les urbanitzacions o de la gent que està vivint en nuclis boscosos o forestals, jo ja no ho dic tècnicament, però sí per a que mos entenga tota la gent, que suposen un perill i això porta després a les conseqüències que porta d'evacuacions, de pèrdues de propietats, inclús de pèrdues de vides, etc etc. Tampoc estem fent lo correcte, no?
0: Durant molts anys s'ha construït en zones on no s'hauria d'haver construït perquè existeix un risc manifest d'incendi forestal i, a més, aquestes urbanitzacions moltes vegades són agrupacions alegals, no són nuclis il·legals perquè paguen impostos, tenen alguns serveis, però tenim milers de cases enmig de zona de risc d'incendi forestal.
1: Sí.
0: I molta gent el que desconeix és que el propietari d'eixa casa en zona de risc té una responsabilitat davant dels incendis. No tot recau en la casella de l'administració pública. L'administració pública té una responsabilitat importantíssima en gestió d'emergències, però el propietari d'una casa en zona de risc d'incendi és propietari del risc d'incendi. Per tant, té una responsabilitat. I jo sempre poso un exemple. Arriba un foc a una casa, tu t'has muntat un seto de ciprer, que l'has muntat tu perquè has volgut tu, perquè el ciprer hauria de ser anticonstitucional en les urbanitzacions.

0: organitzacions, perquè això crema com la mare que va, però arriba el foc al teu xiprer, a la teua bardissa de xiprer, crema la teua bardissa que has plantat tu, a partir d'ahir bota la teua pila de nyenya que tens per calfar-te en hivern, i per la teua pila de nyenya entra en la teua finestra en ta casa. Qui és el responsable que la teua casa s'hagi cremat? L'alcalde o l'alcaldessa. I dius, posa-me, no té ningú sentit, és a dir, la teua propietat és la teua responsabilitat.
1: Clar, eres tu el propi responsable, sí.
0: Clar, no li obrigues la porta al foc dins de ta casa. Si tot el món en sa casa prenguera mesures al voltant de la seva vivenda per a minimitzar l'impacte dels incendis, quan més ràpid passa el foc, més fàcil és que una casa sobrevisca. La definició que has fet abans és el que nosaltres anomenem interfície urbano-forestal. La gent que tingui curiositat pot buscar-ho. La interfície urbano-forestal és on els boscos i les cases se toquen. I normalment el problema està en que l'incendi que pugui començar per llamp o el que siga afecta les cases o provocant o el que siga, però també el fet de que una persona tallant amb la radial pugui provocar un incendi que se'n va aixecar per la muntanya.
1: Està clar.
0: De fet, si a mi me preguntaren per on cal començar la prevenció, el primer que hauríem de fer els valencians i les valencianes hauria de ser tindre tots els pobles i els nuclis de població en zones de risc amb almenys unes mesures mínimes d'autoprotecció. Perquè després passa una cosa. Per protegir cases moltes vegades que ja han sigut evacuades, se mos cremen moltes més hectàrees de les que deurien. I això és una cosa que tampoc deurien de permetre.
1: Ferran Dalmau, enginyer forestal, no fa falta que el torni a repetir, que ha sigut un plaer parlar amb tu i que ha sigut una conversa molt, molt educativa, i espero que hagi aprofitat no sols per a este que et preguntava, com ho ha fet també per a la resta dels meus companys, també com per a aquells que estaven escoltant-nos. Un plaer, de veritat. Cuida't i que tinguem un bon estiu.
0: Gràcies a vostès per el servei públic i per l'estem.
1: Adéu, bon dia. És pràcticament un quart d'hora el que queda per a les 11 del matí.
2: Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
5: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: A.Ràdio, Sergi Olcina.
1: Maite Freitas está encargándose técnicamente de este programa en estas 5 horas de durada que tenemos por delante, encara unes cuantes que nos queden. 123.000 hectáreas cremades. I parlar que el foc encara continua arrasant territori, territori nacional i peninsular, és com per a fer-se-ho veure. M'ha agradat de veres molt aquesta conversa que hem mantingut amb Ferran fa un moment, amb Ferran Dalmau, l'enginyer forestal, que mos explicava totes aquestes coses. Bueno, anem a connectar més de prop i una setmana més, mai millor dit, amb Ràdio Ontinyent, per a saludar a la nostra cuinera de capçalera, Carmina Gramaje. Carmina, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Com han anat les vacacions?
1: Ja veus tu, si li se pot dir vacacions a d'això, jo t'ho agraeix moltíssim, eh? Però bé, han anat bé.
2: Pues mira, val més això que res.
1: Com diuen, no? Val més això que una punya en l'ull o un puntelló en l'espinella, sí. No?
2: Home, aixina és.
1: Això és la realitat. Escolta, avui sí que t'has dut el polluelo, no? Estic escoltant a Santi per ahí.
2: Sí, avui me l'ha posat el Santi i el fill de Santi.
3: El polluelo i el polluelín. I el polluelo.

0: Joanín. El que faça
1: les
0: falta...
1: Les tres generacions.
0: Les tres generacions. Santi, el que faça falta per no estar patint el calor que esteu patint en el reactor de la Vall d'Albaida, que és on tinyent, en este cas, no?
1: Uf, està apretant molt este any, Este any està apretant molt.
2: Ui, diu que avui vindrà...
1: I avui ve, en teoria, avui anem a batir rècords, en teoria.
0: Sí, la cosa està complicada.
2: Tots dins de l'au, ja.
0: Escolta, va parlar ahir de que, no sé si és el teu cas, però en la majoria sí que podíem parlar del sector hostaler. Lo que podria ser normal en un mes com este, sobretot algunes hores del migdia i de les vesprades, com és tindre les terrasses plenes de gent prenent algo, gràcies a la magnífica calor que està fent, això està fent-se perdut també. És a dir, una quantitat de diners i de guanys que estan perdent-se, torna a repetir, pel sector de l'hostaleria, perquè la gent és fins i tot incapaç d'estar sentant una taula al carrer, Santi.
2: No, i dins també estan passant-se-ho bé, perquè dins en les cuines fa una calor que flipes.
1: Nosaltres no tenim terrassa, nosaltres des de ja fa uns anys vam decidir no tenir terrassa per coses com això, no? Perquè n'hi havia vegades que feia molta calor i la gent no aguantava i tenies que passar-los dins, i dins ja tenies ple i eren problemes, o hi havia una nit d'estes d'estiu que eixien molts de mosquits i t'inflaven els mosquits, i al final van dir, condicionem bé la sala estigui ben acondicionada, que estiguen tots ben a gust, i la gent dins fresqueta, i nosaltres vam llevar la terrassa, però ja fa anys. Però sí, sé de companys que tenen terrassa i estan patint-ho.
0: De totes formes, Carmina, acabes de dir alguna cosa molt interessant. Mira, jo que sempre presumisc d'estar al favor d'aquells que estan treballant en el carrer, venint d'on vinc, com vosaltres, d'un lloc on la gent treballa en naus industrials, en fàbriques, baix de teulaes d'estes, aïllaes, i no precisament del fred i la calor, o d'uralites, no havia pensat en els cuiners i les cuineres, que són els que també pateixen aquestes inclemències de la calor en les cuines.
2: Pues tu imagina't-ho, les frigidores, les planxes, els forns, és que està tot allà, està tot molt calentet, sobretot en estos que...
1: Sí, a veure, nosaltres en el restaurant, ara pues, dins de la cuina hi ha moments en què estem a 35 graus, 40, entre 35 i 40 graus, depenent, perquè, claro, tens tots els foguers en marxa, tens els motors de les càmeres, tens perols bullint, tens fent arròs, fent no sé què, i es genera molta... A part de la calor ambiental que hi ha, es genera molta calor en humitat, i entonces es fa divertit. Però, bueno, forma part de la nostra feina. Estem acostumats.
0: Gafes de l'oficio, NF, no? Gafes de l'oficio.
1: Sí, total.
0: Bé, la matriarca que mos porta avui, Carmina, què mos contes?
2: Pues avui porto una albergina rellena bueníssima, sense carn, tot en verdureta.
0: És possible que t'hagi vist jo en unes fotos estos dies en albergines?
2: Sí, perquè la van penjar, la van fer després ahir, i dic, vaja, a veure. I la gent diu, que això, que bo, i tots fent-ho. I dic, pues vale, va.
0: Com has vist, la policia no es toca i actua per la nit i t'està fitxant,
2: Agarres i poses, partixes l'albergina per el mig, la claves al forn. Quan està un poc poixaeta, la traus. La buides un poquiu i li traus la molleta. I després, a part, fas un sofregit de tot el que pilles. Calabací, ceba, albergina, tomata, alleig, puerro, tot.
1: Champinyons, carabasseta, pimentó roig, pimentó verd...
2: Tot el que pilles, fas
0: tomateta. Tota l'horta acabes bon tirant d'ahir, no?
1: Sí.
2: Fas un bon sofregit i quan això és bon sofregit ho poses en l'albergina que haurem buidat un poquiu. Després li tires un poc de formatge per damunt i a gratinar. I està... però molt bo, molt bo.
1: Un poquet d'orenga, un poquet de sal, pebre...
2: Jo no poses romansos d'això.
1: No són romansos.
0: No, espera, que ara ve ella fent-se la guai. Perdona, Carmina, i sí que ja t'ha de dir una cosa. Tu que eres de camp i de muntanya, sobretot en serres com les que n'hi ha ahir, el Torrater, el Portitxol, tot el que tenim, on la pebrella i totes, la majoria d'herbes aromàtiques...
2: De totes aquestes herbes, tinc una fiambrera plena en el congelador.
0: I ara dius que són romansos?
2: De totes. No. Ah. I, bueno, posa per damunt un poquet de pebrella, però... Bueno, així pebrella no posa. Així posa un poquet, si acas, per un poquet de romer, però poqueta cosa.
0: La pebrella que no la coneix quasi tot el final... món.
2: Pues, dile a la gent que pot agarrar herbes de totes les classes, claro, que van, ho rotlles en un poquet de film, ho fiques en una fiambrera, ho tapes i en el congelador. I quan vas a agarrar-ho està com si estigués acabat de collir.
0: No s'escarxa ni res, Santi, Carmina.
1: Les deshidrates.
2: No, jo es feien un paquet de paper d'ixe fin, rotlladetes, ben rotlladetes, i totes juntetes. I ho agarres com si estiguin acabades de collir. Tinc pebrella i tot, tinc de tot.
1: Sí.
0: Santi, perdona'm, que t'havia tallat, què volies dir?
1: No, res, que bueno, això és una versió super tradicional. Ara petits aquest tipus de plats, que són plats de temporada, en productes de temporada. Ara l'albergina està en el seu millor moment, la carabasseta, la tomata, tot això està en el seu millor moment, i és un plat excepcional. Jo en el restaurant em faig una albergina que la faig durant tot l'any i que també agrada moltíssim, però la meva és una versió més oriental.
0: A més underground.

0: la teua.
1: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que està... agrada moltíssim, eh? La gent, és un dels teus plaers que la gent sorprèn, que la gent es queda sorpresa perquè diu, jo no ho haguera... la gent que no li agrada l'albergina diu, jo no ho haguera demanat i m'ha encantat.

0: Ves que veuràs de tot.
1: Sí, i tenim tots els juguets. Tots. I bueno, entonces una vegada tenim la vagina cuina així, li peguem un col de brasa perquè es queda humaeta,
2: sí,
1: i la pelem. Entonces la obrim, l'espatarrem i li fiquem una salsa de miso saikio.
0: Que està boníssima.
1: Que és una salsa de miso japonesa, no? Nosaltres fem una versió vegana i això ho tornem a clavar al forn perquè es gratine. Pues ixa albergina està espectacularíssima. I sí, sí. És un dels plats top del restaurant perquè és el que digues sorprendre. Sí, una albergina, i una albergina sorprèn moltíssim.
2: Sí, al final li agrada sí, tot a Carmina, veus? A cada dia diu, està boníssima, ella no...
0: No, jo quan vaig la demané,
2: sí,
0: perquè està molt bona, i jo dic a la gent, això albergina, i quan ho han provat, diu, ai, ho hem de tornar a provar, perquè és que està molt bo de veres, eh?
1: Així està el meu fill sentint-mos.
2: Sí.
1: I el meu fill, quan parles de verdures, s'encollix.
2: Perquè no vol saber res, no?
1: No, a que no, Iago? No.
0: Ell és més del xixi.
2: Ah, clar, no? Sí.
1: Iago és més... Ara està en més de l'hamburguesa, el putxero de sa abuela li agrada molt, dels seus abueles, o qualsevol de les dos.
2: Sí.
1: Però quan parlem de verdures, se li cau el món damunt.
2: Sí, sí, sí? Tot són va de retro, les verdures. Això és de veres.
0: Escolta... La setmana passada vau provar el putxero...
3: Sí.
0: Sí, és que la setmana passada en Santiago va tindre uns amics
1: mexicanos
0: i com una gràcia em vaig fer un putxero, que això ells no ho havien provat mai.
1: Perquè provaren plats autèntics d'ací, havien provat ja la paella, la fideuà i coses d'ací molt típiques de la zona.
2: A veure, jo t'ho haguera agraït moltíssim, però de temporada el putxero, Carmina? Aquells sí, al·lucinarien.
0: Jo dic, en la calor que
1: claro,
0: fa...
1: Va ser idea meua, eh?
2: Va ser idea teua.
1: Va ser idea meua.
0: Sí, la idea d'ell, però la faena pa mi.
2: És de veres. Quant tardes en fer el putxero? Perquè jo podria parlar-te de gent de casa, com Matia, per exemple, que porta per lo menos 2 dies fent el putxero, en tot lo que n'hi ha que coure i tota la feina que porta.
0: No, però des de les 9 del matí, que ja poses a calfar l'àvia, sí, i vas posant els cigrons, la carn que més dura, i després vas añadir, no? Tot el matí. El putxero és tot el matí. A les 2 del migdia ja vas traient el caldo, i, bueno, tot el matí.
2: Tu separes també les malletes sí, aquestes que n'hi ha de tela, algunes de les coses, Carmina?
0: No.
2: Ho poses tot junt?
0: Jo ho fico tota la vega, sí.
2: Jo també ho faig,
0: tota la vega.
2: Però sense olla express.
0: Les malletes poses, mira, sí... Van traient les coses, però jo procure posar pues, la carn més dura la posa més temps, la que és menys dura menys, després la verdura la tire més tardet, saps? Vaig manejant-ho tot
2: i
0: això.
2: I digue'm una cosa,
0: caldo perquè...
2: els dos, un per la faena que fa i pels anys que portes en el planeta, Carmina, que no direm mai quins són, i l'altre, Santi, per lo que a tu el dediques professionalment. Quant de temps quant de partit li podem traure un putxero? I quants dies? Que no són poquets.
0: Barbaritats.
1: Moltíssim, jo en el meu cas moltíssim. Jo de fet quan faig el putxero, jo tinc en la carta
2: sí,
1: el caldo de putxero amb fideus com a opció per a xiquets,
2: que no? Això és el mínim que es pot fer. Sí,
1: sí, però a més quan faig el caldo de putxero m'agrada fer-lo a mi, m'agrada estar jo superpendent, i el dia que fem putxeros, jo estic tot el dia fent el putxero. Jo a les 9 del matí ja fico tots els perols avui, però jo faig moltíssima quantitat, vale? Però jo faig moltíssima quantitat, trac molts litros de caldo, i després aquest caldo l'envase, o sigui, el pasteuritze, l'envase i el congele, vale? I tinc ahí caldo, tinc producció feta de caldo pa un parell de mesos. Però a més el que faig, el que m'agrada molt fer és en tota la ropa vieja que es diu, no? En tota la carn, en tota la botifarreta i tot això, sí, tota la verdura, jo ho trago, ho pique i ho mescle en més en carn de piloto, vale? perquè aquesta ropa vieja tinga molt de sabor. Després, en eixa base faig des de quesadilles, canelons, lasanya, guioces, croquetes, o sigui, la quantitat de coses que pots fer és...
0: Cassola, una cassola.
2: Ara ho dic jo, per favor, per l'amor de Déu,
0: jo,
2: cassola, que no falte.
0: Jo quan surt tot lo del putxero,
2: sí,
0: s'ofrisc una llet i una tomateta i posa l'arròs i al forn. I està l'arròs bueníssim.
2: Potser sigui un dels guisos més optimitzats que n'hi ha en la història de la cuina, no?
0: Jo crec que sí, el putxero...
1: Jo crec que sí. Jo, per la meva part, és dels
0: que més optimitzen. Però en tots els puestos no fan igual, eh?
2: Ja
0: hi ha gent que posa xorís, que posen... Jo l'únic que poso en pòmer això és un bon os de jamón.
2: Sí.
0: Que hi ha gent, ai, és que l'os de jamón, doncs l'os de jamón li dona un gustet.
2: Anava a dir-te, li dona un puntet, sí, és de veres, li dona un puntet.
0: Jo tota la vida, el meu home que amb glòria estiga, sempre, si no posava l'os, no, això no era putxero.
1: Li faltava algo.
2: Li faltava algo,
0: sinó que jo posava un bon os.
2: Santi, Carmina, bonita, i també Iago, que està allà escoltant-nos. Digues, Santi, digues.
1: No, dic que estem parlant d'un plat que no és gens d'esta temporada, que ara és un plat de moltíssima calor. Però jo te dic una cosa, a mi me fiques ara avui en la calor que fa un plat de putxero, jo me menjo més a gust.
2: Bueno, jo també, escolta, no li

0: faria ascos.
1: Jo soc molt de cullera durant tot l'any.
0: Diu Maite, la companya meua, que tampoc no li faria ascos a ese pla de Puigcerdà. Mira, vaig a proposar-vos una cosa. Ahir vaig veure en un lloc que venien, dona compte, envasades, estaran seques relativament, tomàques seques, que fa molt de temps que no veia ni menjava tomàques seques. Voleu que la setmana que ve parlem d'això, de coses que també s'han de conservar així, assecant-les o treballant-les i tenint-les, per exemple, ahir vaig veure com el polp...
2: I tomata en conserva.
0: Per exemple, voleu que parlem d'això la setmana que ve?
1: A mi em pareix superinteressant, estic totalment d'acord.
0: Sí, perquè és algo que s'ha perdut també una miqueta, la gent desconeix i ara venen els moderns comercialitzant-lo, i no em refereix als cuiners, sinó als que venen, i pareix que han descobert la roda, i d'això res, perquè a més no té res que vol la qualitat en el que tu faries en casa. En fi, per cert, una abraçada a la gent...
1: Un tema molt interessant.
0: A mi em pareix, sí, doncs ho parlem la setmana que ve. Volia dir que en queda poquet temps, que saludeu a la gent de Ràdio Ontinyent, que vos ajuda molt per poder fer esta connexió, i que es feliciteu de part de...
2: Molta paciència tenen.
0: Este extreballador de la casa, que estic veient que de nou estan reflotant Ràdio Ontinyent, i que em dona molta alegria veure que aquesta emissora continua funcionant. Una abraçada a tots.
1: Vale. Moltes gràcies.
0: Adéu, cuideu-vos, bona setmana. Adéu. Adéu, Iago, ell també ha saludat al final. Encara que, bueno, això són els relleus generacionals de la gent i el més apassionant d'aquestes coses. Tornem de seguida, anem a les notícies.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: A les Corts Valencianes continuen les compareixences en la comissió d'investigació sobre les possibles irregularitats en les adjudicacions de vivenda pública a la platja de Sant Joan d'Alacant, conegut com el cas de les Naus. Ja ha declarat l'exalcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, i seguint la compareixença està el nostre company Xavier Borràs. Bon dia.
5: Bon dia. Echavarri, del PSTV, es desvincula de qualsevol irregularitat en la construcció i entrega de les vivendes de protecció pública de l'urbanització de les Naus d'Alacant. La seva intervenció en este cas ha concretat es limita a activar administrativament la venda del solar a la platja de Sant Joan per a mitigar, ha dit, l'elevat deute que arrossegava el consistori. Un deute, matisa, heretat de les gestions dels exalcaldes populars Castedo i Díaz Alperi. Per a l'exalcalde Echavarri, el projecte era un bon projecte polític, però acabà enfangant-se amb l'arribada de Barcala, l'actual alcalde, al poder. L'escoltem.
6: Esto fue una decisión política. Decisión política de hacer unas viviendas de VPP, que luego parece ser que son viviendas de prioridad popular, que no son de viviendas protegidas. Pero vamos, aquí es que... esto fue una decisión política, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero la clave aquí no es la decisión política. La clave es que años más tarde unos jetas han sido calificados así aquí, se han adjudicado la vivienda.
5: Tot allò que té a veure amb l'entrega de les vivendes construïdes, ha precisat Echavarri, és gestionar amb Barcala al capdavant del consistori. Són vostès, ha dit adreçant-se al portaveu del PP, depredadors de la cosa comuna.
3: I el govern ha proposat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per a la Direcció General de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT.
7: A través del compte d'X, el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha fet ressò de la notícia i ha expressat que és un honor anunciar aquesta candidatura. Per primera vegada, una dona i el nostre país estarien capdavant d'esta institució fonamental per a la defensa del treball digne i la justícia social, ha assenyalat Pedro Sánchez en el missatge. A més, ha destacat que l'experiència, la trajectòria i la vocació del consens converteix Díaz en una excel·lent candidata.
3: I continuen tancades al bany les tres platges localitzades al Puig i la Pobla de Farnals per un vessament d'aigües fecals a la gola situada entre les dues poblacions de l'Horta Nord. Sonia López.
8: En concret, Sofia, s'ha prohibit el bany a Medicàlia, Puigval i la platja nord de la Pobla de Farnals. La incidència s'hauria originat pel trencament d'una canonada de la xarxa de sanejament. De moment, els treballs de reparació continuen. Les platges es tornaran a obrir quan les comprovacions tècniques i les anàlisis corresponents confirmen que l'aigua torna a reunir les condicions adequades per al bany.
3: La policia local d'Alacant ha detingut una parella, un home de 28 anys i una dona de 30, per tindre en condicions d'abandó una xiqueta de poc més de 2 anys i mig.
8: Amb els bolquers sense canviar des de feia temps i una forta olor per les condicions antigèniques en què es trobava, els agents van veure la xiqueta al costat d'un vehicle en la capital alacantina. En l'interior del cotxe, la parella estava reclinada en els seients davanters en estat somnolent al costat de diversos envasos de medicaments que s'expedissen amb prescripció mèdica. En un registre registre posterior a l'interior del cotxe se'ls va confiscar 25 bitllets de 200 euros i 5 de 500 que totalitzaven 7.500 euros, així com altres 5.760 francs suïssos. A més, de 8 telèfons mòbils. Els dos estan detinguts i la menor, que no compartís cognom amb els adults, ha quedat en custòdia després de ser atesa pels serveis sanitaris.
3: Gràcies. I a ells, la Policia Nacional ha detingut 29 persones per estafar 18.000 euros en carburant a una empresa de transport.
8: Segons pareix, l'investigat va usar un codi intern de proveïment de carburant que en el seu dia li va facilitar l'empresa per a la qual ja no treballava. Presumptament, l'investigat va omplir el dipòsit de manera fraudulenta en diversos vehicles particulars, així com garrafes i dipòsits de gran capacitat en diverses estacions d'Elx. A més, hauria facilitat combustible a altres persones amb un preu inferior a canvi de pagaments en metàl·lic.
3: Gràcies, Sònia. I ha aprovat el projecte de llei antitabac que ara iniciarà al Congrés la tramitació parlamentària. La principal novetat és l'ampliació dels espais sense fums.
8: Així és, la norma prohibís fumar en les terrasses de bars i restaurants, platges, piscines d'ús col·lectiu, instal·lacions esportives, espectacles a l'aire lliure i parcs nacionals. A més, prohibís expressament fumar i vapejar als menors d'edat amb sancions de fins a 200 euros per als pares. També s'equipara l'ús de vapejadors amb el consum de tabac en els espais on estiga prohibit fumar. Des de nofumadors.org celebren la norma. Raquel Fernández és la presidenta.
9: Empodera al no fumador a decir, oiga, aquí no se puede fumar. Ahora mismo, en una terraza, en cualquier otro espacio, cuando los tereos hablan de convivencia, la convivencia se traduce en que el no fumador se traga el humo del de al lado porque no le queda más remedio, porque no hay una ley que le proteja.
3: I en els esports, quina és l'actualitat dels equips de futbol valencians? Eva Cassany.
7: Llevant Villarreal i Elx han entrenat este matí. En la sessió del Club Franja Verd només hi han participat 14 jugadors del primer equip. S'espera que esta setmana s'acceleren les negociacions per a incorporar nous fitxatges amb el retorn a la capital il·licitana del propietari Cristian Bragarnic. El València, en canvi, té 8 jornada de descans després del 3-0 que li endorsa l'Eldense en l'amistós d'ahir. Els de Corberan van manar en la primera part sobre el conjunt de Claudio Barragán. Els gols van ser obra del debutant Sato des de fora de l'àrea, de Jesús Vázquez i de Raba. En canvi, el conjunt sabater va controlar millor el València en la segona part. Luis Rioja analitza l'objectiu de l'equip negre esta temporada.
10: Es algo que queremos todo, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo.
3: Bé, això és tot de moment. Gràcies, Eva. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa serà a les 12 en punt. Ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
4: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
12: ¡Regarde la gilipollua!
11: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
13: La próxima semana hablaremos del gobierno.
11: Generalitat Valenciana.
14: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
15: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
16: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
17: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
18: fem banda
17: amb el millor repertori de músics valencians.
18: Dissabte i diumenge de 7 a 10.
19: Desfilarem al costat dels nostres músics.
18: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
20: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
21: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
18: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
20: En Apunt Ràdio.
22: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
23: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
24: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
23: No pintem les coses de color de rosa.
24: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
23: I parlem l'idioma de l'esport.
25: Los 11 que salgan a morder como perros.
26: Tornarem al 4-4-2
24: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
27: Al mando.
26: Tu li has donat les claus.
27: Por algun lado saldrà la rata.
23: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
18: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: Ràdio Vall, app.radio.
1: Bé, al capdavant de Maite Freitas, que tècnicament està manejant avui el programa, com estos dies d'estiu, ja que tenim a la collada de vacances. Això són vacances i lo demés són tonteries. Me diu a mi Carmina, diu, què tal les vacances? 5 dies, ahí, de vacances. Sí, sí. Vacances són lo de María Hernández Reynoso, que sempre està viatjant, per exemple. María, bon dia.
2: Bon dia, perdona, lo meu no són vacances, lo meu és faena. Jo vacances encara no sé quan les tindré.
1: No, la frase del dia ha sigut, què morena estàs posant? I em fa, diu, jo... que vivo en la calle.
2: És que és veritat, la gent me diu, estàs molt morena, i és moreno paleta, o sea, si me veren a mi sense roba, de morena res, estic més blanca que blanca, però clar, estic al carrer sempre.
1: Clar. Bueno, anem a saludar a Marc Gómez.
3: Què tal?
1: Bon dia, Marc Gómez.
3: Hola.
1: I a David González.
4: Què tal?
1: I a l'esperit de Raquel Gómez, que ha tingut un imprevist d'última hora i no ha pogut vindre, i ahir hem deixat en homenatge a ella el micro i la cadira en posició. O sigui que...
2: Per si m'ho sent. Hola,
1: això.
2: Raquel.
1: Claro. No, no, igual està escoltant i està ahí controlant-nos una miqueta. Però, bueno, la saludem des d'ací, que... bueno, esta no sé si se posarà molt morena, no sé si ella també de les que agarra molt el sol.
2: No.
1: És de les que va a la playa i el repel·lix.
2: És
1: una
2: que
1: cosa
2: fa
1: molt
2: molts
1: rara.
2: Anys que no vaig a la playa. El meu home va tindre la feliç idea, tot
1: sí.
2: I que jo no volia, de fer una micropiscina en casa. No vaig a dir que tinc una piscina.
1: Una micropiscina,
2: sí, perquè
1: és
2: una cosa com una bassa.
1: Una safeta bossa ara en aigua?
2: No, una baseta una miqueta més gran que una bassa, però sí. No és piscina de veritat. I des de que va fer la piscina, jo ja no vaig a la platja.
1: I el banyes en la piscina.
2: Ah,
1: però te va vindre bé la micropiscina.
2: Sí, perquè pense, tinc que eixir de casa, agarrar el cotxe, anar-me'n a la platja, aguantar tota la gent, les pelotetes, no sé què, i estic molt més tranquil·leta en ma casa, me traigo un cerveset, l'arena, no m'agrada, no m'agrada gens l'arena.
1: Però què voleu, entonces? Una platja alquitranà?
2: Una
1: platja alicatà?
2: La Granadella de Pedra?
1: Però si la gent sempre s'ha queixat de les platges de pedra...
4: No, però ara estan de moda.
1: Jo que d'estiu anava al Campello, a la part de la pedra no la suportava.
2: No, no,
3: una playa de pedra...
2: Jo soc team pedra, no suporto l'arena.
4: Que està molt bé que n'hi hagi arena, però que vaig al que li agrae.
1: Que vaig con les cangrejeres estas de tota la vida allí a les pedres.
2: Jo m'he criat en la Granada... Bueno, jo m'he criat en Xavier de Xicoteta i sempre anàvem descalçar al platja.
1: Sí, no, tu con les cangrejeres.
2: Jo no, jo sé que...
3: Además, hay que ir a la playa, hay que revolcarse en la arena, hay que salir de allí.
1: Sí.
3: Te tienes que
2: encara tinc que tindre punxes dels erissos als peus. Encara n'he quedat.
1: De haver-me enxafat. Sí, sí, sí. Jo l'únic que no faig, tinc que reconèixer, és endur més gossos a la platja i reivindique que cada volta n'hi hagi més platges perquè al·lucina.
2: Però sí que,
1: això de que els gossos no poden anar a la platja perquè prohibixen anar a la platja, perdona, la platja és com el monte, és de tots. Això de prohibir que no puguen entrar...
3: Tota la vida hemos ido con animales a la playa
2: i no passava
3: nada. I el gos no
2: deixarà mai una polilla a la platja.
1: Bueno. No, ni un melo podrit, ni es cagarà allí, ni res.
3: Y precisamente, ahora no sé si con el tema de la nueva ley, las playas se quedan libres de humo también.
2: Sí, afortunadamente.
3: Entonces...
1: Ya veurem quantes es queden lliures de fum.
3: ¿Y quién se acerca a alguien que esté fumando, no?
1: Y ya veurem a quants menors veu que es denuncien perquè estiguen comprant, fumant o fent qualsevol cosa d'estes.
3: Realmente va a ser difícil, el tema del control. Pero yo quería preguntaros qué os parece lo de prohibir el tabaco en las terrazas, por ejemplo, de los bares, en los restaurantes, en las playas, porque ya sabes que ayer...
2: Sí.
3: Ya...
4: Molt bé.
2: A mi me parece fantástico. Y tú digo una exfumadora de 2 paquets diaris, ¿eh?
3: Exfumadora.
2: Exfumadora.
3: También es verdad que los exfumadores al final son un poco más talibanes que no lo eran.
2: Me molestaba ya quan fumava que algú me tirara el fum directe.
3: Era el tuyo, solo el tuyo.
2: I clar, com a que me molestava, continué reivindicant que me molesta i que un espai de tots... on acaba la seva llibertat, comença la meua, i la meua llibertat és... No, ja no la meua, la del senyor que està treballant en aquest restaurant.
1: Clar, que no té per què, a lo
2: que
1: millor,
2: no té per què,
1: el fum
2: i que els seus riscos laborals, que són meravellosos i tal qual,
1: sí.
2: Però té que fumar.
3: No, no, claro, la de toda la gente que está alrededor.
1: Yo ahí lo voy a explicar como a persona que diu damunt d'un pafeto. Me encanta la paraula pafeto.
3: Pafeto, pafeto también es una palabra ochentera, ¿eh?
2: Sí, totalmente.
1: Pafeto. No n'hi ha cosa que em toque més els nassos que no poder estar ara, per exemple, en les finestres obertes. No pots tindre-les per la calor, però bueno, els que no podem permitir-nos per circumstàncies com les de la gola i tal, estar tot el dia en l'aire condicionat, bueno, i també per la pasta, perquè ja veureu la que vos cau ara quan vinga la factura de la llum.
4: Va caure.
1: jo no tinc el per què estar tragant-me el fum de cigarros, d'esporros i de tot el món que està baix en la terrassa i que tot ixe fum ve a entrar a ma casa i que com tinc tota la casa oberta va circulant per dins de ma casa. No, perdona, vols tindre els fumadors en el teu garito? Pues clávatelos dins. Ai, que la ley no me deja. Bueno, tampoco me deja a mí hacer algunas cosas y me aguanto. Pues aixina és la
3: realitat.
1: Entonces
3: és unanimidad.
2: Absolutament.
3: Sí, bueno, sí, por absoluta. Si hay algún oyente de
1: bueno,
3: que
1: a banda
3: no
1: de,
3: sabe...
1: De, això són llocs d'oci, perdona, Mar, sí. Però en els llocs on menges, tu perquè tens que estar menjant en una terrassa i que t'estiguen fotent el menjar un altre senyor fumant-se un caliqueño sí. O fumant-te
3: el costat. O tomándote un helado, o tomándote claro. Un helado, sí, sí, no, tomando un café...
1: De les poques que... corebones que estan fent estos, mira, esta es una de tantes.
3: Sí que és verdad, però luego estava també lo que comentabas, cómo van a controlar todo eso. Bueno, pues sí. Hablamos porque el proyecto de ley antitabaco se ha aprobado el martes en el Consejo de Ministros y el gobierno ampliaba los espacios sin humo a las terrazas de bares, restaurantes, otros establecimientos también de restauración, a playas, piscinas,
1: después
3: incluso vehículos de trabajo,
1: pero eso es una,
3: que
1: eso...
3: se ha levantado también mucha polvareda dentro de actividades como turismo y hostelería. ¿Por qué? Porque si va la persona en un vehículo de trabajo y va sola en su vehículo, quizá pues tampoco hay que ponerse
4: sí, pero a mí me sorprende que la hostelería alce la veu perquè pareix que no n'hi ha oci sense tabaco. No se pot ixir a prendre una cervesa o un refresco sense fumar. Pareix que l'hostaleria diu, no, és que ens estan fent mal. Bueno, pues que se busca altra manera de tindre oci.
3: Però sí que és cierto que, fijaos que esta ley dice la hostelería, porque he hablado SOS Hostelería, que se cobraría 300.000 empleos y 30.000 bares se prevé
1: el que no es puga fumar en les terrasses
3: que vayan a cerrar.
2: S'han passat tres pobles.
1: Entonces, mira, vaig a posar-vos el plantejament. Entonces, i a més, això va passar quan jo fumava. Jo vaig deixar de fumar en 2002 i fumava dos paquets o més al dia, com així la meva amiga Maria.
3: Jo he sido fumadora social.
1: Entonces, les discoteques i els garitos hagueren tancat tots en el moment en què es va prohibir fumar dins de les discoteques i dels
2: no tanca ninguna.
1: Perquè jo recorde que un dels xocs era que jo en una mà portava el got i en l'altra portava el cigarro i després ja no sabia què fer en una mà. A més de que és com els bars estos de tota la vida on anaves allí a les tapes i tal.
3: I además cuando tienes asociado a hacer algo como era fumar frente a tomarte tu café o estar en un sitio de ocio.
1: No va tancar ninguna aquella època i va ser radical. Es va deixar de fumar dins de tots els establiments. Això és un poquet exagerat.
3: La verdad es que era una maravilla porque ya no te ibas con ese olor a tabaco en la ropa, en el
2: que el que tu dius dels llocs de treball. Un taxista està en el seu lloc de treball.
3: No,
2: més,
3: no
2: puede fumar.
1: Però no es va fumar, és com un establiment públic.
4: Exactament.
2: Tu pots entrar, però t'ho dic perquè hi ha que fumen.
3: Sí.
1: Home, jo vaig tenir una pelotera fa anys en un taxista.
3: En ese momento no fumo, però ha fumado.
1: Ixa polèmica, un dia, si voleu, la podem obrir. Un taxista que va vindre a replegar-me així, en un Renault 18. Claro, que tu pagues lo mateix d'un senyor que te vingui.

0: Ah, pues que Rosalía compartió ese vídeo que cuelga en redes, Mia Khalifa, con la perla, diciendo lo de los perlas que han perdido, con lo feliz que se encontraba ella, Mia Khalifa, con los perlas que han perdido. Rosalía comparte aquello y bueno, se le ha echado todo a Argentina. Creo que boicot, que no vayan a los conciertos, que...
1: Es que son intensos esos argentinos.
0: Si queréis abrimos el melón de los argentinos, porque es increíble.
1: Compra un argentí pel que val y venlo pel que ell diu que val.
2: O no, compra un argentí pel que pareix y venlo pel que val.
1: Sí.
0: Porque, por ejemplo, otro vídeo que se ha hecho muy viral en redes con este tema es que una influencer argentina que volaba de Buenos Aires a España, le pasó como a Mireia, ¿no? Que en el momento en el que nuestra compañera volaba... Y justo cuando se estaba jugando el partido, muchos argentinos estaban volando hacia España en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban allí y ella lo retransmite todo. Porque el piloto les iba diciendo, acaba la primera parte, que van 0-0, y todos allí, pues bueno, había españoles, argentinos. El caso es que al final del partido, el piloto...
2: Se pasó tres
3: el
2: meu
3: ídol. Sí,
0: le hace
3: el millor, el millor.
0: Le hace la bromita...
1: ¿Cómo sería un momento de crisis de estos en un avión ple d'argentins?
0: Uf, madre mía.
3: Un quilombo.
0: El quilombo que se monta, o sea, te tienes que esconder. Si eres el único en un vuelo de argentinos.
2: Menos mal que el cockpit está tancat a pany i clau y no pot entrar ningú.
3: Te diría en pecho frío y estas cosas.
2: Si no, el maten.
0: Pues el caso es que el piloto les dice, bueno, desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos. Y añade, y ahí todos, claro, se ponen como locos a gritar, ya no oyen al final de la frase, dice, Argentina es subcampeona. ¿Qué has dicho?
1: Vos tinc que dir una cosa, dins d'este rotllo...
3: Tenia la porta acorassada, no?
2: Sí, està claro. Tancat a pany i clau, no es pot entrar.
1: Porta mitja hora pegant-li voltes, la meva ment no està gens bé, i això és patent. No, jo sabeu a qui confundix molt? A Chicholina i a Xuxa. Físicament.
2: Però si se'n van
0: 50
1: anys. No tenen res que veure, sobretot perquè fa les professions, però sempre les
0: confundeix. Però fíjate que Chicholina se parecía más a Susana Estrada.
2: Sí.
1: Qui?
0: Chicholina.
1: Susana Estrada.
0: Sí, más que a Susa. Porque Susa era más, no sé, como una cara... Más para niños.
1: Sí, sí. Bueno, Chicholina también con el peluchito y la coronita de florecitas.
0: Pero ahí veías algo raro.
1: Sí. Ahí veías algo raro, tío. Pues yo siempre... Y ahora estaba intentando físicamente ubicarles. También pasa en dos personas así españoles que no pude ir. Una sí que pude ir, pero la otra no pude ir. Y les confon molt, siempre.
2: La Chicholina es va a casar en uno de los artistas más controvertits, que és Jeff Koons, i també hi hagué ahir...
1: Home, és que Dios los cría y ellos se apuntan. Sí. No em fotes.
2: Hi ha, hi ha una obra d'art, entre cometes, que és com una espècie de Pato Donald i personatges de Disney que estan els dos, el Koons i la Chicholina.
1: Sí. Bueno, al final, que ha sigut esta dona, ara, en sèrio, ja no és diputada fa molts anys, ja, no?
0: Ja,
1: ara...
0: No sabemos nada.
2: Esta, o ha faltat la dona, perquè
1: no,
2: serà
1: no
2: sort,
1: Tot ho arregleu en que la gent falta.
0: No, però
2: és veritat.
1: N'hi ha gent que dura molt.
0: Però, sèrie, muchas veces decimos...
1: Sí,
0: no sé quién
1: nosotros.
0: Ha muerto o no ha muerto, porque claro, es como va cayendo, claro. Van saliendo las noticias.
1: Bueno, en esta profesión, bueno, es que Patri está ahora en el control. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Está viva o estará vivo? ¿Ahora muerto? Y estem ahí mirando agenda.
0: Claro, porque de repente hablas de alguien y dices, ¡ay!
2: Menos mal
0: y a veces hemos matado a alguien.
1: En el meu móvil no mireu que tinc ja més morts que vius, també, pues tinc que dir, Sí, a voltes miro l'agenda i dic, però si és que ha palmat quasi tot el món.
0: No
1: vull borrar-los.
0: Yo tampoco. Yo no los borro porque los
2: paranoia.
1: Bueno, no. David, que es más joven, no tendrá tants morts en el móvil, pero nosotros sí, ya en portem
0: igual. Pero yo no los borro porque claro, si los tienes en tu móvil, lo normal es que les tengas cariño, porque los has tenido por... Entonces no los borro,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Cariño, yo no sé qué fa Rubalcaba encara en el meu móvil, pero el tinc, per exemple. Tinc algú que sí que vull molt i volia molt, com és Montesinos, a lo Montesinos el tinc encara en el móvil. Bueno, molta gent que ha faltat i no està, la tinc així, no sé per què.
2: I ahí está.
1: De
2: tant en tant que fas neteja, dic, ai, el borre.
1: A Dragó el tinc també, per exemple, en el mòbil. Tinc gent que no sé ni per què la tinc, tampoc.
3: Jo estava mirant la pàgina de Wikipedia de Chicholina, però l'última actualització és de 2012.
1: Home, però Chicholina tindrà xarxes socials, no?, també.
3: Però que tindrà 70, feia... 70 i largos.
2: I,
3: que no...
2: i molt largos, eh?
1: No claro. Sé, no sé els anys que tindrà, però bueno, tindrà xarxes socials segur. Tindrà
3: no crec,
1: un
3: no
1: Instagram
3: crec.
1: De Chicholina. I en el sí. seu... Que portava un teddy, un osito teddy, se'n sí, recordeu així, a blanc sí, sí. i tal. No, no, sí, càndida va així, molt càndida, però... Sí.
0: Però, claro...
3: Pues sí que té un sitio
0: no, claro.
3: oficial, eh?
2: Sitio oficial.
3: De Chicholina,
2: sí,
3: claro.
2: Evidentemente.
3: Però bueno,
0: sí, sí,
3: que...
0: Sí, vive, vive.
3: Sí, sí, viu, viu, però que...
2: Però
3: que
2: no xarxes,
3: jo no sé si estarà
2: pa
3: menejar-se.
0: Mira, nació en Budapest en el 51, o sea que tiene 75 75 años.
1: A mí yo no soy de números. Sí, si ho calcule yo, pues haré en evidencia.
2: No, no está tan mayor.
0: Sí. Bueno, pues ahora como hemos abierto el melón de con Argentina, no sé si sabéis también que Iberia llegó con un avión de la selección española a Buenos Aires con la foto de todos.
2: Ah.
0: O sea...
1: Ah, o sea, era com una valla publicitària, sí, sí. l'avió, directament. Sí, és que els avions sí. ara s'han convertit en valles publicitàries.
0: Sí, sí, perquè, sí. además, que el avión en rojo con la foto de todos, del abrazo...
1: Disney ha fet molt de mal en aquestes coses, eh? Sí. Perquè tu veus un creuer, un Disney Cruise, o veus un avió de Disney i dius, això què és? Sí, on l'han fabricat? No. Famosa?
3: El famoso barco de Piolín, sí, no recordeu?
1: Sí, sí, sí.
3: El Piolín.
1: I si no va vindre així al final? No me'n recorde. El creuer de Piolín i Silvestre, sí.
3: Moment
1: el de la pandèmia, no?
3: Sí. No, no, no. Va ser que van... el govern de Rajoy en el seu moment va dur al dispositiu especial quan el procés a Catalunya i arribar en els
1: en
3: escolis
1: un creuer de la
3: en el
1: Warner
3: creuer
1: Bros.
3: Del violín. Sí, sí, sí.
1: Bueno, també el que n'hi hauria disponible, jo què sé, jo el tema de creuers o embarcacions militars i tal no estic massa a posar, però si no n'hi havia altra cosa, pues, què anem a fer?
2: Pues mira, l'altre dia que me'n recordava de tu, perquè quan parlares dels noms dels avions, ara me fixe també en el nom dels avions, i l'altre dia sí. vas volar en un Paco de Lucía.
1: És de veres, el vaig veure l'altre sí. dia el nom, un avió sí, que es diu Paco de Lucía. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, perquè, a més, Rosalind Franklin, o sea, sí, utilitzant Ramon Llull, los buques, aviones...
1: Bueno, però abans d'això, jo els avions no ho sabia. Lo dels barcos sí que ho
2: sí,
1: sabia,
2: el barco, sí,
1: els ferris i tot això, i els trens. Els trens abans sí. tenien nom, ara crec que ja no tenen nom, però...
2: Els trens crec que no en tenen.
1: Me recordo que n'hi havia un talgo que es deia Virgen del Rocío, estava, n'hi havia un tren nocturne d'estos en Lliteres i tal, que era el García Lorca, entre altres coses. Sí, sí, l'estrella... Tenien noms, els trens, i quedava molt xulo.
3: I ara vos pregunto, fricada, a veure si vos passa, poseu nom als vostres cotxes, motos,
0: sí.
3: tal?
0: No. Sí. Sí. No. El anterior era Lechuga, porque era verde, y este es rojo, no, o sea, que
2: no.
0: es Tomate.
2: Mai en la vida.
0: Jo sí.
1: Jo tampoc.
3: No, jo tampoc.
1: Ja li posen nom
0: a famílies. I a la moto, que també una Harley Rosario, sí. És fonamental. És fonamental. No, no habéis puesto nombre a...
1: No puc tindreu tot, o sigui, ja en tancaria.
0: Habéis puesto nombre, además es que nosotros son como de la familia, con lo cual hasta que no nos dejan ellos, no los abandonamos, o sea que forman parte años y años, con lo cual al final si no lo haces, bueno, tú también llevas años con el coche, ya podías haberle puesto un nombrecito.
1: Pues sí, haberlo batejado, perdón.
0: Con Díaz Chicholina, que lleva toda la vida también ahí, por ejemplo, ponle.
1: Lo que sí que faig és posar-li sobrenoms o malnoms als meus animals, això sí que ho faig.
0: Sí, també.
1: I als veïns.
0: Bueno, és que lo de los
1: veïns... Els meus gossos i tal, sí, sí, a tots.
3: I els companys de treball també ho feu o no?
1: És que no se porten bé, sobretot. No, però els animals de casa sí. I a voltes crec que acaba mencionant-los més pel malnom que els posa sí. o pel sobrenom que pel...
0: Un amigo sí. tiene un vecino al que llama el berenjena.
2: El berenjena.
0: No os voy a... Mi amigo que tiene su vecino que llama el berenjena, no os diré porque le sí. puso ese apodo, pero el berenjena da para libro, para serie y para...
1: Bueno, arran lo que diem el otro día de pecho frío, yo vos vais a decir com li dia a la meua mastina, que vamos, sí, teta sí, fresca, sí, sí. Patri, li dia a la gossa.
2: Jo n'hi ha vegades que als clients del bus sí que li pose nomenet.
1: Sí, sí. sí
0: Hombre, ja, también, sí. es que debe haber, o sea, además supongo que están los patrones, ¿no? Porque sí. siempre en cada grupo estará como en
2: sí,
0: el colegio.
2: Arribes
0: el que, el que siempre pregunta.
1: Siempre hay un licenciado, ¿no?
2: Sí. ¿Sabes cuando le diguem a ixos?
0: A ver.
2: El tolo.
1: ¿El tolo?
0: ¿El tolo por qué?
2: El tolo. tot lo sabe, tot lo ha hecho, tot lo ha visto, tot lo ha contado, tolo.
0: Eso es buenísimo.
2: Este es el tolo. I en tots els viatges n'hi ha un tolo, en tots els viatges n'hi ha algú que té por, en tots els viatges n'hi ha algú que te pregunta moltes coses, que te les pregunta set vegades perquè és el que té moltes dubtes. Hem quedat a les 6? Sí. I torna. I hem quedat a les 6? Sí.
1: I no n'hi ha sempre un maniàtic i un hipocondríaco o
2: etcètera,
1: d'estos que te donen el viatge de dir, perdona, no isques de casa, sí. Pa d'això no isques de casa.
2: N'hi ha vegades que dius, mire, si vostè porta un viatge todo incluido, menjars incluïts, i vostè té un tall d'al·lèrgies increïbles, un tall d'intoleràncies, mire, senyor, no vinga.
1: No isca de casa.
2: No vinga. Jo no li puc garantir que això no tinga gluten, que això no tinga no sé què, que no tinga sucre, que no tinga oli, que no tinga palma, que no...
1: Ja, però és que el nivell d'intolerància de la gent ha arribat a un punt en què, escolta, ligues una noche, te vas a pegar el lote, puede tener trazas de marisco, la colega o el colega, i dius, perdona, sí, qui te diu que no?
2: I sí que és cert que jo conec gent que ja no te toca i ja no te vessa per les al·lèrgies i per les intoleràncies.
1: Veus? Veritat, no, com el Sergi. El Sergi no està bé, però mira, com...
2: Que hi ha moments que, així en Espanya, estem molt més preparats que en altres països.
1: Per les intoleràncies. Home, en la marxa que portem ja te dic jo que podem
2: però
1: estar preparats.
2: Però sí que és cert que cada vegada, i sobretot quan viatges en xiquets, cada vegada n'hi ha més xiquets que a una edat molt temprana tenen molts problemes alimenticis, d'intolerancies, d'al·lèrgies, que no sé, algo estar enfermat.
0: Sí, tendríem que dir indagar, bueno. Porque quizá nos hemos pasado en cuanto a proteger, ¿no?
1: Sí,
0: a protección.
1: No,
0: sé.
1: No. No es ya la protección,
0: antes comíamos,
1: Margot,
0: no, pero te lo digo,
1: es
0: digo de padres a hijos.
1: Envolta, estem
0: no.
1: Autodefendemos. Claro.
0: Digo sí, padres sí. A hijos, si se dispara, sí. Por ejemplo, el tema de alergias, de antes te daban a, empezabas a comer de una manera natural de todo, frutos secos,
2: mal,
0: de tal,
2: no te
0: y ya te iba, yo creo que iba, ya ibas preparando tu cuerpo.
3: Yo me recuerdo en el menjador del cole que los alérgicos esposaban com si foren presos polítics, una foto en les columnes amb la cara, ous, peix, no sé què, i hi havia un, el pobre, que apareixia en 7 o 8 columnes perquè era al·lèrgic a tot.
1: Però és que tu has anat a un cole on hi havia al·lèrgics. Jo no recordo al·lèrgics en el cole. Lo més raro que n'hi havia en el cole i en el menjador, quan jo anava al menjador, eren los del campo. És a dir, els que venien en l'autobús perquè vivien fora de la ciutat, los del campo, ja ningú més.
2: Un diabètic, que era diabètic, la pobreta xiqueta es tenia que punxar, però llevant de la diabètica, pobre també, bueno, no teníem res més, o sea, no. I què passava? Te sentava algú
1: això
2: mal?
1: Això ha sonat un poquet mal, llevat de la diabètica.
2: Sí, però és que ella mateixa dia, jo sóc la diabètica.
1: Sí, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Sempre
3: era famosa, era coneguda.
2: Era sempre, el gelat, no, jo no puc, és que sóc diabètica. No, és que no puc perquè sóc diabètica.
1: És curiós
2: pastisset,
1: com...
2: No puc, que sóc
1: com
2: diabètica,
1: hem passat a normalitzar algunes coses, per exemple, la diversitat o la procedència en els coles, i estem automarginant-nos per les intoleràncies. És una cosa molt estranya.
2: Jo crec que això per a una xiqueta, xicoteta, que el premi era un gelat o era un pastisset, i la pobreta no podia, o sea, jo me
1: bueno,
2: puc imaginar.
1: I que donara gràcies, perquè ara bueno, eres, com es diu això?
2: Celíaco.
1: I ja ni gelat ni res. O sigui, no. Que ja no te poden ni respirar al costat.
2: Jo no sé si és que cada vegada es mira més i se fa més cas.
3: Sí.
1: Jo crec que s'hemos anat de les mans el tema de... Que estem autodefenent-nos, és a dir, que mengem tanta porqueria, respirem tanta porqueria i tenim tant al voltant que els nostres organismes, la forma que tenen de defendre's és ixa, crec jo, no? Sí, creant ixes resistències d'intoleràncies, al·lèrgies i coses d'estes, perquè abans no n'hi havia... És igual que... No, abans és que no es donava en compte, tot el món es moria d'un còlico miserere i ara es coneix tot. No, no és això, perquè les reaccions serien les mateixes, sí, que se posarien igual de malos i tal. Jo no
2: abans
1: es fumigava
2: al camp i jo me n'anava al camp, me menjava un al mercat de l'arbre i me menjava fumigat i no
1: home,
2: passava res.
1: Home, i el que hi ha algo a terra i ta mare ho bufava i tu menjaves. Exacte, punto
2: i donava un besito. Claro. Un besito al pa i pel cadins.
1: I els columbios eren de ferro i totes aquestes coses i així estem. Bueno, en les condicions en les que estem, però així estem.
2: Però bueno, m'ha arribat, eh? M'ha arribat.
1: Tu no contes que tu ja tenies al·lèrgics en el col·le, David.
3: Sí, però que això, que era que... I columbios de... Una de la meva classe era al·lèrgica als ous i apareixia una vegada, però l'altre, el pobre xic, apareixia 7 voltes perquè era peligro todo, o sea, danger, cuidado.
2: Què li doné de menjar a esta persona?
3: Era, pues, supose que...
1: Esa persona se sentiria com la morta dels aseos de Harry Potter.
2: Ai, pobreta.
1: Marginar total, ahí. Sabeu quin adic, no? Ixa que està sempre ahí en els aseos.
3: El coneixíem tots, clar, perquè apareixia les fotos. Era l'alèrgico.
1: Que fort és això. Clar, és I parlem de marginalitat, eh? Que crueltat és això, mare meva.
0: Sí, però sí que és cierto que jo crec que término medio, no? Por, ni no haver prestado atención absoluta y tampoco pasaban demasiadas cosas, sinceramente. No.
1: Mireu, penseu...
0: Ahora que todo el mundo tenga ara... una intolerancia... Ahora mismo no tener una intolerancia a algo es lo raro.
3: N'hi ha
0: no?
3: més problemes de salut mental, és com això. I, sí, o es detecten TDA, més.
2: Es detecten més.
3: Claro.
0: Yo creo que sería un término medio. Yo creo que ni prestar tanta atención que vas a... O sea,
1: no puedo
0: si tú te pones
1: cosa
0: a mirar,
1: l'altra.
0: Vas a tener una intolerancia a cualquier
1: cosa.
0: Yo vos
1: cosa. Dic que, a més, les intoleràncies, la majoria
0: no
1: són alimentícies.
0: Sí.
1: Penseu en... Tu no jugues. Penseu en... No, ara, en sèrio. Per l'edat.
3: Sí.
1: Però sí que jugues. Penseu en com menjàvem i el que menjàvem fa uns anys i com i el que mengem ara.

0: Si avui en dia tot ho tens envasat, prefabricat, precuinat, preconservat...
1: I poco se habla de los plásticos.
0: Claro,
1: y...
0: bueno, el tema dels plàstics... Ahir vaig veure uns procediments que es fan per als microplàstics, com es tiren uns imants totalment dissoltos en l'aigua, que a més se separen directament... Bueno,
1: es que estamos...
0: Que la cantidad de plàstic que estàs
1: tragant... Ya circulando en nuestro cuerpo. Sí, o sea, pero
2: abans tu menjaves el que donava el camp o la mar... en la temporada.
0: No, o lo que preparaves en casa. Pero lo que preparaves en casa procedía de fonts més o menys normals.
2: Estàvem parlant fa un segon del que dona un putxero.
0: Sí, sí.
2: En un putxero dona per una setmana de menjar, si el fas grandet i complidet. I després la fruta, no menjaves fruta que venia del Paraguai, de la Xina, no menjaves per lo que tocava. Si ara toquen al Mercox, al Mercox.
0: Que venia del Paraguai, la Xina, el Marroc i tal, en lo que estan defenent tota esta gent. En una sèrie de circumstàncies de fosfatos i polifosfatos y venenos que tú así no puedes gastar, pero que allí les dicen gastarlo.
1: Todo lo que has evitado poner a los agricultores de aquí, lo ponen.
2: Si tú manches la fruta,
3: claro, que estamos bien, pues hay esas restricciones.
0: ¿Cómo te va a salir el niño?
1: Pero entonces no compres, no, claro, no dejes que entre todo aquello, porque si no, al final...
2: Si tú manches la fruta de temporada, manches la fruta de temporada de proximidad, o sea, y prou.
0: Y lo que por si tiene, a banda de la contaminación ambiental y de moltes cosas que abans no les teníem y ahora sí, yo creo que esta es de lógica. No es que ahora es detecten más cosas que abans, que pot ser que sí, però és que, a veure, jo no recordo xiques que se posaren totalment blaus, ni del revés, ni que se cagaren vius en el cole perquè tenien tota aquesta sèrie d'intoleràncies que tenen ara.
3: Però és vital que, per exemple, la carnisseria, cada vegada n'hi ha menys, entonces ja no tenim la carn en el paperet que te lo posaven en la carnisseria, ja és en el plàstic, tots els dies arriba el pollastre en plàstic. No és el mateix que arriba...
0: Y lo que porta ya ese pollastre.
3: Claro.
0: Ese pollastre ha crecido en un mes.
1: Y luego además guardamos algo y lo guardamos en el papel film. Luego, ya si lo metes en microondas o en otros sitios con plástico...
3: Si está claro que eso algún efecto tendrá real, pero...
1: Pues yo quería acabar con el tema del Mundial, porque no sé si sabéis que hay una petición...
0: Pues si no estaban hablando del Mundial, estaban hablando de las intolerancias.
1: No, por eso, no, acabar...
2: Habíamos comenzado por la chicholina en Argentina,
1: porque
2: pero
1: quiero cerrar como las dos carpetas. Cerramos la carpeta del Mundial y cerramos la carpeta del tabaquito.
3: Es que menciona el Mundial y Sergi se salta.
0: Si el tabaquito, ya ni me recordaba del tabaquito.
1: Por eso mismo, y hay una cosa curiosita que tenemos que decir. La cuestión está en que, no sé si sabéis que la petición que está, o sea, que va a alcanzar récord Guinness, es la de echar a Argentina del Mundial. No sé si lo veis.
2: Y que se repetisca el partido. Más de... Están diguento.
1: Bueno, eso ellos.
3: Eso aporta 80.000. No, o sea, no te resabore.
1: Porque aquellos lo que dicen de que se repita, nada, no ha tenido apenas repercusión porque el partido ha estado, lo ha visto millones de personas en el mundo. Pero la de que echar a Argentina del Mundial sí que tiene más de 20 millones de firmas, récord Guinness, en petición.
0: És la petició que més signatures té en la història de... És com el mes d'estiu, que és el més calorós este, de juliol, no? Pues eixa és la petició.
1: Sí, perquè además dice la FIFA ha confirmat que Argentina serà investigada per les escenes que se vieron, no?
0: Tampoc fa falta investigar molt, està ahí a la...
1: Del Mundial... Y bueno, pues más de 23 millones de firmas
2: ahora
1: en la petición.
2: Lo chulo que era anar per Disney en la bandera española, porque claro, tocaba la banda de Villaviciosa de Asturias.
0: Eres la molona del Disney, ¿no?
2: Claro, entonces, y anaven, tocaven en la bandera, en el estándar de la banda, y habían portado una bandera de España y una bandera de Asturias. Y claro, ya no les importaba la música, era España, campeones. O sea, era fantástico.
0: Ay, que no se me olvide, que estaven parlando abans y mis de coña, la gent que treballa al carrer, també ho parlava en Victòria Rosselló este matí, que després anem també de solidaris parlant només de la gent que treballa en el carrer, però Carmina m'ha fet obrir els ulls abans, els cuiners i les cuineres que estan en les cuines en aquest moment.
2: La meva germana és cuinera.
0: Gent que no hauria d'estar treballant en aquestes condicions. En les que...
1: I poc es parla. Què temperatures hem d'alcançar en aquestes cuines?
2: Són xicotetes, perquè el restaurant no va a privilegiar la cuina en front de la sala, sempre la cuina és sempre xicoteta. I fer un putxero, estar fent un putxero, fer una paella, un arròs en fesol sinaps allí dins d'eixa cuina, mare de Déu.
3: El cada setmana parlaven els meus amics precisament en els kebabs que tant t'agraden a tu. Imagina com estan els dels kebabs amb el rotllo girando. Bueno, i les cases de pollastres també. És que és un forn constant.
2: Sí, hi ha tantíssima gent que treballa al carrer i per propa experiència, i per això parlàvem, que li contava jo a Lucy quan se n'anava.
0: Les persones que estan agarrant ara, que estan fent les carreteres, que estan...
2: Allí tots els personatges per llei, a partir de 35 graus no poden treballar al carrer.
0: Home, és que si no...

0: Fas guioza de Pato Donald, claro, directament.
1: I així
0: sí.
1: No se planteja que el que està posant el jardí en ma casa o el que està al costat de ma casa fent una tanca que estan fent estava treballant fa un segon que vinc jo de casa.
0: Bueno, però no això. Jo ho parlava este matí i ho ha dit que Carmina m'ha fet obrir els ulls no només per les cuines. Els que procedim de zones industrials, evidentment, la majoria de la gent que està treballant en naus, en tèxtils, en empreses i que no són compatibles les funcions empresarials... en els aires condicionats, per exemple, estan achicharrant-se vius allà.
2: Les naus amb els sostres d'Uralita. Això se calfa d'una manera...
1: Això és un forn.
0: Sí, que tota aquesta gent sàpiga que sí que se'n recordem i que estem...
1: Que estem molt presents.
0: Sí, sí, sí. Bueno, els cambrers que estan tot el matí, encara que les terrasses estiguen buides cap a dins i cap a fora, a aquestes temperatures, aguantant l'inaguantable, la gent que treballa en els creuers... que una cosa són els creuers per fora i l'altra són els creuers per dins, com viu aquesta gent que descansa mitja horeta o tres quarts d'hora només.
1: En un camarot
0: toquen...
1: xicotiu en quatre persones dins del mateix camarot.
0: Som
1: perquè no tenen camarots per una persona.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: I recuperant el tema de la llei antitabaco, perquè los decíamos, hay que ponerse...
0: A voltes se fa uns tamallos sí. Que flipa. Ella torna otra volta. La...
3: Sí, perquè hay que decir que desde sos hostelería, claro, por ejemplo, recuerdan que solo hay en un país este tipo de prohibición, que es Suecia. O sea, no hay otros países, porque claro, decíais...
2: Avanzats, como siempre.
3: Pero quiero decir, respecto a lo de que puede preverse cierre de establecimientos, de que claro, no estés tratando a lo mejor al público de la misma manera. O sea, que vamos a ver, tampoco es tan frecuente que se den leyes como esta, ¿no? Y además quería deciros que la multa es hasta 600 euros para los menores que fumen.
0: Home, per un menor que no té un cravell, 600 euros és molt, però per al que ja és
1: però
0: més majoret i pot pagar-la, 600 euros
1: és molt poc. Però serà repercutible per a son pare i sa mare o com és menor no la té que pagar?
0: Exacte. Ah. Responsable civil subsidiari.
1: Son pare i sa mare.
3: Claro. En el caso de las redes, las redes sociales y los menores, toda la culpa recae sobre las plataformas. Al menor no, pero en el caso de los menores que fuman, ¿qué?
0: Ahí Maretín, que tenia que traure't un tema, i jo m'estava parlant este matí, el de lesia.
2: Claro, no, sí,
0: el tens ahí, les IA que s'han rebotat ja són malignes, per una banda, i l'altra les que estan ja entre elles.
2: A veure, ara te conto una teoria de la conspiració, però bueno.
3: Però acuérdate que ya estamos hablando en nuestra sección de inteligencia artificial que hay muchas empresas que están probando y están experimentando con agentes de IA. Pusieron algunos a vivir en una ciudad como los Sims, y entonces unos se rebotaron contra el ayuntamiento, incluso quemaron instituciones, se hicieron pareja dos de los agentes, o sea que ellos ya están viendo que aunque no reciban órdenes concretas, o sea, no están haciendo, o sea, sí que hacen caso a las órdenes concretas que les dan, pero tienen como un margen de maniobra en el que ellos hacen de su capa un sayo.
0: Ya veré cómo acaba la cosa.
3: Claro, la cuestión está en que esto todavía ha ido a más, y en el caso este que estábamos viendo, ¿no? En el que comentabas, porque lo que les dice es que han entrado en el tema de seguridad, ¿sabes? O sea que sí, es curioso.
0: Día que es reboten, bueno, per mi aniran, a per David aniran, perquè som... A veure, no m'ho porten bé en la IA. Tu com te portes, Patri, en la IA? Bé? Tens bon rotllo? A tu,
2: li donen les gràcies.
0: A per tu no aniran. Coses. Sí. Maretín, com és, Happy Flower...
2: A veure, és que a mi donar-les gràcies a la IA me pareix de tarumbi,
3: no,
2: de...
0: Bueno, jo ja
3: la trato poc a la IA. No, gràcies no, però, per exemple, decir un hola, pues no està mal. O sea, que quan te diriges...
1: Hola hay que decirlo siempre.
3: Claro, quiero
1: sempre.
3: Decir ya... O sea, que...
1: Tu entres a un lloc, tens que dir hola, bon dia, i ja està. I això tindria que ser...
0: Bueno, i quan envies un WhatsApp, també. Sí. A mi la gent està que claro. T'envia un missatge i ni et saluda,
1: no. La
0: meva neboda, la pobra, ho porta això gravat a foc des que li ho vaig dir una volta, i en seguida sempre saluda. El nano no tant, però esta gent que t'escriu directament sense dir-te ni hola, perdona, hola, i ja després ja em dius el que tingues que dir-me.
1: I després és que t'escriuen, hola, què tal, com estàs? Volia demanar-te...
0: Ah, bueno, sí, tu fas això.
1: Sí. Tu eres aixina? Sí. Te mataria.
2: Descriuré missatges sols.
1: Però per què no me contes tot això i en una tirada me fa un clinc i ja està?
2: No sé, però sí. Sí, o sea, no sé. És habitual. Però bueno, vaig a dir una cosa. Vaig a trencar una llança en favor de la gent que no saluda per WhatsApp. Si vols saludar, crida per telèfon. Ja està.
0: Però què més dona? Que digues un hola... i desenvolupes el
2: perquè
0: missatge.
2: Perquè si jo vull parlar amb tu, te cride per telèfon. Si necessita algú urgent, pa què vaig a dir-te bon dia? A esperar a que tu me digues bon dia... No, no.

tracta bàsicament d'una xifra que jo veia, a mi m'ha sorprès perquè ha comissionat a França perquè els ha dut a la memòria l'onada de 2003, que jo no sabia, 15.000 morts atribuïts.

0: en els bancals i en el camp allí en Andalusia.
1: No parla dels bancals.
0: Però, o els que estan en Almeria, baix dels plàstics.
1: El que parla sempre, se parla de la siesta i de que se treballa fins a molt tard. Clar, tu no pots treballar i tancar les coses en França a les 2 perquè fa calor i no obrir-les per la nit, no? Tanca-les a les 12 i ja obri a les 6, de 6 a 9. I este és el model andalús que ells s'estan dient que volen importar, perquè, clar...
0: Però els andalusos obren de 6 a 9, per exemple, i totes aquestes coses?
1: No, però les tendes així també se tanquen les botigues de 2 a 5 o de 2 a 4. És a dir, tenim un horari més adaptat, tradicionalment. Ja no parle de restaurants ni d'invernadero, no parle d'això, parle de l'horari tradicional. És més adaptat a la nostra temperatura. És igual que si te'n vas a Dubai. En Dubai no treballes a les 4 de la vespre perquè estàs a 50 graus.
0: Tot no es pot tindre.
1: Clar.
0: No, també
1: clar. Però sí que és cert que en 2003 varen faltar 15.000 persones. En França enguany ja van per 6.000 i estan molt preocupats. També és de veres que tenen moqueta en quasi tots els puestos, en quasi totes les cases, no tenen taulell, no tenen aire condicionat, en els metros ni els autobusos.
0: Lo de la moqueta en molts països europeus ho tindrien que fer veure.
1: Clar.
0: O sea, moqueta en el quarto
2: de la. I no solo por el tema del calor,
1: No, no,
0: per a Carolàndia. A Carolàndia.
1: Clar, són moltes circumstàncies en uns països, parlo de França, però també Bèlgica i altres, que no estaven acostumats a aquestes temperatures i que ja porten retras, perquè del 2003 al 2026 han passat 23 anys, ja s'ho podien haver fet mirar. Mm,
3: claro, sí, però 15.000 a mi em pareix una barbaritat.
1: Sí,
3: bueno, estos 6.000 són en 15 dies, o sigui que són fins al 2 de juliol, així que n'hi ha que reevaluaran en aquesta agència de sanitat en setembre, a veure com es desenvolupa l'estiu. I tirava de menys parlar del senyor Naranja.
0: Home, ja fa temps que no parlem d'ell. És que tinc que reconèixer una cosa, ara que no mos està escoltant. Des de que no està Mireia, que té com si...
3: Té eixa, sí,
0: eixa predilecció eixa,
3: té
0: per el senyor
3: Naranja. Per el senyor Naranja, és veritat.
0: Que estic descarregat emocionalment, ja no tinc tanta cosa en el Donald
3: ja,
0: Trump.
3: Quan torna Mireia, ja que el torna a ficar en vereda, perquè n'hi ha dos cosetes de Trump, ha aprovat nous arancels del 50% per a Canadà, en plenes negociacions ara mateix amb el país veí, i clar, són uns arancels que s'aplicaran en 30 dies i que s'aplicarien a productes que van des del vi fins als pals d'hoquei, el ciment, o sigui, tot tipus de comerç.
1: Li té igual, es
3: va
1: per tots.
0: Mm. Però al final no fa res.
1: No.
0: Perquè si fora de veres es quedaria soles al fi de la correguda, i ahí estan.
3: Sí, però sempre ell llança l'amenaça
0: sí,
3: i ja després s'hi cola.
0: Sí. Bufes de pato. Després no n'hi ha res.
3: I després, New York Post ha tret la notícia, una suposada exclusiva, que parla de que Trump vol proposar a Gianni Infantino, el president de la FIFA, com a nou secretari general de la ONU, de les Nacions Unides.
0: Ah, molt bé.
3: S'ha parlat molt en este Mundial de la seva relació, d'aquesta estreta relació.
2: A la Organització del Treball.
0: Sí, a la Yolanda Díaz, a la Organització del Treball. Manda... És que això se'ns va de les mans. Sí, i este vol acabar a Infantino en la ONU.
3: En la ONU. De la FIFA a la ONU, també.
0: Sí.
3: I parla de que és una persona respetada per tot el món, que té una habilitat per unir a la gent. Bueno, jo que... Després de les xiulades que ha patit en este Mundial, quan eixia a replegar els trofeus, jo dubtaria d'eixa habilitat per unir a la gent. Però bueno, ahí està eixa opció de Donald Trump per a la ONU, Gianni Infantino.
0: Patrick, quan veurem a Donald Trump vestit de l'Ederon, rotllo Village People? Perquè no tardarà un dia. Este no tardaran en pillar-lo un dia.
2: I què disfraç seria? Seria l'Índio?
0: Te ho estic dient, el de l'Ederon, el de cuero i tal, la gorra.
2: Sí, tu le pondries con este.
0: I corto me quedo.
2: Indio, pues con el Índio...
1: Jo el veig més com a l'Índio, mira.
0: A este le va la cosa perfecta.
2: El del mecànico...
3: Si dins de 50 anys n'hi ha una esta de revival de Village People, jo crec que n'hi ha un personatge que és el Trump. O sigui, el Trump amb la perruca i...
0: A veure, el moño de Trump és un dels grans misteris còsmics.
2: I además con tono naranja. Sí.
3: Tindrà família alcoyana, Trump?
2: El autobronqueado.
0: Home, això és faltar-te molt en els alcoyans, t'ha de dir.
3: No.
2: Hombre, gallega sí, perquè estava la Trump gallega. De totes formes,
0: el color està posant-se de moda, perquè Yolanda Díaz està agarrant un groc així, una carabassa molt paregut al de Donald Trump.
2: Jo crec que li dan a la crema autobronceadora aquella, que és de
0: l'orilla. L'altre dia vos vau sorprendre, no se'n recordeu, i ara de més de marca, era de Astor. Aquella que era un pot de vidre que pareixia de mermelà, però que era dins de color Carlota, que era crema de safanòria directament.
1: La crema de Carlota, bronzejava,
2: la de Lancaster.

0: Allò no broncejava, claro. Fornejava directament del personal.
1: Que perill. Hi havia Isa,
2: Rostit i Doraet.
1: I la de Coco. I la de Coco. I la de Coco.
0: Sí, sí, bueno, pues això.
1: També has fet la platja i feia una oloreta a la platja que donava gust.
0: Jo li he posat la comparativa este matí a David, que no ho sabia, que era la senyora de Algo Pasa con Mary, l'abuela, se'n recordeu? Que estava allí rotllo com si fos una xupa de cuero.
1: Gran pel·lícula.
0: Gran pel·lícula per molts moments estelars.
1: Gran pel·lícula, sí, senyor.
0: En fi, bueno, Hernán de Reynoso, cuida't, hasta la próxima.
1: Si veiem la setmana
0: pròxima. Que vingui tan radiant com has vingut ara.
1: Gràcies.
0: A la resta vos trobo ara en un momentet, tanta gent del programa com els que esteu escoltant, perquè el que toca ara és posar-nos al dia de quantes coses estan passant al nostre voltant i que competeixen directament a la gent dels servicis informatius. Ara tornem.
3: Són les 12.
4: A punt. Notícies.
3: Ford i l'empresa xinesa Geely han acordat la fabricació de fins a 5 vehicles en la planta d'Almussafes amb mà d'obra exclusivament local, segons ha explicat este matí a València el president de Ford Europa, Jim Bombic.
5: Really where we're collaborating is optimizing the use capacity.
3: L'acord permetrà optimitzar l'ús, la capacitat i l'eficiència de la planta d'Almussafes, ha dit este directiu. Ford i Geely constituiran una empresa conjunta a partir de la primera meitat de 2027 que dirigirà un sol equip i que fabricarà 5 vehicles de les dues marques. Per la part de Ford, el Kuga, l'únic que es fabrica ara, i un model que es diu Bronco i 3 vehicles més de la marca Geely.
6: Les instal·lacions i el personal seran propietat en un 66% de Ford i en un 34% de Geely. La planta té una capacitat màxima de producció de 500.000 vehicles a l'any, una xifra que s'espera assolir quan estiguen en marxa tots els models. L'acord ha estat presentat després de la plantilla de la factoria en presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de 3 ministres i també del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. Sánchez ha destacat que les capacitats d'Almussafes han fet possible poder arribar a esta aliança.
7: Decisiones industriales de esta magnitud no responden a balances y estrategias empresariales. Necesitan de un suelo firme en el que germinar y eso es lo que ofrece esta tierra. Capacidad tecnológica, conocimiento, talento y sobre todo el mejor capital humano. Eso es Almussafes y eso es lo que ha hecho posible esta inspiradora alianza.
6: Per la seva part, el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha posat en valor la capacitat d'arribar a acords entre totes les administracions i les empreses.
8: Pero que siempre tuvimos claro que con entendimiento se pueden llegar a grandes acuerdos. Y fijaros, hoy estamos Administración del Gobierno de España, Administración de la Generalitat, Ford, una empresa, lo decía el presidente del Gobierno norteamericana, una empresa china, Chile, llegando a acuerdos. Y fijaros, cuando se llega a acuerdos, se garantiza futuro y se garantiza certidumbre.
3: L'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2026, amb els vots del PP i de Vox, el síndic del partit de l'ultradreta, en les Corts, José María Llanos, ha assegurat que la prioritat nacional que incorpora la llei va més enllà del concepte d'arrelament que esmenta el Partit Popular.
9: Hablamos de arraigo real, efectivo y duradero. Y hablamos de empadronamiento histórico acumulado. Y hablamos de residencia legal. Me parece que es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular.
3: El govern valencià i la resta de governs autonòmics del Partit Popular s'han negat a participar este matí en la mesa sectorial sobre immigració que el govern espanyol ha convocat a Madrid per a, entre altres qüestions, fer balanç del procés de regularització extraordinària de les persones migrants que va acabar el 30 de juny.
6: Abans de la reunió han llegit una declaració conjunta en la qual rebutgen la política migratòria per opaca i irresponsable, han dit, i acusen el govern d'Espanya de deslleialtat institucional i de vetar i ocultar informació. Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell.
10: La Comunidad Valenciana ha decidido no participar en esta farsa, no avalar estas políticas migratorias hechas de espaldas a la Comunidad Valenciana, esta política migratoria fracasada en la que lo único que hace es trasladar la responsabilidad de su incapacidad a la Comunidad Valenciana y generar un problema en los servicios públicos de nuestra comunidad.
3: El portaveu del grup parlamentari socialista en el Congrés, Patxi López, ha afirmat este matí que confia en que l'expresident Zapatero puga explicar les acusacions que pesen sobre ell. López ha explicat que defendre la presumpció d'innocència de l'exmandatari socialista no és cremar-se.
11: Ja, però una confessió sin pruebas y sin datos no es más que una confesión de una estrategia de defensa, ¿no? Y quemarse defendiendo lo que marca la Constitución y cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, me parece que no es quemarse.
3: El consum d'alcohol entre els joves en les festes populars baixa vora un 57% respecte d'altres anys, segons l'associació Controla Club. Marta Argente.
12: Sí, malgrat que la mitjana d'edat de l'inici de consum de begudes alcohòliques és de 14 anys, cada vegada són menys els joves que afirmen que no consumeixen alcohol en aquestes festes, com assegura l'estudi anual d'hàbits de consum d'alcohol a les festes populars de la Comunitat Valenciana. Segons l'informe, els joves tenen més en compte els problemes que comporta el consum d'alcohol, com ara l'assetjament, violència sexual, comes etílics i discussions entre familiars, amics i parelles. Juan Barcala, director de programes de Controla Club, remarca la importància de seguir treballant la conscienciació del consum de begudes alcohòliques entre la joventut.
3: A punt, manté l'aposta per donar visibilitat a l'esport valencià. La Ràdio Televisió Pública Valenciana retransmetrà en directe dimecres 5 d'agost el duel estiuenc que disputaran el Villarreal i el Llevant. Eva Casany.
13: Sí, la nova etapa del Villarreal amb Íñigo Pérez a la banqueta i les noves cares granota en el projecte de Luis Castro són el principal atractiu d'un partit que serà el penúltim duel de la temporada per als dos equips, quan restaran només 10 dies per a l'inici de la Lliga. Serà narrat per Raúl Pina i tindràs comentaris de Javier Pérez i Ismael Algarra. A punt, continua donant suport als esdeveniments i protagonistes més destacats del món de l'esport i vostès responen. Ahir, la retransmissió del duel entre el València i el Club Deportiu Eldense va tindre una audiència del 6,4% del SER amb una mitjana de 63.000 espectadors i pics que vorejaren els 90.000. Especialment rellevant la quota de pantalla a la província de València, que arriba a superar l'11%, la segona emissió més vista de la cadena. A més, este dissabte a punt retransmetrà el derbi entre el València i el Castelló a les 8.
3: És tot fins ara. Més informació a la 1. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes de punt. Continua amunt i avall.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
15: I també poders curatius.
14: I que ho arreglava tot.
15: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
14: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
15: els iaios increïbles.
14: 26 de juliol.
15: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
18: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
19: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
18: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
20: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
21: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
22: De tu a tu.
4: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: control ninguno, y trae las consecuencias que trae. Fíjate tú la paradoja de la vida, ¿no? Que decisiones políticas de acuerdos con terceros países pueden incidir en que se nos quemen los bosques. Pues sí, inciden porque todo está relacionado y todo tiene sus consecuencias.
1: Bueno, esta mañana hemos aprendido mucho de todo esto hablando con un ingeniero forestal que nos ha explicado las cosas claritas y meridianas, y te puedo decir que sí, que hay muchos factores en los que no nos fijamos, en los que tampoco se ven desde algunos de los despachos, sobre todo cuando estás en el centro de Europa, y que acaban afectando y siendo el resultado de consecuencias como las que están trayendo los incendios. José Vicente Andreu, presidente de Asaja en la provincia de Alicante, ha sido muy amable a la hora de responder nuestras preguntas y te estamos muy agradecidos. Que tengáis un verano lo mejor posible, ¿de acuerdo?
0: Seguiremos aquí al pie del cañón, como se dice, trabajando para ver si cuando llegue este otoño tenemos magníficos frutos, como siempre, a los que poder ofrecer a la sociedad valenciana, a la española y a toda Europa.
1: No queda otra. Gracias, buen día.
0: Gracias a vosotros.
1: Deu, deu.
2: Gracias por escoltarnos. Som APO.
3: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
8: els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
9: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
10: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
11: De tu a tu.
12: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: Bueno, 12 i 32 en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com sempre, completament en directe, des de ara, en esta època estival, des de les 9 i mitja del matí fins a les 2 de la vesprada, en tots els nostres companys de redacció i també tècnics i tècniques. Bueno, en este cas, estos dies estem coincidint totes les tècniques, no? Sí, està Maite, està Patricia, està Sofi, estan totes per ací. Heu pres el departament tècnic, ho sapigueu, eh? Uah, mare meva, quan vinguin els xics, voleu la que es lia. Bé, i encara moltes coses que contar. Avui és un dia raro perquè jo crec que n'hi ha vides d'estes que quan es perden pront és una llàstima. Sobretot perquè això va lligat a l'àmbit artístic i sempre acaben emportant-se a un que altre, i en este cas la de Wii és protagonista, un altre que se'n va anar ben jove, veritat, David?
13: Ben jove a una edat molt concreta, que ara desenvoluparem un poc, perquè el 23 de juliol sempre és una data amarga, perquè recordem a la figura de Amy Winehouse.
1: És que pensava que, com a voltes dic coses d'estes rares, com pujar cap amunt...
13: Sí.
1: Incongruències d'estes, dic, a veure si acaba de dir algo en lo de morir molt jove a una edat molt temprana i estaves ahí... No, però...
13: No, bueno, a mi em quedarien 2 anys per al club, o sea que, bueno, espérate, no fiques tampoc teories rares. Fa 15 anys que se'n va anar Amy Winehouse.
1: Ja fa 15 anys que se'n va morir Amy Winehouse, mare meva, és que el temps passa molt ràpid.
13: Sí, sí, sí, jo també tinc el record molt llunyà després de que guanyàrem el Mundial.
1: Ja, però és que tu pràcticament eres xicotet quan es va morir Amy Winehouse.
13: Sí, sí, però bueno, me vaig enterar, no sé com, però me vaig enterar.
1: T'enteraries per la ràdio.
13: Pues sí, segurament.
1: I coneguent-te, segur que t'enteraries per la ràdio o per la tele.
13: Sí, per el transistor negre. I anem a escoltar un poquet de...
1: El de...

0: Manivela, que vas dir ahir. No, que el
1: no, el de manivela, manivela no, el de manivela és l'actual. El negre a piles.
0: Sí.
1: Que me posava baix de l'almohada.
0: Vos tinc que dir una cosa. Això de les llanternes i les ràdios estes a manivela a mi em posen molt nerviós. Perquè estes que estan ahí tot el rato. A veure, tan poquet hem avançat com perquè les coses funcionen a corda, encara?
2: Pues no lo sé, pero eso se, no eso me sabes. Recuerda, eso me recuerda a la dinamo de la bici.
0: Sí.
2: Claro, o sea que tengas que estar ahí, pero yo creo que es mucho mejor pero es mucho mejor solar.
0: Ahora, al costat, al
2: manivela
0: costat
2: solar.
1: Es que la meua es de les dos, pero claro. Sol, yo usé el solar.
2: Sí, si no te sale, si te sale nublado, pues
0: pajaritos.
2: Tienes una opción.
0: Lo de la manivela es modern de ara, ho ha vist jo fa no res, lo de la interna manivela y la radio manivela.
1: Ja té anys, lo de la manivela.
0: Ja saps que el temps així el medim abans d'abril o després d'abril, també podria ser
2: fricció,
0: abans de
2: davant. No? Seria com qualsevol sistema que produzca fricció. Jo crec que això és molt primitiu.
0: La manivela, tu li dones i magasema ixa energia que després va funcionar. La dinamo, no? La dinamo genera funciona.
2: Pero, sí. Claro.
0: És un poc híbrido, no? Si ho penses bé, lo de la dinamo.
2: Sí, porque...
0: És com els cotxes híbrids d'ara, els que van recarregant-se sobre la marxa. Mare meva, això ho portaven les bicicletes.
2: Uai,
0: no sé si les d'ara ho portaran.
2: Però ves, con eso funcionabas con la luz.
0: Sí, i feia llum, eh?
2: Claro.
0: Sí, sí.
1: Saps què passa? Que jo visc en una persona que voldria, en el seu món ideal, independitzar-se de la llum estatal, de tot, voldria... sobrevivir amb lo que ell fabrica i tal, li falta...
0: Pues viuríeu com els indígenes.
1: Li falta enxufar al hàmster, a la roda del hàmster, per a que genere electricitat. És el que ens falta, al pobre hàmster.
0: Sí. Jo, a més, això és prou impossible, el emancipar-te de la llum del
2: autònomo,
0: tot.
2: Autònomo, ja. Ser
0: sí,
2: autònomo del tot.
1: Plaques solars i
0: jo
1: tal.
0: Jo en el poble vaig estar mirant-ho i em van dir no, però emancipar-te
2: tu,
0: del tot no pots.
2: Claro, perquè
0: tu
2: conectat a la red. Conectar a la red.
0: Una altra cosa és que visques ahí enmig del camp o de la muntanya i no tingues altra alternativa doncs que tindre les teues plaques solars i ahí no n'hi ha altra cosa. Però mentre estigues relativament en la civilització, tens que estar connectat a la xarxa.
2: Sí.
0: I el que és pitjor, pagar-li.
1: Claro.
0: Perquè si ho fas, és sobretot per no estar pagant-li, no?
1: Sí.
0: Però independentment de les plaques que pugueres necessitar, perquè una cosa és el consum diari que pugues tindre en una rentadora, un frigorífic, una placa d'inducció, perquè si una vitro ja al·lucines... o si necessites una calefacció que funcione a base d'energia solar. Ja necessitaries 324.022 plaques. No té res que veure. Però no anem a parlar d'energia ni sostenibilitat.
1: Ja, per agarrar el fil...
0: És que no sé què passa, que teniu la capacitat d'enredar-me.
1: No, no, però per continuar en el tema...
2: Mira,
1: però,
2: no?
1: Que la...
0: Sí, sí, se n'aneu per les rames.
1: La veu d'Amy Winehouse es va apagar. Es va quedar sense dinamo i sense electricitat.
0: Jo us recomano el biopic que n'hi ha en plataformes, que no l'heu vist encara, d'Amy Winehouse, que és molt bo
1: i
0: desmunta molts mites. Entre altres coses, és que, a veure, la gent la pinta com una politoxicòmana total i no ho era, entre altres coses. Ella tenia una addicció principalment generada perquè es portava molt mal en ella, però
1: claro,
0: això ja ho conté.
1: N'hi havia altres factors ahí, però sí que és veritat que va faltar els 27 anys, ja ho hem dit, una edat maleïda, que la va unir a un club de llegendes que es van marxar totes massa pronte perquè qui sap el que podria haver sigut el seu llegat si hagueren continuat amb la seva carrera musical. No obstant, el seu llegat continua i així la recordem d'esta manera, amb ixe pentinat imponent, amb ixa mirada delineada amb el rímel. És que l'imatge seua era pròpiament imponent. I res, en ixe temps li va donar per a guanyar 5 Grammys en una sola nit. I...
0: Que no se ho esperava, perquè
1: no
0: va quedar
1: esperava.
0: Al·lucinada.
2: I no sé si te refieres al documental que hicieron sobre ella.
0: No, no, és una sèrie, és una miniserie, un biopic.
2: És curioso porque hablas ahora de ese moño que llevaba tan largo que parecía Marsh, ¿no? La de los
0: sí,
2: Simpsons.
0: Portaba ahí el...
2: Pero muy moreno. Y ella decía que cuanta más inseguridad, más insegura se sentía, más alto se hacía su moño.
0: El moño. Ah, no ho sabia jo, sabeu, per exemple.
2: I és curiós perquè jo recuerdo quan me regalen el primer disco de Amy Winehouse, que és justo quan em canvio a la nova casa.
0: El de Rehab, no? Que és la primera, no és la primera cançó, Rehab?
2: No, jo crec que no, era un en blanco i negro. El caso és que, y bueno, claro, alucinamos con aquella artista, con esta cantante, con esa voz, con esa actitud, ¿no? Y la originalidad de de toda su persona. Y luego fuimos viendo cómo iban llenándose sus brazos, su cuerpo de tatuajes.
0: Sí, porque era una chiqueta totalmente normal,
2: claro,
0: claro, claro, y tal.
2: Claro,
0: sí.
2: O sea, luego tiene intervenciones maravillosas con Paul Weller, con...
0: Bueno, les males pasades de la vida fan que... perquè jo crec que no sóc dels que pense molt o dels que crec massa en els dons que el dona l'univers, però crec que sí que te'n dona alguns, i esta tipa, entre altres coses, jo crec que això que tenia era un don.
2: Era un don.
0: No la veu, o sigui, la veu podia agradar-te o no agradar-te, però la forma de fusionar la veu i de cantar i de
2: és que salia de
0: caminar per damunt de les cançons,
2: perdona. Brotava de su garganta.
1: I pareixia que pertanyera a altre cos, és que no era del seu cos.
0: Exacte.
2: Sí, perquè luego te la veies tan vulnerable, tan delgadita, no?, con ese movimiento que en el escenario. Sí que es verdad que yo pienso que la familia, ¿no? El padre taxista...
0: Hombre, y el novio, que era un...
2: La familia es un punto, el novio fue, yo creo, un...
0: Determinante.
2: Cruzarse con una persona...
0: Bueno, en la mayoría de los casos, porque este Mateo comentaba la...
2: Cruzarse con la persona equivocada.
0: Ah, bueno, pot ser una de les millors veus que han hagut en la història, com era la de Whitney Houston, el rapero de les narices.
2: Tremendo.
0: També, a banda de les surres que li pegava, la va convertir en una desgràcia de la vida, també, no? Fan molt les males companyies.
1: I luego, és que si farem una llista de desgràcies, sí, que n'hi ha darrere de moltes estreles...
0: Exacte.
2: Sí. Y luego también otra cosa que me marcó mucho cuando vi toda su historia fue cuando le dan todos los Grammys que comentas, todos los premios, y decir que si ella, si eso no lo acompañaba, porque ahí estaba en medio en rehab, ¿no?, en la rehabilitación, si no lo acompañaba con, pues, con lo que bebía o con las sustancias que tomaba...
0: No, el problema que principal que tenía era ese, era
2: claro,
0: mega alcohólica.
2: Y decía, es que todo esto me da igual, le sobraba, o sea, era contarte la sensación de me están dando un premio, pero me están dando absolutamente igual... perquè no puedo tomar nada, ¿no? Tomar una copa.
0: Bueno, però pertany a un club que és el que volies senyalar tu, perquè sí, estan a punt d'arribar també Marina i Abril.
1: Anem a fer un repàs ràpid, perquè n'hi ha molts artistes que van faltar a aquesta edat, i és un mite que va néixer molt abans dels anys 90. ¿Vos sona esta música, Mar?
2: Robert Johnson. ¿Tú? Es que en mi casa el blues y Robert Johnson es una institución.
0: Bueno, tú y yo podemos estar tranquils, y Patri también, que als 27 ya no mos moriremos.
1: Ya lo hemos pasado, es verdad. Es un repte. Ya ha pasado, superat.
0: A esa edad ya no mos moriremos, per fi.
1: De Robert Johnson, aleshores sabrás que deien que va vendre la seva ànima al diable a canvi de tindre eixa maestria amb la guitarra, i és cert que va ser un dels mestres d'eixa música blues. I en el 38, en 1938, després de ser enverinat, es va convertir en el primer, en el soci fundador d'este club dels 27.
0: I tot i la longevitat de la que poden presumir avui els membres dels Rolling Stones, no tot el món...
1: Ahí estava Mick Jagger en el Mundial, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Com
0: sí,
1: si
0: sí,
1: tinguera 27 o per ahí.
0: Bueno, en les seues transfusions de plasma, però, en fi, ahí està aguantant el tío.
1: No està
0: ell
1: mal.
0: Ell i Iggy Pop, que en tenen els dos impressionats, els dos, sí, sí.
1: Bé, el que no va arribar a l'actualitat, evidentment, va ser Brian Jones, que va ser un dels fundadors i guitarrista de Rolling, que va aparèixer mort en el fons de la seva piscina el 3 de juliol, també, fa uns dies es complia l'aniversari, del 69, un mes després de que el Rolling el feren fora per eixa addicció excessiva a les substàncies.
0: O sigui, manen assos que precisament els Rolling Stones te tiren de la banda per
1: drogar l'addicte. N'hi hauria que saber si a lo millor és que abans eren pulcros i tal, no. o que havia altre motiu darrere.
0: O és que ell se ho acabava tot i no deixava pas de més, possiblement.
2: Sobretot,
0: no?
2: Por Keith Richards, que se lo ponía todo, se pedía todo, tomaba todo y tal.
0: Tiradora sense bolsa.
2: Por lo visto, Mick Jagger es que es muy tacaño y solo tomaba sustancias si le invitaban.
1: Ya. Ah, sí, mira.
2: Eso le salvó.
1: Así, no, yo también. Bueno, la seva mort, la de este Brian Jones, va ser declarada com accidental, però és cert que el seu fetge va pesar el doble de lo normal quan el feren eixa autòpsia. Anem al següent membre d'este club.
0: A veure, és que els 70 van fer molt de mal també en este aspecte, eh? Hi ha que dir-ho.
1: I els 80. I els 90. No, és que, clar, en ixe món de després la moguda, tal... O
0: sea... en ixe món de la química, no?
2: Però sí que és verdad que los 70,
0: el artisteo,
2: la heroïna,
0: El 70, el 70 va ser criminal.
1: Però els 80
0: criminals
1: també s'estén. Bueno, en aquests primers 70 va ser Jimi Hendrix l'home que va reinventar aquest món de la guitarra elèctrica, que va morir a Londres ofegat per el seu propi èxit i per barbitudes.
0: Les pastilletes,
1: és que
0: també.
1: Les pastilles són... pues això, el problema, el vici d'aquestes...

0: estrelles. La primera dona que va unir-se al club va ser Janis Joplin, també. Una altra veu particular, Janis Joplin.
1: Realmente todos grandísimos, porque no estamos hablando de cantantes o de músicos normales o del montón.
2: No, estem parlant, o sea, dels que Jimmy trencaven
1: Hendrix,
2: el molde.
1: Jimi Hendrix, cualquier guitarrista, lo que te decía era que cómo era posible de tocar, cómo podía una persona humana, un humano, tocar la guitarra de esa manera. Era como alguien que había venido de otro planeta. Janis Joplin también. Amy Winehouse, ¿no? Robert Johnson, o sea, que es que eran muy grandes todos.
0: Sí, y Janis Joplin, además, es que era això, una veu també desgarrada. Recorda un poc a la de Bonnie Tyler, que parlàvem fa uns dies.
2: Sí. I l'últim de tots?
0: I tenim el vocalista de Doors, Jim Morrison. No és l'últim.
2: No, queda un altre, no és
0: l'últim. És el que també, altre dels noms d'aquest club, que ja és casualitat que siguen tots els 27, no sé si també n'hi havia altres factors per mig, però bueno, el més conegut probablement.
2: Home, i cantants d'òpera no eren tampoc, n'hi ha que dir, o sea, estaven tots...
0: S'anava a la marxa.
2: Claro,
0: a veure. S'anava a la marxa, això està clar.
2: En un cor angelical no cantaven, la majoria. Clar.
0: I el més conegut i el previ a Amy Winehouse va ser Kurt Cobain.
2: Però este és que portava una motxilla de campament d'un mes,
0: Este era per fer-li un biopic, dos i quatre, sí, perquè, sí, sí, de fet, el terme dels clubs dels 27 es va acunyar de forma massiva quan va morir ell. Ell va ser un poc el que va reunir després a totes estes, a tots estos noms, i res, és cert que l'èxit i el dolor crònic van ser massa càrrega per al líder de Nirvana, i sa mare va deixar ixa frase que va congelar al món de se n'ha anat i s'ha unit a ixe estúpid club, o sea que... Ahí...
2: A Patre, sí, t'encantava el Kurt Cobain. Però és que a ti t'agraden així un poquito malotes, no?
1: Era guapo, era muy guapo.
2: A Patre li agraden un malote. No.
0: Tenia pinta de malote.
2: Tenia pinta de malote.
1: Iba de malote. Sí, de atormentado.
0: No el va atropellar un tramvia. Que...
2: A veure, és que també, perdona, també el podia haver atropellat un tramvia, depèn de com anara en aquest
1: moment.
2: Un poquito
1: malote, sí, quizá la mujer, Curni, no?
2: Vos convida una cosa, que si voleu, perquè Marineta s'ha pegat un curro repassant les pel·lícules de la setmana, si voleu saber per on va el tema i si vos apeteix coneixen algunes d'elles, si teniu temps vos quedeu i si no, tanta paz lleveix com glòria dejais, aixina que no tinc problemes. Les 12:46.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
2: Marina Perelló, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé. El meu moment favorit de la setmana ha arribat.
2: I el de molta gent, sobretot perquè molts aniran a parar a aixòs refugis climàtics.
4: Ho són.
2: Com són els cines.
4: Sí, sí.
2: Que només pel preu de l'entrar, mira, tens la climatologia garantitzada per estar fresquet i quedar-te gelat un parell d'hores.
4: Al cine, a mi em passa que jo em congele. Vull dir, és que no n'hi ha un terme mig entre derretir-te fora o congelar-te dins. A mi m'agrada més una cosa bé.
2: La pitjor sensació és quan ixes, després.
4: Sí, la galta eixa de calor.
2: Sí, de... És com el meme eixe... Sí, sí, no saps d'on t'ha vingut. És com el meme eixe d'obrir la finestra que la penya socarra.
4: L'infern, l'infern.
2: Bueno, moltes americanaes avui, o no?
4: No estem passats d'americanaes. No sé si és que...
2: Mira, Abril ja la cosa ja no li ha fet...
1: És que a mi Sergi no em saluda, entonces...
2: Però si és que no m'ha deixat temps, és de veres. A més, si tu portes més rato així que jo i David junts...
1: Que mentira, si estàs 5 minuts.
2: Sí.
1: Jo volia dir que ahir vaig anar... Que ahir vaig anar precisament al cine.
2: Sí.
1: Vaig poder disfrutar...
2: Bueno, vas anar a veure un curtmetratge, no?
1: Sí, un curtmetratge, 2:50 només. Però res, molt xula. L'Odissea, per si algú vol anar
4: no
1: a veure-la.
4: No parlem molt de Nolan, perquè
1: parlarem
4: ara sobre l'Odissea.
1: No, que va estar molt xula. A mi m'agradar molt.
2: Jo no sé molt de Nolan. Pau me pillarà en totes, ja ho veureu.
4: Doncs pues et contarà que... coses molt xules, eh? Sí? Perquè jo, que tampoc soc molt de Nolan, he estat investigant i contarà coses molt xules.
2: Personatge molt estrany i molt dens, diria jo. És argentí,
0: són intensos. Denses, eh?
2: Nolan és dens, sí. Mm, sí.
4: I pel·lícula llarga, eh? Pel·lícula de la reflexió llarga, profunda.
2: Aquestes pel·lícules haurien de dur implícit ja talls i descansos, com abans.
0: Interestel·lar, per exemple, és una pel·li que necessita pauses publicitàries per anar a la seu.
2: Home,

0: Una sessió al psicòleg després també, t'ha de
1: bueno,
0: dir, eh?
1: Bé. Bueno, però aquesta setmana no tenim estrenes de Nolan, tenim altres coses així més variaetes, més dinàmiques, menys profundes, m'aventuraria jo a dir.
0: Sí, perquè la calor que fa només estem per calfar-se el cap, eh?
1: Efectivament. Vinga. I la primera és una americana, en tota regla,
2: vamos, de les que vamos.
0: Però no havíem quedat que no.
1: És esta, única i exclusivament.
0: Ah, només una.
2: I mos la posa la primera.
1: Si vos agrada,
0: i una és com Zapatero, val per totes, no?
1: Esa val per totes. Val. Atenció al títol. Motor City. Vos diria que escoltarem hasta que parlaren, però com no parlen
0: no
1: en el tràiler...
0: No parla ni el Tato, això pues dic no jo. Estan tots ahí com si foren l'este...
1: Dos minuts de tràiler i no diuen ni una paraula.
0: El
1: no
0: vikingo este res. Del futbol que estan així... Uau! Pues lo mateix, pues estan així.
1: Este és un thriller d'acció sí. americana, de bones, profundes, de les que m'agraden a mi. Quanten Detroit, en els anys 70, el romàntic però de classe treballadora John Miller és incriminat per un despiadat gangster després d'enamorar-se de la seva nòvia.
0: Home, com li s'ocorreix intentar llevar-li la nòvia a un gangster?
1: I entonces què passa? Que després de passar anys en la presó, torna amb una missió. Vengar-se.
2: Veus,
0: jo, que quan la palme, la meva missió serà atormentar a la gent. Pues este, quan eixi del trullo, lo mateix.
2: També. I no us fa la sensació que totes les americanes passen en Detroit o llocs similars?
1: Sí, home, és que Detroit ja sona que va passar-te algo.
2: Sona americana.
0: No voldràs que passi en Càceres.
2: No, però dins de lo gran que és Estats Units, sí. que no és precisament un país xicotet...
3: En Massachusetts no passa.
2: Detroit
0: en Massachusetts passen moltes coses
2: rares.
0: El
2: moment rares, de el lloc sí, d'aquest sí, tipus sí, de pel·lícules, sí, sí, sí. no sé.
1: Bueno, sí. la següent no té lloc a Detroit, sinó, atenció, a Austràlia.
0: Esta que va d'una xica que no
1: esta
0: està molt
1: sí
0: bé,
1: parlen,
0: no?
1: Esta
0: sí que parlen, a veure.
4: Creo que me apuntaré a esa cosa.
5: ¿Qué cosa?
4: Nada, un programa de gimnasio.
1: És la primera volta que vos porto una pel·lícula australiana, eh? S'està
0: sí?
1: valorant molt poquet la multiculturalitat.
2: Cita històrica en esta secció.
0: Però perquè no tenim compte que en tot el món es fa cine.
1: Efectivament. Esta pel·lícula és insaciable. És una pel·lícula de terror dramàtic, o sea... 10 de 10, que conta la història de Hannah, una estudiant de medicina amb una forta dismòrfia corporal que es sotmet a una moda per aprimar-se tan absurda com macabra.
0: És a dir, que està grossa es diu dismòrfia corporal.
2: No, això crec que és no sentir-te com a gust o identificat en el teu cos.
0: Mm. Ah, jo dic, és que com va aprimar-se, dic... Val,
2: perquè
0: val,
2: no està a gust en el seu cos.
0: Ja.
1: Bueno,
0: ja.
1: I quina és la teràpia que va fer? Menjar cendres de persones humanes. A partir d'aquest moment comença a ser assetjada per un fantasma famolenc que és una manifestació literal dins del mite Hungry Ghost.
3: Però és una pel·li en sèrio o és de conya?
2: Té pinta de Babadook.
1: És una pel·lícula en sèrio, eh?
2: Babadook
1: sí,
2: vibes.
1: Perquè el malo, el fantasma, és una espècie de massa.
2: És una cosa ridícula.
1: Sinó amorfa.
0: Això no s'ho queda ni Antena 3 pels dissabtes per la vespre. Mira el que el dic.
2: No, és que no és...
0: Condenada
2: no és
0: a morir la pel·lícula.
3: No l'hem vist,
0: però que mala. Sí, és molt xungo, vamos.
1: Avui anem de cosa estranya en cosa estranya, ja ho
0: he dit. Jo crec que avui se mos aniran les ganes d'anar al cine a veure pel·lícules.
1: Va, que alguna cosa
0: fresquet, sí, però...
1: Doneu-me una oportunitat, a veure què us pareix la pròxima. El anfitrión.
6: Bienvenidos a mi isla.
1: És una pel·lícula grega, dramàtica, però que m'ha deixat un poc fora de joc que és grega la pel·lícula, però els protagonistes
0: això
1: són...
0: Això dic jo, el repartiment és...
1: William Defoe,
0: sí.
1: Emma Suárez, Carlos Cuevas i Joe Cole. No ho sé, en quin moment algú ha decidit que aquestes persones podien unir-se totes...
0: Però això què és? Més que una pel·li que és Nacions Unides o què?
1: Mi gran boda griega apareix, no ho sé, no sé això el que és. Què conta esta pel·lícula? La història de Marcos Timoleon, que és un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla en la seva illa privada. Allí ha de fer front a una impredecible cadena d'esdeveniments que amenacen el seu domini i sacsegen la seva existència.
2: Pel·lícula d'estes que amb la sinopsi no t'enteres de res.
0: Mare meva, Pau, està molt mal el panorama
1: cinematogràfic.
0: Moltes femerades jo estan fent, no? Ara, si vols, també parlarem d'això. N'hi ha escassesa d'originalitat.
1: No, que ara no va parlar de Nolan, que són coses
0: bones.
1: Sí,
0: però de tot això també, ve a ser patològic.
2: Però és perquè són les pel·lícules que a vosaltres mos agrada comentar, que és
0: lo millor de cada cas.
2: No, jo
1: he posat tot el que havia.
3: En Grècia està de moda lo de les illes privades, no? N'hi ha moltes.
1: Pues mira, per lo que sigues un terreny que no domini que, jo. No. No
0: això li ho preguntes a Marc, que està molt viatjat, però a vosaltres...
1: Sí. No, Marc, igual, quan jo estuve en la isla privada...
0: Sí,
1: igual
0: a Seychelles i tal, però vosaltres som desgraciats de la
1: jo,
0: vida que no...
1: Jo, a mi entraus de ta barca i ja no sé on estic.
0: Claro.

0: d'aprendre a ser pares mentre tracten de descobrir d'on han eixit aquests xiquets i com poden lliurar-se d'ells.
1: Mira, esta és una pel·li que jo no aniria a veure al cine, però... Jo què sé, estic un dia
0: que
1: a
0: Netflix,
1: casa...
0: Efectivament, sí. Eso es.
2: A mi la pel·li em dona igual. Jo el que tinc ganes de preguntar-li un dia a Kira Miró és que li ha vist a Salva Reina.
0: Ai, Sergi. Escolta, Sergi, les persones s'enamoren.
3: Bien.
1: Además que Salva Reina es bien.
3: Claro.
2: Salva Reina vos pareix bien.
1: Vull dir,
3: és bé.
1: No sé, sí. No és mal. Vull dir, és
2: perdona.
3: És més bé que mal.
1: És més bé que mal, molt bé. Ahí estem.
2: No sé, no estic jo en la línia, però no, no m'agrada a mi, no? No m'agrada.
0: Toca, però ara deixem la comèdia espanyola, tampoc
2: sí.
0: Estem...
2: Sí, palo guapa i tal que és ella, haguera pogut bueno. Comprar-se l'uno millor, vamos. Bueno. Gama superior.
3: Discrepamos.
2: Bé,
0: no seré jo qui valore. Lo que sí que podem valorar és la següent pel·lícula, una comèdia francesa.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA? ¿Quieres
4: empezar
0: de
4: desde
0: el sueño americano, que cuenta la historia de Jeremy.
1: A ver.
0: Jeremy, atrapat darrere del mostrador d'un videoclub en Amiens.
2: Eres.
0: I Buna, que és netejador a l'aeroport d'Orly. Sense contacte, sense diners i amb un nivell d'anglès molt baixet, ningú hauria predit que acabarien com agents de la NBA. La pel·lícula conta la història d'estos dos marginats, entre cometes, que gràcies a la seva passió absoluta pel bàsquet i la inquebrantable amistat, superen tots els obstacles per assolir el seu anomenat somni americà. La història d'anys de dificultats que els van portar a la seva primera gran oportunitat, que és un contracte de Nicolas Batum amb els Portland Trail Blazers en 2012 per 46 milions de dòlars durant 4 anys.
2: El Buna este és negre, segur, no? Claro. Té tota la pinta. En el nom, en la faena que li han donat, etc etc. I de què va la pel·lícula, el pobre home, a veure, és totalment previsible. Sí, sí. El top d'encombrar una persona de color, ja que no voleu que ho digui així, va ser en Intocable, que el tio després ha fet Lupin, etc.
0: Quasi d'Intocable, sí. Tinc una pel·lícula del seu protagonista.
2: Este és, diem, de Lupin. És que, a veure, de Lupin...
0: Omar, sí, la última travessia. Tu optimismo, amigo mío, es
6: después de esta noche, nos largaremos de aquí para siempre.
7: ¿Estáis preparados para empezar una nueva vida?
2: Es un armario ropero el tío este, ¿eh?
0: Me encanta. Me encanta.
2: El Omar sí. Pues el Intocable, el que jo dic que estaran buscant-li un substituto, un surimi, en esta altra pel·lícula que has dit abans.
0: Què conta esta pel·lícula, que és una coproducció entre Jordània i Palestina? Una metge que es veu obligada a fugir de la guerra amb la seva filla xicoteta, una decisió desesperada que canviarà per a sempre el destí de quatre desconeguts units més enllà de les fronteres. En el seu camí es creuen un contrabandista disposat a tot per salvar el seu fill, un soldat dividit entre el deure i la consciència, un poeta que busca un lloc al món per anomenar-lo llar i un capità de la Guàrdia Costera atrapat entre la llei i la compassió.
1: Vinga, esta la compre.
0: Sí, jo, esta és el tipus
2: de... I una cosa que no m'ha quedat clara, és negre, no?, el Omar este. Sí, no? És que com no pots dir això, no pots dir xino. Pots dir japonès, però no pots dir
1: xino. Sí, sí que pots dir que una persona és negra, sí, no hi ha cap problema.
2: És negre, també, claro, nosaltres som blancs.
3: No, però és per com ho has dit.
2: Pues, com ho he dit. O ho he preguntat, perquè tenia tota la pinta. Està més negre, sí, segur, perquè en totes les connotacions de la peli tenia tots els cupons, si no ja ho veurem.
0: Bueno, pa acabar,
2: sí, el tràiler l'hem escoltat.
1: Sí que ho és,
2: sí que ho és. No? Veus com el Sergi no està bé,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: Mira el Sergi.
0: Pa acabar, ens en queden tres familiars, us poso el tràiler d'una,
2: sí.
0: Vale? Rufus.
8: Abuela, ¿es cierto que los humanos son los animales más peligrosos de la Tierra?
0: Pues li podríem contestar que sí.
1: Sí,
0: efectivament, som els més perillosos del planeta. Esta pel·lícula està molt xula, és una de les propostes familiars d'esta setmana que conta la història d'una societat de rèptils aquàtics que habita una espècie d'illa oculta i que ha de lluitar per salvar les persones de la fi del món. Hi ha altres, com per exemple La danza del león, maestros del combate, que és xina, que també és de dibuixos animats i que conten una miqueta també peripècies d'estes de lluitar. I per acabar, Jumbo, que és una pel·lícula indonesa, també de dibuixos animats.
1: Que internacionals, estem avui.
0: Esta és preciosa, sí. Perquè conta la història de Don, que és un xiquet amb sobrepès que pateix assetjament escolar i que sent constantment subestimat. I és una miqueta una història de com els xiquets li fan al final costat perquè aconseguisca guanyar un concurs. Ai, una pel·lícula preciosa, Jumbo. Per
3: Rufus, Rufus no és de la rata de Kim Possible, no?
0: No.
3: No us en recordeu d'ella,
0: sí,
3: que mona
0: Rufus.
3: Que era?
0: És una espècie d'animal semblant,
3: semblant,
0: però
3: vale.
0: És un animal que se'n va a Irlanda i el lago Ness i el confundixen en el monstre del lago Ness, una cosa així.
3: Però ja, jo me quedo en esta.
0: Tu el quedes en esta?
3: En Rufus.
2: En la del Rufus, este. Jo
0: en
2: no va a quedar ningú la d'atenció.
1: La de...
2: No.
1: la Palestina i Jordana.
0: També.
2: Mira-la ella, que és...

0: que...
1: És que ja és molt, molt profunda, sí, de la profunditat.
0: Sí, sí, això no ho he de dir jo, perquè és Palestina i Jordana. En fi, no. Anem a les notícies de la una. Vaja, ara tornem.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: El president del comitè d'empresa de Ford, Carlos Faubel, ha destacat que l'aliança conjunta entre Ford i la xinesa Geely, que creen una empresa nova, tanca el cicle més complex i incert en la història de la factoria del Almussafes i ha advertit que el conveni s'ha de respectar.
4: Faubel s'ha adreçat a la plantilla durant l'acte de presentació de l'acord per qual Geely fabricarà 3 vehicles al Almussafes i Ford 2. Segons l'acord de les instal·lacions, el personal, les instal·lacions i el personal seran propietat de Ford en un 66% i en un 34% de l'empresa xinesa. El president del comitè d'empresa ha advertit que el futur del projecte dependrà del respecte a les condicions laborals que arreplega el conveni. Carlos Faubel.
5: Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical. La competitividad y las inversiones no pueden estar reñidas, nunca ha sido así, con unas condiciones laborales dignas. Al contrario, el futuro de este proyecto va a depender, como siempre, del compromiso de su plantilla.
2: La Comunitat Valenciana arriba avui al pic d'esta onada de calor, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, que ha establit l'avís roig per màximes de 45 graus que poden assolir-se en indrets de les comarques de la Ribera Alta, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i el Baix Segura. El vent de ponent també ajudarà.
4: AEMET ha advertit que la calor pot generar tempestes amb ràfegues molt fortes de vent en qualsevol punt de la província d'Alacant, en especial entre les 4 de la vesprada i les 9 de la nit, quan s'ha decretat l'avís taronja per tempestes. Ajuntaments com el d'Alacant han acordat tancar parcs, jardins i zones d'envegetació. A València també s'ha tancat la zona forestal de la Devesa del Saler pel risc d'incendis. A hores d'ara, la temperatura ja supera els 40 graus a Xixona i a Ontinyent, segons els registres de les estacions de l'Agència Valenciana de Meteorologia, AVAMET.
2: La ciutat de València acumula 11 nits tòrrides consecutives aquest estiu amb temperatures per damunt dels 25 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Marta Argente.
6: Sí, la EMET també informa que a l'Observatori de Castelló de la Plana, Almassora, són 10 les nits tòrrides, 11 en tot l'any, mentre que Alacant ja en porta 9. La nit passada ha tornat a ser igual de calorosa a la Comunitat Valenciana, i no sols al litoral, sinó també a localitats altes d'interior que han registrat temperatures pròximes als 30 graus a diversos punts de la província d'Alacant.
2: El tancament de la Diputació de València el dia de la Dana es va decidir en 10 minuts. És el que ha declarat davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió del Consell en la Riuada, el director de Recursos Humans de l'organisme provincial.
4: Javier Bolinches ha assegurat que la decisió de tancar la Diputació la va prendre ell mateix i en 10 minuts, poc abans de les 2 de la vesprada, després de saber com estava Utiel, ja inundada, i l'avís roig per pluges emès per la EMET. Segons Bolinches, donat que no hi havia un protocol per a emergències, va tindre molt clara la decisió de tancar la Diputació sense consultar el president de l'ens provincial, Vicent Mopó, ni a ningú.
2: La Comissió d'Investigació de les Corts sobre l'escàndol de l'adjudicació de les vivendes de protecció pública de les naus d'Alacant a càrrecs i familiars del PP ha citat a declarar 7 persones, avui entre elles l'exalcalde socialista Gabriel Echavarri. Va ser en 2017, quan ell era l'alcalde d'Alacant, quan es va iniciar el procediment per alinear la parcel·la municipal on finalment es van construir les 140 vivendes. Maria Bravo.
7: El que va ser alcalde d'Alacant entre 2015 i 2018 ha insistit que va ser una decisió política alienar el terreny municipal on posteriorment es construiria el residencial. Echavarri ha dit que la venda de la parcel·la permetria fer front a part del deute que tenia l'Ajuntament en aquell moment, que ha xifrat en 200 milions d'euros. L'escoltem.
8: Fue una decisión política. No teníamos ni para comprar grapas. Nos llega una sentencia de que hay que pagar 18 millones de euros para Hansa Urbana. Bueno, pues teníamos un solar desafectado, o sea, no había ninguna cuestión para realizar allí. Vamos a ponerlo a la venta y les pagamos a ustedes.
7: Echavarri s'ha eximit de qualsevol responsabilitat i ha insistit que mentre ell va ser alcalde no es va vendre res perquè el projecte es va paralitzar, i ha afirmat que va ser el Lluís Barcal en accedir a l'alcaldia qui el va reprendre. Al final de la intervenció hi ha hagut un estira i arronsa entre Echavarri i la presidenta de la comissió, Ana Vega, a compte de l'última pregunta que li ha formulat el Partit Popular. Per esquivar la resposta, Echavarri ha alegat que s'havia acabat el temps, fet que li ha recriminat la presidència.
9: En ningún momento tuvo ninguna reunión con él.
8: Muchas gracias. Se acaba el tiempo.
9: Bueno, señor, lo tendría que decir la presidenta.
10: Por favor, basta, vamos a ver.
9: Lo tendría que decir la presidenta, señor.
10: Por favor, basta ya. Sí, pero los tiempos los marco yo.
8: Es su trabajo.
10: Y no los marco el compareciente, bueno, señor Echavarri.
8: Entiendo que lo marca el reloj, pero vamos.
10: Por favor, señor Echavarri, le pido que guarde respeto a esta comisión y a esta presidencia.
7: També ha comparegut este matí Francisco Ordiñana, administrador únic de l'empresa Faraorgi, la promotora del residencial i qui, a més, és propietari d'un dels àtics. Ordiñana s'ha acollit al seu dret a no declarar i s'ha reafirmat en el que va declarar fa unes setmanes en seu judicial.
2: La ministra d'Inclusió i Migració, Selma Saiz, ha respost fa uns minuts a la plantada de les comunitats autònomes governades pel PP i Vox a la reunió de la mesa sectorial de migracions que el govern d'Espanya havia convocat este matí per a valorar el procés de regularització de persones migrants. Guillem Lizarde, delegació a Madrid.
11: Sí, finalment no s'ha celebrat la conferència sectorial d'immigració per falta de quòrum després que les comunitats on les polítiques migratòries depenen del Partit Popular s'hagin negat a participar. Entre elles, la comunitat valenciana amb la vicepresidenta primera, Susana Camarero, que ha criticat la política migratòria del govern espanyol. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha agraït a les 6 comunitats autònomes que sí que han assistit la seva lleialtat institucional. Acusa el Partit Popular de ser un partit antisistema i de seguir el rastre de Vox. Elma Saiz és ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
12: De la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas, consejeros de Vox. No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión.
2: Y de Tincuta... Un home de 50 anys per passar 10 dies en hotels i restaurants sense pagar. Paula Rico, redacció Alacant.
13: La policia local ja ha detingut a este home que ha passat més d'una setmana disfrutant de diferents serveis en establiments de Benidorm sense abonar cap de les despeses generades durant aquestes vacances. Enrique Tortosa és portaveu de la policia local de Benidorm.
14: Alojándose, desayunando, comiendo, cenando y todo esto sin pagar por los servicios de los que efectivamente sí estaba disfrutando. Tras varias intervenciones con él durante estos días, finalmente lo hemos detenido por un delito de estafa.
13: Els agents fan d'un avís davant d'este tipus d'estafa. Qui intente seguir el camí de detingut fet vacances sense pagar pot acabar en un altre tipus d'allotjament menys agradable, com són els seus calabossos.
2: I en els esports bàsquet, fa uns minuts s'ha fet el sorteig d'emparellaments de la Supercopa Femenina que es disputarà al setembre a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, Eva Casany.
15: I el València es vorà les cares amb el Saragossa a les 5 i quart del dia 26 de setembre. És el debut del nou tècnic taronja Javier Torralba i serà un repte important perquè redita la final de Lliga. L'altre emparellament serà entre el Jairis Murcia i el Leganés. A més, el Castelló ha fet públic que Brignanis va lesionar de gravetat durant l'entrenament d'ahir. S'ha trencat el lligament encreuat del genoll dret i estarà mesos de baixa. I ja han començat a arribar a València els participants del Campionat d'Espanya de ciclisme en pista Elite Paralímpic, que es disputarà des de demà al Velòdrom Lluís Puig. 3 jornades en aquestes 3 categories en què tenim com a representants els campions del món, el castellonenc Sebastià Morà i el valencià Ricardo Ten.
2: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
3: Som Apunt. En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
16: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
17: ¡Regarde la gilipollua!
16: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
18: La próxima semana hablaremos del gobierno.
16: Generalitat Valenciana.
19: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7. De tu

0: Per cert, parlant de biopics, jo crec que este és un dels millors que s'han pogut fer. Este el remou la consciència, eh? No el penses tu, el d'Edith Piaf. Els francesos, és que, mira, pel que estàvem parlant fa un moment, Pau, el saluda ja i ja està.
1: Què tal, Sergi? Com estàs?
0: Benvingut a la ràdio. N'hi ha una falta de creativitat en el cinema notable, eh?
1: No, a veure, sí, i no, sempre està aquesta falta de creativitat, però és que és de veres que ho heu fet molt bé, perquè heu anat a la més curiosa, on n'hi ha que rascar,
0: no?
1: N'hi ha que per a fer conya, que és de veres, que n'hi ha que fer tant en tant quan fas la cartellera. Però n'hi ha... Jo feia molts anys que jo no veia tantes bones pel·lícules al cine com enguany.
0: Sí, bueno, enguany vol dir que els anys abans no compten.
1: Sí, però no hi havia tantes, i portem la meitat d'any, només.
0: Ja. Sí, sí. Bueno, en lo que portem de la meitat d'any ja anem a viatge en moltes coses, eh?
1: Sí, sí, sí, pel·lícules roïns també.
0: Sí. Bueno, anem a veure, vos poso en context. L'hora no fa falta que vos la diga, perquè per dir-vos que són la 1 i 10, 1 i 11 ara exactament, pues tampoc anem a guanyar molt, que estem en la ràdio autonòmica sí, i que això encara està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però que no deixem de parlar de cinema, perquè apenes uns dies després de la seva estrena, i ahí és on entrem ara, l'Odissea, que és l'última pel·lícula de Christopher Nolan, ja ha batut tots els rècords. És un país que és prou habitual, això. És cert que és original, dens, però original, diria jo.
1: Sí.
0: Bueno, amb uns ingressos mundials de més de 264 milions de dòlars...
1: Ja passa de 300.
0: Ja passa de 300, al·lucina. Entonces, ja està per damunt del que poguera considerar-se la pel·lícula més taquillera del director, no? En este cas, d'ell.
1: Porta camí. No, la més taquillera és El Caballero Oscuro. A nivell mundial crec que va fer com 1.600 milions.
0: Jo no sé com es pot parlar de milions.
1: Però l'Odissea porta camí de ser la més, sí, la més rentable.
0: De totes formes, són només una xicoteta mostra de tota la repercussió que l'Odissea, podríem dir, està tenint no només a la taquilla, sinó també fora d'ella. No se sap, o podíem preguntar-li-ho a Pau, si és pel gran repartiment, a Damon, a Hathaway, Zendaya, o per l'interès que sempre desperten les pel·lícules de Nolan, que després et deixen, diria jo, algunes seqüeles, o almenys a mi me les deixen. Són pel·lícules que, precisament, el nostre especialista Pau Gómez analitza en el seu últim llibre, Nolan, La èpica del temps, un assaig dedicat a l'obra de Christopher Nolan, que recorre la filmografia del director i que avui anem a intentar descobrir una miqueta l'estudi, perquè jo, lo que és en Christopher Nolan, Pau, no estic però gens posat, eh?
1: No?
0: No. Què té... Podria preguntar-te directament, i que m'aprofiti a mi com per enganxar-me una miqueta d'atractiu, com per a fer-li un llibre a Christopher Nolan.
1: Què té d'atractiu, home? A veure, tu has vist l'Odissea? Has de veure-la. Si veus l'Odissea, tens la resposta a aquesta pregunta. Per què? Perquè l'Odissea és una pel·lícula monumental, enorme, amb un, tu vas dir, un repartiment de megaestrelles, rodada en localitzacions espectaculars, vestuari, direcció d'art...
0: Sí, lo que s'entén per tirar los restos,
1: a lo bestia,
0: no?
1: Sí, sí, una superproducció de Hollywood. Però al mateix temps, és una pel·lícula amb una intimitat, amb un grau emocional tan profund... que estem parlant d'un poema del segle VIII abans de Crist, de Grècia, que connecta perfectament amb l'any que estem vivint, amb els temps que estem vivint, i a més és una pel·lícula superespiritual, i dius, com és possible fer un transatlàntic tan gran que al mateix temps tinga eixa ànima? Bueno, això és el que fa Christopher Nolan. Sí que de veres que de vegades és massa dens,
0: home,
1: o massa encriptat, però té la capacitat de... Sempre fica les seues cosetes, no? Que si vaig a canviar el temps, vaig a reordenar la cronologia, ara vaig a parlar d'un tipus...
0: I manejar el tema emocional, sobretot.
1: Sí, sí. Un tipus atormentat. Vaig a parlar també d'uno que no sap qui és, que ha perdut la memòria, d'un altre que vol tornar a sa casa. Tot això, que són els seus temes favorits, en l'Odissea és com una confluència de temes... I de sensibilitats, que per a mi és la seva pel·lícula definitiva. No és gens difícil.
0: Home, el llibre comença precisament en l'Odissea, no?
1: El llibre...
0: És l'arranc, no? El teu llibre...
1: El llibre comença a l'Odissea perquè... bueno, jo quan vaig tindre la idea de fer el llibre de Nolan, dic, bueno, vaig a fer-lo diferent. De quina manera puc jo, com a escriptor, jugar, en este cas amb el lector, com Nolan ho fa amb l'espectador? Nolan canvia l'ordre dels esdeveniments en les pel·lícules. En Memento, tot el món sap que Memento és una pel·lícula raríssima perquè comença pel final i acaba en el principi, va a l'inrevés. I jo dic, ostres, podria fer una...
0: És com el rotllo de les prequeles, no? Que estem acostumats a veure les pel·lícules i després mos ofereixen les prequeles.
1: Sí.
0: O el mateix, és anar al revés.
1: Sí, però en una mateixa història, vull dir, del tiró. Del tiró, podríem dir. I dic, bueno, a lo millor si el que faig és revertir l'ordre i comença en Nolan, quan està en lo més alt, acaba de guanyar un Òscar, acaba de fer l'Odissea, i vaig una miqueta deconstruint-lo fins a arribar al jovenet que anava per Londres rodant pel·lícules...
0: Sí, el de Following, no?
1: El de Following. Pel·lícules sense permís, podria estar guai. I, bueno, així no ho vaig fer, ho vaig plantejar al revés, comença en l'Odissea, evidentment, i m'ho va passar molt bé.
0: Un senyor que fa una pel·lícula en 6.000 euros en aquell moment, que és Following, fins al que és Windy. M'imagino que, clar, ha canviat molt el cinema del senyor Nolan.
1: Clar, ell sempre va ser molt ambiciós, però ell li deu molt a la seua dona. Ell no seria ningú sense Emma Thomas, que és la seua dona, que ja va produir Following. Ella era la seua nòvia de la carrera.
0: Bueno, Following l'haguerem pogut produir...
1: Tu i jo, sí. Sí. Però ella se les va enginyar per a que ell poguera fer la pel·lícula, que no és fàcil, eh? Fer una pel·lícula punky sense permisos no és fàcil. I convèncer actors per a que no cobren i que no se tallen el moño durant 6 mesos.
0: Quan se parla de les dones dels directors, no sé per què sempre em ve al cap la dona de Hitchcock, perquè amb negar és dedicar i impaciència com aquella, crec,
1: bueno,
0: que
1: com aquella cap, no? com aquella cap, no. Però no, Emma Thomas és part molt activa de la carrera de Christopher Nolan i realment des de l'Odissea fins a Following o viceversa, que se sol dir, Nolan sempre va de la mà de Emma Thomas, i per a mi ha sigut també una manera de reivindicar la seva figura.
0: Podríem dir que, excepte en el tipus de producció, la seva forma de fer queda un poquet imperterrita en el pas dels temps? O sigui, el seu segell és tal des del principi?
1: Sí, des de Memento, pràcticament. Ell fa un tipus de pel·lícula molt laberíntica, el que estàvem comentant, molt encriptada, on... Per a mi el que més m'agrada de Nolan és que és un cinema molt immersiu, sense tindre que recórrer al 3D... ni el 4DX.
0: Sí, perquè la gent... Bueno, ell és molt analògic, podríem dir.
1: Sí, superanalògic. Ell aconsegueix, no només per la part visual, sinó també per la part narrativa, que tu et pergues dins de la pel·lícula. Tu t'oblides totalment del mòbil, del WhatsApp, de ta mare, de ton pare, de la nòvia, de tot el món, i estàs en la pel·lícula de Nolan. I arriba un moment que tu estàs en aquest laberint, perdut, perdudíssim, com el protagonista, i no saps on està l'eixida. Ese és el gran truc de Nolan. Al final sempre hi ha una eixida, però no saps on està.
0: Yeah.
1: A mi és el que més me fascina les pel·lícules d'ell, i jo pense que des de Memento fins a l'Odissea, on també ho fa, sempre ho fa, i nosaltres ens deixem enredar per aquesta teranyina. Sí?
0: Parlant d'això de les tècniques, de les experiències i de la forma de treballar, les xiques em posaven, diu, més de 600 quilòmetres de pel·lícula de 65 mil·límetres.
1: Sí.
0: A veure, 600 quilòmetres.
1: 600 quilòmetres de pel·lícula, ha rodat. En temps digitals, Sergi, vull dir, en temps on li dones a un botonet
0: sí,
1: i te grava, i després li dones a un altre botonet i ho veus, i fas la postproducció, pim-pam-pum...
0: Sense cintes i sense res,
1: correcte,
0: si el poses...
1: Este senyor, clar. No, este senyor agarra unes cintes, uns rotllos, i te roda 600 quilòmetres de pel·lícula. I això després ho tens que editar. És a dir, tens que anar a una sala d'edició i fer taca, taca, taca, taca, taca, taca. És cinema, podríem dir, més artesanal, més tradicional, però és un cinema que es disfruta molt més.
0: Home, per almenys, i li dona faena als muntadors i a tot el món.
1: No, clar. Sí. Bueno, saps que has d'armar-te de paciència de treballar en Nolan, que seria més fàcil, això, donar-li el botonet, però saps que l'experiència no té res equiparable.
0: Si el tingués davant, què li preguntaries?
1: Uà, que bona pregunta. Què li preguntaria?
0: Sí.
1: Què li preguntaria?
0: Tu li preguntaries moltes més coses que jo, per exemple, no sabria ni què dir-li al senyor Nolan.
1: Si només tingués una pregunta.
0: No, podries preguntar-li el que vulgueres. No vaig apurar-te, tampoc.
1: Li preguntaria alguna cosa sobre Batman, tal vegada. Per què no fer un quart Batman? És que el meu xiquet major i jo estem... encabotats en què ha de fer un altre Batman.
0: És curiós com la gent de nostra un poc als superherois, és de veres que ara s'han comercialitzat molt, no? Però depèn de qui te l'agarre entre mans, pot convertir-lo en tota una obra d'art. I en este cas passa en Batman i en Christopher Nolan.
1: Clar, és que saps què passa? Que s'han desvirtuat els superherois.
0: Els bons i els roïns.
1: Sí, però el que fa Marvel és la caixa registradora, posar-la en marxa i ala, bom, bom, bom, bom, bom, McDonald's. Bueno, no se pot fer publicitat així.
0: Sí, jo, a mi que em fa molta por Ronald McDonald's, el menciona totes hores.
1: Pues ja està, fixa. I dona por, continua donant por.
0: Jo dono por.
1: I ja està.

0: En tots els sentits. Bueno, el cas és que, fora d'això, el que ell va fer va ser, bueno, pues, donar-li una visió molt més humana, molt més tràgica al concepte de superheroi. Batman no té poders, és un tio supertraumatitzat per la mort de seus pares...
1: És que no es té, ell realment el que té és pasta. O sigui, sí, és un tio que té pasta i pot fer-se tots els juguets que vulgui, clar, però és un senyor normal.
0: Però que, a més, no té un sentit de la justícia. Ell va per ahí capturant els roïns com a venjança per la mort de seus pares. Vull dir, no és un tio que vaig a salvar el món, no. És un tio que vol superar els seus traumes fent encara més violència.
1: Si m'apures, és igual de pertorbat que alguns dels que ell persegueix.
0: Sí, clar. Sí, sí. I això és el gran mèrit de Nolan, no? Que tu veus el Caballero Oscuro, veus el Joker i veus el Batman, i són les dos cares de la mateixa moneda. I això és el que va fer Nolan en el Caballero Oscuro i ningú ha tornat a fer mai més. Per això jo trobo a faltar una pel·lícula superheroi de veritat.
1: Bueno, pues liquidarem o lo que sigui, li ho proposem.
0: Sí, seria molt fàcil. Sí, sí.
1: Mòbil segur que té.
0: No.
1: No té mòbil?
0: A veure. Té mòbil, però no té WhatsApp... I no té correu electrònic.
1: Tu això t'ho creus?
0: Sí.
1: Quan la gent diu, no, jo no tinc WhatsApp, jo no tinc redes socials...
0: Sí, perquè m'ho han dit. M'ho ha dit gent que ha treballat.
1: Sí?
0: Sí.
1: Mare meva.
0: Sí, sí.
1: Allà toca un poquet.
0: La dona sí que té... La dona, la que ho porta tot... sí, els emails, el tal, el qual... Ell no. Ell li arriba només el que Emma vol que li arribi.
1: Que vida més còmoda t'ha de dir, també. Sí, home, bueno, esta me fa així de tallafocs.
0: Clar, home, també has de rodar una pel·li de 300 milions en un superrepartiment. Això és,
1: i 600 quilòmetres de
0: cinta. 600 quilòmetres de pel·lícula i supervisar tot, des de la banda sonora fins al muntatge, la direcció d'art, la direcció de fotografia...
1: Sí.
0: Tot, però clar, si damunt tens que contestar els emails o els WhatsApp, doncs pues és... No tens temps.
1: A veure, és que per ser un director d'estos tens que estar un poquet al marge de la realitat i de l'equilibri mental estàndard, diria jo.
0: Sí, ella més té la sort de que pot fer el que vulgui.
1: Yeah.
0: Tu pensa que...
1: Quan arribes ja a un nivell, no?
0: Lo que ell pense fer... Mm. A més, ell contracta els actors i les actrius i no els fa llegir el guió. Tu vols treballar en la meva pel·lícula? No li diu ni el paper. Sí, ja està.
1: Home, però perquè li diran que sí enseguida,
0: li diuen que sí, però perquè ell no fa càsting. Nolan és famós per no fer càsting.
1: Yeah.
0: Nolan fa el guió, l'escriu i diu qui aniria bé per al paper d'Odisseo? Matt Damon. I per a este, Anne Hathaway. I per a este, Robert Pattinson. Esquirda i ja està.
1: Pues mira, a mi em cau bé esta persona si fa això, perquè els càstings em donen molta grima. No, no. La gent que fa càstings... És que realment té tota la raó del món. Tu no veus a eixa persona ni eixa paper, doncs ja està, pa què càsting? Pa què complicar a la persona?
0: I
1: pa què
0: tens...
1: ja el quidrarem?
0: Clar, i tens la facultat i la possibilitat econòmica de dir-li, tio, tu què cobres? 15 milions de dòlars per pel·lícula? Toma.
1: Ja... Yeah.
0: I de fer un superrepartiment en totes les teues primeres opcions. Clar, tio, aixina també rodem una pel·lícula tu i jo.
1: Que bonica és la vida.
0: No només Following, però te ho has de guanyar.
1: Ja.
0: I jo crec que ell se ho ha guanyat, sí, ell se ho ha guanyat.
1: Bueno, anem a Dunkerque, si voleu, que està ahí el tràiler.
2: Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final.
1: El fet de la tècnica, Pau, que estàvem comentant abans, és que, per exemple, en aquesta pel·li crec que tot és real, no?
0: Dunkerque? Mm-hmm. Totalment. Els avions són reals. Els avions són reals, no? Són de la Segona Guerra Mundial. Les embarcacions que... Bueno, recordem que Dunkerque tracta de que els britànics se'n van a la platja de Dunkerque en França a rescatar els seus soldats perquè no poden tornar a casa abans de que els nazis facin una matança en la platja. Les embarcacions, moltes d'aquestes embarcacions que deixen en la pel·lícula eren les embarcacions reals que participaren en el rescat de Dunkerque. O sigui, Nolan és tan fidel a que tot siga real, que es puga tocar, que es puga viure, té a veure amb aquesta
1: immersió
0: que jo te deia. Clar, si tu estàs... Veus que l'avió és un avió de la Segona Guerra Mundial i que el vaixell que està a punt de rescatar el soldat és un vaixell que va participar l'any 40 i algo en el rescat de Dunkerque, dius, ostres, jo m'ho crec, jo me fique dins de la pel·lícula d'una manera molt més senzilla.
1: Sí, és com donar-li una espècie de substància al tema, no? Això sí, la producció s'incrementarà cosa mala.
0: Clar.
1: Perquè li dius, no, és que jo vull... No, però jo vull els avions,
0: sí, però per això és una excepció. Si tu fas els avions digital, no te costen zero. Si tu jogues uns avions de la Segona Guerra Mundial i es tornes a fer volar, i això és una altra, te costen molts diners. Mm. Però els té aquests diners i se'ls gasta en fer la pel·lícula el més versemblant possible.
1: Després hi ha una altra cosa

0: que hi ha algunes veus que diuen que per entendre les pel·lícules de Nolan n'hi ha que veure-les més d'una vegada.
1: Algunes sí.
0: Tu has tingut que fer això?
1: Sí.
0: I això que tu entens? Imagina't un encefalograma plano llibre, com jo, per exemple.
1: Per este llibre, jo, a més que no me dona vergonya dir-ho, per este llibre jo vaig veure Tenet 7 vegades agafant apunts. I crec que ja l'entenc. 7 vegades.
0: Les has veure soles, perquè si no en ta casa estarien hasta el gorro, no?
1: A soles. Ah. Sí, sí, a soles, a soles.
0: Aquestes coses n'hi ha que patir-les un mateix.
1: Sí, via crucis.
0: Sí.
1: Però, a més, has de estar en el mòbil apagat, superconcentrat, perquè si no, no entres en la pel·lícula. Sí que de veres que això m'ha passat només amb... Te diria que amb Tenet i la primera, la segon vegada, amb Memento.
0: La resta les has entès a la primera?
1: Sí, clar. Sí, sí. Origen també. Que...
0: Ja, però perquè tu jugues en ventatge.
1: No.
0: Vale.
1: No,
0: tens un trasfondo ahí que la resta dels humans a lo millor no tenim.
1: Jo crec que
0: en
1: no.
0: Enteniment, o sigui, sobre la matèria.
1: Que donar-li no és tan complicat com pensem el cinema de Christopher Nolan.
0: Pues a mi Interestelar em deixa en un tic. Sí, sí, sí.
1: En un tic? Això sí, sí, roïn.
0: A veure, no
1: però l'entens?
0: L'entenc quan em pare a pensar, eh? De primeres no l'entenc i crec que no seré el primer.
2: ¿Qué vas a hacer con él?
3: Darle alguna tarea socialmente responsable.
2: ¿No podemos soltarlo?
3: Tiene que aprender a adaptarse, Morph.
4: Poneos las mascarillas.
3: Como todos nosotros.
0: A veure, si no m'enganyes, la teua preferida.
1: Sí.
0: Jo he de reconèixer que és un peliculón, inclús per als que no entenem d'aquestes coses, però n'hi ha molts moments que dius, escolta, això és precís, apareixer ahir darrere de la prestatgeria de la criatura.
1: Estàs fent spoilers?
0: Però, home, a aquestes hores és com dir que el Titanic s'enfonsa.
1: El Titanic s'enfonsa perquè és un ferrer. Saps?
0: Bueno, hi ha tres coses que ara ja m'has fet sentir
1: culpable.
0: No digues
1: el que hi havia en la caixa de Seven, ni res d'això.
0: No.
1: No cal dir-ho.
0: Ni en nosotros, ni res d'això, no?
1: Sí, tu eres capaç.
0: En fi, però n'hi ha coses que no acabo jo, que encosten de digerir. I això que documentalment està molt ben fet, inclús del forat negre i totes aquestes coses. O sigui, el tio no juga.
1: No, només això, és que va contractar un grup de físics per a que li donaren forma a un forat negre que no tenia forma.
0: Encertadíssima.
1: Sí, sí, perquè després s'ha comprovat científicament que els forats negres tenen ixa forma.
0: Exacte, sí, sí.
1: I clar, és que a més, és que som de lletres, científicament flipem en les seues pel·lícules i connectem mogolló, que dius, té molt de mèrit, no? Perquè jo, que vaig treure un 2 de matemàtiques en la Pau, que era la selectivitat aleshores, t'imagina, jo me sent fins i tot important i part d'aquesta part científica de les pel·lícules. A mi Interestelar és una pel·lícula que em fascina. M'agrada molt perquè jo li la poso als meus alumnes tots els anys i hi ha moments de la pel·lícula on jo desvie la mirada i es mire a ells. I en compte de veure la pel·lícula, veig les seues reaccions.
0: Les reaccions, anava a dir-te, no?
1: I això sí, m'encanta, sí, sí, sí. És una de les coses que més m'agraden del món.
0: Però perquè té moltes coses, és trista, optimista, el que estàvem parlant al principi, el joc de les emocions, entre altres qüestions.
1: Sí, i a més ho fa amb... Bueno, és una pel·lícula que transcorre per tot l'univers, podríem dir, però que realment acaba en l'habitació d'una xiqueta. És que no vull fer spoilers.
0: Però tu creus que a aquestes altures estàs fent spoilers?
1: Bueno, i que realment és una pel·lícula que diu sí, és una pel·lícula com Armageddon. Pues no, és una pel·lícula que parla, és una història d'amor entre un pare i una filla, ja està.
0: Ja, però parlant de densitat, és una història molt densa, també.
1: Sí, més clar. Sí,
0: o sigui que... una altra de les característiques del senyor Nolan i d'Interestelar, en este cas, que es repeteix en moltes de les pel·lícules, és l'obsessió per les persones viudes. Jo això no m'havia donat compte.
1: Els homes.
0: Sobretot pels homes viudos.
1: No, sobretot no. Només els homes.
0: No, veus? No m'ha quedat una cosa i deixa
1: només
0: menys encara.
1: Només els homes, no n'hi ha dones viudes.
0: I això té alguna explicació, ja que estem parlant de Nolan científica?
1: Sí, sí. Primer, que els protagonistes de Nolan solen ser homes.
0: Sí.
1: Solen ser personatges molt desorientats.
0: Traumita, també, Pau.
1: Sí, clar. Molts busquen una venjança. Sí. I això te ho dona un fet com el bueno, haver perdut a la teua parella d'una manera molt tràgica. Però si ho parem a pensar, el protagonista de Memento és viudo, els dos protagonistes del Truco Final són viudos, el protagonista d'Inception, d'Origen, és viudo, el protagonista d'Interestelar és viudo, bueno. I Batman, hi ha una pel·lícula que pràcticament es queda viudo.
0: Per això maneja també el tema dels traumes emocionals,
1: sí,
0: de les pèrdues, el
1: sí,
0: col·lega.
1: Sí, sí,
0: clar.
1: Sí.
0: No, sí, sí. No havia pensat dir això. Si tingueren que fer un rànquing, tu com el faries? De, dona igual, ja que vols invertir les coses, de pitjor a millor.
1: De pitjor a millor?
0: De pitjor a millor.
1: Però passant per totes, és
0: també
1: complicat.
0: Totes no, són moltes.
1: De pitjor a millor, te diria que la més fluixa per a mi és Tenet, i la millor és Interestelar. Però també te dic que l'Odissea, jo vaig eixir de l'Odissea la primera vegada, l'he vist dos vegades, la vas posar la quarta en el rànquing de Nolan i ja està la segona en el meu rànquing. No descarte, perquè la veuré dos o tres vegades més en el cine, que acabe sent la meva favorita.
0: Ara, n'hi ha una altra cosa que n'hi ha que destacar de Nolan, i és la durabilitat de les pel·lícules, l'extensió, pel que pots estar ahí assentat o agitat o davant de la pantalla, sense pausa, a més, però potser tinga que veure en l'experiència immersiva, és a dir, sí, que tot i que són pel·lícules llargues, tu no et dones compte del temps.
1: No,
0: del
1: clar
0: temps
1: que no, clar que no, perquè jo crec que lo millor que té l'Odissea és que passen tres hores i passen en un bufit. Però és que no tens ganes ni d'anar al bany. No, no te'n recordes ni que eres una persona que va al bany.
0: No?
1: Saps? I és superinteressant, això. I Oppenheimer, per exemple, Oppenheimer era una pel·lícula sobre física nuclear que durava 3 hores i passava el mateix. Era super, super àgil.
0: Tu creus que la tendència d'ara és la de crear escola, com està creant ell, de fer pel·lícules llargues, i la gent segueix aquesta tendència de tragar-se-les? Però no tot el món pot fer-ho.
1: Sí i no. Sí, per què? Perquè una manera de fer que la gent vagi al cine és oferir-li pel mateix preu una pel·lícula més llarga, la qual cosa és interessant, és prou interessant, i per altra banda, no crec que ho pugues fer amb la mateixa eficiència que Nolan. Vull dir, les pel·lícules de superherois duren dos o tres hores i se fan molt pesades. Molt, molt pesades. I Avatar ni te conte.
0: No, no, jo Avatar he sigut encara incapaç de veure la milo dels senyors peixos estos blaus. És de veres que jo sóc un poquet simple per a totes aquestes qüestions, però és una història que no acabo jo d'assimilar de tot, i menys en la duració que tenen. No podem deixar parlar d'això ja per acabar. Després pots quedar-te, no sé com vas, del tema de sèries i de sèries d'estes també de durabilitat en el temps, espanyoles.
1: A veure, no tinc tant de temps, però algun... espanyoles?
0: Sí, perquè ara parlem d'algunes d'elles.
1: Uf, espanyoles...
0: Tu amb quines et quedaries?
1: M'agrada molt Poquita fe. És una sèrie que m'agrada moltíssim. I les que són de thriller no m'enganxen mai. Sempre m'enganxen les britàniques o nord-americanes. Sí, jo ara he vist, per exemple, en Apple TV una sèrie que es diu Widow's Bay, que m'agrada molt, que és una barreja de terror i de comèdia. I la meua favorita dels últims anys és d'estudio, també, d'Apple TV.
0: I d'on el treus el temps? Perquè avui n'hi ha tanta oferta. Home, tu tens que anar molt a tiro hecho, perquè en tot el que hi ha, primer pel que el dediques al que el dediques, i després sí, perquè és que no dona la vida per tot el que hi ha.
1: No dona la vida, no, però tant en tant, bueno, sobretot ara en estiu, que es dorm tan malament, si no pots dormir, te fiques a veure una sèrie.
0: Comences a veure sèries,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja està.
0: I la tele non-stop, i ja està. Que no volia deixar de parlar de Nolan i acabar sense mencionar les bandes sonores. Seria un sacrilegi, no? Per exemple, la d'Interestelar, que és la que tenim per a... No podia ser d'altra forma, també, que posar-te la banda sonora d'Interestelar. I tu parles d'elles en el llibre.
1: Sí, bueno, Nolan té una relació molt especial amb la música. Tota la seva obra és Hans Zimmer, excepte les últimes tres pel·lis, que és Ludwig Göransson, que, per exemple, la banda sonora de l'Odissea és absolutament espectacular, perquè han fabricat instruments de l'època, de l'època on transcorre l'Odissea, arpes, flautes, amb una boquilla com es tocava
0: rotllo,
1: en aquella època.
0: Rotllo menestrils que se construeixen els...
1: Sí, sí, i està plena de notes i d'instruments. Sí, també és molt èpica, perquè és l'Odissea, clar, evidentment. Però a mi m'encanta quan no l'han fet aquestes coses. És... Bueno, forma part tot això de l'experiència immersiva.
0: Quan eres qui eres i en diners torrons, que és el que estàvem parlant.
1: Bueno, però
0: abans,
1: tu no te'ls gastes.
0: Només gaste perquè
1: gasta
0: no tingui ell, jo soc ell.
1: Se'ls gasta ell per a que tu els disfrutes. Sí, sí. Sergi, ho has de veure aixina.
0: Bueno, podem fer un crowdfunding per si em torna
1: no
0: a fer una
1: cal,
0: de 6.000
1: no
0: euros i la produïm nosaltres.
1: La persona té diners. Per a... Si vols, li fem alguna proposta tu i jo per a fer algo i emportamos diners. I ja està.
0: En fi, Gómez, cuida't. Mos quedem en ixe Nolan, l'èpica del tiempo, l'últim del llibre que acabes d'editar, val? I que quan vulguis te passes per ací. Ara en estiu, igual t'has de dedicar una miqueta més al tema de les vacances i tot això.
1: Sí.
0: Però la temporada que ve, igual, podem veure-mos una miqueta més, d'acord?
1: Encantat.
0: Cuida't, adéu.
1: Vinga, adéu, adéu.
0: 1:34. Una pauseta, xicoteta. Ara tornem de seguida, que mos queden un parell de coses pendents fins a arribar a les 2.
5: Som la veu de tots. Som Apple.
6: hi ha llocs que no s'expliquen. 60.

0: els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
2: I també poders curatius.
1: I que ho arreglava tot.
2: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
1: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
2: els iaios increïbles.
1: 26 de juliol.
2: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
5: De tu a tu.
6: La pobre.
7: Bueno, vecinos, esta ha sido la última emisión de Radio Patio. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años.
8: Realment, vaig a fer-vos una pregunta abans de que desenvolupeu el tema. Haguereu suportat unes veïnes com estes?
9: Per descomptat.
10: Haguerem segut les veïnes. És més.
9: Això
8: de
9: és.
8: Majors sereu ixes veïnes?
9: Sí, efectivament.
8: Vos en falta una, qui seria la tercera? D'ací del programa jo crec que seria Lucy.
9: Sí.
8: Veritat.
9: Podríem ser, sí. Podríem ser.
8: Sí, perquè no li pega a Mireia, no li pega, i a Lorena tampoc li pega, i evidentment a Mar tampoc. No, no. Mar és molt Happy Flower. Mar seria més la ex del senyor Cuesta, diria jo. Veritat?
10: Bueno. No, tampoc. Bueno, no? No sé, no sé.
9: No. Bueno,
10: de tota manera, anem a
8: això, que anem del cine a la tele.
9: Efectivament, sí. Perquè un juliol com este de fa exactament 2 dècades, una de les grans sèries de la televisió espanyola s'acomiadava per sempre de la parrilla. Aquí no hi ha quien viva.
10: Ho feia després de 3 anys d'emissió, 91 capítols, 5 temporades i personatges històrics.
6: La pobre.
7: Bueno, vecinos, esta ha sido la última emisión de Radio Patio. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años. Así han sido las cosas y así os las hemos contado.
8: Si ho penseu bé, 3 anys no són tants, eh?
10: No, per a 5 temporades.
8: Pa lo que va marcar.
10: Sí, sí, efectivament. Amb el tancament s'enduien no només el reconeixement del públic i xifres elevadíssimes d'audiència, sinó també premis de la Unió d'Actors, de Fotogrames, Premis IRES, TP i també algun Ondas.
9: El que no esperaven, segurament ni ells ni ningú, és que l'èxit no només s'esvairia, sinó que es multiplicaria. 20 anys després, el 15 d'octubre de 2021, Netflix va reestrenar-la completa i en només un cap de setmana era ja una de les sèries més vistes de la plataforma. I a partir d'ahir, el creixement ha sigut imparable.
11: Aquí, aquí, aquí no hi quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hi quien viva, aquí no, aquí no.
10: Aquí no hi quien viva suma 5,9 milions d'espectadors únics mensuals segons un estudi publicat per Barlovento i s'emet en 7 plataformes distintes de vídeo baix demanda. Els seus episodis s'han repetit més de 1.000 vegades en la televisió tradicional i és encara un èxit entre l'audiència de totes les edats, especialment entre les més joves.
9: Perquè això es pot ser el més curiós de tot plegat. El públic actual d'Aquí no hi quien viva no és únicament gent que revisita la sèrie. També les generacions joves troben en esta producció un contingut que els entreté i que els crida l'atenció. I això és en part gràcies a les plataformes de streaming que han eliminat aquesta barrera generacional.
8: Este matí, a més, quan David Endia, que és una de les seves sèries favorites, diu, però si és que a tu el pillaria de xicotet i en el context, jo penso que és una de les sèries que ha envellit malament perquè ho veus en la imatge, etc etc. Però ara resulta que vosaltres, que sou més joves, la veu totalment contemporània i com per a poder seguir-la.
9: I, de fet, jo crec que és l'exemple d'una sèrie que no ha envellit malament.
10: Sí, ja. És una miqueta el que tractarem d'explicar, però abans escoltem què és el que ens conta Elena Neira, professora dels Estudis de Ciències de la Informació de la UOC i investigadora del grup GAME.
12: Hoy en día un joven puede descubrir Aquí no hay quien viva igual que descubre una serie recién estrenada. Además, yo creo que el ritmo, la duración, los capítulos autoconclusivos, la cantidad de escenas y de frases icónicas encajan perfectamente con la forma en la que las generaciones más jóvenes consumen contenidos y se dedican a difundir y a compartir vídeos en redes sociales, ¿no? Son series que son muy carré de meme.

0: ¿Me estás llamando fea?
1: No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
0: ¿Cómo del montón?
1: O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Que luego está el montón que te caga. Pero esas están aparte. Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres. Pero o sea, a mí me gusta.
0: Me estás llamando tonta.
1: Sí.
2: Però què penseu que fa d'esta sèrie un fenomen d'estes característiques? És a dir, què ha de tindre una sèrie per a continuar triomfant dècades després?
3: Com vos podeu imaginar, no és cosa de l'atzar, sinó d'un bon guió que tracta temes universals com l'amor, l'amistat i, en este cas, les relacions entre el veïnat.
4: O como en el caso de Aquí no hay quien viva, los conflictos entre vecinos siguen siendo igual de reconocibles e igual de vigentes. Además, te diría que necesita personajes que sean muy memorables y un humor que no dependa únicamente de la actualidad. Normalmente cuando una serie sigue haciendo reír mucho tiempo después de su estreno es porque cumple todos estos requisitos y estaba particularmente bien escrita.
2: D'alguna manera, Aquí no hay quien viva relata situacions a les quals totes i tots ens hem hagut d'enfrontar alguna vegada, és a dir, que retrata molt bé la societat i les seues preocupacions.
4: Todos hemos tenido un vecino ruidoso, una reunión de la comunidad surrealista o problemas de convivencia. Lo que hace la serie precisamente es exagerar esas situaciones para hacer comedia, pero parte de una realidad que es muy reconocible para la audiencia. Eso yo creo que es lo que hace que siga conectando con el público mucho tiempo después de su estreno.
2: I clar, és que a qui no li preocupa avui dia, per exemple, que li pugen el lloguer com va fer Concha amb Alicia o amb Belén?
3: Efectivament, jo crec que són preocupacions
5: sí,
3: que...
5: Sí, a veure, són temes totalment atemporals i que depèn de com fluctua la vida, mai millor dit, pues poden contextualitzar-se millor o pitjor, clar, a un o altre li afecten.
2: Efectivament. Sí.
3: Evidentment, si tornem a veure la sèrie completa, segurament ens trobarem amb algunes escenes que ens xirrien una miqueta. Hem de tindre en compte que han passat 20 anys.
5: Per això vos dia jo.
3: Efectivament, però en termes generals, Aquí no hay quien viva funciona perquè va ser una sèrie d'alguna forma avançada al seu temps, en la qual es normalitzaven temes i situacions que la societat encara no acababa de asimilar.
4: Aquí no hay quien viva trató con mucha naturalidad pues, cuestiones como la diversidad familiar o las parejas homosexuales o modelos distintos de convivencia al de la familia tradicional, y aquello no era tan habitual como pensamos en la televisión de principios de los 2000.
2: Clar, per això avui dia no la ve tan antiga en este sentit. I tot això, la sèrie ho fa com no en clau d'humor. Explica Elena Neira que este és un altre dels factors que influeixen en la supervivència d'una sèrie. Per això no resulta estrany que continuem revisitant títols com este, però també com Modern Family, The Office o la sitcom per excel·lència, Friends.
4: No solamente la volvemos a ver porque buscamos esa sensación de confort y esa sensación de sentirnos bien, sino también el hecho de que es cortita, de que los capítulos suelen ser autoconclusivos, con lo cual no te obliga a seguir una narrativa, una trama horizontal.
5: Ahir vaig veure jo, precisament, un tros d'un capítol que estaven emetent-lo en una sèrie d'estes, en una sèrie, no, en, millor dit, en un canal d'estos que estan en obert encara, no? I l'únic que notes que ha envellit, evidentment, és l'estètica i sobretot la qualitat de la imatge en aquestes coses. Bueno, i que no veus mòbils o coses així que dius,
3: sí.
5: Ostres, on està tot això? Però sí. Home, el tema de Friends jo crec que mereix tot un estudi a banda.
3: Detallat, efectivament.
2: Totalment. Sí. I és que un dels exemples perfectes d'esta supervivència de la qual estem parlant és aquesta supervivència inalterable al pas del temps és precisament Friends.
3: Durant les 10 temporades que es va mantindre en emissió en la televisió estatunidenca va congregar una mitjana de 25 milions d'espectadors setmanals, un rècord que a més va batre amb l'últim capítol que va superar els 52 milions d'espectadors.
5: Això de les 10 temporades sí que és, eh?
3: Sí,
5: a veure,
3: sí.
5: És molt de temps i 25 milions de persones a la setmana.
3: És una barbaritat.
5: Sí.
2: I no només això, perquè a dia d'avui és la sèrie més vista de la plataforma HBO Max. A més, a la seva repercussió s'afitja el fanatisme en altres formats com el merchandatge i que són una mostra de com Friends s'ha convertit en un fenomen cultural.
4: Los memes, las frases, los clips virales o el merchandising mantienen muy viva la conversación y hacen que las nuevas generaciones lleguen allá de forma muy natural. Y es esa comunidad de fans la que prolonga la vida de una serie mucho más allá de su emisión original.
5: Un dubte, el quadret i el mar del quadret que penjava darrere de la mirilla sí. De la porta, això va arribar a comercialitzar-se?
3: Segur. Si ho busques en Amazon, jo poso la mà al foc, que n'hi ha,
5: sí.
3: I te'l pots
5: comprar. Sí. Sempre m'ho he preguntat, perquè era un element molt
3: característic
5: de la sèrie, no? El marc posat darrere de la mirilla de la porta.
3: Estic convençudíssima.
2: Sí. I, com diem, Friends és un fenomen cultural, però sembla que a escala nacional

0: Aquí no hi quien viva va pel mateix camí.
1: Làmines amb escenes icòniques de la sèrie, camisetes, tasses i el que crida més l'atenció, frases de capítols que hem arribat a incorporar al nostre vocabulari, com per exemple, un poquito de por favor, qué mona va esta chica siempre, qué follón o el mític, las caras, Juan, las caras.
2: Muchas están demasiado ligadas al contexto en el que se estrenaron, es decir, hacen referencia a cosas que probablemente en el momento presente ya no se entienden o tienen un ritmo que las ha dejado un poco anticuadas. En cambio, las que se centran en los personajes y en situaciones cotidianas suelen resistir mucho mejor el paso del tiempo.
0: Este no era el tal que volíem escoltar. A continuació el tornarem a posar perquè jo crec que s'entendrà millor. I és que, de fet, esta és una mostra de com amb este tipus de sèries existeix el denominat efecte karaoke, que implica que el públic coneix tan bé les trames que és capaç de reproduir els diàlegs i establir una relació pràcticament interactiva amb els personatges.
1: De fet, també amb aquest noi que a mi van passar, jo l'he vist moltes voltes, em fa molta risa, no ho puc evitar, i jo veig la sèrie i vaig comentant-la. Jo
3: sí,
1: la
3: vas sí, sí, i el, bueno, lo de saber-nos els diàlegs d'algunes coses és molt loco, això,
1: és loco.
3: Ho penses i dius, ostres.
1: Però totalment. Està xulo, perquè tu estàs veient la pel·lícula i dius, i ara diu, i ara diu, sí, i ara sí. Diu.
3: I no us aprofita per vacilar-li a la gent quan ve algú que estàs ahí veient una pel·li o una sèrie.
1: I
3: que,
1: no avisar,
3: i tu vas i dius
1: soltar una frase.
3: Sí,
1: la
3: sí,
1: i la persona es queda loca,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí, sí, diu, sí.
1: Persona...
3: I tu quedes ahí com una reina, clar.
0: Totalment. Tot i això, no totes les sèries envellissen de la mateixa manera. Per què no triomfa actualment un altre èxit com va ser Siete Vidas? De nou, això no és cosa de l'atzar.
1: Per exemple, Alberto Caballero, que és un dels creadors de la sèrie d'Aquí no hay quien viva, ha explicat en alguna ocasió que ells van intentar no cometre errors clàssics com, per exemple, posar riures enllaunats o anomenar a personatges d'eixe moment, per a que la sèrie...
3: Sí, per no contextualitzar massa.
1: Això, efectivament.
0: Clar. I precisament, esta és una de les claus que ens dona Elena Neira, que moltes sèries estan tan lligades al context en el qual es van estrenar que dècades després, doncs, no s'entenen.
2: Muchas están demasiado ligadas al contexto en el que se estrenaron, es decir, hacen referencia a cosas que probablemente en el momento presente ya no se entienden o tienen un ritmo que las ha dejado un poco anticuadas. En cambio, las que se centran en los personajes y en situaciones cotidianas suelen resistir mucho mejor el paso del tiempo.
0: És a dir, l'humor basat en els personatges acostuma a envellir millor que l'humor basat en les coses que els ocorren a aquests personatges.
1: Personatges que, recordem, també són claus en l'èxit de les sèries i que funcionen gràcies al treball que fan actors i actrius. De la mateixa forma que, per exemple, Aida no seria el mateix si no ho interpretara Carmen Machi, Aquí no hay quien viva segurament tampoc seria el mateix si no fora Mariví Bilbao qui fa de Marisa, Fernando Tejero qui fa d'Emilio o Malena Alterio qui fa de Belén.
3: De totes formes, el tema de... d'Aida, és una cosa molt boja també, perquè va ser una escissió d'una sèrie...
1: Com un spin-off.
3: És
1: sí,
3: un spin-off d'una sèrie al que li posen el nom de la protagonista i a mitjan sèrie la protagonista desapareix del mapa. Que atenció...
0: I continuen
3: havent
0: moltes temporades.
1: Sí, sí, totalment. Després de la desaparició d'Aida encara hi ha moltes...
3: Que ahir n'hi ha unes personetes que es diuen guionistes...
1: Que fan un
3: treball... Que crec que fan un treball...
1: espectacular.
3: Sí, sí, sí. I s'ha fet sempre, per exemple, en les grans sèries nord-americanes que duraven a munt i que tenien trames de allò més boges, com eren capaç de matar i ressuscitar a algú o de buscar-li la volta per a que l'espectador realment ho assimilara,
1: claro.
3: I ho digerira en tota la normalitat del món, perquè ningú s'ha preguntat mai, en este cas, ui, la Aida no ix, no?
1: Totalment. Són capaços de mantindre dins de la trama, independentment de qui siga el personatge que porta la trama. Tu estàs dins i dius, bueno, pues jo així seguic.
0: Però perquè el personatge continua ahí.
1: I de
0: està
1: fet,
0: ahí...
1: en Aquí no hay quien viva, hi ha molts personatges que es mantenen, però molts altres van desapareixent i Loles León va desaparèixer pronto i adiós. I
3: també,
1: altra,
3: ja està, sí, sí, sí. Sabeu en quina sèrie això enquidra poderosament l'atenció? Que no sé si sou molt friquis o seguidores.
1: En
3: Big Bang Theory, la mare que no es veu mai en la vida de l'astronauta, només és una veu, se'n recordeu? I sempre està quidrant-li i és a través d'una paret...
1: Una veu.
3: És una veu i és un personatge més que ningú mai ha vist i que forma part de la sèrie.
0: I que no t'has parat a pensar... Perquè no hi
3: hagi
0: estat
3: dona, saps? No penses, perquè no hi hagi... Ni, a més, la descriuen, com és, en quina posició està, etcètera, etcètera, però no tens ni tan sols la necessitat de veure-la, de dir, ostres, algun dia la trauran, no la trauen.
1: Creus que Big Bang Theory també és una d'aixes sèries que envelleixen bé, que la pots veure independentment del moment en el que estigui?
3: Les mostres la teniu ahí, que estan remitint-la en molts llocs, que n'hi ha una particularitat que vos vaig contar, que no sé si en la resta de les sèries és així, però ells continuen cobrant per cada reemissió que se fa... de les pel·lis i ahí continuen funcionant. No sé si funcionarà també la que s'ha fet ara, que és dels secundaris del que era Big Bang Theory.
1: Pues mira,

0: La del joven Sheldon, que també és, sí que està funcionant prou bé. I
1: sí.
0: I també està basada en això.
1: Està, és ell quan era xicotet,
0: quan era
1: per exemple.
0: I no està mal, eh?
1: Que per cert, l'Off és ell. És,
0: ah, sí?
1: És, sí, és el personatge d'així de Sheldon. Claro, això fa molt, perquè estàs escoltant-lo a ell en la versió
0: claro,
1: original
0: claro,
1: tot el temps. I el xiquet està molt encertat, eh?
0: És moníssim. Sí. És un xiquet preciós.
1: Que... Bueno, la gent, els guionistes i els productors que treballen per això i per a que ens quedem enganxats. Que en 10 minuts són les 2, mare meva, ja està pràcticament a punt d'acabar el programa. Passa tan ràpid com una pel·li de Christopher Nolan.

0: Què tal?
1: Bé, a punt d'acabar ja.
0: Vida loca?
1: Sí, sí, podríem aprofitar.
0: Os daríais a la vida loca, entonces.
1: Sí, home, després
0: de... Con Catriel i Paco Amoroso.
1: Després de veure avui que Zapatero s'ha atrevit a donar una entrevista i que no sé a què ha vingut Sánchez a la Ford, pues sí, me dona la vida loca i a lo millor a la beguda i tot també pot ser una miqueta. Després de tot això, sí. No, ja...
0: Realmente la vida loca que llevamos, con tanta notícia loca, eh?
2: Bueno, però demà és divendres, Mar.
0: Sí.
2: Que això canvia tot.
1: I ja estem alçant la persiana del cap de setmana. Bueno, xics i xiques, gràcies per haver vingut al programa. Gràcies per haver estat ahir. També als nostres companys tècnics. I demà tornem ara als esports amb Dani Hermosilla.
3: Esports a punt.
4: Què tal? Com esteu? Peter Lim va estar ahir a València. Va visitar les oficines del club i les obres del nou Mestalla. Com ha fet el seu fill i president Chiellini, no va acudir al partit que el València juga en este cas ahir a la Ciutat Esportiva, el primer amistós de la pretemporada contra el Club Deportiu Eldense. Lim, que havia assistit a la final del món.

0: Mundial va decidir passar-se per València 7 anys després i es va reunir amb Imbà Ibáñez, a qui va saludar efusivament. Imbà, sabeu, i vos l'hem contat així, s'està recuperant d'un càncer de mama que li van detectar fa uns mesos i ens alegra. En les fotos que ha passat el club vorela recuperada i somrient. Una història de superació, una més, d'una malaltia que afecta a tantíssimes persones. Peter Lim va visitar les obres del Mestalla i suposa que també s'interessarà pel vell Mestalla. Al cap i a la fi, el projecte urbanístic que va fer que en el 2014 s'interessarà per la gestió del club del València i també per la seva compra. El valencianisme es pregunta per què va vindre Lim, per què ha fet esta gestió, per què no vol saber ni visitar l'equip de futbol del qual és propietari. Són preguntes que, malauradament, no tenen resposta, o almenys nosaltres no les tenim. Sí que està clar que les obres del nou Mestalla avancen i que enguany està previst el canvi, però res més. El nou Mestalla i tornar a Europa sembla que van de la mà, tot i que encara no hem escoltat cap membre del club explicar el projecte per a la pròxima temporada, ni l'objectiu, ni tampoc l'anàlisi del que va ser la histriònica temporada passada. De l'amistós d'ahir, 3-0, recordeu, un nom propi que ha il·lusionat els aficionats del València que van presenciar el partit en directe.
1: Sato, te podia dir, ha metido un golazo.
2: Sato, ha agradat molt.
3: Japonès.
4: Sato, per ser la primera vegada que l'he vist, m'ha paregut que ha jugat molt bé.
0: Ryunosuke Sato, que va debutar ahir amb gol i bones sensacions davant un Eldense al que li queda molta faena per en la confecció de la plantilla, però que es va deixar una segona part notable. Hem quedat amb Miguel Santiago Rico també per a parlar de les primeres sensacions de l'equip d'Elda en la tornada a la segona divisió. Per cert, que en clau d'amistosos ja sabeu que l'aposta d'esta casa és per el futbol de pretemporada. Dissabte, un altre duel amb equips de la comunitat, el València-Castelló, però hi ha més. Avui vos hem avançat en les nostres xarxes socials un nou partit amistós de pretemporada. Serà el dimecres dia 5 d'agost, que amb un retransmetrà en directe el Villarreal llevant. Serà a les 10 del matí amb les veus de Raúl Pina en la narració, més els comentaris dels periodistes Javier Pérez Pastor, que avui el tenim en la nostra tertúlia, i Ismael Garra. I per cert, que contem amb el vostre suport, perquè ahir la retransmissió d'este València-Aldense es va deixar bons números. El partit va tindre una audiència del 6,4% de share, amb una mitjana de 63.000 espectadors i pics que vorejaren els 90.000, especialment rellevant, va ser la quota de pantalla a la província de València, que arriba a l'11,3%. Va ser la segona emissió més vista de la cadena. I acabem amb este apartat dedicat a les retransmissions, perquè dissabte, com sabeu, a punt retransmetrà i se derbi, i se duel de rivalitat també entre el València i el Castelló a les 8 hores a l'Antonio Ferraris. Més coses. La notícia dolenta del dia i que portem, en el que portem de pretemporada, afecta al Club Esportiu Castelló. En l'entrenament d'ahir, Fabrizio Briggiani, el central italià, es va lesionar greument. I avui ja tenim el comunicat mèdic que diu que el defensa italià patís una lesió en el lligament creuat anterior del genoll dret i que haurà de passar pel quiròfan. Llàstima. En el llevant, avui escoltarem Víctor García, el jugador de banda valencià que va tindre gran protagonisme en la part final de la temporada passada. L'Ell s'apunta ja un nom, el del lateral colombià d'Iber Machado, tal com ha publicat Òscar Manteca, col·laborador d'esta casa i periodista d'Alicante Plaza. N'estarem pendents. Avui tornem a parlar amb la bossejadora, amb Sheila Martínez, que té més a prop que mai la disputa del seu somni, el Mundial. En la tertúlia, com diguem, Diego Pico i Javi Pérez Pastor, Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, en la redacció i en la producció, Eva Casany. Bona vesprada, Eva.
5: Bona vesprada, Dani.
0: Amb notícies de bàsquet, també.
5: La Supercopa Femenina, que començarà, a que no s'ho esperen, en un València-Bàsquet-Saragossa de nou, primer partit de la temporada, igual que acaba reedició de la final de Lliga.
0: Anem allà. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells i contem algunes cosetes més. Parlem de Sheila i de seguida també d'eixe amistós d'ahir a l'Antonio Ferrandis.
6: Esports a punt.
7: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía. Declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
11: Som A.Punt.
0: Són les 2:06 de la vesprada, parlem d'altres coses. Comencem amb el mercat, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, que serà jugador culer fins el 30 de juny del 2001, en la qual cosa firma per 5 temporades.
5: Nascut a Múnich, Adeyemi va debutar amb l'actual tècnic blaugrana Hansi Flick amb la selecció germana, un futbolista que s'adapta a les posicions d'extrem i davanter centre.
0: Altre dels nous propis del mercat és el de l'MVP del Mundial, el de Rodi Hernández, que està a l'òrbita del Real Madrid, tot i que de moment els blancs no li han fet cap oferta. El que pot afectar aquest fitxatge pot ser la notícia que acabem de conèixer i que parla de l'estat físic del futbolista, que passarà altra vegada pel quiròfan, Eva.
5: Sí, haurà de ser intervingut de l'esquena. Segons The Athletic, el campió del món se sometrà a una operació per una lesió i se pot. No se sap quan podrà tornar als terrenys de xoc, fins i tot no estarà a punt per a l'inici de l'etapa d'Enzo Maresca al City. A més, l'internacional espanyol acaba contracte en juliol de l'any que ve. De moment no n'hi ha predisposició del club anglès per a renovar-lo i esta operació a l'esquena podria estar complicant el fitxatge del migcampista pel Real Madrid, tot i que també té l'oposició del president Florentino Pérez, perquè el jugador era un dels reclams del seu rival, de Riquelme.
0: Anem a veure, perquè sembla que serà un dels fulletons juntament en el de Julián Álvarez del estiu. Altre nom del dia, el del migcampista del Mallorca, Samu Costa, que està a punt de firmar per l'Al-Nassr, l'equip de Cristiano Ronaldo, en l'Aràbia Saudita.
5: I el Mallorca fa una operació que li reportarà uns 22 milions d'euros que paliarà el descens de categoria, o això, un percentatge, haurà d'anar a l'Almeria, que té una part dels seus drets.
0: Sí, un 20%. En Venècia, el Venècia italià s'ha fet també els servicis del davanter Cor Adams, procedent del Sevilla. El futbolista firma per 4 temporades fins al juny del 2030. Anem ara amb dos rumors que afecten a dos grans seleccions i que podrien fer-se oficial en les pròximes hores. Les dues notícies avalades a la firma del prestigiot rotatiu l'equip francès.
5: Jürgen Klopp està un pas de ser anunciat com a nou seleccionador d'Alemanya i, d'altra banda, la Federació Francesa de Futbol ha anunciat que una conferència de premsa per al pròxim 28 de juliol i allí podria oficialitzar-se el nomenament de Zidane com a seleccionador.
0: Zidane i Jürgen Klopp, els dos tècnics que volen ser campions del món, i anem d'ells a altra que té més a prop el somni de disputar un mundial. Parlem de boxa. Canviem d'assumpte en la nostra portada perquè i parlem de boxa, perquè la boxejadora valenciana Sheila Martínez, vigent campiona d'Europa, s'ha proclamat este cap de setmana campiona de la WBA Internacional en pes ploma. Este torneig de l'Associació Mundial de Boxa busca impulsar els millors talents locals cap als grans combats del títol mundial, que és el gran somni de Sheila. Anem a veure com ho ha viscut i com li ha anat. Sheila, bona vesprada de nou.
12: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, després de la teua última visita així en Esports a Punto, tornes a estar amb nosaltres i és que no pares. Dissabte dominares per complet el combat contra la veneçolana Diana Rodríguez al Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes. Un èxit més, no?
12: Sí, la verdad que un objetivo y un logro bastante importante, ya que ya estoy ahora sí a un paso de hacer un título mundial.
0: Tu sempre has defensat l'equiparació de les condicions entre la boxa masculina i la femenina. Per exemple, els combats de dones fan a 2 assalts i els d'homes a 3. Per què?
12: Pues bueno, dicen que hay una diferencia entre hombres y mujeres, que es verdad. Lo único que yo creo que eso sí que lo cambiaría. O sea, el cambiar de 2 minutos a 3 minutos. A mí me beneficia, la verdad.
0: Ajá. ¿Por qué te beneficiaría tú?
12: Pues porque soy una boxeadora que tengo es

0: estoy muy bien preparada y aguanto muy bien los 2 minutos y para mí se me queda corto. Es como ese minuto de diferencia hace que puedas acabar una pelea por KO fàcilment.
1: Tens quatre campiones d'Europa de la categoria i este nou cinturó és un impuls per a ese somni, no?, del que parlàvem. Has pujat en el rànquing després d'este triomf, Sheila?
0: Sí, de hecho todavía no ha salido las listas mundiales hasta el mes que viene, pero se espera un cambio bastante top. O sea, lo más seguro es que me quede en las primeras posiciones mundialistas.
1: I així el teu somni d'anar al Mundial està més a prop?
0: Sí, no, estoy ya a un paso. A un paso y puede ser que hasta mañana mismo ya me llamen para hacer un Mundial.
1: Hombre, esa es una noticia fantástica, ¿no? Es la que estaba esperando. Yo recuerdo en la entrevista que te feré más en el estudi que es el teu gran somni y ya el tenim ahí, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que todavía no me lo creo lo que he conseguido y lo que todavía me queda por conseguir y hacer todo ese sueño realidad después de 11 años dedicándome a esto, pues buah, me siento súper orgullosa conmigo misma.
1: Bueno, escolta, ya para acabar, Sheila, tú para compaginar y para poder sobrevivir, compagines el teu esport, la boxa, amb responsable de manteniment d'un càmping en Altea. Suposo que estàs en temporada altíssima ara, no?
0: Sí, ahora es temporada alta. Sí que es verdad que yo tengo un privilegio en ese trabajo porque cuando tengo una pelea me dan esos meses de preparación y ahora ya hay que volver otra vez al trabajo, ya que es temporada alta y me necesitan, ¿sabes?
1: Y siempre la camiseta la llevas, ¿no?
0: Sí, eso, que no falte. La verdad es que el Levante siempre ha estado ahí. En esta ocasión el presidente no ha podido venir porque tenía un compromiso y tal. Pero vamos, que en todas las peleas y todo siempre estoy ahí. Están ahí.
1: Escolta, que parlarem quan siga confirmat, o quan estigui confirmat, que Sheila Martínez per fi va al Mundial. Gràcies, Sheila, i a lluitar i a continuar pegant en totes.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Venga.
0: Un abrazo.
1: Continuem a la nostra portada i ara amb un apunt en vol perquè el Petrería, exseleccionador nacional i exentrenador d'Elda Prestigio, José Antonio Prades, torna a l'Atleti Guardés, actual campió de la EA que fa European Cup, fent-se càrrec del primer equip i també de la coordinació de l'escola.
2: Prades torna a Guardés 4 anys després, quan va dirigir el conjunt gallec, fins que se n'anà a la federació per a dirigir les guerreres. La temporada passada està al capdavant de l'Elda Prestigio fins al Mundial, on acudí com a seleccionador de Bèlgica. Després es desvincula del club i Bea Escribano el va substituir.
1: En el Tour, ahir, primera victòria de Jasper Philipsen en el present Tour. En la última oportunitat per als sprintes, el corredor neerlandès, llançat per un gran Mathieu Van Der Poel, es va imposar en la línia de meta. El corredor de l'Alpecin va ser el més ràpid d'un grup que va protagonitzar la fuga del dia, on també hi havia la malla verda Mats Pedersen. En la general, cap canvi.
2: Fui aperitiu de les dues etapes de demà i de dissabte, en què es pujarà el mític Alpuz d'etapa de muntanya en final en un port de primera no excessivament dur, com el Dorsiers Merlet, sea com un quilòmetre al 6,7% de desnivell, tal vegada una etapa per la victòria en la fuga i algun moviment en el pilot, amb tot en espera de les grans etapes alpines de demà i dissabte.
1: En tenis, que acabem amb tenis, el torneig d'Estoril està jugant Pablo Carreño contra el francès Vanas. Com van, Eva?
2: Ha perdut l'Espanyol el primer set i estan en el segon 3-2 al seu favor. A les 7 i mitja serà el torn de l'alcirem Pedro Martínez Porteros, vora les cares en l'italià Dardieri. En dones, Hamburg, estarà, comença el duel de segona ronda entre Paula Badosa i l'hongarès Audbari. Està jugant la valenciana Leire Romero contra l'ucraïnesa Olinkova. El primer set l'ha perdut la nostra en el tie-break i estan en 70 el segon. A les 4 i mitja la valenciana jugarà de nou amb la ballera Sara Sorribes el doblés contra una parella alemana.
1: Anem allà, Sara Sorribes i Leire Romero. Estarem pendents. Tanquem la nostra portada, se n'anem al futbol.
3: Bueno, por ejemplo, Sato, te podría decir, ha metido un golazo y la verdad es que todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien.
4: Sato, ha agradat molt y la resta normal, diría. Sato, sobre todo.
5: El japonés y el de Mali. Bien, bien. M'han agradat molt.
6: Sato, per ser la primera vegada que l'he vist, m'ha paregut que ha jugat molt bé. Andrea Almeida també l'he vist molt bé. I sobretot Vicent Abril, porterasso.
1: Ryunosuke Sato va ser el jugador del partit. Parlem, lògicament, dels nostres equips, parlem del València. Sato va jugar els primers minuts amb el conjunt valencianista, va eixir en l'11 inicial, va marcar i va participar molt del joc. El València va fer 3 gols en la primera part i es va relaxar en la segona. Davant el Club Deportiu Oldense, ara en parlarem amb Miguel Santiago Rico, dels del Vinalopó Mitjà. Però, sobretot, anem a començar per el València. Samu Borja, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani.
1: Per al partit amistós i un clar triomfador de la nit, Sato.
7: Sí, no? És la satomania, no? Que comencen a dir ja per València i això que això només acaba de començar, no? Perquè sí que és cert que el jugador ja ho avisaven, però se li veu una qualitat innata amb el baló en els peus i ahir ho va demostrar en un partit contra un Eldense que està en construcció, el València, òbviament, també ho està, però va engaltar aquesta pilota des de fora de l'àrea, ràpidament la toca amb una cama, se la prepara amb l'esquerra, li pega amb la dreta. És que jo crec que juga molt bé amb els dos peus damunt. Uh-huh,
1: també és un valor,
7: sí. Li pega tan bé que va molt proper de l'escaire, toca en el travesser i entra el porter. Se queda mirant amb una cara de dir, mare Déu, este dona eixit.
1: Dona eixit.
7: Impressionant això, però després també és que va estar incisiu per la banda. El València no té jugadors de banda específics suficients com per afrontar la temporada. Sabem que Diego López està lesionat i que Ramazzani està ahí, en l'aire, no? L'òrbita valencianista encara per intentar que torne, però no se sap si tornarà. Ell i Rioja s'estan repartint ara mateix a les bandes i en la següent jugada és en la que fa una centrada, toca en un jugador del Dense, en un dels centrals, el baló se'n va al pal i aprofita ixa acció Jesús Vázquez per a fer el segon, uh-huh. I ja després el tercer de Raba, que ixe sí ve precedit d'una molt bona jugada de Sadik, uh-huh. Torna a mostrar-se ahí imponent, robant una pilota i servint-li el 3-0. Tot això passa en la primera part, perquè després ja venen tots aquests canvis i entren molts jugadors en la segona meitat, alguns de molt de nivell, com Javi Guerra, no? Que podia haver donat molt de nivell, Dieng l'acompanyava en el mig de camp, que era l'altra cara nova, De Haas va eixir d'inici per sí. Debutar, i bé, Dieng mostra molt de múscul, alguna jugadeta aïllada en la que no
1: està exempt de qualitat. No
7: pareix que li falte qualitat en els peus, altra cosa és que quan arriba el moment de la veritat, estrès, no parle només de Dieng, si es puga veure alguna mancança, Sato, per exemple, és un jugador amb un físic que no és imponent, tot el contrari. Si té habilitat suficient com per a que això no siga un problema, pues podrà ser un gran fitxatge per a la primera divisió espanyola. En canvi, sí, després li apreten, no?, a nivell físic, com passa amb molts jugadors asiàtics, i ell no és capaç d'aguantar ixa trascada que se pot emportar de volta en quant d'algun jugador, es veurà prou reduït la seva aportació. Veurem què és el que passa. És només la primera pedra de tot de la temporada, Dani, però Sato, òbviament, va il·lusionar el valencianisme.
1: Dissabte tindrem la segona també al Antonio Puigades a les 8 de la vesprada contra el Club Esportiu Castelló. Al final del partit va parlar Luis Rioja, a qui se li preguntà i se li repreguntà per l'objectiu de la temporada i també per l'augment de la inversió del club en la confecció de la plantilla.
8: Bueno, como tú comprenderás, al final yo creo que esta pregunta no la puedo responder yo. Al final a mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final esto va encadenado con muchos factores.
1: ¿Quién sí podría contestar esa pregunta? Es Peter Lim, a ir visita Reyam 7 años después, ni más ni menos que 7 años. Visita el Nou Mestalla, reunió amb directius del club i poca cosa més, perquè després, tot i el d'amistós, no es va deixar veure per la ciutat esportiva, Samu.
7: Sí, les nostres càmeres captaren la llotja de l'Antonio Puigades i ahir estaven Ron Gurley i també Javier Solís, havia estat amb ell, amb Peter Lim a migdia, però igual que arriba de manera sorpresiva, se'n va anar. També de manera sorpresiva de València, Peter Lim va estar molt poquetes hores a la ciutat i damunt no s'espera a veure el seu equip jugar, no? Perquè a priori sempre traslladen que fa un seguiment actiu del València com a equip de futbol, no només com a empresa, que li agrada veure partits, etc, o almenys al seu fill aquí al Lim, aquí a posar de president, si li agrada això. Bé, no li quadraria o no li pareixeria un partit suficientment interessant o no era el lloc adequat per a reaparèixer una llotja d'un estadi on la gent està tan propet uns d'altres. El cas és que no es va quedar a veure aquest partit a ir a Paterna, el primer de, diguem, important o oficial, no?, de la pretemporada del València. Així que Peter Lim, 7 anys després, ve, però unes horetes a València, veu un poc com van les obres de l'estadi i se n'ha tornat a anar i veurem quan torna.
1: ¿Alguna cosa més de l'actualitat esportiva del club?
7: No res, esperant esta setmana, sobretot això, els partits, no? Per a veure com va avançant la pretemporada valencianista.
1: I el mercat, també.
7: I a l'espera de que també avance el mercat. El València ha de tancar moltíssimes operacions. Feu tres molt ràpides, dels tres jugadors que hem estat parlant, però ara resten almenys unes altres tres i no sembla que el mercat estigui sent ara mateix propici per a poder-les tancar. Crec que, com ja hem comentat, el lateral dret és el que més apremia i a partir d'ahí se possible porter per a competir en porteria o jugador de banda i inclús se parla d'un altre mitja punta, puguen arribar. És cert que tampoc se buida massa el tema de la plantilla valencianista, jugadors com Canós, que estan en la rampa d'eixida, Raba, que ahir va marcar un gol, però que a priori tampoc apuntava a ser un home important per a Corberà.
1: Molt bé, gràcies, Samu. Parlem ja del rival del Club Deportiu Eldense, un equip també en construcció.
9: Dos goles y tercero un error, pero segundo tiempo muy bien, 0-0, anulado un gol, está bien. Y jugando el Dense B, seis chavales de filial.
10: Pretemporada y veníamos a ver jugadores, entonces hay que coger ritmo. Es un partido para coger ritmo los dos equipos.
11: Muchas ganas con esta vuelta a segunda, ¿no?
10: Hombre, claro, a disfrutarlo, porque esto en Elda se ha visto muy pocas veces y lo tenemos que disfrutar.
1: Escolteu, els aficionats del Club Deportiu Eldense que es varen donar cita a ir en el Antonio Puchades, en el Antonio Puchades a ir a la ciutat esportiva de Paterna per veure el seu equip, el Club Deportiu Eldense, com sabeu, nou equip de segona divisió. De menys a menys, però amb errors i molts jugadors, com escoltàvem en este aficionat, molts jugadors joves, 3-0 en la primera part, que es va convertir en un bon partit en la segona. Destacar la parella de mig centre entre Justin Smith y el Guillemacho, ¿qué valoraba ese el partido?
12: Bueno, sabíamos que veníamos a jugar un partido contra un grandísimo rival como es el Valencia, partido para coger ritmo, coger sensaciones. Tres errores nuestros no forzados casi que hemos tenido ahí en nuestra área, pues estos rivales te penalizan mucho, pero también cosas que sacar en positivo y con mucho camino que queda de pretemporada para corregir cosas, coger ritmo y sensaciones.
1: Miguel Santiago Rico, buena vesprada, amic.
13: Hola, bona vesprada, Dani.
1: Bueno, estàs d'acord en el que diu el Guillemacho, no? Vull dir, bones sensacions en la segona part i aquestes errades que van penalitzar molt, no?
13: Sí, totalmente. De hecho, antes del 1-0 de Sato, yo creo que fueron los mejores minutos del Deportivo Eldense, esos primeros 10-15 minutos, a mí el equipo, la verdad es que sí que me gustó bastante. A partir de aquí, yo creo que quedó prácticamente noqueado con el 1-0. Y luego también no tuve demasiada fortuna, por ejemplo, en el segundo,
1: claro,
13: sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Y claro, efectivamente, el Valencia hasta ese momento prácticamente no habían quitado a Vila y luego fueron tres goles los que tuvo que encajar el guardameta catalán. En la segunda parte, bueno, pues apeló también por las rotaciones, lógicamente, como no podía ser menos, Barragán. El equipo tampoco es que tuvo una exagerada presencia en el área valencianista, esa es la pura realidad, es un gol anulado y la verdad que poquito más. Pero el equipo está muy, muy, muy en construcción. Se vieron cosillas. Tú has citado, creo que como buen criterio, la aportación de Justin Smith, que sin duda está siendo pues el mejor fichaje de la temporada. Hubo otros fichajes que nuevamente no pudieron actuar, como el Rastrojo, como el delantero centro Mariano Carmona. Uh-huh. Y aún así es que también pues le faltan jugadores a este Deportivo Eldense. Le faltan 6-7 futbolistas como mínimo, ¿no? Bueno, sí, motivos para la esperanza de verlos. La idea era por lo menos no salir goleado en una dimensión mayor y bueno, menos mal que Javi Guerra no estuvo muy afortunado en esos dos minutos, si no podía haber sido un 5-0 perfectamente, que a lo mejor tampoco ciertamente correspondía 100% con lo que se había visto ayer en el Antonio Puchades, ¿no? O sea, que en líneas generales no estuvo mal, evidentemente la diferencia de categoría era abismal, ciertamente, pero a este Deportivo Eldense todavía le faltan bastantes resortes, bastantes cosillas antes de... Pero lo que pasa es que tampoco hay un margen exagerado de tiempo porque estamos prácticamente a poco más de 3 semanas vista de ese debut ante la Unión Deportiva de Almería.
1: Sí, pero si mires en la vorera de No Moldón, de la vorera del Elche, veuràs com prácticamente... Bueno, y sense prácticamente no hi ha cap fichatge. ¿T'agrada Yanda?
13: Sí, es un chaval muy joven que viene con un cartel ciertamente que proviene del prestigio de su equipo de procedencia, que es el filial del Bayern de Múnich. Es un chaval de solamente 18 años, pero sí, es un jugador, yo creo que puede dar que hablar en esa demarcación de lateral izquierdo, donde también está David Ruiz. Yo veo que le falta algo al equipo en el lateral derecho, le falta algún central más, le falta algún que otro extremo más, sin duda, uno o dos, algún medio centro más y alguien más arriba, uno o dos, por eso sumarían como mínimo 6 nuevos futbolistas para poder conformar una escuadra medianamente competitiva.

0: competitiva, pero sufrir lo que es sufrir, estamos nuevamente convencidos de que habrá que sufrir mucho para preservar la categoría nuevamente esta dificilísima y competidísima Liga Hypermotion.
1: Ja, molt ràpidament, Miguel, quines són les posicions que falten? D'aixòs 6-7 davanters, per jugadors, de què estem parlant, de quines demarcacions?
0: Básicamente seguro de algún medio centro más, de uno o dos extremos más, serían tres. Yo creo que alguien más para la demarcación de central. Ayer jugó los primeros minutos un chico, un chaval, entre comillas, lo de chaval, bastante veterano, como es Willem Dix, un jugador holandés que venía del Vietnam, pero que tenía también un cierto pasado en el Ajax, en el Norwich, en el Bolonia, ¿no? Y que no estuvo mal en la segunda mitad, pero yo creo que haría falta algún central más. Y sobre todo gente de arriba, porque Manu Nieto, que además tuvo la mala fortuna de lesionarse,
1: sí.
0: Esperemos que no sea grave, porque prácticamente es el único referente al no estar Carmona, que todavía se mantiene lesionado. Y en este tipo de marcaciones de vanguardia, yo creo que faltan como mínimo dos futbolistas más.
1: Vorem el treball de pretemporada. Queda encara, però no es poden dormir, com li passa a l'Elx, del qual ara parlarem. Miguel Santiago Rico, Elda, gràcies.
0: Gràcies a tu, adeu.
1: Parlem ja del Llevant, de seguida escoltarem Víctor García, com t'anunciàvem en la nostra portada, però primer, ja falta de notícies, parlem d'Alan Maturro, que està com a boig, o això sembla, per tornar al Llevant d'Unió Esportiva. Mar Romero, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, fa unes hores s'atava la locura en xarxes socials, sí, amb el canvi de foto de perfil d'Alan Maturro, que ha tornat a lluir la camiseta granota en Instagram, la seva xarxa social que més utilitza. En plenes negociacions o interès amb el Shakhtar Donetsk, que pareixia que estava prou interessat en el futbolista del Genoa, que no ha anat convocat en la pretemporada en el club italià, i que pareixia que per ambes parts aquesta operació era beneficiosa. Ara s'ha pronunciat públicament el jugador amb aquest canvi de foto, desitjant tornar a València.
1: Home, és evident que amb la situació de la zona amb Donetsk, el Shakhtar és una bona oferta econòmica probablement per al Genoa, però no tant per al futbolista. Bé, anem amb Víctor García. Tu has parlat amb ell, com el vas trobar?
2: Pues el vaig trobar il·lusionat amb la nova temporada. Recordem que arribava al Llevant l'estiu passat. Va ser important a partir de gener, quan ja arriba Luis Castro, se produeixen certes lesions, es contava que treballava durant tot l'any per a aprofitar aquesta oportunitat que li arribaria, i li va arribar i la va aprofitar, així que pot ser que siga més important en esta nova temporada, en un rol més protagonista, i il·lusionat amb repetir, diu, la temporada al mateix final, encara que espera no patir tant.
1: Efectivament, bé. No es lidatem més. Anem a escoltar la conversa que vas tindre amb Víctor García.
3: Estem amb Víctor García, jugador del Llevant d'Unió Esportiva. Primerament, donar-te les gràcies, però ara tindrem este ratet. Volies començar amb les teues sensacions de la pretemporada, tant a nivell col·lectiu com individual, com estàs vivint-la?
4: Molt bé, la veritat és que després de lo que vam aconseguir l'any passat, tornar a veure'ns i començar a adaptar-nos al nou equip, a la nova temporada, i molt content.
3: Estan integrant-se bé els nous?
4: Sí, van arribar a poc i la veritat és que són gent jove, bons xavals, que intentem arropar-los el màxim possible per a que s'enquen com en casa.
3: Avui, a més, hem rebut a Manu Sánchez.
4: Sí, bueno, Manu no feia falta, ja ens coneixia de l'any passat i molt content de que hagi tornat.
3: Imagina que l'objectiu és el mateix i volia preguntar-te com l'enfronteu.
4: Sí, amb moltes ganes. També tinguem l'oportunitat de treballar amb el míster esta pretemporada i bueno, intentar fer un bon inici de temporada, sumant punts i intentar no patir tant com l'any passat.
3: Això anava a preguntar-te, es patirà tant? Ho fareu patir tant?
4: Va, esperem que no, esperem que siga més tranquil·la la temporada, però si acaba en el mateix final, ho firme des d'allà.
3: N'hi ha pilars en el vestuari com Espi, Eta o Carlos Álvarez, que són grans actius del Llevant en el mercat, i bueno, ficar-se en el pitjor escenari que abandonen la plantilla. Volia preguntar-te com afectaria aquestes decisions a l'equip, perquè són grans jugadors, no?
4: Sí, per supost, al final són decisions personals que tenen que parlar amb el club, i jo els veig molt focalitzats en el dia a dia, entrenant, integrats, i bueno, al final el temps dirà, però ojalà per mi que es queden tots.
3: Ja parlant de tu a nivell més personal, volia dir-te que bueno, hi ha moltes irrupcions l'any passat en l'equip, tant joves jugadors com jugadors que potser al principi tenien un rol més secundari i després van ser més importants, que crec que és el teu cas.

0: Volia que ens parlaves un poc del teu pas endavant dins de l'equip al llarg de la temporada, com el vas viure.
1: Sí, crec que vaig tindre un paper més important la segona volta de la temporada, intentant sumar i aportant a l'equip. I bueno, també pues, van haver moltes lesions, moltes rotacions, i crec que vam demostrar que som un equip important, que tot el món volia sumar, i al final pues, tots vam tindre els nostres moments que va ser possible ajudar a l'equip per aconseguir aquesta permanència.
0: Consideres que va tindre molta influència Luis Castro en aquest canvi de rol?
1: Sí, a nivell personal crec que em va donar molta confiança. Després jo vaig intentar tornar-la en el camp i crec que hi ha molts casos en l'equip que, bueno, que van tindre aquesta confiança per part del míster i que van donar un bon rendiment.
0: Això volia dir-te com era la sensació a nivell en l'equip i a nivell personal. Va canviar moltes coses, o almenys això és el que pareix Luis Castro, i va donar molta confiança a molts jugadors i sembla que va haver un gran canvi dins del club que impulsa el que després seria la permanència, no?
1: Sí, jo crec que ell va donar el primer pas a creure que era possible. Després nosaltres en treball i també en victòries van confiar, però bueno, sí que ell des de que va arribar va posar una meritocràcia, que és que el jugador que estiguera en millor moment anava a sumar i anava a portar a l'equip. I
0: tinc quasi unes dades. La temporada passada va fer 10 quilòmetres recorreguts per partit i picos de 35 quilòmetres i pico per hora en el partit. Sols un jugador de la plantilla, te supera en ambos registres. Sabries dir qui és?
1: No sabria, però no sé, pot ser Karim.
0: Karim estava molt propet.
1: Karim pot ser, no sé, també pot ser Espí, pot ser?
0: Ivan Romero.
1: Ah, Ivan Romero.
0: L'únic que te supera en ambos registres, però Karim estava molt prou.
1: Sí.
0: Repassant les teues dades, la temporada, també veient-te jugar en directe, me dona la sensació que podria fer un gran paper com a lateral. Ja jugar és una posició pareguda en el Dense. Preguntar-te si te veus ahí.
1: Sempre ho he dit, puc adaptar-me a les dues posicions. El míster ara m'està utilitzant d'extrem, però també puc fer l'altra funció i estic disponible per al que necessite.
0: I res, per acabar, un desig per a la 26-27?
1: Bueno, espero que fem una gran temporada, que sobretot continuï aquesta comunió amb l'equip, amb el que va viure l'any passat al Ciutat i també fora, bueno, record de Sevilla, que va ser l'últim partit, també amb el desplaçament de tots els aficionats, i ojalà seguís que aixina, els puguem donar moltes alegries i no patim tant.
0: Moltes gràcies, Víctor.
2: Són les 2:33, les 2:30. Continuem amb el nostre repàs dels nostres equips de primera divisió i ho fem amb el Villarreal, a punt, bueno, el Villarreal i també el Levante Unió Esportiva, perquè a punt manté l'aposta de donar visibilitat a l'esport valencià. La Ràdio Televisió Pública Valenciana retransmetrà, com t'hem dit en la portada, en directe el dimecres 5 d'agost, el duel estiuen que disputaran el Villarreal i el Levante, Eva.
3: La nova etapa del Villarreal amb Íñigo Pérez a la banqueta i les noves cares granotes en el projecte de Luis Castro són el principal atractiu d'un partit que serà el penúltim de la pretemporada per als dos equips 10 dies abans de l'inici de la Lliga. El narrador serà el periodista Raúl Pina i els periodistes Javier Pérez i Ismael Algarra.
2: I l'equip groguer que continua treballant a les ordres d'Íñigo Pérez en espera de que vagin arribats els internacionals, també de que es vagi produint alguna novetat en el mercat. De moment està tot molt parat i recordeu que dissabte tindrà el segon partit de pretemporada al Philips Stadium contra el PSV d'Eindhoven. PSV d'Eindhoven i Benfica, dos rivals, Champions per a un equip de Champions. Anem amb més coses, anem amb l'Elx. I en l'Elx parlem del que podria ser el primer fitxatge de Christian Bragarnic en el mercat d'estiu. Es tracta d'un internacional colombià que acaba de jugar el Mundial i que arribaria, de produir-se o de portar a ben termini la negociació, arribaria lliure a la plantilla de Martín Anselmi. De qui es tracta, Bernat Picó? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani. Una de les posicions que l'Elx té a dia d'avui més necessitades és la de lateral esquerre, perquè ahir no compta amb cap especialista, més enllà de poder situar a carrilers com Germán o Tete. Se'n va anar Leo Petrot, se'n va anar Adrià Pedrosa, i per tant, sí o sí, han d'arribar dos futbolistes per a aquest perfil esquerre. Un d'ells podria ser Deiber Machado, mundialista amb Colòmbia, tot i que només va jugar un partit, això sí, el va jugar com a titular, i va completar els 90 minuts. Serà el tercer partit de la fase de grups en el que Colòmbia ja tenia la classificació a la butxaca. L'última temporada ha jugat en el Nantes de la Ligue 1.

0: francesa i l'anterior ho havia fet en el Lens. Entre els dos anys, només 19 partits, sí que és cert que a les 4 temporades anteriors al Lens havia tingut molta més participació. Té actualment 32 anys i és actualment agent lliure. Pareix que amb el retorn a Elx de Christian Bragarnik comença a escalfar-se el mercat d'estiu dels franjaverds.
1: I acabem amb el Club Esportiu Castelló. També te ho anunciàvem en la portada. Una notícia dolenta com és la greu lesió de Brijani Eva.
2: El defensa central és lesionat de gravetat durant l'entrenament d'ahir. S'ha trencat el lligament encreuat del genoll dret. Haurà de passar per quiròfan per una operació i estarà mesos de baixa. A més, el valencià Salva Ruiz ha deixat el club orellut després de 5 temporades. El lateral de 31 anys ha fitxat per l'Osca per als dos pròxims cursos. I l'Hércules acaba d'anunciar que disputarà el 30 trofeu Ciutat d'Alicante contra el Castelló. Serà el 7 d'agost al Rico Pérez a les 7:30.
1: Bon partit també entre dos històries com el Castelló i l'Hércules d'Alacant. Acabem, tanquem la pàgina del futbol, se n'anem a parlar de bàsquet abans de la tertúlia. Te ho anunciàvem també en la portada, el València Bàsquet. Bueno, torna a jugar un d'aquests partits, Eva, que ja es coneguem, el rival de sempre en la Lliga, en l'Eurolliga i ara també en la Supercopa.
2: El Saragossa, Javier Sorralba, s'estrenarà amb este duel en el primer partit de l'any, primer títol de l'any, i ja caldrà veure perquè sí que hi haurà diferències, ja que el tècnic ha canviat i moltíssimes de les jugadores. És un repte de nivell que reedita la final lliguera. L'altra semifinal serà el Jairis de Múrcia amb l'Innova Leganés i l'endemà serà la final. Comença este torneig 26 de setembre a Torrejón de Ardoz. L'equip taronja té 3 Supercopes d'Espanya. L'any passat va caure precisament contra el Saragossa. El director esportiu de l'equip femení, Esteban Albert, valora este duel.
3: Zaragoza quizá por la rivalidad de estos últimos años, ¿no? En el que nos hemos enfrentado muchas veces. Es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos, que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo. Esperamos pues competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final, aunque ya digo, enfocados en ese partido de semifinales.
1: A veure si demà podem donar el número de les vegades que s'han enfrontat les dues últimes temporades per posar un límit. Parlem de bàsquet masculí. Hi ha poca cosa que contar-vos de València Bàsquet, però sí de l'eixida de Mario Sonja del Real Madrid, el Real Madrid de Pedro Martínez, que està convertint-se en el fulletó de l'estiu al bàsquet espanyol.
2: Sí, n'hi ha marxat a la Casa Blanca. El jugador croat que va comunicar a última hora al club blanc que volia exercir aquesta clàusula d'eixida cap a l'NBA encara no ha pagat el milió d'euros i des del club de Florentino argumenten que és invalida aquesta eixida perquè no té un contracte d'una NBA darrere. Creuen que ha exercit aquesta mesura per eixir com a agent lliure i fitxar per un altre equip d'Eurolliga que tindria un cost superior pues, de forma rebaixada. D'altra banda, també n'hi ha fons que diuen que els Cleveland Cavaliers sí que estarien interessats en fitxar l'Aler, però que està tot paralitzat perquè LeBron James està decidint-se on anar i això té diverses operacions en stand-by. D'altra banda, el Dubai de Xavi Pascual també estaria interessat en fer-se amb Gessonia, veurem com queda el cas. El que està clar és que l'eixida d'este jugador del Real Madrid deixa un forat important en la posició de 3 per a Pedro Martínez i han fitxat l'ala pivot Antunen, que així del Fenerbahçe per a tapar un poc esta zona.
1: Molt bé, tanquem així la part informativa. Són i 39, ho hem complit com un absolut rellotge. Se n'anem ja a la nostra tertúlia. Dos i 39, Avui li guanyem un minutet a la tertúlia. Diego Picó, bona vesprada.
4: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, t'agrada Satuair?
4: M'agrada. Y m'agrada a mí y le gustó a medio Japón, porque he visto que hay un montón de crónicas en Japón hablando del debut de Sato, ¿no? A ver si el Valencia sabe aprovechar un poco ese tirón de este chaval de 19 años, ¿no? Que bueno, por lo que demostró en el primer partido, es verdad que son partidos de pretemporada, contra el Dense, a bajo ritmo, a bajo costo, que digo yo.
1: Bueno, pero la acción siempre del gol es una acción. El tío te cualita.
4: Tiene calidad y le pega con la otra pierna. No, pero aparte se le vio muy participativo bajando a pedir la pelota. Muchas veces en estos primeros partidos en los que apareces, ¿no? Que te pesan las piernas, que tienes llagas en los pies, que hace calor, es difícil ofrecerse, ¿no? Y este chico yo creo que lo primero que hizo fue aparecer mucho, ¿no? Uh-huh. Salió mucho en la tele, ¿no? Yo vi el partido por Apunt, sí. y salió mucho en la tele. Entonces, eso es bueno, ¿no? En tu primer partido como en el que te pones la camiseta, el que

0: Ford s'assegura el futur amb un acord amb Geely, és una empresa xinesa potentíssima d'automòbils, per a fabricar-ne 5 de les dues marques a través d'una empresa de la qual la firma de la Xina tindrà el 34%. El pacte s'ha fet públic este matí a la plantilla de la factoria d'Almussafes amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de tres ministres, del cap del Consell, Juan Prat Pérez Llorca, i dels directius de la Ford a Espanya i a Europa, i també dels directius de Geely. Marta García, Almussafes.
1: Un equip, dos marques i cinc vehicles en fabricació. Així és el potent resum de l'anunci que hem conegut avui. Una aliança estratègica entre Ford i Geely i que busca convertir la planta valenciana en tot un referent europeu en la fabricació automobilística. La nova empresa serà un 66% de Ford i un 34% del fabricant xinès Geely. Està previst que es formalitzi el primer semestre de 2027 i incorporarà immediatament i amb totes les mateixes condicions tota la plantilla actual de Ford Almussafes. L'objectiu és optimitzar al màxim la capacitat de producció de la planta valenciana, és a dir, així es podrien arribar a fabricar fins a 500.000 de vehicles a l'any, o el que és el mateix, 2.050 cotxes al dia. El que és cert és que des d'avui s'obria a Ford Almussafes tota una finestra de futur que passa per la fabricació de 5 vehicles.
0: I també avui se celebra l'últim ple del Congrés, abans que tanque per vacances, que debat i ha d'aprovar assumptes que ens afecten a la butxaca. I José Luis Rodríguez Zapatero s'ha explicat també avui, vora dos mesos després de ser imputat en una entrevista en televisió per a negar les acusacions que pesen sobre ell. Ara anem amb això i amb més, però abans de nou l'oratge, que també avui està més que justificat. Maite Freitas està en el control de so.
2: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Avui arriba el pic d'aquest episodi de calor que ha obligat l'Agència Estatal de Meteorologia a activar l'avís roig perquè la temperatura pot arribar als 45 graus en indrets de les comarques de la Ribera Alta, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i el Baix Segura. El vent de ponent també ajudarà. La previsió, amb Victòria Rosselló.
3: Estem en avís roig en previsió de temperatures màximes que arriben als 45 graus o que passen dels 43 a comarques com les Valls del Vinalopó, la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents a Llora, la Ribera Alta o la Costera. De fet, és el pic de calor d'este nou episodi d'altes temperatures en un juliol que ja és històric i que passarà a les registres com el més càlid des de que tenim dades. De fet, hem de dir que esta situació encara es manté els pròxims dies, que la nit també ha sigut tòrrida, de nou amb temperatures altíssimes en zones altes, al voltant de 30 graus en punts de més de 1.000 metres, cosa que fa testimoni d'eixa massa extraordinàriament càlida de procedència africana que ens està afectant. Avui el ponent s'afegeix a eixa massa càlida i fa l'efecte de fer pujar les temperatures en les comarques que hem comentat. Hem de dir que els avisos es mantenen demà en les comarques de l'interior, amb previsió de temperatures que freguen els 40 graus, un poc més baixes que avui, i que el dissabte el ponent farà que pugen a la costa mentre que baixaran a l'interior. No serà fins al diumenge que puguem parlar d'un alleujament tèrmic amb una baixada generalitzada de les temperatures que ens deixarà en els valors propis de l'època de l'any. També per avui hem d'assenyalar el risc de nous esclafits, de fortes ratxes de vent que acompanyen a les tempestes seques que es formaran amb molta probabilitat a les comarques del sud.
0: Gràcies, Victòria. Temperatures, a hores d'ara, 44 graus al terme municipal de Villena, són vora 43 al centre de la ciutat i 43,2 a Gestalgar, segons les estacions d'Avamé. Davant l'avís roig per calor extrema i groc per tempestes, l'Ajuntament d'Alacant ha decidit tancar les platges de la ciutat des de les 5 de la vesprada. També ha suspès el mercadet d'Urbanova i les activitats esportives durant la vesprada. José Soler, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Òscar. El risc d'incendis forestals és extrem, però avui a tota la comunitat valenciana també hi ha possibilitat de tempestes seques al sud de les províncies de València i d'Alacant. I pel que fa a l'incendi de la Mierla, Guadalajara ha entrat en fase d'estabilització, ja ha cremat més de 35.000 hectàrees i és el segon més greu del segle XXI a Espanya. La millora de la situació ha permès al veïnat de 5 poblacions tornar a casa. I pot tornar a casa també el veïnat desallotjat per l'incendi del Morox a Toledo, a excepció d'una urbanització, i d'altra banda també l'incendi de Cervelló a Barcelona està estabilitzat.
0: Una pausa i seguim.
2: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez. Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: Ja són les 3 i 7. Sembla que per fi s'acaba la incertesa en la plantilla de la Forta Almussafes pel futur de la planta i dels seus llocs de treball, que ha durat anys. Forta Europa i Geely, una empresa xinesa que és la màxima accionista de, per exemple, Volvo Cars, han pactat constituir una nova empresa conjunta amb només un equip directiu per a fabricar vehicles de les dues marques comercials, de Ford i de Geely.
4: L'objectiu és dur a la planta d'Almussafes a la màxima producció amb treballadors i treballadores locals. Això no serà fins a finals de 2028, quan la fàbrica fabrique 5 models diferents. Jim Baumwick és el president de Ford Europa.
8: Really where we're collaborating is
4: L'acord permetrà optimitzar l'ús, la capacitat i l'eficiència de la planta d'Almussafes, ha dit. Geely fabricarà nous vehicles Almussafes, un crossover multienergia per a Ford i dos SUVs elèctrics. Serà la primera vegada que un fabricant de vehicles xinès produïsca des d'Espanya vehicles elèctrics o multienergia. La factoria fabrica actualment el model Kuga, que continuarà eixint de la línia de producció, i està previst que comenci a produir en 2028 el model Bronco. I com a resultat d'esta aliança estratègica, la fàbrica i la plantilla passaran a pertànyer a l'empresa conjunta una vegada estiga operativa, la primera meitat de l'any 2027. Instal·lacions i personal seran propietat en un 66% de Ford i en un 34% de Geely.
0: Si comptat i debatut, la factoria Ford d'Almussafes i les treballadores i els treballadors seran propietat d'una nova empresa perquè Ford ha venut el 34% de la planta a la companyia xinesa. I el president del comitè d'empresa, que és Carlos Faubel, ha advertit que el conveni col·lectiu s'ha de respectar.
9: Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical. La competitividad y las inversiones no pueden estar reñidas, nunca ha sido así, con unas condiciones laborales dignas. Al contrario, el futuro de este proyecto va a depender, como siempre, del compromiso de su plantilla.
4: El conveni col·lectiu negociat entre el comitè d'empresa i la direcció de Ford està vigent fins a 2030. El president de Ford Europa ha garantit avui que la plantilla conservarà l'antiguitat i tots els drets actuals una vegada es constituïsca la nova empresa.
0: L'acord entre Ford i Geely ha sigut presentat a la plantilla de la planta i a l'opinió pública en la factoria d'Almussafes en presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de tres ministres i del cap del Consell, de Juanfran Pérez Llorca. El cap de l'executiu espanyol ha destacat que l'acord demostra la capacitat d'Espanya per atraure grans inversions a subratllat que no haguera sigut possible sense el bon fer de la planta d'Almussafes.
10: Decisiones industriales de esta magnitud no responden a balances y estrategias empresariales. Necesitan de un suelo firme en el que germinar y eso es lo que ofrece esta tierra. Capacidad tecnológica, conocimiento, talento y sobre todo el mejor capital humano. Eso es Almussafes y eso es lo que ha hecho posible esta inspiradora alianza.
4: Per la seva part, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorat que este acord garanteix el futur, llocs de treball directes i indirectes i dona estabilitat a la planta valenciana. Ha assegurat que és un acord al nivell del de 1976, quan es va instal·lar la factoria d'Almussafes i que ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre administracions.
11: Però que sempre tuvimos claro que con entendimiento se pueden llegar a grandes acuerdos. Y fijaros, hoy estamos administración del Gobierno de España, administración de la Generalitat, Ford, una empresa, lo decía el presidente del gobierno norteamericana, una empresa china, Geely, llegando a acuerdos. Y fijaros, cuando se llega a acuerdos, se garantiza futuro y se garantiza certidumbre.
0: I el presentat avui és un acord que per a l'empresariat valencià consolida la indústria de l'automoció de la Comunitat Valenciana en un moment de transformació del sector. Vicente Lafuente, president de la Confederació Empresarial Valenciana.
12: El sector del automóvil, que ha estado sujeto a muchas dudas dentro de la Unión Europea y que veamos que se está asentando nuestra comunidad, pues creo que es una sensacional noticia.
0: Amb vora 4.500 treballadores i treballadors, la planta de Ford d'Almussafes viu anys d'inestabilitat amb una producció en mínims històrics. La plantilla es va veure obligada a acollir-se al conegut com mecanisme RED aprovat pel govern d'Espanya per a evitar els despatxaments per la caiguda en picada de la producció en acabar la fabricació de diversos models. El mecanisme RED és una mena d'ERTE flexible que està vigent fins a desembre d'enguany.
4: Les decisions al voltant de la Ford tenen un pes important en l'economia valenciana. Genera una aportació al PIB industrial de la comunitat valenciana de prop un 9% i arriba a l'11% si contem tots els servicis auxiliars al seu voltant amb 25.000 llocs de treball indirectes. L'anunci al maig que el model Bronco es fabricaria al Almussafes va injectar un cert optimisme en la plantilla, optimisme renovat amb l'anunci d'avui.
0: La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat este matí a la planta de Ford d'Almussafes en la presentació de l'acord amb Geely. Treball té molt a veure en el mecanisme RED que protegeix la plantilla de perdre la faena. I Díaz és notícia perquè és la candidata del govern central com a directora de l'OIT, és l'organisme de l'ONU dedicat al treball. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, ha escrit en X que la seva experiència, trajectòria i vocació de consens la converteix en una excel·lent candidata a l'OIT.
4: I Díaz ha escrit en les seues xarxes que és un honor i una responsabilitat poder representar en esta candidatura a Espanya, a Europa, al sud global i a tota la comunitat internacional. El Partit Popular creu que és un pagament per callar la corrupció del govern. La vicepresidenta segona aspira a desplaçar el candidat de Togo, que està acusat pels sindicats d'alinear-se amb Donald Trump. Si guanya Díaz, no prendria possessió del càrrec fins a novembre de 2027.
0: Són les 3 i 12 minuts. La Comissió d'Investigació de les Corts, que analitza les responsabilitats polítiques per la presumpta adjudicació irregular dels habitatges de protecció pública a càrrecs i famílies del PP, a Alacant, ha citat a declarar avui 7 persones. La primera, l'exalcalde socialista Gabriel Echavarri, que ha defès la venda del solar per a fer els habitatges i ha criticat que després, amb el PP, uns desvergonyits, ha dit, se'ls adjudicaren. Maria Bravo.
13: El que va ser l'alcalde d'Alacant entre 2015 i 2018 ha insistit que va ser una decisió política alienar el terreny municipal on posteriorment es construiria el residencial. Echavarri ha dit que la venda de la parcel·la permetria fer front a part del deute que tenia l'Ajuntament en aquell moment, que ha xifrat en 200 milions d'euros. L'escoltem.
14: Fue una decisión política. No teníamos ni para comprar grapas. Nos llega una sentencia de que hay que pagar 18 millones de euros para Hansa Urbana. Bueno, pues teníamos un solar desafectado, o sea, no había ninguna cuestión para realizar allí. Vamos a ponerlo a la venta y les pagamos a ustedes.
13: Echavarri s'ha eximit de qualsevol responsabilitat i ha insistit que mentre ell va ser alcalde no es va vendre res perquè el projecte es va paralitzar i ha afirmat que va ser el Lluís Barcal en accedir a l'alcaldia qui el va reprendre. Al final de la intervenció hi ha hagut un estira i arronsa entre Echavarri i la presidenta de la comissió, Ana Vega, a compte de l'última pregunta que li ha formulat el Partit Popular. Per esquivar la resposta, Echavarri ha alegat que s'havia acabat el temps, fet que li ha recriminat la presidència.
15: En ningún momento tuvo ninguna reunión.
14: Muchas gracias. ¿Se acaba el tiempo?
16: Bueno, lo tendría que decir la presidenta.
17: Por favor, basta, vamos a ver.
16: La presidenta,
17: por favor, basta ya. Sí, pero los tiempos los marco yo y no los marco compareciendo,
14: bueno,
17: señor Echavarri.
14: Entiendo que lo marca el reloj, pero vamos.
17: Por favor, señor Echavarri, le pido que guarde respeto a esta comisión y a esta presidencia.
13: També ha comparegut este matí Francisco Ordiñana, administrador únic de l'empresa Faraorgi, la promotora del residencial i que, a més, és propietari d'un dels àtics. Ordiñana s'ha acollit al seu dret a no declarar i s'ha reafirmat en el que va declarar fa unes setmanes en seu judicial.
0: L'altra comissió d'investigació sobre l'escàndol de l'adjudicació de les vivendes de protecció pública és a l'Ajuntament d'Alacant, a la que demà està citat l'alcalde Lluís Barcala, del Partit Popular. Ja se sap, Maria, si l'alcalde hi acudirà.
13: Acabem de saber que l'alcalde ha notificat formalment que finalment no acudirà demà a la comissió de l'Ajuntament, que recordem és voluntària. Ho ha justificat dient que la seva compareixença no aportaria res nou al que ja va dir en el plenari monogràfic sobre la polèmica per l'adjudicació de les vivendes celebrat al mes de febrer. L'oposició ha criticat que no acudisca. Anna Barceló és portaveu del PSPB-PSOE a l'Ajuntament d'Alacant.
18: No alega ninguna causa que li impida acudir. Sencillamente dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde dice que no va a someterse a las preguntas de la comisión.
13: Queda pendent saber si finalment acudirà o no a la comissió de les Corts.
0: I l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2026, amb els vots del PP i de Vox, el síndic del partit de l'ultradreta en les Corts, és José María Llanos, ha assegurat este matí que la prioritat nacional que incorpora la llei va més enllà del concepte d'arrelament que esmenta el Partit Popular.
19: Hablamos de arraigo real, efectivo y duradero. Y hablamos de empadronamiento histórico acumulado y hablamos de residencia legal. Me parece que es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular.
0: El tancament de la Diputació de València el dia de la Dana es va decidir en

0: 10 minuts. És el que ha declarat davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió del Consell en la Riuada, el director de Recursos Humans de l'organisme provincial.
1: Javier Bolinches ha assegurat que la decisió de tancar la Diputació la va prendre ell mateix i en 10 minuts, poc abans de les 2 de la vesprada, després de saber com estava Utiel, ja inundada, i l'avís roig per pluges de més per la EMET. Segons Bolinches, donat que no hi havia un protocol per a emergències, va tindre molt clara la decisió de tancar la Diputació sense consultar el president de l'ens provincial, Vicent Bonpó, ni a ningú.
0: Les 3 i 10 minuts, 53 dies després de ser investigat per un presumpte tràfic d'influències i 48 hores després que el seu amic Julio Martínez l'acusara, a mitges, això sí, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero s'ha explicat per primera vegada en una entrevista en Televisió Espanyola. Estos són els principals titulars que ha deixat Zapatero. No és que no influïra, és que no vaig parlar amb ningú del rescat de Plus Ultra.
1: No vaig parlar amb ningú de la CEPI, ni del govern espanyol, ni amb cap autoritat pública, perquè es concedirà una ajuda pública de 53 milions d'euros a l'aerolínia, ha assegurat Zapatero, que també ha afirmat que ni ha tingut ni s'ha plantejat tindre una empresa offshore en un paradís fiscal.
0: L'expresident socialista també ha atribuït les acusacions contra ell del seu amic Julio Martínez, el propietari de la consultora Anàlisi Relevante, a una estratègia de defensa.
1: Zapatero ha dit que no entrarà en l'estratègia de defensa de cap imputat i ha negat que ell s'oferirà ni l'oferiren cap associació il·lícita per al rescat de Plus Ultra.
0: L'expresident ha assegurat que les joies que la policia va confiscar en el seu despatx van ser un regal personal i ha reconegut que potser no hauria d'haver-les acceptades. Ha assegurat que rebatrà el valor de la taxació que el posa en 1,4 milions d'euros.
1: Van ser un regal de cortesia personal de fa molt de temps, ha dit, i ha afegit que donarà les explicacions davant del jutge. La primera versió que va donar l'entorn de Zapatero és que les joies provenien d'una herència familiar d'ell i de l'esposa, Sonsoles Espinosa.
0: I l'expresident ha defès que la seva secretària és una dona exemplar. Maria Gertrudis Alcázar està imputada perquè el jutge considera que va exercir un paper operatiu especial en la presumpta xarxa de tràfic d'influències.
1: Zapatero ha afirmat que es va dur una sorpresa per l'acusació a la seva secretària de qui ha dit que és una dona exemplar i una treballadora fidel que és incapaç d'integrar una xarxa criminal.
0: Això ha dit Zapatero en Televisió Espanyola. Mentrestant, el Congrés celebra avui l'últim ple abans de que tanque per vacances d'estiu i en l'ordre del dia està la convalidació del decret que, entre altres mesures, bonifica el combustible per la guerra a l'Iran. Està també la senda del dèficit per als pressupostos de l'Estat de l'any 2027 i la convalidació del decret que permetrà o que permet ja que els treballadors públics puguen beneficiar-se de la jubilació parcial, que puguen compatibilitzar la reducció de la jornada laboral amb el cobrament de la pensió de jubilació. I el govern valencià i la resta de governs autonòmics del PP, alguns en coalició amb Vox, s'han negat a participar este matí en la taula sectorial sobre immigració que el govern espanyol ha convocat a Madrid per a fer balanç del procés de regularització extraordinària de les persones migrants. Guillem Lizarde, Madrid.
2: Sí, finalment no s'ha celebrat la conferència sectorial d'immigració per falta de quòrum després que les comunitats on les polítiques migratòries depenen del Partit Popular s'hagin negat a participar, entre elles la Comunitat Valenciana amb la vicepresidenta primera, Susana Camarero, que ha criticat la política migratòria del govern espanyol.
3: La Comunitat Valenciana ha decidido no participar en esta farsa, no avalar estas políticas migratorias hechas de espaldas a la Comunidad Valenciana, esta política migratoria fracasada en la que lo único que hace es trasladar la responsabilidad de su incapacidad a la Comunidad Valenciana y generar un problema en los servicios públicos de nuestra comunidad.
2: La ministra portaveu Elma Saiz ha agraït a les 6 comunitats autònomes que sí que han assistit la seva lleialtat institucional. Acusa el Partit Popular de ser un partit antisistema i de seguir el rastre de Vox. El Masaiz és ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
4: Estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión.
5: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: La policia local d'Alacant ha detingut una parella, un home de 28 anys i una dona de 30, per tindre en condicions d'abandonament una xiqueta de poc més de 2 anys i mig.
1: Els agents van veure la xiqueta al costat d'un vehicle en la capital alacantina amb els bonquers sense canviar des de feia temps i amb una forta olor. En l'interior del cotxe, la parella estava reclinada en els seients davanters en estat somnolent al costat de diversos envasos de medicaments que s'expedixen amb prescripció mèdica. En un registre posterior a l'interior del cotxe se'ls va confiscar 25 bitllets de 200 euros i 5 de 500, que totalitzen cobren 7.500 euros, així com altres 5.760 francs suïssos, uns

0: 6.200 euros, a més de 8 telèfons mòbils. Els dos estan detinguts i la menor, que no compartís cognoms amb els adults, ha quedat en custòdia després de ser atesa pels serveis sanitaris.
1: I no pagar en hotels i restaurants comporta el risc que et pillen, que la policia et detinga i que acabes en el calabós i denunciat. Ha passat a Benidorm. Paula Rico, redacció Alacant.
2: La policia local ja ha detingut a este home que ha passat més d'una setmana disfrutant de diferents serveis en establiments de Benidorm sense abonar cap de les despeses generades durant aquestes vacances. Enrique Tortosa és portaveu de la policia local de Benidorm.
3: Alojándose, desayunando, comiendo, cenando y todo esto sin pagar por los servicios de los que efectivamente sí estaba disfrutando. Tras varias intervenciones con él durante estos días, finalmente lo hemos detenido por un delito de estafa.
2: Els agents fan d'un avís davant d'este tipus d'estafa. Qui intente seguir el camí de detingut fet vacances sense pagar pot acabar en un altre tipus d'allotjament menys agradable, com són els seus calabossos.
1: A les 3 i 22 fem una ullada al món. Als Estats Units, els Estats Units i l'Aràbia Saudí han anunciat que han tancat un acord que qualifiquen d'històric, i ho és. L'administració Trump autoritza la monarquia àrab a tindre un programa nuclear amb fins pacífics, diuen, i que obri la porta a l'enriquiment d'urani amb el suport tecnològic d'empreses nord-americanes.
0: L'acord que ha d'aprovar encara el Congrés naix amb polèmica perquè no es coneixen els detalls i, per tant, no hi ha garanties que no desemboque en un ús militar.
1: El pacte amb l'Aràbia Saudí coincideix amb l'última escalada de la guerra contra l'Iran que Donald Trump va justificar precisament per la necessitat d'impedir que Teheran obtinga una bomba nuclear. Els Estats Units sumen 12 jornades consecutives d'atacs i el conflicte s'ha estès ja al Mar Roig. Carme Pastor.
4: Els hutis del Iemen han passat de l'amenaça a l'acció i esta matinada han atacat dos petroliers saudis al Mar Roig per incomplir el bloqueig marítim anunciat dilluns. Un portaveu dels rebels assegura que també han forçat 10 embarcacions a pegar la volta en una estratègia que obri un nou front en la guerra contra l'Iran. Els Estats Units han atacat l'Iran 12 dies consecutius i un d'aquests míssils ha matat esta matinada dues persones i n'ha ferit 11. El secretari d'Estat nord-americà ha amenaçat de mantindre l'ofensiva fins que Teheran es plegui a arribar a un acord. Continuaran pagant un preu per no complir i cada nit aquest preu puja més i més, ha dit Marco Rubio. La Guàrdia Revolucionària ha contestat amb una nova ofensiva contra instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Jordània.
1: D'una guerra a una altra, està Europa. El Kremlin ha rebaixat l'optimisme sobre un pròxim final de la guerra contra Ucraïna després de la reunió entre Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, i el ministre d'Afers Estrangers rus.
0: La trobada ha coincidit amb l'aprovació a Brussel·les de noves sancions contra Moscou després que Grècia alçarà el veto al paquet que fa 21. El document suma 32 nous bancs russos a la llista d'entitats subjectes a prohibició de transaccions, a més de plataformes de criptomonedes i de comerç de petroli.
1: Els darrers minuts dedicats a la cultura i a la música, La Fúmiga es va acomiadar ahir del seu poble, Alzira, en un concert multitudinari gratuït al recinte Firal que des d'ahir porta el nom de la banda. Va ser un adeu emotiu, un últim abraç al veïnat que els ha vist créixer als carrers del poble, també als escenaris. Montse Català.
5: Bona nit, Alzira!
6: No falta ni un dels seus èxits, perquè aquella colla d'amics que fou xaranga i que ara ompli estadis cantant en valencià ha decidit anar-se'n en el moment més dolç. I en esta xira de comiat, a nit van fer la parada més especial, davant de 15.000 persones a casa. Artur Martínez, el seu vocalista, ja ho vaticinava minuts abans de pujar a l'escenari.
7: És algo que és difícil de superar. Tots els concerts tenen algo especial, però el d'avui ens aneu a permetre que siga allò que més emoció es genera a tots nosaltres.
6: Hora i mitja d'energia, de nostàlgia pel que s'acaba i de gratitud. Molta gratitud per a estos músics i a les cançons que ens quedaran.
8: És que no hi ha paraules.
9: No hi ha paraules. Genial. Ha sigut una experiència superxula.
10: Emocionant. Molt xulo tot. Jo ploro molt.
11: Gràcies, us volem molt.
12: Increïble, com sempre.
13: Els he vist com a xaranga, després he vist tota esta locura. I només puc dir que gràcies. Gràcies perquè m'heu acompanyat en els mals moments, en els bons moments.
14: I aquests concerts és que donen vida, sincerament.
15: Viva la Fúmiga!
1: Una proposta cultural al Palau del Portalet d'Alacant i en l'exposició de...

0: Les fotografies Photo Nature 2026 de l'associació Alacant Renaix. Per cada foto presentada al concurs es plantarà un arbre. Paula Rico, redacció Alacant.
1: L'exposició, que funciona com una ferramenta de divulgació ambiental, mostra la diversitat de paisatges immortalitzats en un instant especial. El primer premi l'ha rebut una fotografia captada una nit de lluna nova a la Cova dels Arcs, al poble nou de Benitatxell, a la Marina Alta. Parlem amb Daniel Aguilar, director del projecte Alacant Renaix 2026.
2: Con el que intentamos pues, poner en valor los pequeños rincones de toda nuestra provincia, los rincones naturales. Tenemos desde playas hasta montañas, pasando por fauna, insectos, flora. Al concurso han llegado más de 1000 fotografías, de las cuales se ha hecho una preselección de unas 500 y de ahí se hacen la exposición con las mejores 100.
1: Són fotografies que arriben principalment de clubs i associacions de fotògrafs aficionats de molts municipis. L'exposició es podrà visitar al Palau del Portalet d'Alacant fins al 16 d'agost.

0: també m'adona...
1: Avui ens acomiadem amb Viure sense tu, un dels primers èxits del grup mallorquí Antònia Font. Ho fem en record de Joan Roca, baixista del grup, que va faltar ahir als 54 anys. Tornem demà. Bona vesprada.

0: neix els iaios increïbles.
1: 26 de juliol.
2: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrà la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
13: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
14: en Apunt Ràdio.
16: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
6: L'esport que realment t'apassiona.
17: Humo, duro, humo, duro.
18: Aleluya, aleluya, buen patolet, buen patolet.
6: Sempre al teu costat, passe el que passe.
19: Les llengüetes d'Apunt de Llengua.
13: Apunt Ràdio.
20: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
21: Tira-li, enxufa-li.
22: Ho fas molt bé.
21: Ole tu, ole tu.
20: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
23: Estava desitjant-ho.
20: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
24: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
20: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
23: Queda clar, sí?
25: Senyor, sí, senyor!
23: Sí, tothom.
20: Si vos esteu avorrint i badalleu...
23: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
20: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
23: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
20: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta!

0: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
1: Un 23 de juliol van trobar morta a sa casa de Londres la cantant i compositora britànica Amy Winehouse. Tenia només 27 anys, una mort prematura que va commocionar la indústria musical i, per descomptat, els incalculables fans que sumava arreu del món. Una multitud d'admiradors que a partir d'aquell moment trobarien a faltar la veu potent i emotiva, més pròpia potser d'altres èpoques d'un artista que va destacar a més per l'honestedat lírica de les seues lletres. Winehouse va irrompre en l'escena musical el 2003, però va ser amb Back to Black, 3 anys després, que aconseguiria l'èxit global. Inspirat en el soul i en l'R&B dels anys 60, va guanyar nombrosos Grammys i la va catapultar a la fama internacional. Marcaria en la seva curta i intensa carrera musical cançons com Rehab, un èxit autobiogràfic en què Winehouse es negava a anar a rehabilitació per problemes d'addicció. Amb la seva melodia enganxosa i una lletra sincera, es va convertir en un himne i va reflectir les seues lluites personals. A pesar d'un talent innegable, la vida d'Amy Winehouse va estar marcada per les addiccions i els problemes de salut. Amb el pas del temps, les aparicions públiques es van fer més erràtiques i els seus concerts sovint es veien interromputs per les seues dificultats per actuar. La notícia de la seva mort va generar una gran onada d'homenatges per part de companys de la professió, crítics musicals i seguidors. Molts van lamentar la pèrdua d'un artista amb una veu i un estil únics, que havia deixat una empremta significativa en la música contemporània, tot i la brevetat de la seva carrera. La investigació va concloure que va morir per una intoxicació etílica accidental. Amy Winehouse va deixar una herència musical ben destacable, amb cançons que continuen emocionant per autèntiques i emocionalment intenses. Un buit irreemplaçable en el panorama musical que potser ningú ha sabut omplir des d'aquell 23 de juliol del 2011.
0: Comprimits efervescents.
1: Ben hi parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Bon dia des d'este poble anomenat Beniparlem, que també és un podcast d'apunts de llengua. Avui parlarem de la llengua estàndard, que és la que s'espera que utilitzem quan escrivim gèneres de text tant periodístics com acadèmics, com en un examen de valencià, per exemple. I ho farem acompanyades de dos comunicadors joves, però que no han parat de treballar. Vinga, comencem presentant els convidats, que són Sergi Moyano i Cèlia Cereso. Però primer els saludarem. Hola.
3: Hola, què tal?
2: Sergi Moyano és un periodista de Carcaixent que ha estudiat a la Universitat Jaume I, Periodisme, i que ha treballat per a mitjans de comunicació com ara TV3, El Levante, Apunt, Televisió Espanyola, i a banda ha fet altres projectes sobre memòria històrica i altres documentals i reportatges, no?
4: Sí, un poquet de tot.
2: Ha fet de tot dins del periodisme. L'altra convidada és Cèlia Cereso, que també és periodista, és de la Pobla de Vallbona, al Camp de Túria, i és graduada en periodisme per l'Autònoma de Barcelona i ha treballat en mitjans com RAC1, com Apunt. Cèlia, vens a plantar cirerers als bancals de Beniparlem?
3: Sí, fan com en la Vall de l'Aguar, que està ple, i et compren les cireretes, o fan festeta, i tenen denominació d'origen, clar que sí.
2: Festeta, sí. Sergi i Cèlia, avui vos hem portat així perquè ens aclariu alguns conceptes relacionats amb els gèneres de text periodístics, ja que són una matèria bastant comuna en les proves de llengües de nivells B2, C1, C2... Benvinguts i espero que passem una estoneta divertida.
3: Així serà.
1: Ben hi parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Ara vos faré algunes preguntes relacionades amb el vostre ofici i, de retop, amb els textos periodístics. Cèlia, ens podries explicar l'entrevista més interessant que has fet?
3: Per exemple, Marifé Arroyo, la mestra.
2: Sí. L'has entrevistada?
3: Sí, la vaig entrevistar per a un directe en el programa de caps de setmana de ràdio, El Podríem Fer-ho Millor.
2: Sí.
3: I, clar, com ens demanen en el programa que sigui una entrevista d'entreteniment, amb tocs d'humor, interactuar amb Marifé Arroyo, que és una persona que al final és com un símbol del introduir el valencià a l'escola quan encara no n'hi ha una llei ni està arreglat, introduir brometes ben enteses, no?
4: Sí.
3: I fer-ho... Humor. Sí, és com dos generacions, una... al final nosaltres, Sergi i jo, som fills de la llei d'ús i ella ha sigut la pionera, diguem, ja com del pleistocè del valencià a l'escola, no? I això em va agradar molt, em va aparèixer superinteressant. A més, vaig descobrir en aquest moment que era la dona de Josep Piera.
4: Que ho acabo de descobrir ara mateix.
3: Doncs són parelles.
4: Els he vist junts en fotos, però dic, mira, Josep Piera, que és de Gandia, ha anat a veure a Marifé Arroyo.
5: S'han ajuntat la fam i les ganes de menjar.
3: Sí, sí, Déu els cria i ells junten i diu, no pot ser un grande i otro grande.
4: No pot ser, no pot ser.
3: Meravellós. Eixa és la més interessant.
4: I Sergi, la teva entrevista més interessant, quina seria?
5: Ostres, jo diria que Lluís Llach. Segur que tomba, tomba, tomba. Quan jo encara no sabia fer entrevistes, crec que ara tampoc, però jo era molt jove, tenia 17 anys i va ser una entrevista que em va agradar molt.
4: Referent de la nova cançó. Què vos sentiu més còmodes? Amb l'expressió escrita o amb l'expressió oral? És a dir, escrivint guió, locutant...
3: Jo crec que l'escrita abans que l'oral. Evidentment, perquè quan
4: evidentment perquè
3: quan vaig començar a estudiar periodisme, quan ja em vaig llegir, ja volia escriure molt i la professora deia, seguís que potser se't dona bé. Jo era molt tímida, nivell, no m'atrevia a demanar ni l'hora pel carrer ni mirar als ulls de la gent quan saludava perquè em feia molta vergonya. Aleshores l'expressió oral ve després, però a dia d'avui m'agrada també l'expressió oral, perquè potser és un text que tu t'has escrit,
4: sí,
3: però a més el fas teu, li dones vida i fas que la gent... Al final, la gent escolta més la ràdio o veu més la tele que llits, malauradament, no? Jo crec que ens agrada o volem més fàcil, que és la oral.
4: La oralitat,
3: no?
4: És el primer que aprenem els éssers humans.
3: Exacte.
4: Primer aprenem a parlar, després a escriure, ho tenim més incorporat. Sergi, en el teu cas...
5: Jo crec que qui millor... escriu, no? És qui sap dir el que ha escrit, és a dir, qui sap pronunciar-ho. Jo crec que és important intentar escriure i que el que escrivim s'assimili en alguna cosa al llenguatge humà. Això és important. I a mi, concretament, crec que m'agrada més escriure, però també amb aquesta utilitat de després poder pronunciar en veu alta.
3: Sí, que no sigui com si llegires el Quixot.
5: Clar.
4: Escriure textos destinats a ser dits.
3: Sí. I molt, molt entesos, molt fàcils.
4: És que realment aquesta frontera entre l'escrit i l'oral no és tan clara. Tenim ahí tot un pantone de textos que estan en els marges. Bé, recordeu que els mestres i els periodistes tenim en comú la llengua estàndard, un model de llengua artificial que s'ha creat per a unificar les característiques més generals de la llengua. En este cas seria el valencià estàndard. Què opineu del valencià estàndard? Vos agrada? Feu match amb ell? L'utilitzaríeu en un sopar romàntic?
3: No, sempre se t'escapa... jo he de dir, estic cansada, estic cansà. I què bé que sona dir estic cansà, cansaeta, i totes aquestes característiques tan boniques de la llengua oral, que em pareix que quan la gent diu no, jo no parlo bé, no, tu parles superbé, no hi ha ningú que parle malament. Tu parles
4: correcte
3: del teu poble.
4: Estic molt d'acord amb això.
3: A mi m'encanta la informalitat en contextos informals. Sí. Una cita és informal.
5: Clar, i és que al final parlar bé és saber adaptar-te al context comunicatiu, sí, és a dir, no vas a parlar-li a ta mare dient-li, mare, aleshores gairebé sí, llavors em podria fer el dinar.
4: Seria no? coent.
3: Molt senyora meua, vostè podria fer arròs al forn? No, mare, fes el arròs al forn, xe.
5: Jo crec que el valencià estàndard, com diu un amic lingüista, és l'estàndard del castellà. És a dir, d'alguna manera, crec que inevitablement, per la situació lingüística que tenim en aquest país, malauradament crec que utilitzem sovint formes, construccions semàntiques que són un calc del castellà, no?
3: A mi hi ha una cosa que em fa molta malícia i és emprar aquest en contextos informals, no? Dir
4: sí,
3: este fins
4: si eres valencià en el model estàndard valencià,
3: clar, clar,
4: no
3: pots
4: quadra.
3: Pots dir este, esta.
4: I en contextos formals també pots dir
3: clar,
4: este, esta.
3: Clar, de fet, a Sina Punt, el llibre d'estil és este, esta.
4: Ho intentem fer així.
3: Per la gent que es prepare pues, les proves de certificació, de cara a l'examen, un mes abans, sí que intentaria aplicar l'estàndard en contextos que no toca, però més que res per una qüestió d'automatització. Però en el dia a dia, que no deixen de parlar el valencià més autèntic i original, i si és damunt del seu poble, millor. I que pregunten moltes expressions a la família, que llitgen els llibres d'Eugeni Reig, que té ahí totes les expressions del món, que és una meravella.
5: Som Team ABL,
3: sí,
5: totalment.
3: Sí.
4: Jo ho veig, ja.
5: Al final és que moltes vegades ens han ensenyat a escriure d'una manera... Quan ens ensenyen els connectors, hi ha gent que vol col·locar un connector cada tres paraules i no és precís, o intentar buscar l'expressió, la paraula més estranya del món, i no cal, vull dir, hi ha paraules nostres que són perfectament vàlides.
4: I formen part de l'estàndard, també. Realment, en un context formal, com una prova de valencià o com en una peça periodística informativa, s'ha d'utilitzar la llengua estàndard, la llengua formal, però sí que partint sempre d'uns recursos i d'unes estructures que siguen propis i naturals, i per descomptat amb la família, amb els amics, en contextos informals, parleu de la manera més geogràficament marcada i de registre que siga possible.
3: I convertiu-vos en les vostres ties maris, iaies, i gasteu les seues formes d'adreçar-vos a les nebodes. Xiqueta, tot això, aquesta entonació.
4: Sí, ho compartim.
3: Poseu-vos en el paper i absorbiu molt de vocabulari de la família i, no sé, fixeu-vos més.
4: Sí. Avui vos hem buscat perquè volem parlar de textos escrits periodístics, perquè com ja sabeu formen part de moltes proves de valencià, sobretot de nivells B2 i C2, i vosaltres sou experts a redactar textos periodístics com cal, veritat que sí?
3: Com cal, com caldria,
5: ho intentem.
3: Mira, me'n vaig adonar un dia, m'ho va dir un professor de valencià que vaig tindre per a preparar-me el C2, que un dels textos que vaig escriure en una revista va néixer a un llibre.
4: Un manual.
3: I un professor de valencià m'ha dit que algunes coses...
4: Ostres.
3: Les ha ficat per a la Junta Qualificadora de Recursos
4: ja
3: Sonors i Escrits. I he dit, xica, m'agrada. Després em va costar treure'm el C2,
4: però
3: vaig fer recursos que els fan servir.
4: Una paradoxa.
3: Sí.
4: Doncs a veure, parlarem dels gèneres de text periodístics notícia, article d'opinió i article de divulgació científica. Tot i que ens hi centrarem en la forma escrita, ja sabeu també que podem trobar-ne equivalents audiovisuals d'aquestes peces, no? El primer gènere de text, la notícia. El primer que et diran per a redactar una notícia és allò que has d'explicar les 5 W, no? El what, who, when, where, why... És a dir, què, qui, quan, on i per què. Això és el primer que he trobat a Google, però això encara s'estila o és una miqueta caspós?
3: Jo crec que més que les 5 W és el lead, que és el primer paràgraf que diuen, que és el que és notícia. El ítem a partir del qual es desenvolupa tota la història. A veure, si et demanen d'identificar-ho, és fàcil identificar-ho. Uh-huh. El subjecte implica el qui, els altres complements de lloc, és el on, el quan... No és complicat. Jo crec que en aquest sentit identificar això no és complicat. Si l'important és el qui, es dirà el qui. Si el on no és important, no ho apareixerà.
4: No cal passar per
3: clar.
4: Tot.
5: És que per
3: exemple,
5: que hi
3: Pedro Sánchez és el qui,
5: no
3: però
5: tenen.
3: La Moncloa, que és el on,
5: clar.
3: Igual no importa tant. Pot ser, no importa
4: és,
3: tant.
4: És evident, no cal marcar-ho, no?
5: Jo crec que no cal, però és que depèn de cada notícia, perquè hi ha algunes que encara no sabem on ha passat, què ha passat, no? I per tant sempre és una cosa en construcció. I això al final són manuals, no? Recomanacions que fan, no? De l'acadèmia, que diuen com has de fer una notícia, però al final, en el dia a dia...
4: L'ofici fa el mestre, no?
5: Clar. I al final hi ha una altra cosa, que és el context, no? Que hi ha dades o una part que explica o que ajuda a explicar aquesta notícia i que la emmarca en un context que també és important, i això no està ni en el who, ni en el when, ni res.
4: D'acord.
3: I és per què?
4: Aleshores, si volguérem fer una notícia sobre un esdeveniment per a un alumne de València que no és periodista especialitzat ni res, què li diríeu?
3: Doncs, si és un esdeveniment, evidentment l'esdeveniment és el què, però també és l'on, no? L'esdeveniment, quin esdeveniment i on? Per exemple, un esdeveniment esportiu és futbol, D'acord, i on s'està fent aquest esdeveniment? És l'on. I també, si és esportiu i és de primer nivell, doncs el qui.
4: No depenent del tema. No dir per què s'està fent l'esdeveniment,
3: clar,
4: no?
3: Clar, no.
6: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Passem ara al segon gènere periodístic que tractarem avui, que és l'article d'opinió, el famós article d'opinió. Un article d'opinió és no quan comentem el que passa, sinó la nostra interpretació d'allò que passa. En principi, la barrera entre notícia i article d'opinió hauria d'estar molt clara, però de vegades tenim objectes com els titulars sensacionalistes en què es mesclen gèneres. Com a experts, em podeu indicar alguns clichés quan escrivim articles d'opinió sense ser-ne experts que caldria que evitarem? Típiques fórmules d'opinió però que no són molt recomanables?
5: El cal dir que crec que hi ha una sèrie de coses que no cal
3: redundar, no?
5: Redundar, clar. I al final l'article d'opinió és un espai per a lluir-se, sí, i per a traure a passejar totes les teves habilitats comunicatives, tot el teu vocabulari, però tampoc és precís estar...
3: A veure, també, com és un article d'opinió, sovint se fan jocs de paraules, agafes més paraules fora de la norma, de la llengua en què estàs emprant, assegurar-se molt bé com en un examen escrit, per exemple, d'un article d'opinió, s'ha de fer el format de les paraules que siguin estrangeres o dels qualificatius que tu t'inventes.
4: Assegurar-se si un neologisme està adaptat o no, si s'escriu en cursiva, que quan escrivim a mà s'ha de fer subratllat. D'acord. I, per exemple, a mi em fa ràbia quan diuen... Jo, personalment, opine que... Dius, d'acord, ja és un article d'opinió, no cal que marques tant el tu personalment.
3: L'esdeveniment esdevingut, no? És redundància més absoluta.
4: Això hauríem d'aplicar l'economia del llenguatge i evitar-ho. I un error molt típic és quan parlem de carta al director. A què ens referim quan parlem de carta al director, Sergi?
5: És un text que envia una persona anònima a un diari o a un periòdic en què expresses una opinió en un format breu que després es publica en una seccioneta xicoteta en una columna.
3: Que és normalment... el Twitter primigeni.
5: Sí.
3: Amb molts
4: és veritat,
3: caràcters.
4: No ho havia pensat.
5: Però... Posem Maribel d'Almussafes.
3: Sí.
5: Una cosa d'estes.
4: El que no serà és una carta postal. És un text d'opinió periodístic.
3: Exacte.
4: El tercer gènere de text que comentarem és l'article de divulgació científica. Vos ha tocat escriure en algun, Cèlia?
3: Algun treball d'universitat que acaba publicant una revista d'universitat, en el qual tu has d'adquirir doncs, com una forma d'escriptura més tècnica, més tecnicismes...
4: Més expositiva, i, més descriptiva.
3: Ahir no està tant la importància de començar amb l'última informació, sinó amb introduir un tema, després ja anar amb l'explicació més en profunditat i una conclusió. L'ordre del que és més important no és tant així, sinó és més explicatiu, expositiu, sí, no sé com
5: és
3: explicar-ho.
5: És inevitablement més farragós,
3: sí,
5: perquè al final has d'exposar-ho tot, no et pots deixar cap reserva ni fer cap joc de paraules.
4: I hauràs de llegir bastant també per a documentar-te sobre un tema
3: de especialitat. Si et demanen un article científic i no t'especifiquen sobre què... intentes agafar alguna coseta que domines més. Si t'agraden molt les rutes en la muntanya, doncs això.
4: Molt bé. I si no, llegiu la revista Mètode, per exemple, de la Universitat de València, que té articles d'opinió en València boníssims. I sempre també penseu que no vos estan avaluant els continguts tècnics científics sobre la matèria, sinó aquesta versemblança, aquesta estructura periodística...
3: L'adequació, no?
4: Adequació, però com a periodistes heu de dir la veritat, però com a examinants de valencià podeu dir mentiretes sempre que tinguin aparença de veritat. Prepareu-vos, perquè comença el joc.
6: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Bé, ara el que farem és escoltar fragments d'un programa de ràdio i de dos programes de televisió. El primer que heu d'intentar endevinar és de quin gènere de text periodístic es tracta. A més, heu d'explicar en quins indicis vos baseu per a dir-ho. També podeu endevinar, si és possible, a quin mitjà de comunicació pertany això que escolteu o qui podria ser-ne el locutor, locutora... Entesos?
5: D'acord.
4: Comencem. Endevina, endevinalla.
7: Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. I no m'estranya que bulli la xarxa després de veure Ciutat Morta. I bullirà. I bullirà també la...
3: Què pot ser?
5: Jo crec que, a veure, ha sigut professora meua, Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio.
4: I, ai, sí.
5: Sí.
4: Que vas estudiar a Barcelona també.
5: A la Pompeu Fabra,
4: sí. Una estada, seria.
5: Sí. Vaca. I ella era una reina dels editorials, de les portades, de com arrencava cada dia dient bon dia i d'alguna manera oferia la seva visió del que estava donant l'actualitat, no? I, evidentment, són textos molt...
3: Molt informatius, no?
5: I, però també tenen aquesta part d'interpretació, d'opinió.
3: Sí. Si és que últimament les ràdios tenen listes en català en sí. Catalunya, tant la privada de RAC1 com la pública, cada volta ixen més de la formalitat estricta dels informatius, donen opinió, més de notícies, posen música, moments de pífies.

0: punt cada dia, de dalt a baix, per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, València, Alacant i Elx Crevillent, creuant les zones valencianes com un vaixell...
1: Això és de l'any de la Picor.
2: Toni però... Mestre.
1: Sí, és Toni sí, Mestre.
3: És,
1: Toni
3: és
1: Mestre.
3: De dalt a baix, el primer programa de ràdio en valencià de la història.
1: Sí. I què era, Canal 9, això?
3: No, això era Ràdio Nacional, crec que en un primer moment Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Que sabut que eres. Això era de la Ràdio Pública Espanyola, no he trobat exactament la data perquè és com una peça promocional, però este programa va existir del 74 al 89.
2: Mare
1: el presentador, efectivament, molt bé.
2: Toni Mestre. Que els estudis, l'estudi 1 de la ràdio de punt es diu Toni Mestre.
1: Sí, correcte. Sí. Passem al tercer àudio.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: De quin grup sou?
5: Som de Les Màquines i en principi no anem a cantar en trio perquè no mos paguen. I com volem ser professionals...
4: Nàcher i Conxa han fet, tampoc no es tracta que feu així una sí. actuació, però...
5: Home, però Nàcher, bueno, Nàcher ja ho ha dit abans, que així el que compta és la pasta i que si no li paguen, pues no pot actuar. Nosaltres el mateix.
2: A veure, este professional valencià de la comunicació va haver de lidiar amb Manuela Trasobares, no?
3: Sí. Aquella famosa escena en què tira...
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo más con esta sociedad.
3: Que va llançar un got de vidre enmig del plató.
2: I el senyor en el vidre en el buit.
1: Això és història viva dels valencians.
2: Lluc, no?
3: Josep Ramon Lluc. No sé si és carta blanca o...
2: Parle vostè, calle vostè.
1: És carta blanca i és una entrevista al grup Les Màquines. I, efectivament, presentant Josep Ramon Lluc. Entrevista seria el gènere, no?
2: Sí, sí, l'entrevista.
3: Una entrevista curiosa.
2: Sí, entrevista friqui.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut, Sergi i Cèlia, i gràcies per la tasca que feu, periodística en valencià.
2: La tasca que és treballar. I que
1: gràcies per treballar i per cobrar. Vos seguirem als mitjans i de regal vos faré una abraçada grandíssima, que és tot el que puc oferir en estos moments. I per a tancar este podcast m'agradaria citar a Maria Josep Cuenca, que és una lingüista molt destacada de la Universitat de València, que als anys 90 va ser de les primeres estudioses a establir les bases de la gramàtica del text. Cuenca explicava que allò important és aprendre a comunicar-se de manera eficaç en cada situació, per damunt de l'error ortogràfic o sintàctic puntual. Tant els periodistes com totes les persones que busquem assolir un bon nivell de llengua hem de tindre clar el gènere de text que hem d'escriure o de locutar, com hem vist avui. Cal tractar de cometre els mínims errors possibles sabent que la perfecció no existeix, ni quan parlem, ni quan escrivim, ni quan ballem una coreografia de TikTok. Gràcies per haver-nos escoltat, gràcies per haver vingut, salut i fins al pròxim Ven i Parlem.
3: Adeu.
2: Adeu.
1: Adeu.
0: Ven i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: Són les 4.
0: A punt. Notícies.
6: La Comunitat Valenciana arriba esta vesprada al pic d'esta onada de calor, una onada que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís roig per màximes de 45 graus, que poden assolir-se en indrets de les comarques de la Ribera Alta, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i el Baix Segura. El vent de ponent també ajudarà. Fem amb Alejandro Molés una ràpida ullada als termòmetres per a comprovar on està en aquests moments la màxima.
7: Sí, doncs, segons la informació facilitada per l'Associació Valenciana de Meteorologia, el rècord d'avui està, almenys de moment, al terme d'Orihuela, amb 44,9 graus, és a dir, pràcticament els 45 graus pronosticats, i amb 44,8 estan a Quesa i també a Villena. I en aquest punt, recordem que segons les previsions de l'oratge, la calor pot generar tempestes amb ràfegues molt fortes de vent en qualsevol punt de la província d'Alacant, en especial entre les 4 de la vesprada, és a dir, des de ja fins a les 9 de la nit. És per això que ajuntaments com el d'Alacant han acordat tancar parcs, jardins i zones amb vegetació, mentre que a València s'ha tancat la zona forestal de la Devesa del Saler pel risc de patir incendis.
6: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmat que l'acord subscrit entre Ford

0: I la xinesa Jilin garanteix el futur de més de 4.000 llocs de treball directes i de 15.000 indirectes. Així s'ha pronunciat durant la visita a la factoria d'Almussafes, en un acte que ha comptat amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, el president de Forte Europa, Jim Baumbick, i el vicepresident de Jili, Alex Nan.
1: Dirigirme a todos los que sois trabajadores y trabajadoras de esta planta. Esto es garantizar que esos 4.000 puestos de trabajo continúen. Pero también es garantizar que más de 15.000 puestos de trabajo indirectos, que son de empresas proveedoras que están en este parque industrial o en otras partes de la comunidad, tengan también ese futuro garantizado.
2: I des del sindicat, el president del comitè d'empresa de Forte d'Almussafes, Carlos Faubel, ha advertit que sí o sí, en esta nova etapa s'hauran de respectar les condicions laborals que replega el conveni.
3: Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical. El futuro de este proyecto va a depender, como siempre, del compromiso de su plantilla.
2: Doncs el president de Forte Europa ja ha garantit que la plantilla conservarà l'antiguitat i tots els drets actuals una vegada que es constituïsca la nova empresa. Segons l'acord aconseguit, les dues parts compartiran la propietat de la factoria d'Almussafes. Un 66% serà propietat de la Ford, que fabricarà dos models de vehicles, mentre que el 34% serà propietat de la xinesa Geely, que s'ha compromès a produir tres models de vehicles. Està previst que a partir del 2020 les dos multinacionals fabriquen 500.000 d'unitats a l'any.
0: I l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, es pronuncia sobre el cas en què ha sigut imputat per la justícia i ho fa 48 hores després que el seu amic, l'empresari valencià Julio Martínez, el senyalara com la persona que marcava els passos a seguir en les gestions que van permetre rescatar la companyia aèria Plus Ultra amb diners públics. En una entrevista en Televisió Espanyola, Zapatero ho nega i assegura que no va parlar amb ningú d'este rescat de Plus Ultra.
4: Jamás, absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
2: Pel que fa al tema de les joies trobades per la policia a la caixa forta del seu despatx, l'expresident del govern assegura que van ser un regal personal de cortesia. A més, Rodríguez Zapatero ha posat en dubte el preu en què van ser taxades 1.300.000 euros.
4: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
0: L'alcalde d'Alacant, canviem de tema, el popular Luis Barcala anuncia que demà divendres no compareixerà en la comissió municipal que investiga les possibles irregularitats en les adjudicacions de les vivendes públiques del residencial Les Naus a la platja de Sant Joan.
2: Barcala argumenta que no acudirà en considerar que la seva presència no pot aportar més del que ja ha explicat, una absència que està criticada per la portaveu socialista de l'Ajuntament d'Alacant, Ana Barceló.
5: No alega ninguna causa que le impida acudir. Sencillamente dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde dice que no va a someterse a las preguntas de la comisión.
0: I pel que fa a la informació esportiva, Punt manté l'aposta per l'esport de valencià i oferirà dimecres 5 d'agost en directe el partit entre el Villarreal i el Llevant, un enfrontament de pretemporada que servirà per a veure la nova etapa en Grogueta, amb Íñigo Pérez a la banqueta i els reforços del projecte de Luis Castro a 10 dies de començar la Lliga. A més, este mateix dissabte, 25 de juliol, la televisió valenciana els oferirà un altre partit amistós, el València i el Castelló, en directe des de l'estadi Antonio Puchades de Paterna. És tot. Tornem a les 5.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig

0: créixer. I vaig entendre que no eren poders.
1: Eren ells, els iaios increïbles.
0: 26 de juliol.
1: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Benvinguts i benvingudes a una nova entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, en concret, dels millors moments que visquerem entre el 6 i el 10 d'abril. I comencem per a que no tingueu FOMO. Què és el FOMO? Una sensació de no voler perdre's en res, ni una, de voler estar en tot. I en l'època actual provoca molta ansietat amb l'ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials. Ens parlava del FOMO la nostra psicòloga del programa, Lorena Gascón.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Diuen els fumigar. Tinc un FOMO irracional. La meva xiqueta parla de FOMO cada dos per tres. Què és el FOMO? Com ens afecta? Tu tens FOMO?
1: Què? Jo menys per les orelles, el FOMO. Me regolfa. Me reglota.
0: Me reglota el FOMO. Atén-me, que en l'era de la sobreinformació, que això té coses bones, té altres que potser no tant. Perquè si tenim sobreinformació, igual volem acudir a tot, o volem tindre-ho tot com és de més. Perquè el FOMO és... Que no ho definirà millor una persona que ho sàpiga, que és el FOMO, que si ho intento jo igual la cagué. Vinga, tenim a Lorena Gascón, arroba la psicòloga japuta, les xarxes, si la voleu trobar, i ens parla d'això. Com estàs, Lorena?
2: Molt bé. Tinc un poquet de FOMO de no estar a les Maldives, però bé.
1: Però això compta com a FOMO? No estar a les Maldives és un desig, no? Un ensomni o què?
2: Jo crec que és vàlid, és vàlid.
1: Vola com a FOMO?
2: Sí, compta, compta.
1: Doncs això el tenim tots.
2: Jo crec que sí.
0: Sí, sí, som. Som. Sí,
2: i això que no està, que no sé ni com és, però jo ja el tinc igual.
0: Ho tenim idealitzat les fotos. Tot.
1: Si no, jo què sé, o si no, aquell lloc que ens imaginem per a desconnectar.
0: O la platja.
1: Què passa, que la primavera estàs un poquet així a...
2: Sí.
1: T'ha pegat un menetjonet, o com?
2: Sí, a mi.
1: En general, no? Ah, te bueno. Pregunti a tu si ets fet de teràpia, si vols.
2: Espera, Ximo, espera que te conte. Mare meva, tu no saps? No, no, és conya.
0: La nutricionista diu que sí, que la xot primaveral, per això canviem l'alimentació,
1: sí,
0: sí, allargar el dia, això ens
1: afecta. Sí, lo
2: de
1: l'estènia.
2: Lo de la llum.
1: Però en general, sí. Trobo que estem també, no sé, la moja i jo, per lo menos, i la resta de l'equip estem de subidón. Sí, primaveral.
2: Sí, és que també tindrem més hores en el dia, també anima, no? Ja, perquè
0: sí, la llum.
2: I el clima, perquè ha estat plovent una cosa els mesos darrers. I ara
0: és que els dos dies ha fet uns dies fabulosos.
2: I ara exacte.
0: Però vinga, anem per feina, que és el FOMO ben dit.
2: Sí, jo crec que es diu la FOMO, perdona, igual sí que el FOMO, igual no tinc ni idea, no passa FOMO. Res. És Fear of Missing Out, són les sigles de Fear of Missing Out, que en anglès significa el por de perdre'ns alguna cosa.
0: Por de perdre'ns alguna cosa.
2: És a dir, sí, jo estar així, per exemple, i dir, che, ojalá me estuviera comiendo unes llesquetes amb ous, saps?
0: No. Vull que estar així, però vull que estar així. Llesquetes amb ous, però també vull que estar fent una cerveseta maripili.
2: Exacte.
0: Però també vull que estar veient una sèrie que...
2: Total. És que el nostre cervell és com que ens diu que estaria millor fent una altra cosa, diferent del que estem fent ara. És com que el teu cervell diu, vale, tu estàs ara així, però és que, i lo bé que estaries en altre lloc, en altres persones, fent una altra cosa, i tu dius, però per què?
0: Si I això per què ens passa això? ¿Por qué nos pasa eso, señorita?
2: Mira, porque tenemos un cervell que es un fide.
0: El cervell es muy llest, pero...
1: Vale, es igual.
0: También es un poquito.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, sí. Es que, claro, el nuestro cervell el que vol es anticipar el nuestro futuro, como si tinguem una bola de cristal, como si fuera un rapel. Y el que ell vol es que puguem sobreviure, porque si no puguem anticipar el futuro, hauríem mort.
0: No anticiparíem els perills i, per tant, cauríem.
2: Totalment. Clar, si nosaltres pensem que aquell camí en zona que pel passat, el que he viscut, això és perillós, doncs si jo ho sé això, me protegis millor.
0: Pues
2: no?
0: Talvies, te protegis.
2: Clar, ja. Què passa? Que això d'anar sempre al futur hi ha moltes alternatives. Pot ser per un lloc bé, però per altres pot ser crear milers d'universos paral·lels en els que passen 2.000 milions de coses i alternatives que

0: cansa moltíssim pensar tot això i, a més, és que moltes vegades, quan el nostre cervell no té informació, idealitza. Es creu que va ser millor estar en una altra persona, es creu que va ser millor estar en un altre lloc, es creu que va ser millor... a lo millor jo ara estic a les Maldives i estic pitjor que així. Claro. Fixa't, és que podria ser.
1: Ma mare no tenia FOMO. I jo fins fa 2 anys, almenys la paraula no la coneixia. Això perquè és, això ho ha tingut sempre el ser humà, encara que ara li posem este nom?
0: Sí i no. Vull dir, abans també hi havia... El nostre cervell funcionava igual fa 50 anys que ara. No ha canviat molt. això és com és. No som molt diferents dels nostres iaios. En quant a cervell, en quant a lo que és context per altre lloc, és totalment contrari, no té res a veure. El que passa és que els nostres pares, quan un dia entre setmana no eixien de casa, el que es perdien era un dia de futbol al carrer o un dia d'anar a casa a un amic. Sí. Nosaltres el que sentim que estem perdent és viatges increïbles... clar, totes són per les xarxes socials, no? Ah, estar en llocs increïbles, increïbles, persones brutals... O sigui, és com que tenim un univers de tants estímuls, tan increïbles, per sempre, il·limitat, que és impossible... Bueno, impossible no és, però és molt, molt, molt difícil no pensar que estaria millor en un altre lloc.
1: I l'input és que ara tu estàs així, però estàs veient a tota hora en les xarxes socials que Pili està fent una cervesa amb Mili, les amigues, i tu estàs així. Que l'altre està de viatge perquè sí que ha pogut anar-se'n de viatge perquè sí que té vacances, que l'altre està comprant-se una bateta per la boda del... I tu tot et fa FOMO.
2: Ja, és el que ja jo he entès. El cabró del cervell diguent-te...
1: Ai, que bé estaries en la cervesa amb Pili, que bé estaries comprant una bateta com l'altra.
2: Però això, total. Mai estem satisfets.
1: Quin matxaque.
0: I el pitjor de tot és que estem comparant-nos amb imatges idealitzades, perquè el que la gent fica en les xarxes socials no és la vida real. No hi ha ningú quan té mal de panxa que es fa un selfie i diu, així en ma casa...
1: Ai, quina diarrea.
0: Jo no anava a ser tan clara, però tal qual. Sí, és veritat, perquè estem sempre com la vida idealitzada, no? Quan faig alguna cosa increïble és el que fique. Clar, així només, no, normal que tot el món vulga comparar-se, no? I és que ens comparen constantment i el que estem com diu Ximo, no? Estem sempre insatisfets.
1: I per què, o sea, el cervell este que tenim que està bandido, per què ens fa desitjar el que no tenim? I a voltes deixant d'apreciar el que sí tenim o fem.
0: Perquè si el mateix que abans, si només disfrutem del que tenim, que és el millor per a la nostra salut mental realment, si només fem això, com anem a evolucionar com a persones? Com anem a protegir-nos de perills? Com anem a estar... No podem evolucionar? Ja, si però, jo em conforme però, sempre el que tinc...
1: No és objectiu, per tant, és... Clar, no és objectiu, no? Va, o què?
0: És supervivència. El teu cervell no està dissenyat per a que tu siguis feliç. El teu cervell està dissenyat per a que tu sobrevius.
1: Pues desglosses de les frases en les obres de sucre. Que deixen de pegar la tabarra que el cervell no està fent per això.
0: Total. Sí, és el que hi ha. A mi quan m'ho diuen, jo dic, xico, que no ho he inventat jo, saps?
1: Per sobreviure.
0: Total.
2: Hi ha una manera, per tant, Lorena, de, no sé si dir entrenar-lo o portar-lo, diguem, llogat pel ramal, al cervell, és a dir, sí. Que no te'n vagis.
0: Sí.
2: És el mindfulness.
0: Sí. Totalment, mira, ho estic superbé. El mindfulness és una de les millors maneres d'aterrar el que és l'atenció a la sí i ara. Si jo entrené la meva atenció i estic cada vegada més acostumant al meu cervell a disfrutar del que estic vivint, del que estic olorant, del que estic assaborint, és més fàcil que el meu cap no se'n vagi sempre cap al futur, no? I això és una cosa. I sempre dic que no hem de tancar els ulls, de dir om, ficar els dits així en pinça, saps? I levitar, no es tracta d'això. També podem fer mindfulness quan estem veient un capvespre, quan estem passejant i escoltant els pardalets, o sigui que només el fet de connectar en els estímuls del que estem vivint, mentre estem vivint això, si estem en el que estem... Estem fent mindfulness.
2: En la música en clave, escoltant-la, mm-hmm. I estic escoltant-la, i estic vivint, i estic mm-hmm. vivint-la, o tocant música. Això va bé, també? Això és mindfulness, també?
0: Sí, totalment. Qualsevol cosa que tu...
2: Jo sí que soc mindfulness, pensava que no.
0: Jo ja t'ho vas dir un dia, jo te vas dir, Ximo, tu estàs fent mindfulness i no ho saps.
2: I no ho sé. Va, seria una cosa.
0: Sí, i estic segur que Gemma també.
1: Sí, i en alguns moments sí, però la majoria part de la... La major part de les hores del dia, el meu cap se'n va.
0: Mm-hmm. Això es pot entrenar, insistir. Sí. Es pot entrenar en mindfulness, però també a vegades quan estem en el dia a dia acostumar a la ment a parar i dir, ara són les 6 o les 7 de la vesprada, ara estic... Avui és 7 de... Avui és 7?
1: Abril?
0: Avui és 7 d'abril. Això també és com... Això és com que també... Exacte. Això és com que el cervell també l'ajuda a dir, ostres, si estava jo pensant en juny, no? O sigui, com que hi ha coses també que ens ajuden...

0: que ens ajuda a aterrir la tensió.
1: I què fem amb la FOMO?
2: Què fem amb la FOMO?
1: Tot això és com...
2: Pues podem fer... Desconnecta el mòbil, carinyet.
1: Con el uno. Desconnecta el mòbil.
0: Ja t'ho ha dit, Ximo. O sigui, no, a veure, també podem fer un anàlisi del nostre cos, de com està, quan veiem alguns comptes que potser estem seguint i estem veient, i com ens sentim al voreu. I si quan ho veig, jo veig que em compare amb aquesta persona, que m'està donant enveja, que sempre la veig disfrutar i de viatges que potser no vaig a poder fer en la meva vida, aleshores igual és millor que deixi de seguir. Exactament. I no hem d'estar sempre connectats, sinó hem d'estar sempre seguint a tot el món que fa coses. No, és que no és saludable, senzillament.
2: Volia preguntar-te, i un pas més és això d'estar conscient de que, hòstia, no me fa mal res, tu. Un amic meu dia, que a determinada edat...
1: Que sempre te fa mal alguna.
2: Cada dia fora de l'hospital ja hauríem d'estar celebrant-ho, però a determinada edat, a qualsevol edat.
0: Sí, edat.
2: O de tant en tant, pegar-te una volteta pels hospitals a veure com està la cosa. Vull dir, estar un poc en aquest modo de dir, però jo de què em queixo?
0: A vegades necessitem... Necessitem
1: l'hòstia... Un toc de realitat.
0: Necessitem passar-ho realment mal, o que alguna persona volguda li passi alguna cosa molt fotuda per a valorar.
2: I no podem agafar aquesta consciència de normal, assajant-la, practicant-la, perquè quan tu fas el crossfit, o com jo faig el xicun, no es pot practicar, això.
0: Podem fer-ho si tenim la consciència de plantejar-nos-lo.
1: És voler fer-ho.
0: Jo me recordo una vegada a la universitat anar caminant un dia i dir: ostres, que no em fa mal res. I clar, és que és molt difícil que tinguem atenció ahí, que fiquem atenció ahí, perquè el nostre cos, quan tot va bé...
2: S'acostuma, eh?
0: No ho valorem perquè no cal. Per a la supervivència.
1: Que el nostre cervell és un poc... Jo vaig a dir bandido, però us contaré una cosa. Una amiga meva va agarrar una deprim fa temps. I que les pogones menjades de olla. I la meva germana li va dir una frase que m'encanta, que va dir: tu el que has de pensar és: cerebro cabrón, déjame vivir.
2: En ese orden.
1: La castellana. Perquè el cervell te portava a la fi del món.
0: Escolta, això és un títol de llibre.
1: És un títol. Cerebro cabrón, déjame vivir.
2: M'encanta.
1: És que era una agonia contínua. I per la nostra... per l'aplicació de la nostra vida quotidiana va bé.
2: I algun truquet, algun tip o això, Lorena, que puguem fer en el dia a dia? Però jo recordo que amb fonaments bàsics així del Mindfulness, dir, bueno, pues procura tal, no sé què, prendre consciència un poc del tal, de que camines, de que respires, de que si fa sol, si no fa sol, el cafè, si està calent, no està calent. A mi això em dura...
0: 5 segons.
1: Un rato.
2: Sí, tia, no puc. És que no puc, és que se me va el coco.
0: Això és perquè no t'ho he ensenyat jo, Ximo. Si tu vingueres al meu curs, això ja ho parlarem.
1: Vale. Tens una assignatura
2: pendent. Algun tip per al personal que estigui escoltant.
1: Sí, primer, llevar-te de seguir els que en veig estan, que te crea mal cos.
0: O qualsevol compte que tu al veure-lo, tu digues, hauria de... Allí estaria millor, o això és millor que el que tinc. Si tu sents això, millor no seguir-ho. Després també fer mindfulness, com ja ho hem dit, escoltar música, Ximo, que ho has dit, i és boníssim, perquè el que tu dius és que el que veus és que et dona, et pica per a veure més coses, però que si sents que et perds alguna cosa, no és que sentes que estàs pitjor on estàs. Saps? La FOMO és sentir que el que estàs sentint és una merda, comparat amb el que podries sentir. Saps el que vull dir?
2: Val. No que tens com una certa... que te genera com una certa... ansietat de dir, ai, això no ho he escoltat, espera, que se m'amuntona la faena.
0: Això no és exactament el mateix.
2: Perquè això pot ser...
0: Perquè pot ser estimulant. Clar, això pot ser... De fet, pot ser alguna persona que també ho diga així, no? Jo penso que algun xove també ho utilitza així. Tinc FOMO de no sé què, no? També ho podia utilitzar d'aquesta manera.
1: La meva xiqueta ho diu així, no?
0: Clar.
1: Ui, quin FOMO me fa, no sé què.
2: Però FOMO perquè ha vist amb sentit amigues... de ganes d'alguna cosa.
1: De ganes d'anar-se'n, d'enveja, sí, però a voltes es crea ansietat de voler estar en dos jocs al mateix temps.
0: Clar,
1: o dir, ara m'he d'anar a jugar a futbol si voldria estar en la meva quadrilla en el ball de no sé què, per exemple.
0: Clar, és que el problema és que pot donar ansietat, pot fer-te sentir que sigues insuficient, no? Perquè és com que sempre... lo millor és el que tu no estàs fent, o millor són les altres coses. I hi ha una cosa que és lo contrari al FOMO, que és la HOMO.
1: Què me dius?
0: La homo. És que no sé si és la o el, perquè és
1: igual, com joy, tu dius la, pues la.
0: The joy of missing out, que és lo contrario a the fear. En vez del miedo a perderlo, el placer de perderlo. És a dir, el plaer

0: perdre algunes coses. És a dir, el tu estar en un lloc i dir, em dona igual el que m'estiga perdent, perquè el que estic vivint ara és lo suficientment vàlid i lo suficientment bo per a que siga important, lo més important que tinc ara, no? Que siga un passeig amb el gos pel carrer del barri de ta casa, saps? O que siga anar al consum. Per què ha de ser una altra cosa millor? Si al final el nostre cervell ens està enganyant sempre. Jo no sé si aquesta realitat paral·lela que el meu cervell diu que és la letxa, a lo millor jo vaig i dic, pues vaya merda, no? És que això a mi m'ha passat.
1: És que això m'ha passat, eh?
0: Que el meu cervell me diga, estaries millor a no sé què lloc. Jo vaig a aquest lloc i vaig a merda. O sigui, per això vinc. No, és que és veritat. O sigui, lo bo que tens quan eres psicòloga és que saps aquestes coses i que quan el teu cervell diu, t'has equivocat, hauries d'estar en... Li dic al meu cervell, tu te calles, que ja me l'has pegat moltes vegades i jo ja sé com funciones, eh? A veure.
2: Ai, sí que no sé. Cerebro, cabrón,
3: Com era? Celebro, cabrón, déjame vivir.
2: Nos quedamos con eso. Deja de desgañitarse.
3: Me encanta. ¿Me puedo posar un poquet intensito?
2: Hombre.
3: Está la rey Juan, pero ahí. Em fa l'efecte que he tingut etapes en la vida en les que parlen d'una persona perquè igual algú se pot sentir identificat o perquè la manera en la que puc expressar-ho, que he pres decisions també pensant que allò, aquest canvi que jo no va fer, però decisions de decisions, no estic parlant d'un pensament, estic parlant de posar-me en acció. Aquell lloc on jo anava era un lloc millor. I després la pinya ha sigut grossa també. Això serà FOMO intensito, no? Això ja és FOMO para intensitos, no?
0: Ho sé molt, Ximo.
2: Però jo crec que això...
3: És la vida, és la vida.
2: No,
0: és que sí.
3: A veces se gana i otros se aprende.
0: M'encanta quan parles més pausat i més lent.
3: Ens quedem en el jomo o en el homo en contra del FOMO.
0: Per lo bo de perdre coses, de perdre coses, no? I d'estar així ara.
2: I de deixar-les anar.
0: Sí, i que li donen pel cul al cervell i que no té raó de res.
2: Cerebro cabrón, déjame vivir.
3: Cerebro cabrón, déjame. Qué maravilla. La lección de hoy es cerebro cabrón.
0: Gracias,
3: Lola.
0: Muchas gracias.
2: Recordem que en aquells dies tornaven aquells astronautes de la missió Artemis 2 que havien anat a la Lluna, recordeu? I la van retratar per la cara oculta. Doncs li preguntarem per això al nostre expert en noves tecnologies, Javier Lacorte. Per cert, ens explica això i també ens va contar la fi de l'ús de la intel·ligència artificial d'Eva Hades. Escolteu.
3: Que no tenia jo ganes de posar el color you like del Dacero de Moon. Claro. Qualsevol excusa
2: perquè
3: és bona.
2: Si no, posava jo a Yuri.
3: Jo no te pido la luna. També anava bé, aquesta cançó, eh?
2: I me'n podies exclamar. No, vinga, va.
3: Bueno, és un clàssic meravellós de la cara oculta de la luna de Pink Floyd, per descomptat. Ens posa banda sonora meravellosa per entrar endinsar-nos en la càpsula Orion dins de la missió tripulada a la Lluna Artemis 2, que en tant està fascinant-nos, eh, Gemma?
2: Quin enganxe a aquesta part de l'actualitat. És una de les moltes sorpreses que ens ha deparat esta tornada a la Lluna quasi 60 anys després de l'Apolo. Han sigut... Una de les coses que ens ha agradat molt han sigut les fotos de la Terra des de la cara oculta de la Lluna que ha pres el comandant Weisman. Unes imatges del planeta, jo què sé, posa amb aura de la llum, dels pols i la débil lluentor de la nostra atmosfera, jo què sé.
3: Era molt poètica.
2: Una cosa bellíssima. Sí. Una...
3: Hola, mundo.
2: Hola, mundo.
3: Que batejar la foto així, en plan...
2: Està guai.
3: Hello, world. És una meravella. I també per descomptar les de la cara oculta de la Lluna. Ja sabeu que la matinada de dissabte ja amerisaran en l'oceà Pacífic, segons el previst, tancant un viatge que ens deixa moltes coses que comentar, però també, Gemma, des del punt de vista tecnològic, són moltes preguntes.
2: Jo havia llegit quan era menuda que gràcies a l'anterior viatge de la Mela Lluna sabíem utilitzar el paper alba. És que no sé si és veritat.
3: Se t'havia quedat això.
2: Però m'havia quedat aquesta anècdota. En definitiva, i per acabar, pronte, que ho expliqui el nostre analista tecnològic, Javier Lacorte.
3: Els nostres entrepans de l'almorçar no han sigut el mateix
2: des del viatge. O han sigut experimentats en naus espacials. Bueno, què vull dir? Que ara, de veritat, que aquests viatges són importants a nivell tecnològic i a nivell de molts invents que després poden dur-se de forma pràctica a la nostra vida quotidiana. I si no és veritat, el de paper al mal era bonita la història. Vinga, per primera volta hem pogut veure, diu, el planeta Terra des de la cara oculta de la Lluna. Javier, que tu com ho has vist, esta foto per a la història? Bueno, bonica és.
4: Què sí, tal? Bona tal, vesprada.
3: Javier, com estàs? Hola. Javier, recorda, nostre especialista en tecnologia per aclarir-nos algunes coses realment fascinants. Les fotos, tu com les has viscut, aquestes fotos? 400.000 quilòmetres, és que és una flipada.
4: És impressionant. És com quan
1: el dia dels Oscars, que així s'agarra la matinada cap al dilluns, i el dilluns moltes vegades no podem quedar-se fins a les 4 de la matinada, però s'alcem a les 6, a les 7, diguem, a veure. Pues estos días era exactamente igual, alzar, obrir un ull i començar a veure que han tret, a veure que el tal. Jo m'imagino que, com tanta gent, tenim així de fons de pantalla que els estic ensenyant ara mateix a Ximo i a Gemma.
2: Són
1: impressionants les fotos que han manat.
3: És increïble, de veritat que sí. Clar, la fita, en este cas, Javier, no únicament és visual. Ara ens contaràs, perquè hi ha telemetria. S'ha posat també en valor, clar, la resistència també, la preparació dels astronautes també físicament. Però clar, si ens fem una idea, fa 60 anys, lo del paper albal que deia Gemma, clar, la tecnologia que utilitzaren en la missió Apolo 11 fa quasi 60 anys, com serien els ordinadors si es compararem amb els d'ara?
2: Han canviat les coses tant en 60 anys?
1: Sí, possiblement.
2: Que és flipant.
1: Possiblement la meitat, més o menys, de les instal·lacions d'apunt, així en Burjassot, és l'equivalent a l'ordinador de l'època, que calia en quant a tamany. Però la potència d'aquest ordinador de fa quasi 60 anys cabia en un rellotge de muñeca, no un smartwatch, un rellotge calculadora de Casio, poc més. Això era només la potència que calia fa 58 anys, de fet, menys potència que una calculadora moderna científica, mentre que avui dia la Orion té una supercomputadora. Bàsicament, la Orion és una computadora amb potes i combustible i capacitat de manejar-se que fa càlculs en plantilla en temps real per a determinar per on té que anar, per on no té que anar, per no xafar postlunar i optimitzar la ruta al màxim possible.
3: Que flipada. I ha sigut increïble lo de les imatges. En aquesta nitidesa que has vist, és que era com si estigués... Així el costat, com si estigués emburxassat.
2: Aquestes explicacions d'ell, com si estigués de viatge per Valladolid, o què sé, una cosa.
3: És al·lucinant. I, a més, hem vist una retransmissió, ara s'explicaràs tècnicament això, com funciona, perquè ens peta molt el cap, un streaming en 4K, en temps real, una autèntica transmissió per a la història que tecnològicament...
2: En el que a voltes patim per fer connexions quatre pobles més avall...
3: Que no hi ha cobertura en Benifaió.
2: I així ha sigut al·lucinant.
1: Sí, de fet no ha sigut 4K, ha sigut 8K.
3: Ah, 8.
1: Que encara que soni a doble, és quàdruple. És quatre voltes més píxels que resolució 4K.
3: 8K.
1: 8K a 40.000 quilòmetres.
3: Des de la Lluna, no?
1: No, 40.000, no, 400.000 quilòmetres, volia dir. Des de la Lluna a 260-270 megabytes per segon, que per a que es fem una idea, Benifaió segurament hi ha moltes llars que no tenen aquesta capacitat de Benifaió, hi ha molts més pobles de la Comunitat Valenciana.
3: Que flipada. I que la imatge vinga en un làser òptic i que viatge a la velocitat de la llum. Aquesta informació... és flipant. Vols dir, aquesta tecnologia superpuntera, pront la podrem, diguem, utilitzar en dispositius més terrenals?
1: Eixe possiblement va ser el paper d'Albal.
2: Això, com seria el paper d'Albal d'esta missió?
1: Saps, perquè ara mateix una urbanització nova, encara que avui no se fan massa com abans, però una urbanització nova o una urbanització vella on per primera volta encara arriba la fibra òptica implica alçar el carrer, fer obra, fer canalització, la façana, que queda dissenyada un poc d'aquella manera,
2: correcte,
1: per a poder portar la fibra òptica fins a les nostres cases. Si això deriva en una cosa equivalent al paper d'Albal, pot ser que d'ací uns anys, pot ser unes dècades, pot ser, ja veuríem, quan la tecnologia s'abarata el suficient, s'adapta de forma apropiada, podem tindre algo paregut per a les nostres llars sense tindre que travessar la vorera, travessar la façana, ficar cable, etcètera, etcètera. No estaria mal. De moment, des de la Lluna, estan manant un streaming en 8K, que es veu perfecte,
2: sí,
1: en una resolució brutal, en un temps, la típica latència des d'aquesta distància, òbviament, ahir no canvia molt la cosa des de fa 60 anys fins avui, però sí que arriba d'una forma... bueno, al final Artemis 2 és una missió... Abans parlàvem de tatuatges. Artemis 1, Artemis 2 i acabaran 3 i 4. És com el que fa un tatuador quan arriba un client. No, Artemis 1 va ser, per fer un símil ja que parlàvem de tatuatges, jo no en tinc cap, però la meva germana en té un fum i m'ha contat com va la moguda. Artemis 1 era el moment en què el tatuador desembala la màquina nova, comprova com va l'agulla, comprova que tot estiga bé, però sense responsabilitat sobre ningú, perquè encara no hi ha client, no hi ha ésser humà. Això va ser Artemis 1, una missió no tripulada fa 3-4 anys per a comprovar que és possible, no? A plegar i que tot és com té que eixir i que està en unes condicions per a que cap ésser humà isca ferit. Artemis II, que són este mare, és quan ja manem els humans. Ara és quan fiquem la plantilla per sobre de la pell, es fa el dibuix, comprova, mira't a l'espill, tot queda bé, tot queda bé. En el cas de Artemis, podem anar a la gent i pot tornar i tot és bé. La següent ja serà per a quedar-se, que és la gran diferència respecte a l'Apolo. L'Apolo era una qüestió d'enarbolar la bandera, no? De dir, així estem i podem, i la Unió Soviètica era... no mola, i Estats Units sí.
2: Ja. Era xafar, ara... era xafar.
1: Exacte, era plantar ahí la bandera, plantar el mástil. Ara, en Artemis, en les missions Artemis, la idea és quedar-se. La idea és treure profit, no només una cosa simbòlica, sinó la possibilitat d'establir allí una base. No és com, tu què vols, tocar la punteta de l'Everest i baixar, o vols quedar-te i fer un campament base i dalt?
3: Què buscarem allà? Metalls, materials...
5: Ciència, saviesa...
1: Aigua.
3: Aigua.
2: I l'aigua sempre és font de vida.
3: Sempre la cosa de si hi haurà o ha hagut vida, no? I... sempre anem buscant aquesta resposta. No?
2: I el làser, així ha sigut... Jo, és que flipe, també, perquè, clar, jo me'n vaig al paper al bal. Perquè, clar, el làser, quan jo era xicoteta, eren les espases de
3: Star Wars.
2: De Star Wars. Després s'entenen, ja, quantes coses el làser? Si m'han operat el switch, el làser. Si no sé quantos el làser, una meravella tot el làser. I ara en el làser, que hem fet?
1: Explica-ho tu. Es fa eixa comunicació, eixa streaming, eixa connectivitat, per dir-ho de forma...
2: És com la via.
1: Clar.
2: Com?
1: Igual que...
2: Pel que se fa la connectivitat, diries? O com?
1: Sí, tu si estàs en els auriculars i en l'alambris per ta casa i arribes al cantó del bany i t'ha deixat el mòbil en el saló, potser ja no arriba, perquè el Bluetooth té un
2: límit.
1: Té un abast d'uns 10-15 metres, com a molt, sí? Si n'hi ha obstacles i tal. N'hi ha que superar això. Com ho superem amb 400.000 quilòmetres de distància? L'única resposta factible a dia d'avui que permetis unes resolucions com aquestes, i quan tens un pressupost com el que té la NASA, evidentment, és el làser.
3: Que al·lucinant. És al·lucinant.
2: La meva xiqueta s'ha de desesperar a les últimes notícies. Sí, sí, sí.
3: És una passada com hem aconseguit viure-ho en directe a través de la tele, de les reproduccions streaming en les xarxes socials i com hem vist. I ara l'ameratge també, o l'ameritatge, com se diga, en la matinada de dissabte va ser una altra passada. Vaja, i quan s'aplicarà aquesta tecnologia? L'Albal. Hauríem de preguntar a algun científic realment si el paper Albal va ser una... Diguem, un invent arran de l'Apolo. Bueno, anem a parlar de la intel·ligència artificial. Molta intel·ligència artificial també s'ha utilitzat en esta missió Artemis II, però dius que s'acaba la barra lliure, companys, que s'ha de pagar ja.
1: Tu eres de Gandia, veritat?
3: Sí.
1: En Gandia n'hi ha un bufet lliure que és una meravella, i és clàssic, és dels anys 90. No té pretensió, no te fica una barretxa de no sé què, una fusió tal, no, és sota, cavallo, rei, i ho fa increïble, a mi m'encanta. Els meus amics no les agrada molt, però jo sempre que vaig intentar...
3: Però tu intente... te allà, no?
1: És una meravella.
3: I arròs, i macarrons, i de tot. Clar. Molt bé.
1: Què passa? Que quan jo vaig a la meva dona, me diu que no. Per què? Perquè encara me diu, és que jo no minxe tant com tu, a mi no me compensa. El bufet lliure viu d'eixa barretxa, viu de la mitjana. N'hi haurà algun borinot com jo, que va reventar, que va anar sense berenar a posta per a reventar a fartar-se.
3: Jo també sorteixo, també. Ja que vaig.
2: Jo no soc molt fan de la barra lliure, però vaig a dir.
3: Ah, no? Pues mola molt.
1: Tan va fer.
3: Quan vas als hotels, és des de Xunis.
2: Me pareixen excessius.
3: I pinya, i tot.
2: Sí, sí, clar, per descomptat que ho he fet.
3: I dur, i un iogurt.
2: Per descomptat que ho he fet, però no és mi gusto.
3: Bueno, pues, entonces, però com està això aplicat a la IA?
1: Però els que són farteros, som els que, bueno, si s'ajuntem 10 com jo, pues, al bufet lliure no li sent els comptes, ja. Però si s'ajunta la meva dona i jo, que ella minxa com un pardalet i jo minxa com un porc, quadra, no? Un per sota, un per tal, quadra. Això aplica a qualsevol concepte, qualsevol àmbit de barra lliure. El Netflix... qualsevol cosa, no? N'hi ha gent que se passa, n'hi ha gent que es queda curta. Un gimnàs, per exemple. Segur que n'hi ha gent que va cada dia 3 hores, n'hi ha gent que mai va, però paga durant anys.
2: Sí, senyor.
1: D'eixa mitjana viuen estos negocis. Fins ara, amb la IA passava una cosa molt similar. Te donem per 20 pavos al mes, o 10 en una tarifa més baixeta, accés il·limitat, o pràcticament il·limitat, en uns límits que no són habituals. Què està passant ara? Que han arribat els agents d'IA. Què són els agents d'IA? Bàsicament són... per fer aixina també un símil no molt llunyà. Xicotets projectes que tu fiques a treballar alhora, especialment en programació, s'estan veient des de desembre, que és quan això ha agafat realment força, i tu pots deixar-los en segon pla, tu pots anar-te'n al llit tota la nit i deixar a estos agents treballant

0: per tu. I quan t'alces, veus què han fet i li dones al sí, al no, que me quede, que rebutge tal. Això consumeix una barbaritat. I això és el que està obligant a les empreses d'IA a començar Anthropic i un parell de xineses també, i van anar més a llevar això, a dir això no pot ser. És com si trobe la forma d'anar jo a soles al bufet, però minxar per 10 boques, només per una. El bufet me diu, caballero, hasta aquí, no?
1: No pot ser.
0: Això està passant en la IA. I és un problema, és un nou escenari que anem a tindre que veure com el podem resoldre. Ese concepte de la barra lliure del bufet de Gandia brutal en primera línia de platja aplica també a la IA d'avui dia. Fins ara hi havia molt de control, hi havia uns límits molt raonables, però ara tenim ferramentes que superen per molt la capacitat d'aquestes eines sense que la factura dispare. Per a donar una dada, és un exemple prou extrem, però una persona pagant $100 al mes per Anthropic, per Claude, ha suposat una factura de 5.600. O si és només uno, pues bueno, és una pèrdua molt gran, però
1: assumible,
0: igual ni t'enteres. Però quan hi ha prou gent fent aquesta proporció de 56 a 1, ja, els números ja deixen de quadrar.
2: Bueno.
1: És un tema, això.
2: Per tant, anem preparant-nos i destinant uns euros al mes a una subscripció més, que al final acabarem enganxats en tantes coses. Javier.
1: Al final, la meitat del jornal en subscripcions, en això, i gasolina, ale.
2: Però que el remat jornal precis és perquè l'hem sempre...
1: Jornal tombat, què dius tu? Ai, senyor.
2: Mira. Ens haurem de preparar això, probablement, no?
0: Ens haurem de preparar, sense dubte.
2: I temes de seguretat, també, que avui plantejaves el tema de ciberseguretat o de seguretat en la IA. Com està això? Les dades, diguem, que les que processa la intel·ligència artificial estan a salvo?
0: Sí, el problema és el que són capaços d'aconseguir els nous models. Els models és GPT, va arribar a ChatGPT, amb ChatGPT 3, després el 4, anem per el 5, 5.3, 5.4. Hi ha un nou model, tant d'OpenAI, que es diu Spud, creïlla en anglès, tindran el seu propi sentit de l'humor, com d'Anthropic, que és la gent de Claude, que és el major rival d'OpenAI, que això es diu Mythos, així com en grec, mitos grecs, no? I els dos han arribat pràcticament a l'hora i els dos diuen que són capaços del mateix, que és de suposar una amenaça tan brutal per a la ciberseguretat de tot el món que no van a fer públics aquests models. Per què? Perquè consideren que en unes mans malicioses, això seria una amenaça de seguretat brutal, inaudita, que en cap moment hem viscut algo paregut, per a, no només sent com nosaltres tres i els oients, sinó també per a infraestructura crítica, perquè seria molt fàcil, es suposa, és el que diuen tant OpenAI com Anthropic, fer un atac al Servei València de Salut, a Iberdrola, a Aigües de l'Horta, a qualsevol infraestructura bàsica que poguera derivar en problemes molt seriosos.
2: Ai. El nostre sistema és vulnerable i que la intel·ligència artificial podria trobar aquesta vulnerabilitat.
1: Està molt espavilant, està molt espavilant, sí.
2: Això, a banda d'una, diguem, una premissa per a una sèrie o per a una pel·li de Hollywood, o no serà propaganda? Perquè jo no sé fins a quin punt són capaços, que sabem poquet o res de la qüestió, de filtrar si les informacions que ens arriben estan realment interessades o preparades o precuinades.
0: Eix és el tema, Ximo. Bueno. És un poc com quan te venen una pel·lícula de por, que te digo, en l'han tingut que prohibir en no sé quin país, ni a la meitat de la gent se'n va de les sales d'un minut perquè no aguanta, tal, això tu te caldeixa, te dona més ganes de apropar-te, no? Això és un poc paregut, això és una forma de atraure i de dir, bueno, això és molt seriós, això és delicat, tal, i aixina va calant. No sabem en quina proporció serà propaganda i en quina serà real, però sembla que sí que n'hi ha almenys un bon tros de realitat, perquè en OpenBSD, que és un, no vull entrar en tecnicismes, però OpenBSD, que és un sistema operatiu especialment crític per a la seguretat de plataformes robustes, de bancs, etc., han trobat una errada que du 27 anys, des del 98, pre-2000, i qualsevol persona durant aquests 27 anys podria haver-la trobat, però ningú l'ha trobat, ni atacants ni els propis defensors, ni un banc, ni una auditoria de seguretat, etc. És a dir, sembla que va prou en serio, encara que, com tu dius, pot ser-hi haig algo de marketing també.
2: Estan una miqueta omplada. Però no deixa de ser paradoxal que la tecnologia que ens fa avançar també poguera ser la tecnologia que, no dic que ens destruirà, però que fora una seriosa amenaça. És inquietant, això de la intel·ligència artificial. Bueno, la pròxima setmana tornem a quedar en...

0: Javier, ja veuré com m'han amerisat els astronautes de l'Artemis 2. Gràcies, Javier.
1: Gràcies. Moltes gràcies, adeu.
2: I de la intel·ligència artificial i l'espai exterior a l'espai interior de les nostres neveres o prestatgeries de la fruita i verdura. És que la nostra dietista de confiança, Clara Estrems, ens parlava dels productes de temporada que en la primavera omplin les fruiteries i verdureries de colors i sabors atractius i de nutrients necessaris.
3: Frescos cal los
2: mares, gallo.
0: T'encanta el buen menú.
2: No. M'agraden els mercats i m'agrada els mercats sempre. Però com està de bonic estar sobretot les paradetes de fruita i verdura? Que és tota una gamma de color... Bueno, la fruita d'esta època de l'any és que, des del meu punt de vista, és la més golosa, la més apetitosa.
0: De la fruita d'estiu, també, perquè ja n'hi ha ciruelos. Bueno, jo fa un mes i pico que compro ciruelos. Però, en fi, és de veure si cada volta s'ha
2: desestat. Venen les preses i els nespros i coses d'aixes i dius, ja tinc ganes del que ve després, que són els melons, les mesquilles, jo què sé.
0: I de vacor, ja tinc ganes, així de 4 dies.
2: Sí, senyor.
0: Comprem de temporada, mengem de temporada. Per què? Home, segur que hi ha bones raons, perquè la natura és molt sàvia en aquests casos, i l'economia també l'hem de mirar. Clara Llorenç, nutricionista, dietista de capçalera del programa Ens ho conta. Què tal, Clara?
4: Què tal, xics? Avui anem a potenciar un poquet el consum d'aliments de temporada i a donar un poc d'incapié i d'importància, no? Per què són importants, per què estan en poca en concret, què ens aporten, per què necessitem, vale? Al final, per a mi, és com un poquet de coherència. Realment, la natura és superintel·ligent entre el que la naturalesa produeix, però realment produeix el que necessitem. També jo crec que això passa perquè... ara ja no, però antes no n'hi havia supermercats. Aleshores, el ésser humà s'ha acostumat un poc a menjar el que la natura li donava en aquest moment en concret. Aleshores,
2: podia cultivar, el que podia pescar, el que podia caçar, el que podia tindre en els corrals sense casa.
4: Hem evolucionat, vale, i hem canviat en aquests aliments de temporada. I ara és una temporada important, perquè és una temporada que ve, jo crec que, amb molts de canvis que el nostre cos comença a notar. O vosaltres no noteu...
0: Sí, jo tinc una alegria, tinc més son... Això sí?
4: Sí, al final...
0: Però tinc,
2: mira,
0: una alegria,
2: jo tinc menys fam.
4: Sí.
2: Tinc menys fam.
4: A mi també em passa.
2: M'ha vist un altre tipus de cosa, més begudet, més fresquet. El que dia de les fruites és de veres que... a mi m'agrada la fruta sempre, en nostre cas estem aviats a prendre-la. Però ara m'ha vist especialment.
4: Sí, és i com que dius, ara ja no m'ha vist tant una poma o un plàtan, no perquè dugues tot l'hivern, sinó perquè el teu cos comença a demanar-te altres cosetes, no? Que després parlarem de coses més fresquetes, més lleugeres...
2: En el meu cas, l'olla de la plana, vas deixant-la de costat de l'olla perquè ja no. Ja vas mirant el gazpacho con ojos golositos.
4: Sí, ja dius, venga, per favor. Entonces, què passa a primavera? ¿Vale? Al final és una transició en la que vivim dies que han sigut més curts a dies que allarguen moltíssim més. ¿Vale? Passem de menys llum a molta més exposició solar, de més fred a temperatures més suaus.
2: Sí.
4: I realment, penseu que això no té impacte en el nostre cos? Òbviament que el té. I té.
0: Però a nivell intern, sinó hormonal,
4: claro,
0: i això. Sí.
4: Al final... claro, per això és esta, l'astènia primaveral. Mm-hmm. Vale,
2: l'astènia és que és un reajust.
4: L'astènia, bueno, ese cansament, no, que diem tots.
0: Ja.
4: És, bàsicament, és que el cos està gastant més energia perquè li toca regular-se a tots estos canvis. Vale, aleshores, per això, ese cansament. Per què? Què és el que canvia? Canvien les nostres hormones, que ara després parlarem. El nostre ritme circadià. Aleshores, bàsicament, menys... més sol, més hores de llum, el cos té com que reajustar-se a això. I per això també canvia la nostra gana, les nostres preferències alimentàries,
2: clar,
4: i el nostre sistema immunitari, perquè també és una època en la que les al·lèrgies estan com més... més a... Tu ho passes
2: més
4: mal?
2: Més a tope de power.
0: Bueno, tinc, sí, certes al·lèrgies a l'olivera, a certs pòlens i això, jo passe una miqueta més mal. Però també a la tardor, jo sempre l'al·lèrgia.
4: Ah, vale,
0: cosa...
4: la tens.
0: Sí. En canvi de temporada sempre es passa. Però no passa que... Ja, els al·lèrgics tenim aquesta cosa. Mira, jo sort que se me manifesta en rinitis, ja que se li manifesta en asma, en problemes respiratoris,
4: sí,
0: i és més problemàtic. Però ara, en primavera, com que es manegem més... fem més gasto energètic, suposa. Això significa,
4: sí,
0: que hem de papar més.
4: Sí, bàsicament, una també perquè, com ja hem dit, que el nostre cos gasta un poc més, vale, regulant-se, vulguis o no, això depèn, no tot el món es mou més, però sí que és de veres que com n'hi ha més sol, jo crec que una de les excuses d'aquest hivern, no, de no moure't molt, era és que fa molt aire, o és que se fa de nit enseguida, o és que ara realment aquesta excusa no la tenim, t'apetís més i si irem bici, a caminar... Pues sí, si augmentes el teu gasto, has de menjar més. ¿Vale? Entonces, per què estos aliments en concret, que ara després parlarem, apareixen en este moment en concret, ¿vale?
2: Què
4: passa? Sí. Al final, van ajudar al nostre cos a sincronitzar-se, ¿vale? Mm-hmm. Ja hem parlat que els ritmes circadians van canviant, entonces, sí, hormonalment n'hi ha un ajust en lo que és la serotonina i la melatonina. Per això ens costa dormir un poc més, yeah, ¿vale? Però també trobem com eixa un poc més de felicitat, i és perquè l'augment de les llums solars fa que tinguem més serotonina, que és l'hormona del benestar i de la felicitat, ¿vale? També necessitem aliments més lleugers. Venim d'hivern, que els aliments que necessitaven eren més energètics per tindre més energia. Ara, al contrari, ¿vale? Ara necessitem aliments que ens hidraten i que siguin més lleugers, més digestius, exacte, ¿vale? Entonces, també necessitem aliments que ens ajuden a combatre el que hem dit, ¿vale? Esta astènia, este cansament i al final esta al·lèrgia, que és una conseqüència d'esta època. Per tant, necessitem aliments més rics en antioxidants, més rics en micronutrients, més rics en quercetina i més baixets en histamina. Tot això també ens ho dona, ¿vale?, el que és la primavera, els aliments. Estos aliments de temporada, perquè ara, per exemple, quan nombrem un poc el que són les fruites i verdures d'ara, jo sé que molta gent es sentirà i dirà, però és que jo menjo d'això tot l'any, perquè és la realitat.
1: Sí. Perquè avui en dia ja n'hi ha pràcticament l'any de tot.
4: Perquè
1: però
4: si tu no compres a mercat i compres a supermercat, que així és la diferència, perquè en el mercat normalment sí que regulen molt més
1: la temporada.
4: Però el problema és que el supermercat, pues, és de veure que a molta gent li ve més còmodo, però ahí o saps que aliments de temporada o compres el que t'apetís, perquè avui en dia trobes, per exemple, maduixes, jo n'he menjat en novembre o en octubre.
0: Sí.
4: N'hi ha quasi tot l'any.
0: Que t'agraren una dentera.
4: Sí, perquè la veus, no, però que després no les menges dulces, i dius, ostres, sí, no saben al res. Claro, entonces, així és important, ¿vale?, que la gent recorda un poc, bueno, uno, el anar un poc més al mercat, si no, pues després de sentir el programa, saber què verdures i què fruites són les que n'hi ha que comprar ara, i la importància de menjar el que tenim ara. Perquè, al final, un aliment fora de temporada, unes maduixes que t'hagis pogut comprar en novembre, s'han recolentat abans de la planta, ¿vale?, han madurat artificialment, o sigui, han arribat a aquest color, a aquest sabor que volen, però el que és important recordar és que nutricionalment, o sigui, els micronutrients, en el moment que tu lleves la planta de la, o sigui, el que és la fruita de la planta o la verdura, no augmenten el seu contingut. O sigui, pot millorar.
1: Se pot perdre part d'aixos nutrients per estar fora de temporada?
4: No perdre, sinó realment és que no maduren, no augmenten.
1: No augmenten,
4: ¿vale?
1: Vale.
4: Tu, per exemple, agarres una fruita verda i la madures artificialment, pots aconseguir el que vulguis avui en dia, que tinga el color que tu vols, que tinga un sabor més dolç, però que nutricionalment estiga com la maduixa d'ara d'abril, això no ho pots aconseguir fora de temporada, ¿vale? Per això és superimportant. Entonces, la fruita o la verdura té que madurar en planta, tindrà aixina més contingut en nutrients, en antioxidants i, bueno, a banda, òbviament, millor sabor i millor olor. ¿Vale?
1: Que sap poc menjar una taronja en temporada de taronja recién collida.
4: És que ho sap.
1: O una tomata acabada d'agafar de la tomatera, o un, el que siga,
4: sí,
1: o una fresa. Ai, veus la
4: nosaltres,
1: diferència.
4: Sí, quan jo estudiava tecnologia dels aliments, analitzaven la vitamina C de les taronges en temporada i fora de temporada, i el contingut és que podria variar fins a un 50%. Clar. Passa que, claro, tu t'ho menges i realment això no ho aprecies.
1: Clar.
4: Aprecies un poquet el sabor, però no saps el contingut. Vale, entonces, a banda de... Dime.
1: No, vaig dir, clar, i aquests aliments ixen ara i tu dies al començament d'esta xerrada. N'hi ha una comunió interessant entre la natura i el nostre cos. Clar, el nostre cos és natura, també.
4: Correcte.
1: O sigui, si ara n'hi ha maduixes és perquè el nostre cos necessita algun component que té la maduixa que potser en novembre no ens fa falta.
4: Totalment.
1: No?
4: Totalment.
1: Què li passa al cos en primavera?
4: Mira, al final, el cos en primavera, el fet de treballar més. Per què? Perquè és el que està ajudant-nos a este canvi hormonal, ¿vale? I és el que va ajudar-nos a eliminar uns metabolits que hem acumulat durant l'hivern. A banda, ja sabem de sobre que el fet és el que ens ajuda a la digestió dels greixos, ¿vale? Ja hem dit que venim de menjars més pesats, amb més quantitat de greixos, per tant, primavera és un mes en el que el fet treballa prou, ¿vale? Entonces, necessitem aliments que ajuden en esta funció. n'hi ha més inflamació, bàsicament per aquesta al·lèrgia que és més predominant altes, ¿vale? Entonces, tenim una resposta immune que està molt més activa, aleshores tenim com aquesta inflamació sistèmica més alta. Necessitem aliments amb aquest efecte antiinflamatori.
1: Vale.
4: Tenim canvis digestius, ¿vale? Estes canvis d'hora, el dormir menys, al final afecta, i ho sabem tot, a nivell digestiu. Per tant, necessitem aliments més lleugers, més digestius,
1: sí.
4: El cos ho sap, per això ens demana el que tu has dit. Ja no és el calor, sinó és que el cos te demana aliments que siguin un poc més lleugers,
1: sí.
4: Dius.
1: Sí, sí,
4: pues
1: sí,
4: m'encanta el potatge, però no m'apetís ara.
1: Ara no.
4: I, bàsicament, també tenim una lleugera deshidratació, bàsicament perquè estes hores de llum fa que suem més, fa que pergam un poquet de líquid. Per
1: fa
4: tant,
1: més calor, augmenta les temperatures.
4: N'hi ha més pèrdua de líquid. Necessitem aliments amb més contingut en aigua. I per això venen estos aliments que ens venen en este mes en concret. ¿Vale? Anem a començar.
1: Repassem la llista.
0: A veure,
1: de la crompa.
4: Aliments que tenim que ficar en la,
0: verdura,
4: en la cesta de la compra.
0: I després fem fruita, no? Fem
4: exacte.
0: La llista de la compra de
4: la
0: primavera.
4: La llista de la compra de primavera.
0: Lo primer,
4: per
0: què,
4: a qui no,
0: fem?
4: Per a qui no sàpiga que aliments són de temporada. Espàrrecs verds.
0: Vale.
4: Jo n'he menjat tot l'any, sí, realment. Sí. Però ara és el mes dels espàrrecs.
0: La pixera no saps com va, meravella.
4: Ah, tu ho has dit,
0: sí,
4: vale?
0: Sí, sí.
4: Necessitem...
0: Sí.
4: Què passa també ara en la primavera per estos canvis de temperatura? Jo crec que les dones són molt més sensibles. Jo tinc moltíssima més retenció de líquids ara que a l'hivern.
1: Totalment.
4: Els espàrrecs tenen...
0: Hi va haver una estimulació...
4: L'efecte diürètic, vale? Ens ajuda moltíssim, moltíssim, vale? Les carxofes. Riques ara són de supertemporada. Ja hem parlat del fetge que treballa més, la carxofa, ja ho vam parlar, jo crec que en gener, és superrica en un aliment en concret que es diu cinarina, vale? Que el que ajuda és a estimular la producció de bilis, que a la seva volta ajuda a la digestió dels greixos. Per tant, la carxofa és superideal.
0: La margoreta de la carxofa és ideal.
4: El sabor amarg.
1: Ideal per al fetge.
4: Molt bé, molt bé. Vale? Després, com a llegums, que això no és tan verdures, les faves i els pèsols.
0: Això són molt de Pasqua.
1: Les faves.
4: La mona amb les faves.
0: Clar,
4: a mi, mira,
0: sí.
4: Que aixina cruetes no
0: m'agrada.
4: No. Però, què ens aporten? Pues ens aporten molta energia sense ser pesades, ens aporten molta fibra, ¿vale? Que ja hem dit que és molt important per a regular les nostres digestions, i un altre font de proteïna, però d'origen vegetal.
1: Va.
4: Altres que també estan de temporada ara són les de fulla verda, com són els espinacs i les bledes. ¿Vale? Perquè, què ens ajuda a combatir esta astènia, este cansament que hem parlat? El ferro, ¿vale? Què ens aporta ferro que no siga la carroja? Verdures de fulla verda i llegums. Entonces, les llegums, per exemple, les faves i els pèsols que hem parlat, i si no, les verdures de fulla verda, ¿vale? Com els espinacs i les bledes, tenen molt de ferro i molt d'àcid fòlic. Aleshores, ens va ajudar un poquet amb este cansament, ¿vale?
0: Molt
4: important. Els raves són super de temporada, són meravelloses per a menjar laminaetes en una amanideta, ¿vale? I tenen estos composts sulforats que comparteixen amb el bròcoli i amb la floricol i que van ajudar a depurar i sobretot a este suport hepàtic que hem parlat, ¿vale?
1: Molt bé.
4: I com última verdura, l'encisam, molt clàssic d'ara, molt ric en aigua, ens va ajudar a hidratar-nos, a depurar-nos i és super lleuger.
0: Fenomenal. Molt i fruites, hem comentat, de les
4: i
0: maduixes.
4: I fruites,
0: no?
4: Ja sabem que les maduixes, ¿vale? Les maduixes per què? Perquè tenen moltíssima vitamina C i tenen, gràcies a aquest colorazo que tenen, un montó de polifenols que tenen aquest efecte antioxidant que va ajudar-nos en aquesta època i sobretot en aquests processos al·lèrgics. ¿Vale? I com altra fruita de temporada que a mi m'encanta, la Nespres.
0: Ah, Nespro, que bons.
4: És que m'encanten. Bueno, pues té un tipus de fibra que és soluble, que ajuda al nostre intestí, i sobretot té el betacaroteno, aquest color tarongeta que té, ¿vale? Ja saben que és la vitamina A, que ara en més hores de llum pues, també és important començar a incloure-lo. ¿Vale?
0: Fenomenal. Conforme anaves parlant de cada una de les verdures i les fruites, ja ens aportaves algun dels beneficis.
4: Sí. Exacte.
0: Però quins serien? Per fer un gran èxit?
4: Exacte. Suport hepàtic, ¿vale? Entonces, suport hepàtic ens va ajudar la carxofa, els espàrrecs i les raves.
0: Vale.
4: Efecte diürètic. L'efecte diürètic al final ens aporten l'encisam, els espàrrecs, ¿vale? Estes verdures que tenen més contingut en aigua. Ens van ajudar aquestes verdures de temporada i aquestes fruites a modular la inflamació, ¿vale? Gràcies a aquesta vitamina C i als polifenols, sobretot les maduixes, els nespres. ens van ajudar a alimentar la nostra microbiota gràcies al contingut en fibra i inulina que té, vale? En concret, sobretot inulina la carxofa, sinó els espàrrecs també. I per últim, estos aliments al final ens van a donar aquesta hidratació invisible, que no és beure aigua, sinó que al final menjant estos aliments

0: o bé te pots fer per a desdejunar brunch un dissabte o entre setmanes si tens un poc de temps, vale? Anem a fer uns creps d'espinacs en un farcit de maduixes i de formatge cottage. Una altra volta el cottage, Ximo.
1: Com mola.
0: Com mola. Per a la maceta dels creps, que és superràpida, necessitem 2 ous, 60 grams de farina, possiblement si és d'avena millor, vale? 100 mil·lilitres de llet i un grapat gran d'espinacs frescos i un pessiguer de sal. Ho triturem tot, vale? I ho cuinem en una paelleta, vale? Que quede fineta. Al final la idea és que quede més tipus crep que tipus tortites.
1: I quedarà verdet, dels espinacs.
0: Queda superverda, vale? La idea és que quede molt fineta, vale? D'ahir lo de la llet o la beguda vegetal. I anem a fer un farcit, vale? Que anem a barrejar 6 o 8 maduixes talladetes a taquets, pues, o mitja o una tarrineta de formatge cottage. Al final, entre els ous i el cottage, és un sopar, per exemple, que ens aporta un montó de proteïna, tenim la verdura en els espinacs i realment tenim hasta el postre en el farcit. Vale? Entonces tenim les maduixes, el cottage, anem a barrejar-lo en un poc d'almeles seques picaetes i un poc de ralladura de llima, però al final és per potenciar un poc l'aroma. El farcí realment el menjaries a cullera perquè està superbo. Però la combinació del crep d'espinacs en este farcit queda un salat dolç que està molt guai. Així teniu una recepta molt, molt rapideta i fàcil.
1: I quant de temps de forn?
0: No, en paella.
2: La paella fa
3: paella,
2: no,
3: volta i volta. I
0: que és superràpid. Claro,
4: i el farcí després és les campes?
0: Totalment, al final tu fas tritures els creps, els fas en la sartén, que al final en aquestes quantitats a lo millor tixen 3 o 4 finets. Guai. I el farcit el fas en un bol i després o rellenes per dins.
1: Sopar de primavera, que bonico.
0: Sopar de primavera, molt apetitós.
4: Ideal.
1: Com era aquella cançó?
0: I colorit.
1: Saps quina era aquella cançó, primo? Aquella lluvia de primavera, de Bebo Silvetti. Se'n recordeu aquella cançó que feia... No se'n recordeu? Això té de ser molt major, no? Algun dia, si te'n recordes, Tono, me poses lluvia de primavera de Bebo Silvetti. Ui, no, perquè no l'he buscat. Mira, se m'acaba de putir.
4: S'acaba d'encendre la llumeta.
1: Gràcies. Ara, moltíssimes gràcies.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Es compleixen les previsions de la forta calor prevista per avui i el terme de Villena marca 45,1 graus. I fregant esta xifra estan Oriola i Quesa. Però en alguns indrets la sensació tèrmica incrementa els graus, entre d'altres motius per l'alta humitat que es registra. Més detalls, Alejandro Molés.
2: Sí, així, i segons apunta l'Associació Valenciana de Meteorologia, la sensació tèrmica a Sumacàrcer, a la Ribera Alta, ha fet que s'hagin superat els 60 graus, tot i que els termòmetres marcaven 40. Insistim pel que fa a la sensació tèrmica, una sensació que s'ha deixat notar poc abans de les 3 i mitja de la vesprada. Un registre que, segons apunten des de la VAMET, no havíem vist mai. Recordem que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat este dijous, dins de la tercera onada de calor de l'estiu, l'alerta roja per temperatures màximes en el litoral sud de les províncies de València i d'Alacant. A més, i fins les 9 de la nit, la calor pot generar tempestes amb ràfegues molt fortes de vent en qualsevol punt de la província d'Alacant.
0: Continuen les reaccions a l'acord abastit entre la multinacional Ford i la xinesa Geely per a reactivar la factoria d'Almusaf. És un acord pel qual el 66% serà propietat de la Ford, que fabricarà dos models de vehicles, mentre que el 34% serà propietat de Geely, que s'ha compromès a produir tres models de vehicles. Està previst que a partir de 2028 les dos multinacionals fabriquen 500.000 d'unitats a l'any, és a dir, més de 2.000 vehicles al dia. Escoltem la valoració que ha fet la patronal en la veu del president de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente.
3: El sector del automóvil, que ha estado sujeto a muchas dudas dentro de la Unión Europea, y que veamos que se está asentando en nuestra comunidad, pues creo que es una sensacional noticia.
2: Per la seva part, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat des de la mateixa factoria Ford Almusafe que l'acord demostra la capacitat del nostre país a l'hora d'atraure grans inversions i a subrepar

0: treballat, sobretot, que no hauria sigut possible sense el bon fer dels treballadors de la planta.
1: Decisiones industriales de esta magnitud necesitan de un suelo firme en el que germinar, y eso es lo que ofrece esta tierra. Capacidad tecnológica, conocimiento, talento y sobre todo el mejor capital humano. Eso es Almussafes y eso es lo que ha hecho posible esta inspiradora alianza.
0: Per això, a part, el president de Forte Europa ha garantit que la plantilla conservarà l'antiguitat i tots els drets actuals una vegada es constituïsca la nova empresa.
2: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, es pronuncia sobre el cas en què ha sigut imputat per la justícia. Ho fa 48 hores després que el seu amic, l'empresari valencià, Julio Martínez, el senyalara com la persona que marcava els passos a seguir en les gestions que van permetre rescatar la companyia aèria Plus Ultra amb diners públics.
0: En una entrevista en Televisió Espanyola, Zapatero ho nega i assegura que no va parlar amb ninguna persona del rescat de Plus Ultra. També s'ha referit amb indignació a l'informe policial que apunta que hauria utilitzat les seues filles com a testaferros.
3: És ara mismo la línia d'investigació.
4: Lo que faltava és que jo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
0: Pel que fa al tema de les joies trobades, l'expresident del govern assegura que van ser un regal personal de cortesia.
4: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
2: I a casa nostra, a les Corts, l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, el síndic de Vox, José María Llanos, ha assegurat que la prioritat nacional que incorpora la llei va més enllà del concepte d'arrelament que esmenta el Partit Popular.
5: Hablamos de arraigo real, efectivo y duradero. Y hablamos de empadronamiento histórico acumulado. Y hablamos de residencia legal. Me parece que es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular.
2: En tribunals ho ha declarat davant de la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana i, en qualitat de testimoni, el director de Recursos Humans de la Diputació de València.
0: I, entre altres, Javier Bolinches ha destacat que el 29 d'octubre del 2024 la decisió de tancar la Diputació a les 2 de la vesprada la va prendre ell mateix, sense consultar ningú, una decisió que, segons ha dit, no li va costar prendre ni 10 minuts després de saber com estava Utiel ja inundada i també per l'avís roig per pluges més per l'AEMET.
2: En successos a Benidorm, la policia local ha detingut un home de 50 anys acusat de passar 10 dies en hotels i restaurants per la cara, és a dir, sense pagar. Així ho explica el portaveu Enrique Tortosa.
6: Alojándose, desayunando, comiendo, cenando y todo esto sin pagar por los servicios de los que efectivamente sí estaba disfrutando. Tras varias intervenciones con él durante estos días, finalmente lo hemos detenido por un delito de estafa.
2: En esports, avui hem pogut parlar amb Víctor García en plena pretemporada del Llevant. El jugador de Xeraco està encantat de treballar a les ordres de Luis Castro, amb qui va rendir a gran nivell en el tram final de la temporada. També ha valorat l'arribada dels nous fitxatges.
7: Sí, van arribar a poc a poc i la veritat és que són gent jove, bons xavals, que intentem arropar-los el màxim possible per a que s'enquen com en casa.
2: És tot. Tornem amb més notícies a les 6.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
11: I també poders curatius.
10: I que ho arreglava tot.
11: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
10: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
11: els iaios increïbles.
10: 26 de juliol.

0: Generalitat Valenciana.
1: Els millors moments de la vesprada de punt.
2: Atenció, atenció a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada de Punt Ràdio la setmana del 6 al 10 d'abril. Una entrevista que ens feia especial il·lusió perquè el coneixem, perquè és de Cocentaina, perquè fa anys que divulga sobre tradicions i llegendes de les nostres terres i perquè escriu bestsellers. És la entrevista a Juanfran Ferrandis que ens presentava la seva última novel·la, La llotja de la seda. Una meravella ben documentada sobre la construcció de l'edifici emblemàtic i la fabulació videta de la vida dels personatges que vivien en la València medieval. Un regal per als sentits.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
2: Imaginem, ens n'anem al segle XV, la València d'aquell moment, una ciutat rica i creixent gràcies al comerç de la seda, amb una catedral relativament recient feta, una ciutat tancada entre torres, amb prestigi, una ciutat en la que la noblesa ha de donar pas i importància, sense massa ganes, a una burgesia que s'ha fet o s'està fent més poderosa gràcies a l'economia de mercat. Per això, per esta ciutat, per la València d'aquell moment, hi havia molts genovesos, xous conversos, pirates...
3: Imagineu aquella València, quin boll,
2: quina vida,
3: quin esclat cultural... Quin esclat social, també, com es vivia en aquella València. Anem a endinsar-nos. I en aquell moment hi havia una llotja per als comerciants, per als mercaders, però es somiava en fer-ne d'una altra única, no? Extraordinària, lluïdora.
2: Sí.
3: Però, clar, dius, el que tu dius, Emma, i els nobles? I els comerciants, què dirien? I què dirien els ciutadans? Ho voldria el rei? Com faríem i com la construiríem? Vindrien constructors de fora?
2: Bones preguntes.
3: És una passada, clar, tot el procés, no? la decisió de fer-la. No?
2: Basat en fets reals, que dirien algunes de les pel·lícules, o en documents reals, tenim una novel·la que ens parla de la construcció de la llotja de la seda a través dels seus protagonistes. Però ara escoltem la llotja.
4: Casa famosa soc, en 15 anys edificada. Com patricis, proveu i vegeu com és de bo el comerç que no porta frau en la paraula, que jura el proisme i no li falta, que no dona els seus diners a usura. El mercader que així ho faça sobreeixirà de riqueses i després disfrutarà de vida eterna. La noble ciutat i leal de València acorda acabar la mia excel·lència. M'ha començat a 5 de febrer de l'any que corrent se compta en ver, 1483.
2: La llotja parlant, què t'ha paregut?
3: Joaquí,
2: sí senyor. Pues l'actual edifici, avui en dia, és un prodigi patrimonial.
3: El valencià del segle d'or, també.
2: Claro, home, la llotja és l'autèntica llotja.
3: Has de pensar-se en aquesta valencià, clar.
2: Dic que és un autèntic prodigi patrimonial, inqüestionable, és patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de 1996. I avui surt la publicació del llibre La llotja de la seda, o La lonja de la seda, perquè se pot llegir en castellà en valencià, si no m'enganye, de Juan Francisco Ferrandis, fill de Cocentaina, advocat, digue'm-la tot l'afecte, enamorat de la història i sobretot de la literatura. Com estàs, Juanfran? I enhorabona.
5: Pues encantadíssim d'estar així, quasi em sent que em va a casa, perquè
2: jo he
5: passat moltes hores així en aquest estudi,
2: sí,
5: i de nou contant llegendes i misteris, i venim a contar, vinc a presentar-vos una de les obres que jo li tinc un especial, jo ja és la 7ª novel·la històrica que faig, és a dir, són unes quantes, però esta és molt especial, perquè mos toca molt de prop i conte coses, per a mi, molt interessants.
3: Miro, per exemple, una pincellada del que diu la crítica. Perquè, igual, nosaltres ens hem estat entusiasmada. Entusiasmada.
2: Me l'acaba i ara la volell, flipa, perquè no? se tornem a llegir.
3: Però, per exemple, des de La Vanguardia, la crítica d'allò diu: Ferrandis traça vincles amb Ken Follett i Ildefonso Falcones. Ahí t'ho deixen, també. Donem la responsabilitat, fe. També,
2: Donem
3: no?
2: Fe. Estàs content, acombollats.
5: Jo estic content, això són coses que diuen en la premsa, diuen els lectors, jo no puc dir res, això ho he d'avaluar, però és veritat que almenys sí que vos puc dir que m'esforce molt en aconseguir que les meves obres siguin atractives per al lector, les puguen gaudir i sense donar-se compte van aprenent cosetes i anem descobrint secrets que no sabien.
2: I com en aquestes altres bestsellers als que feia referència,

0: Ximo, i pel que tu dius, que la Llotja de la Seda està en el centre de la història, ahir anem. És a dir, a quan se va construir la llotja, estem al segle XV, encara que després el que veiem són la vida quotidiana dels personatges protagonistes.
1: Efectivament. Esta novel·la realment juga en tres peces, no? Aixòs protagonistes, aquest jove canter, Joan Ibarra, que és un personatge històric, forma part
0: de l'equip. Que va existir de veritat.
1: Joan Ibarra i Pere Comte van ser els constructors de la llotja. Aixòs Joan Ibarra, que el trobem encara jove, que coneixerà a Francesca de Terrera, que és una personatge de ficció, però és una xica jove que viu a una baronia perduda i és hereua de sabers ancestrals. Quasi podríem dir la màgia morisca, no?, que tant tenim en els valencians. Eixa és una peça. Després tenim eixa València del segle d'or, eixa Sor Isabel de Villena, que ix com a personatge, eixa València de mercaders, de nobles que no volen deixar el seu estatus, però veuen que els mercaders van menjant-se-los, no? I després tenim alçant-se, enmig de tot eixe fluvi de coses, una llonja. Hi havia una antiga llonja, molt vella, eren quatre pilars i una teulà, pràcticament, i això era una vergonya per a València en aquell moment, que era la ciutat més important pràcticament del Mediterrani. S'havia de fer algo que realment reflectira l'esplendor, i ahir van haver uns mercaders que van pressionar i el Consell de la Ciutat va manar que s'alçara eixa llonja tan imponent. Però diu una cosa que és on surt el misteri, perquè el Consell diu: mana Pere Comte de Joan Ibarra construir la llonja segons una mostra molt ben dibuixada o millor. Això vol dir que hi havia un pla, un plànol.
0: Un
1: disseny.
0: I ahir
1: els historiadors és quan comencen a elucubrar qui va fer aquest plànol abans, i trobem a un altre personatge, que és Francesc Baldomar, un altre constructor valencià.
0: Però real?
1: Real, és el que va construir el rosetó de la seu, de la catedral, el Salomó, de la Porta dels Apòstols, que era el símbol de Salomó, una estrella de sis puntes, i a partir d'ells donen compte que és un personatge especial, que té uns coneixements especials. Per tant, la llonja és especial, i ahí és quan entra tota aquesta maquinària que jo trata de construir, de misteri, d'intrigues...
0: Mm-hmm. I la controvèrsia de la llotja és que és fer un monument a molta pasta, amb molt d'esforç, per a millor ús del comerç, del negoci, de guanyar diners, que era una cosa, diguem, contrària al que havia fet la noblesa, que tenien que tenir poder en aquell moment, que era no treballar. I després, que no era un monument dedicat a Déu.
1: Clar.
0: Tot i que... I ara acaba tu la frase.
1: Clar, és que... tot i que hi havia ja llonges per ahir, és dir, sí, edificis civils ja existien, evidentment, a molts llocs. I este s'inspira en la llonja de Palma de Mallorca, no?, de la ciutat de Mallorca, que es deia en aquell moment. Però és especial perquè qui vaig a veure gàrgoles, veurà unes portes que pareixen d'església, plenes de símbols, tal. Què està passant? Què significa? Això és un poc el que també mos conta esta novel·la, que seguim la vida de Joan Ibarra, de Francesca, les aventures, però anem a descobrir secrets. Per què el piso de la llonja és negre? Què signifiquen les quatre files de columnes salomòniques? Què significa aquest cel pintat de blau, que estava, ara ja no està pintat de blau, però tenia blau en estreles, els 8 escalons de pedra blava duta de Portaceli, que la duien d'allí? És dir,
0: tot això simbòlicament representa coses.
1: Hi ha molts elements simbòlics que ens donen a entendre que allò tenia una dimensió espiritual per als mercaders i per a la gent, molt important, no?
0: Perquè s'assenyalava bé per al comerç, però que no siga usura. Hi havia un punt d'inflexió que ja hem escoltat a la llotja dir, no?
1: Clar,
0: i que preocupava, i que així ho assenyales tu també en la novel·la.
1: Jo penso que la llonja de la seda, la llonja de mercaders valenciana, era un missatge per al món. Era un missatge per a aquest món que estava fracturant-se en el segle XV. Passem d'aixada mitjana, on l'ordre sagrat era inalterable, és a dir, naixes noble i acabes noble, naixes del poble i moriràs sent del poble sense poder moure's, a una altra humanitat, a una altra forma d'entendre la vida, en la qual, si tu, en un poc de talent, en molt de treball i molta constància, i també en un poc de sort, pues pots medrar en la vida, pots convertir-te en algú que no podies...
0: I tindre poder. I per tant, influir en els alçaments que tenen poder.
1: I entrar en el Consell i la burguesia, clar.
0: Perquè els reis d'aquest moment els ajuden a patrocinar la conquesta de Granada, per exemple, o el clero, o qui siga. I tot això descorre paral·lel a la vida de Joan i Francesca, que, o sigui, és ma vida, també són feliços, però com patixen les criatures.
1: Aquesta història és la

0: Per a mi és el naixement d'una dinastia. Jo m'ho imaginava així, com eixes famoses cases de burgesia i tal, al final moltes voltes tenen orígens molt humils o molt èpics, no? I entonces jo volia construir la història de pràcticament dos joves que no tenen res ni on deixar-se caure, a més perseguits en una situació molt angoixosa, i com li donen la volta al destí per mitjans propis, com lluiten cada un per aconseguir, pues això, dur endavant el seu somni, i mentre ells lluiten, mentre passa tot això, va ser llonja, pillant forma, no? I donamos a entendre que València té molt que contar a la resta dels lectors d'altres llocs, no? Que és un poc el que jo també vull que esta novel·la siga.
1: Xema, que se l'ha llegida i està certament entusiasmada, crec que jo que és el gran valor que aportes, bueno, molts, no, s'aporta a través de la lectura, de la novel·la i en general de la literatura, però en este cas, que si coneixes com a ciutadà del nostre territori, si eres de Cap i Casal o de l'entorn i coneixes la Llotja, pots fer una mirada com més històrica, més profunda, més d'arrel, més d'identitat, sí, també, a un edifici que, com tu dius, traslladava un missatge, un missatge per al món. Però alguns d'aixòs missatges estaven deixats o escrits, diguem, en una clau, jo no sé si era clau mística, de lògia...
0: Sí, sí, sí, efectivament.
1: Algo així. Per tant, també recorre aixòs misteris, també és xulo, no?
0: Entrem en la part misteriosa. Esta novel·la té molt de misteri i té molt de maçoneria, però aixa maçoneria original que eren els constructors, el nostre Joan Ibarra, estarà en contacte amb aixa gent, que eren germandats de constructors. Els constructors, al contrari que altres gremis, així ja es van fent-se, però solien ser itinerants i anaven aprenent, anaven a Lleida, construint allà un monestir, allí contactaven un altre mestre d'allí, aprenien secrets, perquè, clar, crear un edifici com una catedral o com una llonja com aquestes i que estigui 500 anys en peu, no tinga ni un badall, això era un secret, això era un secret que s'havia de transmetre, però, a més, ells ho barrejaven en simbologia, en mística, és dir, per a ells no era, no, apuntar-la així, fes este...
2: Era un art complet.
0: No, era un art quasi... Ells seguien la creació de Déu. Déu havia creat el món en 6 dies i ells seguien creant el món, és dir, per a ells construir, seguir la creació. Tot això, en la seva mentalitat de l'època, és fascinant.
2: També en la novel·la ocorren boicots a aquesta construcció que es transcorre al llarg d'anys. Qui defrauda els diners que van recaudant-se per a la causa. Això està basat en fets reals?
0: Això està basat en fets reals. A més, el que s'acosta a la llonja, que vaig a veure la capella veurà que el piso, el sol, té 3 colors, blanc, negre i encarnat roig. El mármol este és recient, però es basa en l'estructura que tenia l'original, que està molt, molt estropejat, en 3 colors. Per culpa de la pedra vermella és quan es descobreix un cas de corrupció extraordinari, perquè tot s'encaria, es materia, s'encarien, és tal qual ara. Mirar en la comptabilitat, pues tot està bé, però com és possible que hagi pujat
2: no
0: la pedra
2: tant
0: de preu? Anem a València quebra, és dir, i un, bueno, es posen a investigar i troben, pues això, preus inflats, maquillatge o enginyeria comptable, tal qual, i es destapa un cas de corrupció, doncs tot això, evidentment, sí, això està, n'hi ha documents, perquè la llotja està prou ben documentada, s'han conservat prou els documents, i
1: s'ha aguantat la llotja i ha aguantat la corrupció 500 anys.
2: Sí, no ha aguantat carros i carretes.
0: A mi el que em sorprèn, i el que llisca la novel·la, quan arriba aquesta part de la història, estem fent un poc d'espoiler, es donarà compte que pareix que estiga mirant les notícies, em referís que
2: no han canviat tant en
0: la manera
2: segles,
0: en la
2: no?
0: que operen els corruptes no és tan diferent a la dels corruptes del segle XXI.
2: D'altra banda, també trobes que afortunadament avui en dia tenim lleis perquè així se les salten prou a la torre. Bueno, se les salten, no, també les tenien, però eren unes altres. I una cosa molt xula, i és que pots veure València... Vaig a dir des del punt de vista aeri, però per exemple, el plano de València, les torres, per on entres, els distints carrerons, el bordell, això també va ser aixina, no?
0: Sí, sí.
2: Als exteriors podies anar a la platja, podies anar, clar, evidentment, anar al mar, a l'Albufera...
0: Clar.
1: Tot això són... La terra de les fembres picadrius, era?
0: La terra del públic, sí, sí. El públic.
2: Que ja, això ja m'ho havies ensenyat també en les anteriors novel·les. ja havies fet passejos per distints racons de la ciutat.
0: Sí. A més, és un escenari important de la novel·la. La novel·la va, jo ho dic a voltes perquè m'agrada, succeeix en diversos gèneres. És a dir, comença en un crac, quan a l'inici n'hi ha una part romàntica, en una part de secrets constructius, d'eixa maçoneria original. Després n'hi ha una part de thriller, comença a haver crims. Després, i és el cas de Corp, comença a haver, girem cap al gènere negre i visitem llocs sòrdids de València, com el que ha dit Gemma. És a dir, fem un recorregut de Uixà València del segle XV perquè és l'escenari. València és un personatge més de la novel·la, i viatjar en el temps i veure totes aquestes aristes que n'hi haven, no era tot ni blanc ni negre, és nobles, és mercaders, la gent del poble, la llum, la foscor, una sor Isabel de Viena ja escrivint la Vita Christi, que és el segle d'or de les lletres. Una
2: persona i realment que és poderosa, tot i que així n'hi ha escenes que evidentment estan fabulades, perquè gent de la teua, ella interactua amb Francesca, i Francesca és un personatge inventat.
0: Sí.
2: Però el que sí queda clar és que ella era una dona en poder i ben considerada. Mm-hmm. Allò que ella aconsellava als nobles, els poders,
0: sí, Sor Isabel, influïa. Sí. Sor Isabel era una persona influent, i a més això està documentat que anaven els jurats de la ciutat i consellers
2: a demanar-li
0: consell quasi a diari. És a dir, pese a que estava tancat en el monestir de la Trinitat, ella sabia més de València que els que estaven fora. Damunt tenia València dins concentrat, perquè allà n'hi haven nobles, n'hi haven servents, n'hi haven criats. Pràcticament totes les famílies importants del regne tenien algú allà dins clavat, i entonces ella
2: era com
0: tenia
2: un reflex de xicotet de la societat de fora.
0: Sí, sí,
2: no?
0: I tenim, per exemple, la nostra protagonista, que és fan d'Ausias Marc. El que més li agrada és que li conten versos d'Ausias Marc. Jo també vull col·locar aquest període d'esplendor de les nostres lletres d'una manera sutil, perquè forma part del teixit que es vivia en el segle XV.
1: Que és brutal. Jonot, el Tirant, Ausias, Ortic Orella, Sor Isabel de Villena, la seda, el moment històric, Sant Àngel. Per què València, és una associació de coses i són capes i no es deu un dia per a un altre, com aconsegueix València ser pràcticament capital de la Mediterrània i una ciutat tan, pues, no sé, tan gloriosa, pues, en aquella època?
0: Pues,
1: no?
0: Una per circumstàncies alienes a València i una altra per saber aprofitar. Les dues circumstàncies fonamentals sempre és conquista de Constantinople per els turcs, cau el mercat oriental, Venècia, que era qui controlava el Cotarro, es veu ofegar, i vol pillar el testic Barcelona, l'havia de pillar, aconseguia en Barcelona, però Barcelona està immersa en una guerra contra el rei Joan II, i València s'haguera pogut quedar a l'expectativa. Però no, València va pillar el testimoni i va dir, així estem nosaltres, que tot el comerç vinga així, així som ben rebuts.
1: Estupendo, no?
0: I ahir van vindre seders genovesos.
2: Aprendreu a fer seda, com se feia la seda, i dir-vos, ara comprenc, perquè és un teixit tan ben considerat. Però no costava això ni res.
0: Mare meua,
2: Mare meua.
0: N'hi ha una part, de la novel·la, a mi m'agrada molt també la seda, però no sols vendre seda, sinó anem a veure com es feia,
2: com es feia?
0: Que teníem els ouers dels gusanos, com es avivaven per criar-los, les fulles de morera, i tot això, saber que tot això és secret, jo us ho conte, però en aquell moment haguera revelat secrets industrials
2: i ara mateix
0: agarrat,
1: Si voleu, allò era espionatge industrial.
0: Ui, no, i a més, i els tintes, o sigui, n'hi ha certs tintes
2: atem una cosa, i també parles de les visites dels reis catòlics.
0: Això és històric.
2: Abans de Joan i després de l'aixement de Joan i després, que era un sec,
0: sí. Van
2: això
0: vindre...
2: Això és històric, tal qual. Els teatres i els tan historiats per rebre'ls.
0: Seria per veure, a més, dient que València era especialment impressionant, fent recibiments reals, però això ho feien totes les ciutats.
1: Sempre s'ha agradat una festa.
0: Gràcies a que ens agrada la festa, gràcies al que ens agrada la pólvora i gràcies a l'experiència que tenim del Corpus.
2: Sí, perquè la pólvora també hi és ahí, les roques i la moma també hi és.
0: Entonces,
2: quan
0: venien els reis, davant del pont de Serrans, a l'altra banda posaven uns entarimats, ahí anava el rei, i feien era una desfilada.
2: Els gremis,
0: però un gremi, per exemple, feia una carrossa en un vaixell i representaven els apòstols pescant, altres recitaven poesia. És a dir, no era simplement passar per davant, era una entrada de moros i cristians com Déu mana, no?, de la matar. Una entrada, però
1: així.
0: I els reixos quedaven absolutament, i després els reixos havien d'arribar davant de les portes de Serrà, i allí representava una baixada d'un àngel, trompetes, focs artificials, bueno, espectacular, i això era una cosa que en les altres ciutats intentaven fer-ho, però com en València cap. I això també és en la novel·la i és, a mi m'encanta.
1: Que guai. I lo de la vida quotidiana, perquè hauràs d'investigar molt, no, perquè el nostre dia a dia té un ritme, té una, no sé, uns costums, però clar, el segle XV era... I has de contar-ho amb naturalitat i endinsar-nos a com era la vida del dia a dia.
0: Detalls,
1: no?
0: Això és molt xulo, no? Seguir la vida d'ells, per exemple, detalls quan arriben a València i volen alquilar un lloguer, pues els lloguers estan impossibles i al final tenen que anar amb terrat, que no n'hi ha res, i tenen que negociar en el llogater a veure si a canvi d'obrar-te un poquet, perquè són constructors, en rebaixes un poc la renta. És a dir, n'hi ha moltes coses de la vida quotidiana que es ven reflectits, no? Però, clar, tens que haver-los investigat per saber que en aquella època ja passava, no?
2: I que menjaven, i que bevien, i els herbolaris...
0: Ese resquemor que ja hi havia dels judíos, dels conversos, aquesta tensió que comença a haver entre els cristians vells, esta gent, tot això forma part de la vida quotidiana que pues això, la en una novel·la històrica li dona...
2: De la indumentària, de com van vestides en segons en alguns moments també, se pot contemplar en les aventures de Joan Ibarra i la família.
0: Els famosos xapins, que eren una espècie de sandàlies de madera en que tenien la
2: major...
0: Quasi un pan de altes, i les dones anaven en tacó, no un tacó, sinó com si diem, dos tacons. I anaven ahí, és bo que això era incomodíssim, però clar, elles anaven un pam més altes de lo que eren i anaven...
2: I els dels de la ploma, que eren uns... O costums com... L'any de dol seria l'any del plor.
0: L'any de plor era que per a protegir a les viudes no se podia tocar res, és a dir, quan moria l'home, encara que tinguera deutes l'home i tal, aquest any... En principi, per a que poguera recuperar-se o casar-se en un altre i la traguera de... Però sí, clar, els furs, les lleis dels furs... En una novel·la històrica has de fer una espècie de mosaico de totes les coses i has de saber-les posar de tal manera que no es faci pesat, que no tinga la sensació de la gent de dir... Ui,
2: no està llegit en un manual
0: farragós. Si jo vull saber què li passa a Francesca, si xirada, si xirada allà... Però n'hi ha que clavar-ho...
2: Anem a veure que Francesca té fills, que estàs en els parts, que estàs en el... Totes aquestes coses també passen en les malalties, es peguen palisses, com se recuperen o no? O sigui, tot, van als hospitals... És disgustos.
0: La canya tot de sucre, també, el sucre. Eren grans productors de canya de sucre.
2: Però la canya de sucre era un martiri?
0: Era una cosa que ve de Cuba i no, si es cultivava, els Borja eren pioners en això, en la zona de Gandia, que hi havia molta aigua i molta sèquia, es criava la canya de sucre, però era duríssim. Allí sols tenen els moriscos pobres treballant allí, perquè es veu que era terrible. I bueno, pues així també... Tot aquest món pues està en la llonja de la seda.
1: Que xulada, jo crec que farem una mirada diferent. No, la llosa jo ja l'he vist. Jo trobo que després de llegir la novel·la li faràs una mirada diferent, i no només a la llosa, passejaràs per València.
2: A les Torres de Serrans, sí, senyor.
1: D'una manera distinta.
2: A l'Albufera, que també és l'Albufera.
1: Així estava este col·lectiu, este gremi, així era un lloc on hi havia moriscos, així era un lloc on...
0: Conta alguna llegenda de per què hi ha un dragó a la façana de la llosa, veureu un cap de dragó, pues bueno, hi havia una llegenda que ens parlava de que hi havia un drac, perquè allà estava el fosso de la muralla àrab, es deia el Valladar. Ahí hi havia un fosso molt, molt, molt abans i es deia que hi havia un drac i tal. No sé si hi hauria... No sé què hi hauria, però hi ha llegendes i tot això pues, barrejat en esta història en la que, com a teló de fons, està alçant-se un edifici portentós, pues jo voldria que fora una d'aixes novel·les que foren un referent, això evidentment ho ha de dir el lector, un referent que situara València com un marc literari a nivell nacional o internacional, de dir... Volem llegir-se-la en Madrid, en Burgos, i volem anar a València a conèixer València.
1: Ferrandis, sí. En Hollywood. Veig així en Netflix
2: és un novel·lón, és un novel·lón o una sèrie.
1: O algo.
2: Sí.
0: Bueno, això són coses que van de dir altres, però a mi m'encantaria, evidentment, veure tot això en una pantalla seria per a mi un regal. Però,
2: una fantasia.
0: Qui sap?
2: Sí.
1: Qui sap?
2: Atem una cosa. Imagina que tu ja estàs en la següent, perquè tu cada dos anys i mig,
0: sí,
2: tu ja estàs estudiant
0: estem
2: lo más ahí, grande.
0: Estem treballant. El que passa és que ara és sempre un període en el que no mai m'atrevisc a dir res, perquè qui sap on em portarà la investigació, les muses, però bueno, segur, si tot va bé, d'ací un temps tornarem a vindre a contar-vos més cosetes de novel·les, d'històries, d'aventures, de misteris, qui sap.
1: Que les muses siguen propícies, per tant, Ferrandis, sí. Que vagi molt bé. A veure, Edita Grijalbo, tapa dura. D'aquests llibres que dius, és que este llibre...
2: Sí. És que és el llit que el devore.
0: La porta és preciosa, la porta que han fet.
1: Sí. Molt bonica. No. Ho han cuidat
2: sí,
1: molt.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Que te cuiden, Juan Francisco, i que te vagi molt bé.
2: I enhorabona.
0: Ai, moltíssimes gràcies.
2: Ens agrada molt. La llotja de la seda de Juan Francisco Ferrer.
3: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.

0: com va pujant d'intensitat, eh? Com va agarrant força, com va agarrant energia, i com se menen els peus, i com se te somouen les coses per dins, no?
1: Com t'entra, sí. Com t'entra, està brega.
0: Això de gust de ferro entre les dents, és un poc tanxant entre les flames, mola molt. I mola molt brega, també, ho venien comentant-ho, no? La força que té el tema que presenta el nou disc de la banda valenciana, Malifeta. Que bé que els tenim així. A part de la quadrilla.
1: A part de la quadrilla de Malifeta, que es presenta brega, és el nom que han triat per este nou àlbum. A la setmana de publicar-lo, pareu atenció, ja tenia 120.000 reproduccions. Uala. I la gira de presentació d'este nou treball ja està en marxa, amb més de 20 concerts tancats. I per a que ens ho conten tot, avui tenim al nostre estudi a dos de les seues veus, a Mireia Matoses i a Anna Rajadell. Com esteu, xiques?
2: Hola.
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Quina pinta, sati això. Ai, ara per totes l'escolteu i què? Ja. Dius, ai,
4: jo m'emocione.
1: Sí,
4: encara, sí.
1: Oi, que bonic és això.
4: Sí, bueno, ara estava pensant la diferència del directe al disc, no? Estava com repassant com sona en el disc, perquè, clar, el directe canvia la cosa, no? Però, bueno, molt contentes a la rebuda del disc, els primers concerts, molt, molt guai tot.
0: Com són aquests concerts? Que
3: estem molt il·lusionades. No? Encara mantenim la il·lusió des de la publicació del disc i hem fet dos concerts. I han estat molt bé, la veritat. Estem molt contentes.
0: I per què teniu és com el contrast de que teniu més en la ment, pot ser, la interpretació en el
4: clar,
0: concert,
4: clar.
0: I de repente tornem a trobar, pues, diguem, l'arquitectura original de la cançó, i dius, ostres...
4: Clar, el so és distint, i les veus... No sé, de repente ha sigut com
3: més relaxada, no?
4: Sí, ha canviat. Sí.
0: O sigui, que en directe és més brega.
1: Intens.
3: No? Sí, molt brega.
0: Més brega encara.
1: Sí. Home, però és que ho demana també un... L'energia d'un directe, l'intercanvi d'energia d'un directe és una injecció brutal, en este cas, per a brega, no?
4: Clar, i a més està cap al final del bolo, que ja l'energia està molt arriba, el públic, entonces és com a lo loco.
3: Sí, sempre canviem alguna cançó en directe, l'allarguem o li fiquem més cosetes.
1: Jugueu.
3: I el cas de brega és un cas d'això, que és més potent en directe, crec, que al disc.
0: O sigui, el personal dels vostres concerts se'n va en l'energia en tot lo alt, no? És també la idea,
3: sí,
0: de que se'n vaig un poc en l'estela de la vostra energia, i està forma part, diguem, del, com es diu, el tracklist, bueno, el que se diga, les cançons en l'ordre que d'això. Un treball que comentàvem també, xiques, suposa una transformació important també d'explorar nous camins i nous ingredients, membresies noves a la banda. A veure, conteu-nos.
1: De ser dos a ser set?
3: Sí, és que, clar, el projecte de Malifeta es va crear per a no dur-lo mai a un directe. El van crear Arnau i jo tenia pupil·les, Arnau tenia so, i va ser un projecte que era simplement per a passar-ho bé nosaltres dos. Què passa? Que quan decidim portar-ho a un directe, estem molt sols, ens falta molt de suport i el busquem. El busquem en músics, el busquem en una veu com la de Anna, que és una veu preciosa, perfecta, que necessitàvem. I este disc ja naix pensant en ells. Els treballs anteriors no estaven pensats, sí que es van adaptar per al directe i toquem.
1: Però ara sí que està parit, això ja,
3: exacte,
1: amb la formació d'ara mateix. I el cas d'Anna és que mola tot.
4: Com és això?
1: Perquè tu t'estrenes en este món, no? Tu t'estrenes en este món d'alguna manera, o sigui, vinculació amb el món de la música, sí, però des d'un altre angle.
4: Ja.
1: Des de la comunicació i tal, amb la raïda, amb Ro, amb Ciudad Jara.
4: Ja.
1: I diu, pues la xica canta també!
4: Jo que sí!
1: Mira! Però no cante, cante de puta mare!
4: Ja, bueno, a ver, faig el que puc, eh? Jo estic molt contenta i tal, però jo que sé, la vida... Clar, jo porté 5 anys dins de la música, però no com a cantant, sinó que jo me dedico a portar xarxes i a la premsa i comunicació i la vida, perquè també va ser un cúmul de, no de catastròfiques desdichas, no, de lo contrari, de afortunades...
1: Coincidències.
4: Vaig començar a treballar amb Zo i en un viatge de furgoneta Arnau em va escoltar, perquè jo cante tot el rato a ma casa i al cotxe, i quan escolte música sempre estic i tararejant i tal, sense saber res de música, perquè jo no he fet res. I ahí se va quedar la cosa, se quedó con el recuerdo, i quan van decidir que Malifeta tenia una vida i que anàvem a fer gira i tal, pues van pensar en mi, i un dia de falles, fa 2 anys, que me recordaré tota la vida, la Miren va
1: dir... Sujeta el cubata!
3: Clar, jo li vas dir, mira, que volem que treballes en nosaltres, i em va dir, claro, ja ho mirem, vos porte les xarxes, i jo, no, no, que cantes. I va dir, és mi sueño!
4: Claro, jo de xulo tot, això. Però és que, a veure, jo...
3: És que és molt fort, no desafina mai, o sea, no sap desafinar. Té una veu increïble.
0: I... Però de natural.
3: Sí.
0: Jo que te caigueres en la marmita de cantar.
4: Quan... Jo crec que, és clar, jo he cantat molts anys, perquè tot el rato és el meu joc, des que jo era xicoteta, és la meva manera de jugar, és cantar i ballar.
1: Ballat, si és la millor tindre consciència de que t'ho estaves currant.
3: Però té molt de talent, igualment.
4: Jo que sé. Me lo...
1: Però això que has sabut veure... Esa cosa.
4: Sí.
1: Que se té o no se té.
0: Però anar en el cotxe, en la dutxa, o mentre vas per ahí, jo que sé, pels pins, o d'això pels barrancs, jo que sé, jo crec que no seré l'únic.
1: Jo també cante, també, però a mi no m'ha dit ningú
0: no,
1: que ho fas davant
0: no d'un micro. Però no estem tocats, però... Clar que diu, mire, és que no desafina mai.
4: A veure, alguna vegada desafine, mire. Ja
0: no.
3: Mira, jo estudio música però... tota la vida, toque clarinet, i no tinc el talent que ella té, i ella el té de fàbrica, i és això.
1: Jo crec que ha sumar,
4: un amic, bueno, Enrique Lepuz, un company nostre, dissenyador gràfic, que va fer la portada del disc, em va dir una vegada, i crec que és això, te ho has imaginat tantes vegades al teu cap que és com si ja ho hagueras fet.
1: Que està passat, saps?
4: Ja està tan ahí que... Jo què sé, no sé, tio, guai, molt loco.
1: És una història xulíssima.
4: Sí, sí, no, és guai. Jo m'emociono quan lo pienso i tal, és com que, hòstia, que guai.
1: I com heu construït esta nova identitat? Els canvis que heu anat introduint, o els estils, o què... Com és Malifeta ara? Com la definiu vosaltres?
3: Ai, no sé com definir-ho, no? És molt festiu.
4: Sí, és més agressiva.
3: És més agressiva que abans.
1: Té
4: més potència. I també crec que encara que des del principi hi ha una barreja d'estils i sempre és com que la diversitat és una senya d'identitat, en este disc en concret s'ha trencat un poc la línia que portaven els singles i el disc primer, que era més reggaetonero, latino, i ara és una altra cosa.
0: Una cosa que jo trobo que no ha canviat és el recau. Hi ha càrrega de fons i sempre hi ha reivindicació. Tira-li.

0: pam, pam, saps? Tot és dins, que dia aquell. És que tal qual... Els que tenen rovella de l'ou no deixen mullars de més. És que només que mullen ells. Guelles,
1: però tot el món toque. Som-hi amb el
0: motllutori. Està bé seguir en la... No perdre aquest esperit de brega i de denúncia, no?
1: Hi ha tantes coses encara, a més, que denuncies.
2: No, i, sí, i pareix que cada vegada és més necessari dir coses i... Perquè, bueno, la situació...
1: I no donar per fet superació o conquistes de coses perquè...
2: No, clar, perquè tot pot canviar... d'un moment a altre.
1: En els extremismes i se'n va tot a passejar.
0: I penseu que hi ha un missatge gam generacional o és... O això és un pet que tinc jo, que vos feu superjoves. No, en el sentit que em fa l'efecte que hi ha... Sí, estem superíssim. I estupendes i bellíssimes. Que, vull dir, no sé, que hi ha la sensació de que hi ha un cert desencant generacional. No sé exactament si de la vostra generació o de generacions que venen darrere, perquè hi ha un color que és, diguem, els límits o les barreres de les generacions és un poc general, però que en general allò que diguem els abuelos, la joventut, aquesta idea de que hòstia, hi ha desencant i fa falta brega. I fa falta menjar el cul, dic jo. A veure, la meva ja la menjarem a finals dels 70, però...
2: Pot ser que dius, perquè jo tinc una germana que té 22 anys, que és una altra generació de la meua, i sí que veig com desencant de que porta a la inacció. Ja. Saps? Com una desesperança de...
1: És preocupant, que porta a la inacció.
2: És preocupant. Sí, i més perquè ara pues, es necessita acció, i mire que és profe d'institut, també
1: sí,
2: ho veus.
1: Que... Tu veus el dia a dia en la gent.
3: Jo el que veig és que el desencant se li està quedant l'extrema dreta, i els meus alumnes ara ser combatiu és estar molt prop de discursos molt perillosos, però molt perillosos i que no entenen, perquè són gent que té 15 anys, 16 anys, que s'està apropant molt a discursos molt extremistes. Però bé.
1: Jo tinc una filla de 16 anys.
3: És perillós i és molt trist.
1: Que corrobora el segon... Sí. Corrobora que estàs tu...
0: Ja que meneja el peral, que diu una mica. Ja que meneja l'arbre, ja que fer brega. A mi també parlar d'amistat i d'amor, no?
4: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal. Malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificar.

0: Fas baixar els fantasmes del llit quan es fa de nit.
1: Un líric d'esta cançó, que bonica, eh?
2: Sí, no,
1: que,
2: sí.
1: Que tendreta.
2: Que íntim i que representatiu, sí, de moments inesperats, qualsevol. Perquè, clar, la cançó l'heu fet a vosaltres, però nosaltres ens la adaptem quan l'escoltem i la cantem i la interpretem.
3: Clar. Hombre, jo la primera vegada que la vaig escoltar anava conduint. I me vas ficar a plorar tant, ja, sí, que no veia res. I vas tindre que parar en una parada d'autobús d'Alzira i plorar, perquè, bueno, l'ha escrit Arnau, Arnau és la meva parella, i clar, és molt emocionant escoltar això.
1: Té unes lletres tan ben encaixades, una sonoritat poètica tan xula, tan pròpia, pues una musicalitat tan especial. I heu triat un lloc molt bonic per a gravar el videoclip.
2: Xamarjal,
1: i a tres marjals, però ningú se'n recorda el marjal de Gandia.
2: Ell és de Gandia i li encanta especialment la
1: marjal.
3: I la barqueta i tot.
1: Hem de reivindicar-ho.
4: Molt bonic, però complicat, perquè de nit, al gener, aigua, havia llovido mogollón.
3: Vam acabar en 3 graus.
1: A
3: les 4 de la matinada.
4: No, es va canviar, es va cancel·lar per pluja una vegada i una altra. O sea, jo el dia abans estava en un cabàs, literal, achicant un xarcos ahí com una loca.
2: Ai, pobre. Sí.
1: En plan, Tonet, Percha i tot això.
3: Molt de fred.
1: Casi barro.
4: Jo que sé, lo loco, però
2: ha quedat ben xulo. Ha quedat molt xulo. I com és el procés? Com és la manera de treballar que teniu a Malifetes?
3: En el tema...
2: D'on ve el tema, ja, no? Ja sempre així, com... algú arranca, sí, uns altres aporten, no sé.
3: Qui escriu és Arnau, tot. I fa ell la música, i després està Pollet, que és el productor, que és qui produeix la cançó. I ell ja ens passa les cançons. Arnau passa les seues composicions i ja Pollet les acaba. I en el tema de fer videoclips, Anna, que a banda de ser prodigiosa en el cant, és una màquina de fer
4: loca,
3: feina.
4: Estic molt loca.
1: La de les redes.
3: Ella ho fa tot. O sea, sigue que la que menys treballa sóc jo.
4: Però, Cari, diguem que Arnau és com que presenta l'esqueleto de la cançó musicalment i líricament també. Pollet la fa créixer i li dona cos. I després, paral·lelament, es comença a pensar, bueno, pues, què no té el disc? Les cançons que transmitixen o que tenen en comú, buscar un concepte, trobar com una imatge que visualment explique o narre el nom i les cançons i el discurs. I després, pues, amb algunes cançons, en aquest cas va ser Brega i de nit, pues, també pensar, vale, pues, com convertim això en imatges i fent que, no sé, representar, no? I a mi és un treball que m'encanta, però...
2: Però és un mal cap.
4: Telita.
3: I passa un PDF superordenat, té mogolló de referències.
4: És molt loco. Bueno, i ahí està Elga, que va ser la directora, Elga Mbac. Però bueno, diguem que la idea neix de nosaltres i després Elga, pues, li dona el cos també. Però és un procés molt guai. I trobar la portada també i fer la realitat i que, no sé... A mi m'agrada molt.
2: Molta il·lusió. I també després decidir com plasmar això en un directe, com traslladar el directe.
4: Bueno, clar. I ahir els nostres companys...
2: Que és un procés xulo, també.
4: Clar, clar, musicalment ahir preparen el directe, sí, molts assajos, l'equip tècnic que tenim, que és el millor, pues molt de treball d'estudi, de local, sí, i assajar a tope.
1: No sabeu com m'agrada escoltar que a l'hora de la composició tingueu en compte el que conteu una història en el disc. Perquè fa l'efecte que en el Spoffy Day i en tot això anem a la cançó, o anem a la mitja cançó, o a l'arran de la cançó i si no sé què, que hi ha un pam-pam-pam-pam. Ja. Ara després parlarem, mira, tenim a Lorena Gascón, la nostra psicòloga japuta, en les xarxes.
2: Queria parlar-nos de FOMO.
1: Del Ui. FOMO. Jo crec que també en la
3: jo
1: música...
3: Jo sempre patís FOMO.
1: Hi ha una miqueta de FOMO també, de dir, i què estic perdent-me, què passa lo següent. Sí. I el tema de dir... Per això m'ha agradat l'auge que té el vinil de fa un temps, sí, a esta banda, de dir, ei, vaig a escoltar música.
4: Sentat?
1: Eso es. Vaig a obrir el disc. Vaig a mirar la portada. Vaig a posar la cara A, que té clac, clac.
2: Que t'envolta, que te atravessa.
1: I el temps de que siga una cosa física. I de que el so, i que te deixes emportar. I que després la cara t'alces i li piques la volta a la cara. I la cançó, i ara està connectant, que ja és una història.
2: Perquè si
1: la que siga conceptual.
2: Si la veus
1: això mola molt.
2: Sí. És per això que pots derramar una alegria mentre escoltes de nit. Encara que...
3: Sí.
2: Que te l'apliques a la teva vivència, no?
1: Sí, toca, sí, l'emoció, sí, i bum, no? De manera...
4: Clar.
1: Pues que bé, que feu això. Pues que guai. Pues enhorabona a Arnau i a la resta de la banda que feu...
2: Per què s'agrada? Perquè són a Pegaloses, no?
1: Ai, mira, a Pegaloses, sí.

0: Com mola, a més, feu unes barretges, a més, molt xules. Mola molt aquesta història ambiental, del cinte, i això en què comenceu la cançó, després la porteu al rotllo ballable.
1: Sí.
0: Molt guai.

0: Molt bé.
1: I el directe també.
2: En directe és increïble. En directe
3: està la meva energia molt xula pel directe. Bueno, totes, però molt particular, volia dir. I vull que me conteu com el vareu estrenar amb una festa, vaig a dir clandestina, perquè això és molt peliculero. Com secreta, o no sé com va ser amb els fans. Això degué ser una mona.
2: Això va ser brutal. També idea de Anna. És de veres, és que sempre són coses idea de Anna.
4: Buah, això va ser superxulo, tio. No és perquè hagi sigut la meva idea, però que fue muy guay. I, de fet, jo crec que fins que no va ser, no ens vam donar compte de que va néixer com un regal per als fans, no? Com a una manera de, el que dies, no? De, ara que estem tan acostumats a escoltar música només ahí ràpidament i tal, pues anem a obligar als fans que vulguin, clar, a escoltar el disc en ordre, amb les lletres, a saborir-lo, fer una experiència física, sensorial, saps? Perquè si no, és que és un disc i aquest dia no passa res, perquè al final només hi ha Spotify, hi ha un post, però ja no hi ha res que és real.
2: També els membres del grup va ser com un regal, perquè el dia que hi ha el disc, Arnau i jo estàvem de promo a Catalunya. Poyet, el productor, estava en casa, en la seva família. Anna estava publicant-lo a Gandia. Aleshores, no vius com a grup,
4: junts,
2: les reaccions de la gent.
4: És com per WhatsApp, ala, ja està.
3: És molt gelat.
2: I fent aquesta festa, vam veure si a la gent li agradava o no, i ho vam viure tots junts, i va ser superbonic.
3: És una idea.
0: Però presentàveu les cançons?
4: Bueno, és que
0: no. O parlàveu com era la història?
2: No vam dir res.
0: Ah, no diguin res? Una cançó darrere l'altra. I els fans allà diguin... Però alguna explicació, no? Tampoc, no?
3: Estarien flipats.
4: La idea era fer algo clandestí, i volien fer algo en un club, perquè este disc té molta electrònica, i volien fer-lo en algo underground, clandestí i relacionat amb el club. I vam fer com es fa realment a les raves, que és que tu no dius mai on es va fer, sinó només das una data i unes entrades, o en cas que sigui gratuïta, no, però en este cas havia entrada, i la gent ho sabia perquè havien estat a l'últim concert de Malifeta, que va ser a desembre a la Toneladas, i havia un código QR ahí que posava: voldries escoltar el nou disc de Malifeta en una fiesta secreta abans que ningú?
2: I ja està.
4: I la gent es
0: registrava,
4: bueno,
0: pues,
4: i
0: si
4: després enviaven un mail dient: este dia, aquesta hora, a València.
2: I el mateix dia pel grup de WhatsApp vam dir: és en esta direcció.
3: En tal lloc.
4: I la gent es va presentar, 300 persones.
0: I la penya va quedar.
2: 300
4: persones. I va ser molt xulo perquè hi havia una pantalla gegant. Era com el que tenia al cap, tio. Una pantalla gegant amb les lletres, i anava introduït d'una espècie de vídeo xicotet, pues, d'una peli o d'una sèrie o d'algo que influenciava
3: que
4: la cançó.
0: I la gent que dia en les cançons.
3: L'estaria
0: la gent que feia, aplaudia quan acabava una cançó? O miràveu els caretos?
4: Fue una experiencia superxula, tio.
2: Va estar molt guai.
0: És que mira, costa tant de fer i de parir un disc, que és que... Vols mostrar, a banda dels directes, que està molt guai, però és que em sembla una idea molt...
3: I veure la reacció de la gent.
0: Molt xulo, de dir, ahir teniu això, què vos sembla, com ho viviu, què vos diu, en la patata, no? O en la panxa, on sigui.
4: Va ser molt guai.
0: Sí, que guai.
3: Bueno, jo vull dir que tenen molts concerts ja programats, que entreu a les seues xarxes de Malifeta. Per si voleu, jo crec que sí. Sí. Jo vaig a dir, per exemple, atenció a Vila-real, Altea, Gandia, per a Tàrrega, Lleida, l'Escala, Celrà, a Benlloc, Salou, Denia, Xalou, la Nucía, la Bisbal de l'Empordà, jo què sé. Pues si és que no van a parar les criatures.
2: No,
3: a
2: Gandia van.
3: No, però a la plana encara no. Ah, sí, Vila-real. Ja sé, ja ho tenim.
2: De fet, Vila-real és d'ací dues setmanes.
3: Sí, ja ho tenim. Prou de casa, tu i jo.
0: Però se poden consultar, òbviament, en les vostres xarxes i en la vostra...
3: I a més, és la idea, no? Ara rodar a tope...
4: Alguno més. O sea que...
3: I ve l'estiuet...
4: Clar.
2: Sí, sí.
3: A tope. Que és més condidor.
4: A tope.
2: Jo no tinc descans.
4: Tot.
3: Tu no tens descans, t'acabes el curs i pim!
2: No, i ara també. Acabé divendres i dissabte cante.
0: Pim, pam.
3: Què dones?
0: Bueno, què bones.
2: València.
0: Que bé.
3: I què diuen els teus alumnes?
2: Jo no us dic mai res, però els dos dies
3: acabaran enterant-se que fas música.
0: S'escampa.
2: Sí. Profe, he vist un TikTok. Profe, no sé què, me sé el teu baile.
0: Me sé el teu baile.
2: Em fa vergonya, perquè jo em dissocio un poc, saps? És com que a l'institut soc profe i així soc cantant.
3: Està bé que te dissocies per la teua salut mental, però és molt bé.
2: Però s'agrada, sí.
3: Tinc una profe... La profe de València.
4: La profe guai. La profe guai.

0: I el estilazo que te posen ser coses en la gorra, que m'ha donat una idea...
1: Des de la modernor.
0: Va fer-me jo una cosa, jo faré una cosa garrula, jo faré molt d'estil, però posar-me coses en la gorra.
1: Tu eres més clàssic.

Necessitem música, com no podria ser d'una altra manera. Aquell 10 d'abril, Carme Juan va versionar en valencià a Amaral en un dels seus temes més famosos.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem a la Ribera Alta, a Sumacàrcer, on segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, la sensació tèrmica que esta vesprada s'ha registrat ha superat els 63 graus, concretament a les 3 i 24 minuts, moment en el qual el termòmetre marcava una temperatura de 40,1 graus i la humitat era del 60%. Alejandro Morés.
2: Segons la VAMET, mai abans havien registrat una sensació tèrmica tan alta, tan abrasadora. Pel que fa a la temperatura màxima registrada en un termòmetre, esta s'ha produït al terme de Villena, amb 45,1 graus, i esta forta calor podria provocar encara en alguns punts de la província d'Alacant i fins a les 9 de la nit, segons les previsions, esclafits tèrmics amb fortes ratxes de vent.
0: Satisfacció entre els sindicats de la Ford Almussafes per l'acord abastit entre la multinacional nord-americana i la xinesa Geely per a reactivar la factoria d'Almussafes. Un acord pel qual el 66% serà propietat de la Ford, que fabricarà dos models de vehicles, mentre que el 34% serà propietat de Geely, que s'ha compromès a produir-ne tres models de vehicles més.
2: Així està previst que a partir del 2028 les dues multinacionals fabriquen mig milió d'unitats a l'any, és a dir, més de 2.000 vehicles al dia. Escoltem la valoració que ha fet el portaveu de la intersindical, Dani Portillo.
3: Nuestro punto de vista es positivo porque por fin hace quitar la incertidumbre que llevamos sufriendo los últimos 5 años. Esperemos que se va a volver a recuperar la estabilidad laboral para tantos miles de trabajadores y de trabajadoras. Por supuesto, creemos que se contratará más gente. Habrá que ver si volveremos a la senda de los números de empleabilidad que había en el 2015, que estábamos cerca de los 9.000 de plantilla.
2: Sí, perquè en l'actualitat la plantilla de Ford supera els 4.000 i a ell s'ha referit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
4: Dirigirme a todos los que sois trabajadores y trabajadoras de esta planta. Esto es garantizar que esos 4.000 puestos de trabajo continúen, pero también es garantizar que más de 15.000 puestos de trabajo indirectos, que son de empresas proveedoras que están en este parque industrial o en otras partes de la comunidad, tengan también ese futuro garantizado.
0: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que no ha tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra, ja que mai va parlar amb ningú. Així ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Jamás, absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con...

0: nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
1: Pel que fa al tema de les joies trobades per la policia a la caixa forta del seu despatx, l'expresident del govern assegura que van ser un regal personal, de cortesia. Més, Rodríguez Zapatero ha posat en dubte el preu en què les van taxar 1.300.000 euros. Escoltem tot seguit la valoració que han fet de l'entrevista de Rodríguez Zapatero, la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, i també la portaveu de Vox, Pepa Millán.
2: Había muchas incógnitas que tenía que responder y no ha respondido a ninguna. No ha dado ninguna explicación de todas las preguntas que se hacían la mayoría de españoles. No ha respondido de dónde son las joyas, ni el origen, ni por qué no las tributó.
3: Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra.
4: La ministra d'Inclusió i Immigració, Selma Saiz, ha mostrat la seva indignació per la plantada de les comunitats autònomes governades pel PP i Vox a la reunió de la taula sectorial que havia convocat per este matí per a valorar el procés de regularització de persones migrants.
5: En esta convocatòria de la conferència sectorial estaven per primera vegada convocats consejeros que, tras los acuerdos del Partido Popular i Vox, habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión.
4: Esto, tornem a més notícies a les 7. A les 7.
6: Som a punt. En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollúa!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
12: I també poders curatius.
11: I que ho arreglava tot.
12: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
11: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
12: Eren ells, els iaios increïbles.
11: 26 de juliol.
12: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
13: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
14: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
15: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito. El programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina.

0: Bambolina sonora.
1: L'emperador va suplicar l'ajuda del cavaller tirant lo blanc.
2: No diuen els savis que amar és natural condició de la natura humana?
1: I aquesta és la sua història, la història del seu amor.
3: Què tenim d'aquesta miserable vida si no lo temps que vivim? Lluitem!
4: Vull que d'ara en avant les vostres mans tinguen privilegi sobre mi.
5: Jo us he deixat venir ací pel gran amor.

0: L'amor que us tinc.
1: Abans donaria la meva ànima a l'enemic que fer-li cap mal a qui més estime.
0: Jo sé bé quin és el remei que necessita el vostre mal.
1: No penseu que ho deixe per temor, sinó pel gran amor que li tinc a la princesa.
2: Així us espera la meva virginitat, per vos tan desitjada.
3: Ja us vaig avisar.
2: Digueu-me, què està passant?
1: Ja vaig, Carmesina, ja vaig.
2: Mireu-me, mireu-me el meu vestit blanc de bodes.
3: La història de la sua única derrota.
4: Si voleu viure la immortal història del cavaller tirant i la princesa Carmesina, vos convida a fer un viatge a l'edat mitjana. Temps de costoses vestimentes, carruatges de cavalls, castells, artesania i el so de dolçaines, panderetes i tambors. Allà pel segle XV, a la ciutat de València, Joanot Martorell escriuria Tirant lo Blanc, una novel·la de cavalleria que es convertiria en un referent de la nostra cultura. El Quixot, ni més ni menys, rescataria esta gesta de la seva particular crema de novel·les de cavalleria, posicionant-la com un referent d'este gènere. Joanot Martorell va passar a la història de la literatura valenciana amb esta única obra. Poc se sap de l'escriptor, llevat que era un cavaller de vida agitada i amant de la literatura. Curiós és que fora cunyat del també escriptor valencià Ausiàs Marc.
5: Senyores, senyors, falten 2 minuts per a que comenci la presentació.
4: Ara, més de 500 anys després de la creació de Martorell, la dramaturga valenciana Paula Llorens ens delecta amb una adaptació d'este clàssic per a teatre. Els llegendaris protagonistes d'esta gesta, el cavaller Tirant lo Blanc i la princesa Carmesina, seran interpretats per Raúl Ferrando i Marina Mulet. Raúl arriba directament des de Madrid de participar en sèries com Amares para siempre o La cocinera de Castamar d'Antena 3. I Marina ve ni més ni menys de treballar en la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Benvinguts a Bambolina Sonora, xics.
6: Hola, moltes gràcies per convidar-me i donar-me l'oportunitat de retrobar-me amb el personatge de Tirant.
7: Hola, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar ací i d'interpretar a Carmesina.
4: La donzella que assisteix a Carmesina, amb el meravellós nom de Plaer de ma vida, serà interpretada per Sara Vallès, a qui potser recordareu com la doctora Elena de l'Alqueria Blanca. Hola, Sara, benvinguda.
8: Hola, moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió. A més, és un plaer interpretar a Plaer de ma vida.
4: I per últim, escoltarem la veu d'un narrador. Una veu que ens guiarà per esta aventura i que té nom i cognoms. Vicente Quintana, l'actor de doblatge i locutor de ràdio que t'atraparà des del primer instant. Un plaer tindre't ací, Vicente.
9: Moltes gràcies. És un plaer participar en una obra tan interessant i tan potent com El Tirant. Gràcies.
4: Els nostres actors ja estan endinsant-se en esta fàbula per a transportar-nos a l'edat mitjana. Escoltarem els fragments més representatius d'este clàssic. Dels 487 capítols de què consta la novel·la, hem rescatat l'essència de Tirant i Carmesina. Només vos recomano una cosa. Tanqueu els ulls i deixeu-vos emportar per les paraules i la musicalitat del valencià antic. Tota una herència dels nostres avantpassats que ens recorda que, alguna vegada, este vocabulari omplia els carrers del nostre antic regne. Moltes són les històries que es poden contar del cavaller Tirant lo Blanc.

0: Fa molt temps, quan els turcs envaïren l'imperi grec, el soldà, senyor de senyors de la secta mafumètica, aliat amb el gran turc, havia envaït l'imperi grec amb un gran exèrcit. L'emperador va suplicar l'ajuda del cavaller Tirant lo Blanc. En escoltar aquesta súplica, Tirant s'embarcà cap a la ciutat de Constantinople. Allà l'emperador el va acollir molt honorablement i el va nomenar capità general de tota la seva gent d'armes i de justícia. Però Tirant fou ferit en el cor amb una fletxa que li tirà la deessa Venus perquè mirava la filla de l'emperador, la infanta Carmesina. Tirant la va descobrir mig descordada per la gran calor que feia, mostrant los pits, dues pomes cristal·lines del paradís, les quals donaren entrada als ulls de Tirant, que d'allí avant no trobaren la porta per on eixir i foren empresonats per sempre fins que la mort els va separar. I aquesta és la seva història, la història del seu amor.
1: Maleït mal, a tots els he hagut de dir que el vent de la mar m'ha torbat, perquè no descobrisquen el meu turment. El meu cosí Diafebus ho sap. M'ha dit, Tirant, jo he sabut de tots quants mals events vos haveu tingut. No em vulgueu amagar ara els vostres secrets. Per què em turmenten més? Jo que mai sentit tan gran mal com el que ara sent. Jo ami. He caigut en aquella força a que ningú es pot resistir. No diuen els savis que amar és natural condició de la natura humana, però la mia ànima sent una extrema pena perquè ame i no sé si seré amat. I com esperança no tinc d'aconseguir el que desitge, el meu cor és tornat més fred que gel. En quants fets d'armes m'he trobat, mai ningú m'ha pogut vèncer. I ara una sola vista d'una donzella m'ha vençut. I no he tingut contra ella resistència ninguna. Carmesina m'ha fet lo mal. De quin metge puc esperar medicina? Qui em pot donar vida o mort, si no ella?
2: Conec el secret del cavaller Tirant. El famós cavaller Tirant lo Blanc no ha estat vingut per la fama o riqueses, sinó perquè havia sentit parlar de les mies virtuts i volia veure-les més que qualsevol cosa del món. I que de la primera vista que ha hagut de mi, ha tingut tant de plaer que s'ha esmortit d'amor i ha caigut de cap en lo llit.
1: He de fer saber a Carmesina de les meues passions, però a ningú més. Si això ve en orelles de l'emperador, com restaré que en el dia que vaig arribar vaig enamorar-me de sa filla per difamar-li tot son estat en la corona de l'imperi? Però amb quin ànimo i amb quina llengua podré parlar-li que la puga induir a moure a pietat? Quan siga amb ella, així com jo combat qualsevol cavaller per valent que sia, he de tindre coratge contra una donzella que no porta armes ofensives. He de dir-li totes les meues passions, perquè millor em tindrà si li ho dic amb coratge. Els precs temorosos moltes voltes són denegats. No he de patir.
2: Dels bons s'ha de triar lo millor. I sabudes les cavalleries singulars que Tirant ha fet, no hi ha dona ni donzella en lo món que de bon grat no el degués amar. Certament, jo veig lo meu cor molt inclinat a obeir tots sos manaments. Però no sé com fer. Però no he de patir. Li deixaré fer a ell.
0: Lo soldà ha posat setge a Macedònia i s'ha proclamat emperador de Grècia. Ara vol assetjar Constantinople. Així que Tirant ha de preparar-se per partir. Però abans...
2: Tirant! Cavaller benaventurat! Pregue a nostre senyor que us concedesca victòria amb honor. Abans de partir, vegeu si necessiteu res de mi. Digueu-me-ho, que certament us serà atorgat.
1: Senyora, us demanaria una cosa que, si em doneu, per a mi seria com si fos coronat en la celestial glòria i ja no voldria posseir mai més béns en aquest món.
2: És cosa honesta allò que em demaneu? Que jo deia si necessitàveu argent o joies. Primer vull saber el que desitgeu obtenir de mi, perquè mai he promès res que no haja complit. Si dic sí, és sí. I si dic no, és no.
1: Gran virtut és aquesta. Senyora, no us demane, sinó que em doneu eixa camisa que porteu.
2: La meua camisa, voleu?
1: Sí, eixa camisa. Per ser allò que més a prop es troba de la vostra preciosa carn. I que jo amb les mies mans la puga despullar.
2: Santa Maria, què és el que em dieu? Jo seré molt contenta de donar-vos la camisa i tot quan porte. Però no seria cosa justa que les vostres mans tocaren allà on ningú ha tocat. Tingueu. Confiem que gràcies a vos recobrarem tot el nostre imperi. Si ho feu, jo promet dar-vos tal premi que estarà a l'altura de la vostra virtut i condició. Tot quan demaneu, us serà concedit.
0: Los caballeros de l'Orde de Garrotera es vestiren amb les cotes d'armes que s'havien fet de xapes de metall. La de Diacebus, cosí del cavaller tirant, era tota brodada de cascalls i d'ella. El que als altres fa dormir, a mi em desperta. La de tirant era tota de fil de seda amb grans llistes de grana molt amples. I a les llistes hi havia brodades àncores de nau amb unes lletres que deien: qui bé està, no s'ha de moure. I qui seu en pla, no té d'on caure. I així vingueren los cavallers a prendre comia de l'emperador i de totes les dames. No penseu que los ulls de la princesa perderen de vista tirant fins que fou fora de la ciutat. Llavors, la sua vista es convertí en amoroses llàgrimes. Després es prepara la batalla.
3: Cavallers valerosos, armats de gran esforç i noble coratge. Armes tan ofensives que sols amb la vista d'aquelles los enemics tremolen. Aparellades estan les corones del triomf que sobre nostres enemics espera. Gran deu ser l'alegria de tots nosaltres, que units per una mateixa intenció, amb un mateix esforç i ànimo combatent, atengam la fi d'aquella cosa per la qual morir no es deu refusar. Cavallers, recordeu los vostres passats. Recordeu actes meravellosos i acabeu de foragitar la temor de vostres pits. Què tenim d'aquesta miserable vida sinó lo temps que vivim? Lluitem!
0: 3.000 homes amb milers d'eues envolten lo campament dels moros. Los cavalls del camp senten les eues i es tornen bojos. Uns se solten, altres rompen los dogals, altres arranquen les estaques. Van uns cap ací, altres cap allà, los uns amunt, los altres avall. Tots darrere les eues. Cavalls nafrats, cavalls morts. Tirant de los seus ataquen lo campament. Tendes per terra, homes nafrats, homes morts. Mai no s'havia fet a Grècia una batalla tan sangonosa com aquesta.
1: Així està, Carmesina. No desaprofitaré el moment. Senyora!
2: Tirant.
1: Us pregue que recordeu la promesa que em vau fer quan vaig partir de Constantinoble. Tirant, torneu viu. Si Déu em fa la gràcia de complir el meu desig, jo compliré el vostre. I aquesta cosa és, senyora, que les nobles donzelles incomplisquen les seues promeses.
2: Doneu-me la mà que no ha perdonat los nostres enemics. Vull quedar en avant. Les vostres mans tinguen privilegi sobre mi.
1: M'agenoll a terra i vos pregue que m'atorgueu lo més ric tresor que teniu.
2: La demanda és molt amarga per a mi, perquè vos demandeu cosa que no es pot ni es deu raonablement fer, perquè de mal principi no se'n pot seguir bona fi. Per què teniu tanta pressa? Gran follia seria posar en mans de la fortuna allò que no pot fallar amb paciència.
4: M'heu pogut escoltar? Jo no he sentit res. Anit. vaig somiar que dormia en una cambra en companyia de 4 donzelles i que una d'elles venia amb un ciri encès i mirava si dormíem. En el meu somni vaig veure com ella obria la porta de la cambra molt suaument i trobava Tirant i el seu cosí Diafebus que ja estaven esperant. Ella apaga la llum i posa es primera, el cosí de la seva mà i després Tirant. Els guia fins a la cambra de la princesa que estava ben perfumada i vestida. Tirant la tenia en els seus braços i la portava per la cambra, besant-la molt sovint. I Carmesina deia: «Deixa'm, Tirant, deixa'm!» Del llit em vaig llevar i per aquell forat de la porta mirava tot el que feien. Carmesina deia: «Tirant, jo us he deixat venir ací pel gran amor que us tinc. Si m'estimeu, ajudeu-me a allunyar els dubtes que aquest càrrec que jo he pres no és convinent a doncella de tan gran llinatge. No em denegueu el que us demane, que com la virginitat és perduda, no és reparable.» I Tirant responia: «Jo creia que faríem allò que tant desitjava. Però si la vostra altesa no vol, jo seré content de fer el que vos desitgeu.» I Carmesina li feu fer jurament de no fer res sense el seu consentiment. Després vaig veure que ell, apartant-li la túnica dels pits, li besava amb gran pressa les mamelles i volia posar la mà davall la falda per buscar-li les puces, però ella no ho volia consentir, perquè si ho hagués consentit, el jurament de Tirant haguera perillat.
2: Temps vindrà que allò que tant desitges estarà en llibertat tua i la meva virginitat conservada serà per a tu.
4: Continuaren en amorosos besars. També vaig somiar que l'altra donzella estava sobre el llit amb el cosí de Tirant entre les cames i deia sovint: «Ai, senyor, quin mal que em feu! Doleu-vos un poc de mi i no em vulgueu del tot matar.» I Tirant li deia: «Germana, per què voleu incriminar la vostra honor amb tants grans crits? No sabeu que moltes voltes les parets tenen orelles?» I ella prenia el llençol i posava-se a la boca i amb les dents estrenyia el fort per no cridar. «Trista de mi, què faré? Dolor me força de cridar perquè, segons veig, voleu matar-me.» Llavors, el cosí li tancà la boca i la mia ànima, com sentia aquell saborós plany, es planyia de la mia desventura, com jo no era la tercera en aquell joc. I com més hi pensava, més dolor sentia i em sembla que prengui un poc d'aigua i que em llavi el cor, los pits i el ventre per remellar la mia dolor. Al meu meravellós somni, el gai va cantar i Carmesina va pregar que marxaren perquè no fossin vistos. I Tirant suplicava a la princesa que l'alliberara del seu jurament perquè volia obtenir el triomf que havia obtingut el seu cosí amb la donzella. Vaig despertar i no vaig veure ningú. Vaig dubtar si això havia estat un somni perquè em vaig trobar els pits i el ventre banyats d'aigua. El mal em va augmentar i donava voltes al llit. Fort dolor sent en despertar qui bon somni somia. Capità, em dol veure-vos trist.
1: Carmesina s'ha enutjat. No vol ni parlar-me.
4: Jo sé bé quin és el remei que necessita el vostre mal. La senyora m'ha dit que li prepare un bany. Us amagaré dins del retret on ella farà el bany sense que per ningú s'hi hau vist. Quan isca del bany i estiga dormida, en el seu llit vos posareu com si fos jo, que sempre dorm amb ella. Trobareu-la tota nua. I així com sou, valentíssim i virtuós en el camp, és menester que us hi hau en el llit.
1: Per res del món no forçaria dona ni donzella. Què em val a mi complir mon desig en Carmesina si és contra sa voluntat? Abans donaria la mia ànima a l'enemic que fer-li cap mal a qui més estime. Que no vull pel meu plaer convertir-me en un traïdor.
4: Jo ja he parlat amb l'emperador. Li he dit: «A qui millor podeu donar la princesa per muller que a Tirant?» Ella està d'acord. Sabeu per què li he parlat del vostre matrimoni? Perquè si per mala sort vos descobriren en el llit de Carmesina, no ens pogueren culpar. Que jo diria: «Senyor, jo ja ho havia dit a vostra majestat. La princesa em manà que jo el fes entrar. Vinga, anem.

0: Ho veieu? Ja tinc el bany preparat per a la princesa. Ara, amagueu-vos.
1: Però on?
0: Que no veieu aquesta gran caixa davant del bany? Hi cabeu perfectament. I a més té un forat. Gaudiu-ho. Afanyeu-vos.
1: Vaig.
2: On eres, plaer de ma vida? Ja està el meu bany preparat?
0: Poseu-vos còmoda, princesa, que no ho hi esteu. Encendré una candela.
2: Vols il·luminar l'aigua?
0: Vull il·luminar el vostre cos, no.
2: Quines coses tens?
0: A fe, senyora, que si tirant fos així i tocar amb les sues mans així com jo ho faig, ho estimaria més que si el feren senyor del regne de França.
2: No crec, que més s'estimaria ell ser rei que no tocar-me com tu fas.
0: Senyora, qui promet ha de pagar el seu deute. I vos li fareu prometre a tirant?
2: La promesa no es feu amb acte de notari.
0: No, senyora. Que en promeses d'amor no calen testimonis ni menys encara notaris. Ai, tristes de nosaltres. Si cada vegada s'hagués de fer amb l'escriptura, no hi bastaria tot el paper del món. Sabeu com es fa? A les fosques és sense testimonis. Oh, tirant, on sou ara? Com no sou així prou per poder veure i tocar la cosa que més estimeu en aquest món i en l'altre? Mira, tirant, vet ací los cabells de la senyora princesa. Jo els ves en nom teu. Vet ací los ulls i la boca. Jo els ves per tu. Vet ací les sues cristal·lines mamelles. Ves-les per tu. Mira com són dures. Blanques i llises. Mira, tirant. Vet ací en el seu ventre. Les cuisses. El lloc prohibit. Si jo fos home, ací voldria acabar els meus darrers dies.
2: Deixa de dir bogeries i entra amb mi al bany.
0: No ho faré, sinó amb una condició.
2: Quina serà?
0: Que accepteu que tirant estiga durant una hora amb vos al llit.
2: Calla, boja!
0: Digueu, senyora. Si tirant vinguera una nit i us el trobàreu al vostre costat, què diríeu?
2: Què havia de dir? Li pregaria que se n'anara. Però si no ho volgués fer, preferiria callar abans que ser difamada.
0: El mateix faria jo, senyora. En les batalles no temeu res i així tremoleu per la vista d'una sola donzella? No tingueu temor de res, que jo seré amb vos.
1: Ara mateix preferiria entrar en combat amb 10 cavallers que no cometre semblant acte. No vull ofendre la princesa. Voldria fer la mia amb honor i no amb dolor. Per favor, tornem-nos-en.
0: Em sembla que sou més de paraules que de fets i més de cercar que de trobar. Si dubteu, cridaré mostrant a l'emperador que per força veu entrat ací. Tant temeu una donzella?
1: No penseu que ho deixe per temor, sinó pel gran amor que li tinc a la princesa.
0: Ja que he gastat tant d'esforç per conduir-vos fins ací per plaer vostre, resteu ara ací.
1: Quina foscor! Plaer de ma vida! Enceneu una altra vegada la candela. Plaer de ma vida!
0: Així es castiga els qui són poc enamorats.
1: Per favor, porteu-me prestament al llit de ma senyora.
0: D'acord. Però no feu res fins que jo vos ho diga. Tombeu-vos al seu costat. Molt bé. Així creurà que sóc jo. Molt bé. Ara doneu-me la mà. La posaré sobre el pit de carmesina. I el ventre. I el sexe.
2: Valga'm Déu, com eres de fatigosa. Deixa'm dormir.
0: Éssiu ara del bany i teniu les cans llises. Et gentils que jo prenc gran plaer en tocar-les.
2: Toca on vulgues, però no poses la mà tan avall.
0: Dormiu i deixeu-me tocar aquest cos que meu és, que jo sóc ací en lloc de tirant. Oh, traïdor, on ets? Si tinguereu la mà on jo la tinc, com series de content.
3: La princesa dorm. Podeu seguir tocant lliurement.

0: Què fas? T'has tornat boja? Que vols provar allò que és contra natura? Tu? Tu no ets dona! Qui ets? Què fas al meu llit?
1: Calleu, senyora! I no vull gaudir difamar la vostra persona. Calleu, que aquest és el vostre cavaller, qui per vos es deixarà morir.
0: Maleïda sigues! No has tingut temor ni vergonya! Sense jo saber res, m'has posat en gran perill! I vos, més cruel que lleó famejant, com haveu donat tanta dolor a la vostra princesa?
2: Sols ha estat per les contínues passions que amor em dona. Vos suplique perdó.
1: Ja, senyora, lo mal fet és. Ara li hem de posar remei. Callar és lo més segur i lo que més pot valer en aquests afers.
2: Per favor, princesa, teniu pietat. No alceu la veu.
1: Correu, veniu amb mi.
2: On?
1: Agafeu esta corda i salteu a l'horta.
2: La corda no plega a terra.
1: Però està plegant l'emperador. Afanyeu-vos.
2: Vaig.
1: Ja ve la llum. L'emperador la porta.
0: Pare, perdona el crit. Una gran rata saltar sobre el meu llit i pujant sobre la cara, espantant tan fort que hagué de cridar.
3: Que tot l'home em busque la rata. No pareu fins trobar-la.
2: Prompte hauré de partir a la guerra. Si jo poguera obtenir la part del premi últim de mon desig, seria el més gloriós cavaller que mai en el món nasqués. Vos suplique que obriu les vostres piadoses orelles als meus justos precs.
0: Descriure no es deixen les passions amb què amor la mia confosament turmenta, que la fi d'un mal és principi d'altre. Entre tots los mals, el que més em turmenta és l'absència que alguns dies tindré de vos. E per tal que los meus mals hagin fi i la mia ànima estiga en repòs, amb paraules asseguraré la vostra demanda. Doneu-me la vostra mà dreta i ajustaré aquella amb la mia. Perquè això sia verdader matrimoni, dic amb paraules de present. Jo, carmesina, dono mon cos a vos, tirant-lo blanc, per lleial e verdadera muller, sense màcula, e prenc-lo vostre per lleial marit.
2: Jo, tirant, dono mon cos a vos, carmesina, per lleial marit, e prenc-lo vostre per lleial muller. Jure ser-vos verdader, de no oblidar-vos per ninguna altra que el món sia.
1: Jo us done per lleials enamorats i vull de partir aquesta batalla fins que s'hi hau gitats en lo llit. Tirant, no us tindré per cavaller si feu la pau abans que sang no nisca. Que jo tancaré los ulls i diré que no vi res.
0: Calla, boja! Tirant, d'avui en avant, jo vos vull dar premi de l'estima que m'heu portat. Però us demane que la mia honestedat tingueu per tan cara com la vostra vida. Em reserve la part per vos més desitjada. Després lo triomf de la vostra victòria, collireu aquell dolç i saborós fruit d'amor que s'acostuma de collir en lo sant matrimoni. Vos suplique no us enutgeu de tant esperar, perquè en aquest món miserable lo plaer no s'ateny ni es pot atènyer sinó amb treballosos actes.
1: Vinga, senyora, crideu aquell saborós. Ai, i no patiu per los vostres pares, que la nit de les bodes verdaderes posaré 5 gatets a la finestra de la vostra cambra perquè miolen i ningú descobrisca que no hi ha crits de dolor.
2: Carmesina, doneu-me tots mos drets que em pertanyen segons mana la Santa Mare Església, que diu que quan les donzelles estan en matrimoni peca mortalment qui podent no copula. Vos no deveu consentir que jo vaig a la guerra en pecat mortal.
4: En aquestes bodes sordes, Tirant treballava amb l'artilleria per entrar en lo castell. Carmesina, veient que per força d'armes no el podia defendre, pensà si amb les armes de les dones es podria salvar. I amb los ulls destilant vives llàgrimes demanava pietat. Quan Tirant va veure les abundants llàgrimes i les piadoses paraules de sa senyora,

0: deliberar obeir sa voluntat. Encara que aquella nit poc va ser lo dormir dels dos amants, jugant i solaçant, ara en lo capçal del llit, ara en los peus d'aquest, fent-se sols carícies.
1: Escriu, Diafebus, que et dictaré una carta per a Carmesina. Senyora, après que de vostra altesa perdí la desitjada vista, tantes adversitats he trobades que tan sols vostres contínues oracions han pogut sostenir la mia desventurada persona.
2: La vostra lletra ha estat ressuscitadora de la mia vida. Que bons són los mals que benaventurada fi procura.
1: Deveu saber com he conquistada tota la barbaria, que no em resta aprendre sinó una ciutat. He après que hauré aquesta. Tinc deliberat tornar a Constantinoble.
2: Jo us perdone la culpa de vostres falses opinions que de mi tinguéreu, amb una condició. Que prestament l'africana terra de vostra presència sia feta viuda i que aquesta ciutat i jo siam premiades amb la vostra vista. L'imperi espera ser defensat de la captivitat per les vostres armes.
1: Us escric ara aquesta lletra excusadora, que si d'altres no hagués escrites abans d'aquesta, fou només per quants dubtosos perills envoltaven la mia combatuda vista. Però absència, enemiga d'enamorats, és aquella qui entre tants enemics major combat m'ha donat.
2: Aquest temps m'he consolat visitant la mia habitació i besant les coses per vos tocades i d'ella. Així seia el meu tirant, així em prengué, així em besà, així en aquest llit em tingué tota nua. D'aquesta manera remeiava la mia dolor.
1: Maleïsc la fortuna. Us suplique em perdoneu si per ser absent vos he fet ofensa. Però de nit i de dia present haveu estat al meu enteniment. Que altre nom no podia pronunciar la mia llengua que lo vostre. Carmesina.
2: Cesen ja aquestes contemplacions que molt poc m'aprofiten i vinga tirant, qui serà consolació, fi, remei i descans de los meus mals. Tirant, així us espera la mia virginitat, per vos tan desitjada.
1: Ja vaig, Carmesina, ja vaig.
0: Després de la seva gran victòria, torna a Constantinoble envoltada de lloances a donar les bones noves de la seva victòria a l'emperador.
1: Emperador, tinc paraules per a vos. Senyor, lo soldà i lo gran turc han promès dar-nos la pau final i posar en domini vostre totes les terres per ells ocupades en l'imperi grec. Vos demane llicència per partir a rebre possessió en vostre nom i recobrar de grat o per força tot el que pertany a la vostra senyoria.
0: Però serà l'emperador qui de veritat té bones notícies que compartir amb l'heroi i li diu amb emoció intensa. Gran és l'amor i afecció que us tenim per los grans serveis i honors que de vos hem rebut. Encara que us donarem tot l'imperi, no seria suficient premi al mereixer vostre. Per això us vull donar ma filla Carmesina per muller, si vostra virtut la vol. I vos sereu més que un fill. Sereu César de l'imperi grec.
1: Jo no vull sinó servir-vos.
0: Que va continuar l'emperador. Doncs partiu. Mentre farem tots los preparatius i a la vostra tornada celebrarem les bodes amb la princesa a l'església de Santa Sofia. I després va cridar perquè el seu poble l'imitara. Visca lo César de l'imperi grec!

0: a bodes. Sonaven a mort.
1: Digueu-me, què està passant? Per què tanta desventura en el dia del retorn del meu estimat? Quin motiu pot haver-hi per al dol i la tristícia?
0: E un dels més lleials homes de Tirant, el seu valerós cosí, Diafebus, company d'armes i desventures, es va acostar a ella sense parar de plorar i va dir: Senyora, tard o d'hora ho heu de saber. Tornant a Constantinople, a la ciutat d'Andrinòpol, li va agafar a Tirant un gran mal de costat. Los metges feren-li moltes medicines, però no van poder trobar cap remei al seu dolor.
1: No.
0: Si us consola, us diré que ha mort confessat i abans de morir ha dictat unes paraules per a vos.
1: No, no.
0: Era veritat que les últimes paraules de Tirant van ser per a la seua estimada. Un últim sospir d'amor va florir en els seus llavis moribunds.
2: Potser la mort a mi és tan veïna que més aturar no puc. No ens resta per complir-me un viatge, sinó sols prendre de vos mon darrer, trist i dolorós comiat. No em dolguera tant la mort si en los vostres braços hagués finida ma vida. Almenys tingueu per cert l'extrem amor que us he tingut fins al darrer moment de ma vida. La vostra Tirant, qui besant peus i mans, la sua ànima vos comana.
0: I llavors Carmesina s'adona finalment que el seu cos descansa a l'església de Santa Sofia.
1: Vull les robes que el meu pare m'havia fet per a les mies bodes, que encara no les havia vestides. Mireu-me! Mireu-me el meu vestit blanc de bodes! Mira'm tu, Tirant! On és el cos del meu amat?
0: I la gent, en un cor de ploramorts, elevava una pregària en forma de dol. Perdas lo sol de nostra vista perquè lo món, restant tot en tenebres, sia cobert de negra sobrevesta. Udolen los animals, cesen los cants melodiosos dels ocells i prenguen per habitació les desertes silves. Moguen los vents aquesta ferma terra i les muntanyes altes caiguen. Que los rius s'aturen i les clares fonts es mesclen amb arena, i la gran mar els peixos desempare.
1: Deixeu-me'l besar. Deixeu-me'l besar moltes vegades per a contentar la mia adolorida ànima. Tirant, cavaller meu, estic ací. Obriu los ulls i mireu-me. Tirant, estic ací. On sou vos, Tirant? Trista de mi. Pregunte on sou i vos tinc davant los meus ulls mort i tot ple de la mia sang. Tirant, preneu aquestes llàgrimes que tot quan vos done m'és restat de vos. Oh, fortuna monstruosa, sempre movent la tua inquieta roda contra los miserables. Si totes les parts de ma persona deixaren la sua forma i en llengües es convertiren, no bastarien per expressar la mia dolor. Senyor Totpoderós, per què em vares deixar nàixer? Si en lo dia del meu naixement jo haguera mort, no sentiria la grandíssima dolor que ara sent. Tirant, no penseu que sereu caigut de la mia memòria, que tant com la vida m'acompanye, lamentaré la vostra mort. He resat i he complit los manaments sagrats. He estat una bona filla i una infanta exemplar. He entregat el meu cor i el meu cos a l'amor. He fet cas de tot el que m'haveu manat. On és el meu premi? La pena. La dolor. Això és el que em resta. Déu, pare, Tirant, on sou ara?

0: On està tot allò que em vareu prometre? La voluntat de nefastos titellaires ha mogut los fils de ma vida. Però eixos fils forçats no m'han dut sinó cap a la desgràcia. Obeir, callar i plorar. Aquest és lo destí de les dones. No, la mia boca mai més serà callada. Jo sóc infanta de l'imperi grec i ordene a tots los que així sou sentir gran dolor i pietat per l'amor del virtuós i benaventurat cavaller Tirant-lo Blanc, la fama del qual serà divulgada per segles.
1: Los crits i plors de la princesa eren tan grans i amargs que ressonaven per tota la ciutat. Les sues llàgrimes calentes es mesclaven amb les fredes de Tirant. I amb les mans tremolant, los ulls del mort obria i li els omplia de llàgrimes i semblava que Tirant plorava per la dolor de la sua amada carmesina. Un dolor que va traspassar la història i es va convertir en una història de les moltes que, pels segles, de Tirant s'han contat i es contaran. Aquesta ha sigut només una d'elles. Pot ser la més dolorosa. Ja us vaig avisar. La història de la sua única derrota.

0: molt bé, xics. Quina passada, encara tinc els pèls de punta d'escoltar-vos. Com esteu? Solteu l'atenció. Com vos trobeu? Com ho hem viscut? Carmesina, Tirant, Plar de ma vida i el narrador, la veu que té el narrador. Com ha sigut?
1: Molt intens, no?
2: Molt intens.
1: Jo ho he viscut molt bé i ja dic, molt intens, però retrobar-me amb el text m'ha agradat molt i no sé què parlen els demés.
0: El que ha sigut Raúl Ferrando, ja el vas fer l'obra al teatre, i com ha sigut aquesta experiència de passar del teatre a retrobar també el text? Que...
1: Ha sigut... el primer que retrobar-me amb el text ha sigut meravellós perquè jo... feia molt temps que no la feia perquè vaig tindre que deixar el Tirant. Així que molt bonic i molt emocionant tornar a dir les paraules que ja vaig dir i no sé, molt emocionant.
0: Hem tingut que coordinar alguna cosa perquè hi ha moments que Tirant parla als cavallers, cridant, i clar, no és el mateix parlar en un escenari, no? Clar. Per arribar fins a la fila 20, que així que tens un mic de dir, val, molt bé, ho has fet molt bé, però ara rebaixa, fes el mateix però sense cridar. Clar, perquè no, el micro es torna boig. Sí. Però això ho has modulat molt bé, has arribat... Molt bé, ahir. I els demés, que era la primera vegada que interpretàveu algun personatge de Tirant?
3: Sí, sí. Jo la veritat és que no l'havia interpretat mai. I per a mi ha sigut molt bonic.
0: Tu interpretaves Plar de ma vida?
3: Plar de ma vida, sí. Ha sigut molt bonic el procés, encara que ha sigut express, però hi ha moltes coses que, si pots mostrar-les amb imatges, són molt fàcils, entre cometes, però si les has de fer sols amb la veu... clar, jo tenia el dubte de serà, es veurà o s'escoltarà, espero que sí, que s'hagi escoltat, però,
0: sí, sí,
3: però entre això i la respiració m'ha paregut molt interessant.
0: Sí, perquè hem de combinar el que no es veu a l'escenari, perquè això és ràdio, no veus el que està passant,
3: sí.
0: I fer-ho amb la veu, amb sons, etcètera, té aquest punt de que estem treballant un altre codi, no?
3: Quan estaven gravant els companys, jo tancava els ulls i era preciós, escoltar-ho.
4: Sí. Jo crec que és un tipus de treball molt, molt enriquidor també, perquè és com que la teua imaginació ha de fer molta més d'esforç que el millor quan estàs fent una interpretació, i és, pareix que digues, ah, no, estic només parlant així i tal, i és com que el cos està superactiu, però al mateix temps has d'estar quiet, però tots els impulsos

0: que et venen des del cos. Jo crec que això és interessant en quant a que tens com una immobilitat, però al mateix temps estàs superdisponible per a poder traslladar tota la imaginació només en la veu. Clar. En cap gest més, perquè no es veurà més.
1: El que l'assaig el dia, Marina, ves en compte amb els cos, sense voler, i pes a la cama, la, perquè necessites com a, el cos necessita manejar-se i expressar.
0: Clar, ho has de concentrar en tot. Però ho has de canalitzar en la veu per a que es transmeta tot això, que potser se mos en va en gestos. I per això jo crec que és una manera de condensar superbonica, per a que arribi.
1: Sí, sí. I la veu tan potent del narrador.
2: Bueno, a mi m'agradaria dir que a mi el que m'agrada molt d'esta obra és que la llegeixes ara i sembla molt moderna. Vull dir, té 500 anys i tracta coses que són molt actuals, no? Pareix mentira que estiga això, que tinga 500 i pico d'anys, no? És curiós. I també la llibertat en la que escrivia Joanot Martorell, no? Perquè... Això, a lo millor, fa 40 anys no era impensable, no?, que un autor es tirara a la piscina d'esta manera. I ja vem, no?, fa 500 anys...
3: Com estava,
2: no? Hi havia... És una obra carregada de sensualitat, de sexe, directament. Sí. Vull dir, té uns condiments que pareix mentira, no?, que has de passar tant de temps i encara estem tan prop d'això. O sigui, que en 500 anys nosaltres no hem evolucionat tant, no?
1: Exacte, perquè quan parlem del teatre clàssic pareix que siga, vale, el codi de l'honor, tot molt respectable, les donzelles ben tapadetes, etc. I no, creu que ha canviat molt el codi de l'honor des del segle XV fins ara? O ha evolucionat d'alguna manera però encara continua present d'alguna manera? Els cavallers, els dos homes que tenim ací, sou cavallers encara? Sou com tirant? O creu que això ha evolucionat? O això ja depèn de cadascú.
2: Home, jo crec que ha evolucionat, afortunadament, no? A mi em sembla molt curiós, per exemple, la posició també de les dones, perquè així mostren també el seu desig sexual, no? I això és una cosa que pareix que sempre s'amague, no? Que són els homes el que porten, diguem, la bandera, és evident, no?, que en este cas el tirant és el que la porta, però es mostra també el desig de les dones, no? El cas de Plaer de ma vida, per exemple, que és una tentadora, està ahí jugant amb unes coses que bueno, que crida l'atenció, no? Lo modern del personatge, no?
4: Sí. Sí. A mi m'ha sorprès perquè quan vaig llegir Tirant, jo no tenia edat de pensar en aquestes coses, tenia 14 o 15 anys, no sé, l'institut. I la veritat és que ha sigut un personatge divertidíssim de fer, perquè dius, mira-la, si és que ella
1: sí,
4: vol que...
1: I va picant a Carmesina i quasi amagant-se amb aquest codi d'honor, no, com a que ho viu a través de Carmesina,
4: sí.
1: Però és ella la que disfruta.
4: Sí, però també tenen entre elles una relació molt, molt propera, perquè
2: sí,
4: ella li diu, toca el que vulguis, però...
2: Al límit, eh?
4: Sí, estan al límit. Jo crec que així podria estar parlant perfectament de la bisexualitat.
3: Sí.
4: I és, com tu dius, és totalment actual, sí.
5: I a mi el que m'agrada que crec que fa Joanot Martorell és la dualitat entre, o sea, el personatge de Tirant o Diafebus, és la dualitat entre com són els herois o els homes a la batalla i com és a les cambres, que té por de tot, que no sap com fer, en canvi a la batalla pues és capaç de qualsevol cosa. I, no sé, crec que tenim... un bagatge de l'heroi com que és valent a tots els llocs. I Joanot diu que clarament no, que hi ha coses que se'ls escapa i que no saben com reaccionar.
2: Sí, ahir n'hi ha una frase del Tirant que diu, preferix, no?, enfrontar-me.
1: Sí. A deu cavallers
5: que està.
1: I això és molt bonic, un cavaller que ha guanyat tantes guerres i que s'ha enfrontat a tants altres cavallers i que després amb una donzella... està paralitzat, que no sap com acudir, com reaccionar. I això, de veritat, és molt bonica. I es nota la riquesa dels personatges.
4: El fa molt humà.
2: Bueno, no és estrany que a Cervantes li encantarà, la novel·la, no? Clar.
1: Sí, que va ser una de les novel·les que va salvar de la crema de novel·les de cavalleria.
2: Sí.
1: És el tirant, a mi m'agrada dir-lo, el nostre Quixot valencià.
2: És que, a més, no és clar, no és només d'aventures, és una... és també d'amor, no? Vull dir, no perd... és com les sèries actuals, no? Sí. Que tenen les dos vessants, no? Poden haver aventures, però l'amor és la part, diguem, fonamental de la història, no?
6: Acció i amor.
2: Sí. Acció i amor, sí, sí. Sí, efectivament.
1: Sempre és una bona combinació.
0: El que està molt bé és que no idealitza... és ni el cavaller, el que deia ell, no? Que li veu les debilitats i tampoc idealitza l'amor, no? Com que...

0: I se'n moment, per una malaltia, va, i se'n va.
1: Mal costat.
2: I a més que crida l'atenció, això que ha anat, clar, ha anat a tantes guerres, ha sobreviscut, ha matat a tants altres cavallers, i mort d'un mal de costat. Mm. És que és mala sort.
0: Mala sort, sí.
2: I a la volta que li esperava Carmesina.
3: Potser per això es va salvar de la crema, també t'ho diré. Perquè no és tan èpic. No?
2: Exacte. Així, a veure, tornaves a veure en casa, t'ho vas dir, mira, que bonic, no? Una espera que acaba bé, tot molt bé, molt agradable.
0: I després el final, no? Ese crit final de Carmesina, de dolor.
4: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Una calor de més de 63 graus. Això ha sigut la sensació tèrmica que s'ha registrat al terme de Sumacàrcer a les 3:24 minuts d'esta vesprada. Ha sigut en el moment en què el termòmetre marcava una temperatura de 40,1 graus i la humitat era del 60%. Alejandro Molés.
2: Són dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia, des d'on asseguren que mai abans havien registrat una sensació tèrmica tan alta, tan abrasadora. Pel que fa a la temperatura màxima registrada en un termòmetre, esta ja s'ha produït al terme de Villena, amb 45,1 graus, i esta forta calor ja ha deixat en alguns punts de la província d'Alacant els anunciats esclafits tèrmics amb fortes ratxes de vent. És el cas de Pinós, al Vinalopó Mitjà, amb una intensitat de 85 km per hora. Més intenses han sigut les ràfegues a Castalla, a l'Alcoià, on s'han superat els 90.
0: I el president del comitè d'empresa de Ford, Carlos Flauel, ha destacat que l'aliança conjunta entre Ford i la xinesa Geely, que crea una empresa nova, tanca el cicle més complex i incert de la història de la factoria d'Almussafes i ha advertit que el conveni s'ha de respectar. Flauel s'ha adreçat a la plantilla durant l'acte de presentació de l'acord, pel qual Geely fabricarà 3 vehicles a Almussafes i Ford 2. Segons l'acord, les instal·lacions i el personal seran propietat de Ford en un 66% i en un 34% de l'empresa xinesa. El president del comitè d'empresa ha advertit que el futur del projecte dependrà del respecte a les condicions laborals que arreplega el conveni. Carlos Fauvel.
3: Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical. La competitividad y las inversiones no pueden estar reñidas, nunca ha sido así, con unas condiciones laborales dignas. Al contrario, el futuro de este proyecto va a depender, como siempre, del compromiso de su plantilla.
2: Doncs el president de Ford Europa ja ha garantit que la plantilla conservarà l'antiguitat i tots els drets actuals una vegada es constituïsca la nova empresa. Per la seva part, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorat que este acord garantís el futur lloc de treball directes i indirectes i dona estabilitat a la planta valenciana. I tot això ha dit gràcies a la col·laboració entre administracions.
4: Con entendimiento se pueden llegar a grandes acuerdos. Y fijaros, hoy estamos Administración del Gobierno de España, Administración de la Generalitat, Ford, una empresa china, Geely, llegando a acuerdos. Y fijaros, cuando se llega a acuerdos, se garantiza futuro y se garantiza certidumbre.
0: L'alcalde d'Alacant, el popular Luis Barcala, anuncia que demà divendres no compareixerà en la comissió municipal que investiga les possibles irregularitats en les adjudicacions de les vivendes públiques del residencial Les Naus a la platja de Sant Joan.
2: Barcala argumenta que no acudirà en considerar que la seva presència no pot aportar més del que ja ha dit, del que ha explicat una absència que ha estat criticada per la portaveu socialista de l'Ajuntament d'Alacant, Anna Barceló.
5: No alega ninguna causa que li impida acudir. Sencilla dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde dice que no va a someterse a las preguntas

0: de la comissió.
1: Per cert, que l'exregidora d'Urbanisme, que va dimitir per este cas, la popular Rocío Gómez, ha traslladat a la cooperativa residencial Les Naus la seva intenció de vendre la casa de la qual va ser beneficiada i que va propiciar la seva renúncia. Així ho ha informat el president de la cooperativa durant la seva compareixença avui en la Comissió d'Investigació de les Corts.
2: I fa uns moments, l'Ajuntament de Castelló de la Plana, a l'Ajuntament, s'ha fet la votació per a elegir les reines de les festes de la Magdalena de l'any que ve, Alejandro.
1: Sí, i este ha sigut el resultat. La reina de les festes serà Maria Collados. Pertany a la gallata 15 Sequiol i la infantil, el seu nom és Naira Luque.
2: I en el temps dels esports, el València Bàsquet de Javier Torralba ja té primer desafiament per a la nova temporada. El conjunt taronja disputarà la semifinal de la Supercopa contra el Casademont Saragossa en una reedició de l'última final lliguera. Del rival en parla el director esportiu del club taronja, Esteban Albert.
3: Saragossa, quizá por la rivalidad de estos últimos años, ¿no?, en el que nos hemos enfrentado muchas veces, es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos, que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo, esperamos pues competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final.
2: L'equip valencià, que busca la seva quarta Supercopa després de caure l'any passat en la final, precisament contra les aragoneses, jugarà a Torrejón d'Ardoz el 26 de setembre la semifinal contra el Saragossa, mentre que l'altre duel per arribar a la final enfrontarà el Jairis Murcià amb l'Ignova Leganés. És tot, tornem a les 8 amb Contrapunt.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
12: ¡Chiquilla!
13: Les cançons de la nostra vida.

Tornem a pujar al tren de la música valenciana. Un tren que avui ens porta fins unes dècades que ja hem tractat. Els anys 80 i els 90. Però contemplant ara un altre paisatge. Per a que ens entenem, les cançons de la nostra vida té avui dos parades essencials. La primera, a Benetússer. I la segona, a El Campell.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Dos parades inicials, clar. Perquè des d'estos pobles, les carreres musicals dels dos grups van viatjar per tots els continents. Dos autèntics casos d'èxit a la valenciana. Diferents, però amb algunes característiques comunes. Parlem de Revólver i Carlos Goñi i Seguridad Social i José Manuel Casany.

0: Les nostres comarques van ser testimoni d'èxits comercials aclaparadors amb Bruno Lomas, Nino Bravo i Camilo Sesto. Tots tres a les dècades dels 60, 70 i 80. Supervendes que ja hem analitzat en esta sèrie.
1: I els 90 estaven reservats per a Seguridad Social, Revolver i també per a Presuntos Implicados. Però ens aneu a permetre que d'estos últims en parlem en un altre capítol i ens endinsem en la trajectòria de Sole Jiménez i de Nacho Mañó. Ara tornem a Goñi i Casal. Els dos comencen a la dècada dels 80 quan només eren uns adolescents i cadascun en un estil del que van acabar renegant per entregar-se amb els braços oberts a la música comercial i al gran públic.

Parlem primer de Carlos Goñi, un artista que, a pesar d'haver nascut a Madrid, és un veí més de les comarques valencianes. En este cas, les del sud, perquè hi comença la seva carrera a El Campello, amb la banda Garage. Pronte fa el bot a la ciutat de València, on va entrar de ple en l'escena New Romantic i Comitè Cisne.

Però de Comitè Cisne ja n'hem parlat molt i avui ens centrem en la carrera personal de Carlos Goñi, des que va deixar la banda l'any 1988 i va formar Revolver. Però per què la va deixar inicialment? Resulta que Goñi apostava per les sonoritats nord-americanes, en contra de la resta de membres de Comitè Cisne, que volien continuar fent tecnopop d'ascendència

0: I amb Revolver comencem amb esta cançó que sentim de fons, País del Sur, que estava inclosa en el primer treball homònim de la banda de 1990 i que va editar Warner Music. La companyia ja havia fitxat l'artista uns mesos abans i, segons va comentar el mateix Goñi, este disc mostrava per primera vegada les seues verdaderes intencions musicals.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Un disc on s'aprecien clarament les seves influències, amb sonoritats de Bryan Adams, Bob Seger o Tom Petty. Un començament bo, però que no es va traduir en vendes. Dirien que va arrencar discretament. Dos anys després va arribar el seu segon treball, Si no hubiera que correr, amb pepinassos com este.

0: i és que Si és tan sol amor és un dels grans temes de la seva discografia. Este segon treball també el va editar en Warner Music i el va gravar a Londres, Zúrich i Madrid. Tot de la mà de Nacho Mañó com a productor.
1: Un disc que va vendre més de 20.000 còpies i on l'artista es va quedar a gust després de l'escàs interès que va produir l'anterior disc. En este segon treball hi havia temes d'autèntica connexió valenciana, com el que va cantar a dúo amb Sole Jiménez, dedicat a la ciutat de València.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I per a presentar este treball va començar una gira de concerts acústics. La cadena Los 40 Principales va aprofitar per fer-li l'oferta d'imitar els discos que aleshores editaven els artistes americans auspiciats per MTV, els coneguts com Unplugged o Desenxufats. D'eix acord amb Los 40 va eixir Básico.

0: El disc en directe Básico, de 1993, és el seu tercer treball i suposa l'arrencament definitiu d'una carrera d'èxit. Va aconseguir el primer lloc al llistat de los 40 principales i va suposar l'eixida del que havia sigut la seva banda en els dos primers discos. Carlos Goñi i Revolver són la mateixa persona. Si no ho havien sigut des de sempre, clar.
1: Amb este projecte personal consolidat, Goñi se situa en el més alt de les llistes de vendes, amb més de 250.000 còpies i un disc de platí. El Dorado va ser el seu tercer treball d'estudi, un nou gir estilístic i musical que el va emparentar amb un dels seus ídols de sempre. La premsa va arribar a dir que Goñi era el Bruce Springsteen espanyol. Ell sempre va dir que era un grandíssim admirador de l'obra del Boss i que fer un disc inspirat en el seu estil era vital. El Dorado, este tema autobiogràfic, va ser el gran hit.

0: Es va gravar a Londres sota la producció de Mick Glossop i amb la participació d'una secció de bands de Champions. Quatre músics que havien col·laborat amb els propis Rolling Stones. Res podia eixir malament, no? Tenia tots els ingredients per a aconseguir el que en gastronomia es coneix com les estrelles Michelin. Com a dada curiosa, esta volta no va arribar al número 1 de vendes. Sabeu qui es va emportar a aquest guardó? Efectivament, Bruce Springsteen.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: És en esta època quan comencen les gires infinites, una cosa que l'artista sempre ha valorat positivament, ja que en l'escenari és on es troba més còmode. I per a gravar el següent treball, creua l'oceà i se'n va a Los Angeles, des d'on va néixer l'àlbum Calle Mayor.

0: Esta cançó que escoltem de fons, Mi rendición, va ser un dels temes d'este quart treball que va arribar a aconseguir un disc de platí l'any 1996. La carrera de Goñi era ja imparable i, com ha fet curiós, va ser ahir on les lletres començaren a destilar la seva verdadera personalitat amb un caràcter més activista i de denúncia social.
1: I després d'una gira extenuant, l'artista decideix parar i s'enfoca en dos objectius. Crear un segell discogràfic propi i un estudi de gravació, Mojave, que s'instal·la a l'Eliana, inspirat en el que tenia Jackson Browne, on va gravar Calle Mayor. Ja amb el nou segle i 4 anys després, apareix el primer disc gravat a casa. Surt

0: I podríem seguir fins a demà, perquè Revolver és un projecte molt, però que molt viu. En estos últims 26 anys ha gravat 14 discos. L'últim, Playlist, de l'any 2024.
1: Però ara és el torn d'un altre cas d'èxit. Per a parlar de Seguretat Social i José Manuel Casany, comencem amb este tema que fa de nexe d'unió dels dos artistes.

fuera de lugar es un tema de básico. Aquell primer disc desenxufat de 1993 on van cantar els dos artistes junts. Però fem un gir de 360 graus i viatgem fins als anys del punk valencià, on una banda de Benetusser venia pegant fort amb temes com Come Ranas.

0: Recordem breument la història. José Manuel Casany i Seguridad Social editen el 1982 la seva primera maqueta, Conspiración, un clar exponent del punk valencià en la seva branca del protoska. Però quan poden, s'allunyen i busquen la seva pròpia sonoritat. I sí, i tant que la van trobar.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: Però fugir totalment del punk i trobar el seu camí encara els va costar una miqueta. Este tema que escoltem, Condenado, va formar part del seu primer disc d'estudi, Solo para Locos. Un mini LP de 1985 editat per la discogràfica independent valenciana Itra.
1: Eren els temps de la movida i a València triomfaven més els sintetitzadors que les guitarres. Comencen els primers concerts fora de les comarques valencianes. De fet, la primera volta que van actuar al Rockola de Madrid, el públic pensava que era una banda basca per la indumentària i per l'estil de música. Dos anys després, el 1987, van publicar el disc Vino, Tabaco i Caramelos.

0: Esta cançó, que te voy a dar, és el primer rap amb bases de metal que es va fer a Espanya, a l'estil dels Beastie Boys. Este disc és el punt d'inflexió entre el punk primigeni escatalític i el rock dur, on comencen a militar de forma conscient.
1: Com a dada curiosa, este disc inclou la primera col·laboració amb el mític Bruno Lomas, una col·laboració que Seguridad Social va recuperar per a les noves generacions quan la seva popularitat ja havia decaigut. El següent disc, Introglicerina, arriba 2 anys després, el 1990, i es va gravar al Boralla, als estudis Tabaleto.

nitroglicerina són ja paraules majors, ja que el disc el produeix Andy Wallace, un dels responsables del Nevermind de Nirvana i d'altres discos de bandes com Bad Religion, Sonic Youth o Rage Against the Machine, i guanyador d'alguns Grammy. Un disc on predominen principalment les guitarres.

Però José Manuel Casany tenia molt clar que no volia repetir fórmules i havia de buscar la seva pròpia sonoritat. Volia pegar-li una volteta més al so, sempre amb la vista posada en The Clash i en com ells havien jugat amb el reggae i altres estils. I esta necessitat va produir la primera gran escissió de la banda. Ell es va quedar sol per defensar el seu discurs i va haver de refer la banda sencera per gravar mesos després Que no s'extinga la llama.

0: Esta cançó, Solo tu eres mi pasión, és un dels temes que formen part d'esta nova aventura, amb un objectiu molt clar: mesclar el rock amb la rumba i tot el que fora possible. Portar eixes influències anglosaxones a la tradició musical pròpia. I la mescla no va decebre a ningú. Cada any va saber apretar el botó adequat en el moment precís.
1: Que no s'extinga la llama és també el disc on apareix per primera volta el gran himne d'esta

0: amb Chiquilla podríem dir que va començar tot de veritat. I això que Casain sempre ha dit que la va escriure en 15 minuts. El cas d'èxit de Seguretat Social es fa més que evident i el mercat es rendeix als seus peus. En només uns mesos aconsegueixen un disc d'or.
1: Amb este disc actuen a Nova York junt amb Héroes del Silencio i el videoclip de Chiquilla és un dels més vistos a l'MTV. I així comença una gira interminable que va durar un any i mig. La fita ineludible d'eixa gira va ser un concert durant les festes de les Falles on aconseguiren reunir més de 250.000 persones.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La carrera cap a l'èxit havia començat de manera fulgurant. Ja així, en acabar la gira, entren a l'estudi de nou per gravar un altre disc mític, Fúria Latina. Esta volta, sense restriccions estilístiques. Van arribar a provar amb el jazz, el blues, la bossa nova o fins i tot el reggae.

El disc Fúria Latina es va gravar l'any 1993 als estudis Ocean Way de Califòrnia i ho van fer de la mà de Kissy Porter, productor de Sting, Bon Jovi, Scorpions o fins i tot de Santana. En este disc és on millor s'observa ja la fusió d'estils i la incorporació definitiva de la banda en el rock d'arrel llatina.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I a partir d'ací, la banda s'instal·la en una lliga on només juguen els millors i on cada cançó està predestinada a ser supervendes. 10 discos d'estudi, un directe i més de 5 recopilatoris després, la banda encara continua en actiu, celebrant cada dia que passa. I acabem amb esta versió de Toquinho. Aquarela és una de les moltes versions que la banda ha fet durant tota la seva trajectòria, sempre adaptades al seu estil. Un estil exitós i propi que enriqueix i li dona valor a la música valenciana. José Manuel Casany i

0: Passen 15 segons de les 8 de la vesprada. Comencem així esta edició d'estiu del Contrapunt. D'este 23 de juliol, una data que es recordarà com el dia en què el futur de la Ford d'Almussafes, òbviament, s'ha garantit per a molts anys, gràcies a la fusió entre la firma nord-americana i la xinesa Geely, una unió per a compartir la factoria d'Almussafes i donar-li treball en la fabricació de fins a 5 models de cotxes.
1: Hoy es un día muy especial en la historia de Almussafes.
0: Ho ha dit Daniel Ruiz, el director de la factoria, que ha parlat d'un nou futur que comença ara en una manifestació d'optimisme compartida per la plantilla. Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa.
2: Esto lo que va a disipar en cuestión de un año, año y medio, es que todo el mundo va a tener otra vez empleo efectivo 100% y que además vamos a crecer en plantilla, en volúmenes de producción, en exportaciones para la comunidad valenciana. Es decir, vamos a volver a poner Almussafes donde estaba, ¿no? Y donde yo creo que se merece y está reconocida por la propia compañía.
0: Tot s'ha presentat en un acte multitudinari amb la màxima representació institucional. Hi eren Pedro Sánchez i tres ministres del seu govern i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Escoltarem de seguida, com també hem escoltat tu i José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Jamás, absolutamente. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
0: Zapatero ha parlat en una entrevista en televisió i ho ha negat tot. Ni va intervindre en el rescat de Plus Ultra, diu, ni ha creat societats a l'estranger, ni utilitza les filles, com a testaferro. I les joies, un regal de cortesia que tenia oblidat i sobre el qual s'explicarà davant del jutge. Tot en un dia en què la calor continua ofegant-nos, de la qual parlarem ara de seguida, amb Juan Alpuente en la tècnica i en la redacció, Alejandro Morés, i qui els parla, Xavier García del Valle.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: Ho comentàvem, la calor, una calor amb sensacions tèrmiques de 63 graus, 63 graus. Esclafits, tempestes, com si el món s'acabara. El nostre meteoròleg, Antonio Sánchez, ens explica ara què està passant i què ens espera per a les pròximes hores i dies.
5: Molt bona vesprada. Després d'una situació marcada esta vesprada pels esclafits i també per les temperatures molt, molt altes, demà serà una jornada molt pareguda. Però primer anem a parlar del que hem viscut en les últimes hores. Màximes al voltant dels 45 graus a l'Alt Vinalopó, també a la Canal de Navarrés, temperatures sofocants a la resta perquè les màximes han quedat entre els 34 i els 40 graus, sobretot al prelitoral i litoral, però la humitat relativa molt alta s'ha sentit com si foren uns 45 o més de 50 graus puntualment. Una jornada, com hem dit, també marcada per les tempestes, ha caigut pluja, granís i sobretot els esclafits que han produït ratxes de més de 90 km per hora i també algunes situacions un poquet complicades, sobretot al Vinalopó mitjà puntualment i també al Baix Segura. Esta situació, com hem comentat, demà es repetirà. La calor anirà a menys. Després d'unes mínimes que no baixaran dels 25 graus en la major part del territori, veurem com les màximes ja no arribaran als 40 o fregaran els 40 graus a l'interior. A la resta estarem entre els 32 i els 38 graus, però de nou amb una situació marcada per la humitat relativa molt alta. Les tempestes, en este cas, es donaran més cap al sud de la província de València, on tindrem un avís groc per ratxes de vent fortes i també per granís acompanyant aquestes tempestes. Les temperatures dissabte canviaran, a l'interior baixaran, al litoral pujaran i diumenge, per fi, baixen a tot el territori.
0: Gràcies, Antonio Sánchez.
4: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
0: I sembla que per fi s'acaba la incertesa en la plantilla de la Ford a Almussafes pel futur de la planta i dels seus llocs de treball. Una incertesa que ha durat anys. Ford Europa i Geely, una empresa xinesa que és la màxima accionista de, per exemple,

0: marcadors deien que eren 35. Una situació que ha fet que la gent així anara directament a la piscina, perquè l'Ajuntament de Carlet ha obert la piscina amb entrada gratuïta i avui, precisament avui, era el dia gran de Carlet, el dia del patró, Sant Bernat, i han hagut d'avançar a les 7:30 la romeria per a evitar les hores de sol fort. Tot això no ha acabat. Ara mateixa vos podem dir que tenim la roba totalment apegada al cos. I esta nit les mínimes, diuen, seran molt altes. Així que a disfrutar de l'aire condicionat o d'una bona suar.
1: Moltíssimes gràcies, Joan Miquel Llopis. T'ho dic amb tot el carinyo del món des de l'aire condicionat. Gràcies per la informació i per l'esforç que en este cas comporta.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
3: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
4: I també poders curatius.
3: I que ho arreglava tot.
4: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
3: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
4: Eren ells, els iaios increïbles.
3: 26 de juliol.
4: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: I la Comissió d'Investigació de les Corts, que analitza les responsabilitats polítiques per la presumpta adjudicació irregular dels habitatges de protecció pública a càrrecs i familiars del PP, que governa l'Ajuntament, havia convocat per avui 7 persones. La primera, l'exalcalde socialista Gabriel Echávarri, que ha defès la venda del solar per a fer els habitatges i ha criticat que després, amb el PP, uns desvergonyits, ho ha dit ell, se'ls adjudicaren. Maria Bravo.
8: El que va ser alcalde d'Alacant entre 2015 i 2018 ha insistit que va ser una decisió política alienar el terreny municipal on posteriorment es construiria el residencial. Echávarri ha dit que la venda de la parcel·la permetria fer front a part del deute que tenia l'Ajuntament en aquell moment, que ha xifrat en 200 milions d'euros. L'escoltem.
9: Fue una decisión política. No teníamos ni para comprar grapas. Nos llegó una sentencia de que hay que pagar 18 millones de euros para Hansa Urbana. Bueno, pues teníamos un solar desafectado, o sea, no había ninguna cuestión para realizar allí. Vamos a ponerlo a la venta y les pagamos a ustedes.
8: Echávarri s'ha eximit de qualsevol responsabilitat i ha insistit que mentre ell va ser alcalde no es va vendre res perquè el projecte es va paralitzar i ha afirmat que va ser el Luis Barcala en accedir a l'alcaldia qui el va reprendre. Al final de la intervenció hi ha hagut un estira i arronsa entre Echávarri i la presidenta de la comissió, Ana Vega, a compte de l'última pregunta que ella ha formulat al Partit Popular. Per esquivar la resposta, Echávarri ha alegat que s'havia acabat el temps, fet que li ha recriminat la presidència.
10: En ningún momento tuvo ninguna reunión.
9: Muchas gracias. Se acaba el tiempo. Bueno, señor, lo tendría que decir la
11: presidenta. Por favor. Basta,
10: lo
11: vamos
10: que
11: a ver.
10: La presidenta,
11: por favor, basta ya. Sí, pero los tiempos los marco yo.
9: Es su trabajo.
11: Y no los marco compareciendo, bueno, señor Echávarri.
9: Entiendo que lo marca el reloj, pero vamos.
11: Por favor, señor Echávarri, le pido que guarde respeto a esta comisión y a esta presidencia.
8: També ha comparegut este matí Francisco Ordiñana, administrador únic de l'empresa Faraorgi, la promotora del residencial i qui, a més, és propietari d'un dels àtics. Ordiñana s'ha acollit al seu dret a no declarar i s'ha reafirmat en el que va declarar fa unes setmanes en seu judicial.
1: Gràcies, Maria Bravo. No deixem el tema de les adjudicacions irregulars d'aquestes vivendes perquè l'alcalde d'Alacant, el popular Luis Barcala, ha anunciat que demà, divendres, no acudirà a declarar a la comissió municipal, és a dir, del seu mateix ajuntament, que investiga este cas dels residencials Les Naus de la platja de Sant Joan.
12: Barcala argumenta que no acudirà en considerar que la seva presència no pot aportar més del que ja ha explicat. Una absència que està criticada per la portaveu socialista de l'Ajuntament de la Alacant, Anna Barceló.
13: No alega ninguna causa que le impida acudir. Sencillamente dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde dice que no va a someterse a las preguntas de la comisión.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
1: I canviem absolutament de tema, perquè avui Castelló de la Plana té reines per a les festes de la Magdalena de l'any que ve. La reina de les festes serà Maria Collados, de la Gallata 15, Sequiol, i la infantil Naira Luquen, de la Gallata 13, Censal. Escoltem el moment en què l'alcaldessa Begoña Carrasco comunica vía telefónica la notícia a les dos protagonistes.
14: Comunicamos a todos los castellonenses que María Collados Marzán... María, has oído los aplausos, ¿no?
15: Sí.
14: Eso es empezar bien, ¿eh?
15: Sí, muchas gracias.
14: Tengo el honor de comunicar que Naira Luque Beltrán...
1: I en este punt connectem amb l'Ajuntament de Castelló, on està la nostra companya Lídia Vicente per a conèixer més detalls de l'elecció de les reines de la Magdalena. Bona vesprada, Lídia.
16: Bona vesprada. Castelló ja té les màximes representants festeres per a 2027. Maria Collazos Marzà, de la Gallata 15, és ja la reina de les festes i Naira Luque Beltrán, de la Gallata 13, és la reina infantil. Així, l'Ajuntament de Castelló s'han viscut esta vesprada moments de molts nervis i també de molta il·lusió, fins i tot algunes llagrimetes d'alegria. Poc abans de les 7 de la vesprada, el telèfon ha començat a sonar. A l'altre costat, l'alcaldessa de la ciutat de Castelló, Begoña Carrasco, comunicava una notícia que aquestes candidates portaven anys somiant. Junt amb les reines de la ciutat també s'han donat a conèixer els noms de la Cort d'Honor, formada per 6 dames de la ciutat i 6 dames infantils, que a partir d'ara seran també la imatge de les festes de Castelló durant tot el pròxim cicle fester. Les elegides han anat arribant fins a l'Ajuntament, on han sigut rebudes oficialment. De fet, en aquests moments l'alcaldessa es troba reunida amb les dues reines i amb tota la seva Cort d'Honor, en la primera trobada institucional. Ara, per a Maria Collados i Naira Luque, i per a tota la Cort d'Honor, comença un any irrepetible, un any en què representaran la ciutat de Castelló en desenes d'actes i, sobretot, en unes festes de la Magdalena que ja comencen des d'avui. Escoltem ara a Maria Collados, reina de les festes, i a Naira Luque, reina infantil de Castelló.
17: És un gran privilegi poder representar a tot Castelló i a tots els xiquets. Des de ben xicoteta he pertenescut al món de les gallates i és un gran privilegi.
18: El cos multicolor, la romeria, el desfile de gallates i, en veritat, tots, però aquests tres els que més.
1: Gràcies per la informació, Lídia Vicente.
2: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
1: I un breu apunt de l'exterior. El pacte que ha aconseguit els Estats Units, que han tancat amb l'Aràbia Saudí per a produir el seu propi combustible nuclear, coincidís amb l'última escalada de la guerra contra l'Iran, que Trump va justificar per la necessitat precisament d'impedir que Teheran obtinguera una bomba nuclear. És una crònica de Rafa Salom.
19: El pacte en l'Aràbia Saudí coincidís amb l'última escalada de la guerra contra l'Iran, que Trump va justificar per la necessitat d'impedir que Teheran obtinguera una bomba nuclear. L'acord està vinculat a l'adhesió de l'Aràbia Saudí als coneguts com Acords Abraham, pactes de no agressió entre Israel amb els Emirats Àrabs Units, Bahrain, el Sudan i el Marroc. Donald Trump ha dit a Axios, un portal de notícies pròxim a la Casa Blanca, que està considerant seriosament reiniciar les principals operacions de combat contra l'Iran. Els hutis del Iemen han atacat dos petroliers saudis al Mar Roig per incomplir el bloqueig marítim anunciat dilluns. Els Estats Units han atacat l'Iran 12 dies consecutius i un dels míssils ha matat esta matinada dues persones i n'ha ferit 11. La Guàrdia Revolucionària ha contestat amb una nova ofensiva contra instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Jordània.
1: I arribem així a la informació esportiva. Roberto Fernández, bona vesprada. Més retransmissions de futbol en camí.
20: Efectivament, Apunt manté l'aposta per l'esport valencià i oferirà dimecres 5 d'agost, en directe per televisió, el partit entre el Villarreal i el Llevant. Un enfrontament de pretemporada que servirà per a veure la nova etapa grogueta amb Íñigo Pérez a la banqueta i els reforços del projecte de Luis Castro a 10 dies de començar la Lliga. A més, este mateix dissabte, el 25 de juliol, la televisió valenciana els oferirà un altre partit amistós en directe, el València i el Castelló, que s'enfrontaran a l'estadi Antonio Puigades de Paterna. Pel que fa al llevant, el jugador Víctor García afronta la segona temporada amb l'objectiu clar de mantenir l'equip en primera divisió.

0: Jo, sense patir tant com la campanya anterior. Després de guanyar protagonisme amb l'arribada de Luis Castro a la banqueta granota i convertir-se en l'heroi de la remuntada contra l'Osasuna en la passada jornada 35, el jugador de Xeraco torna a confiar en l'orgull del vestidor, el treball diari i el suport de l'afició per a segellar la salvació.
1: Sobretot continua aquesta comunió amb l'equip, amb el que va viure l'any passat al Ciutat i també fora. I ojalà seguisca així, els puguem donar moltes alegries i no patim tant. Que siga més tranquil·la la temporada, però si acaba en el mateix final, ho firme des d'allà.
0: L'Elx continua avant amb la posada a punt. Després de guanyar el primer amistós de l'estiu contra el Kaizer Chiefs sud-africà per 2-1, l'equip de Martín Anselmi disputa demà divendres el segon test de pretemporada. Serà a les 7 de la vesprada contra el Johor a la ciutat esportiva Camilo Cano de la Nucía, un duel que servirà al tècnic Fran Javert per a continuar repartint càrregues físiques, provar variants tàctiques i donar minuts als joves del planter que treballen amb el primer equip.
2: I, Roberto, tenim també novetats del Castelló i de l'Hércules.
0: Així és, el Castelló ha acordat el traspàs del davanter angolès David Sanza, que s'incorpora a la disciplina albinegra amb un contracte fins al 2030. El jugador arriba procedent del Lesa, on esta passada temporada ha brillat al campionat de Portugal, anotant 14 gols en 32 partits. En Sanza, amb 22 anys i experiència prèvia a les lligues portuguesa i txeca, és un atacant dretà i jove que ja va ser internacional sub-17 a Angola. Sanza ja ha saludat l'afició albinegra.
3: Hola, me llamo David, estoy muy feliz de estar acá, Castellón. Me llamo pronto. Pam, pam, Aurelius.
0: Per la seva banda, l'Hércules ja té rival per al tradicional trofeu Ciutat d'Alacant. L'equip alacantí rebrà el Castelló de Pablo Hernández, un duel autonòmic molt atractiu per a celebrar l'edició número 30 del trofeu herculà. La cita tindrà lloc el divendres 7 d'agost a la vesprada a l'estadi José Rico Pérez. El club ha informat que tant els abonats de la temporada passada com els nous abonats de la campanya 26-27 podran accedir gratuïtament al partit presentant l'abonament corresponent, com a gest de reconeixement a la seva fidelitat.
2: I pel que fa al bàsquet?
0: El València Bàsquet de Javier Torralba ja té primer desafiament per a la nova temporada. El conjunt taronja disputarà la semifinal de la Supercopa contra el Casademont Saragossa, en una reedició de la darrera final lliguera. Del rival en parla el director esportiu del club taronja, Esteban Albert.
4: Zaragoza quizá por la rivalidad de estos últimos años, ¿no? En el que nos hemos enfrentado muchas veces. Es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos, que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo. Esperamos pues competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final.
0: L'equip valencià, que busca la quarta Supercopa després de caure l'any passat en la final, precisament contra els aragoneses, jugarà a Torrejón de Ardoz el 26 de setembre la semifinal contra el Saragossa, mentre que l'altre duel per arribar a la final enfrontarà el Jairis Murcià amb l'Innova Leganés. Pel que fa a l'equip comandat per Xavi Albert, el conjunt taronja ha anunciat fa uns minuts l'arribada de Mo Gay per a esta pròxima temporada, fins a juny de 2027. L'ala pívot de 28 anys, nascut a Nova York i amb passaport senegalès, ha disputat 13 partits en la NBA amb els Toronto Raptors i els Chicago Bulls.
2: I acabem este temps d'esports amb el Tour.
0: A l'etapa 18 de la prova francesa, l'equatorià Richard Carapaz s'ha imposat en la primera incursió alpina d'esta edició. L'escapada final li ha valgut per a guanyar la seva segona etapa en guany. Pogacar es manté com a líder de la general a 4 minuts i mig davant de Paul, i mentre Juan Ayuso queda quint. Demà, etapa d'alta muntanya amb la mítica pujada a l'Alp d'Huez, una exigent jornada en què ciclistes superaran els cols de Ballar, Noyer i Ornon abans d'afrontar els famosos 21 revolts finals, un autèntic desafiament per als favorits a la general.
2: Així és. Gràcies, Roberto Fernández. I acabem així amb música, en este cas amb el duo britànic Pet Shop Boys, que en apenes mitja hora començarà l'actuació al Roig Arena de València. Domino Dancing es diu este tema, va ser el senzill de presentació del seu tercer àlbum allà pel 1988. A Espanya va arribar al número 1 i probablement esta nit tornarà a sonar a València.

0: Contrapunt, en A Punt Ràdio.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
4: I també poders curatius.
3: I que ho arreglava tot.
4: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
3: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
4: els iaios increïbles.
3: 26 de juliol.
4: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
5: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Acaben els violins, comencem el temps de reflexió, d'anàlisi i de tertúlia en este contrapunt d'estiu. I amb Anunciación Ramírez, periodista, vicedegana de periodisme en el seu. Bona vesprada, Anu.
1: Bona vesprada, Xavi.
0: I amb Jesús Lorda, redactor de València Plaza. Benvingut, Jesús.
2: Bona vesprada, Xavi.
0: Bé, ho venim comentant durant tot el dia, pràcticament. El nostre informatiu no ha sigut monogràfic, però quasi, gràcies a que estava també Zapatero. La Ford sembla que des d'avui té un nou futur amb aquest pacte entre la firma nord-americana i una firma xinesa. Vos demanaria en primer lloc una valoració global, no? Este, sembla que garantia de futur que, o així almenys ho han rebut totes les parts. Anu.
1: Crec que la paraula més repetida era certesa o deixar de banda la incertesa i sobretot
0: exacte,
1: continuïtat. Jo crec que avui ha canviat la pregunta. Sovint era quant de temps li queda a la planta de Ford, no? I ara avui hem vist que ja no és si va a tindre futur o si tindrà futur, si més no de moment, sinó quin futur serà. Perquè aquesta aliança amb el fabricant xinès crec que marca una nova tendència. Però sobretot jo crec que si he de fer un resum és canviar la pregunta. Té futur la planta o quant de temps li queda a la planta de Ford al Almussafes? I l'altra pregunta que ha sobrevingut avui és quin és el futur que li queda a la planta per davant?
0: Quin és el futur, Jesús?
2: La planta de Ford Almussafes és, si més no, una de les més productives de Ford. Quan estava a ple rendiment era una de les que millors xifres, no, donava a Ford, i per això la fàbrica de Ford Almussafes no podia morir. No podia morir i al final, tant els sindicats com la pròpia Ford han estat buscant les fórmules per a tractar de mantindre la producció. A més, en un context en què Ford, com bé hem anat comentant en els darrers mesos, ha patit en el tema de l'electrificació, ha anat per darrere i també necessitava, no, donar un impuls. Al final el que ens deixa este acord és que pot ser, si s'acaba complint tot tal i com està anunciat, pot ser un

0: win-win per a tots. És a dir, totes les parts poden acabar trobant una eixida a situacions complexes. Per un costat, tenim el cas de l'empresa xinesa que entra en Espanya, comença a produir, comença a entrar en el mercat i d'alguna manera aconsegueix també sortejar els problemes arancelaris que podria tindre en un futur produir a la Xina. No? I per altre costat, el que ens trobem amb la Ford és que permet garantir futur per a la plantilla de treballadors que queda, permet també mantenir una bona relació amb tot aquest teixit industrial que es troba en el polígon, al calor de Ford, totes aquestes empreses auxiliars que en els últims anys s'han trobat en greus dificultats, inclús algunes d'elles ho hem anat contant, han hagut de tancar. No? Aleshores, el que ens deixa este acord és esperança en un futur que apunta a ser molt bo per a la fàbrica de Ford. Recordem que a l'any 2017 estava produint més de 400.000 unitats, l'any passat apenes 98.000. El Ford Kuga està també cap al final del seu cicle de vida, toquen canvis al calor de l'electrificació com no podria ser d'altra manera i veurem com queda, però sembla que avui tant el poble d'Almussafes com la plantilla de diversos milers de treballadors pot respirar una miqueta més tranquil·la.
1: Sí, en nom d'estos treballadors parla precisament el president del seu comitè d'empresa, Carlos Faubel. Aquí podem escoltar ja.
2: Ara mismo de plantilla somos 4.142, si no recuerdo mal. Es verdad que tenemos 1.000 personas rodando permanentemente en el ERTE, con lo cual trabajo efectivo hay para 3.200 aproximadamente. Y bueno, esto lo que va a disipar en cuestión de un año, año y medio, es que todo el mundo va a tener otra vez empleo efectivo 100% y que además vamos a crecer como en plantilla, en volúmenes de producción, en exportaciones para la Comunidad Valenciana. Es decir, como comentaba José Luis, vamos a volver a poner Almussafes donde estaba, ¿no? Y donde yo creo que se merece y está reconocida por la propia compañía.
1: Finalment, Ford ha reconegut, no?, el valor de la factoria de València, que no sempre ha estat en la primera en el rànquing d'aquests reconeixements, i deia de Faubel que el futur també és creixement. L'entrada d'una empresa xinesa suposa que també parla de possibilitats de creixement, perquè ara mateix sembla que són els amos del món.
3: Sí, com deia Jesús, és un win-win, i jo diria que no és només l'entrada a Espanya, és que som la porta a Europa, també, per al fabricant xinès. Fa un temps, no massa, i crec que no haguera pensat mai Ford en compartir la seva planta, la més important d'Europa, no? Amb el grup asiàtic, i avui no s'ho ha plantejat. Recollint també el que deia al final de la seva aportació Jesús, i també Faubel, crec que en este moment el repte està en no només trobar una solució per eixir del pas, sinó fer d'esta aliança un futur d'èxit. És a dir, que s'ho han de prendre molt seriosament les dues parts per a que no siga el win-win d'eixir del pas, i sí, pensar-ho molt bé per a que, ja que és un guany per a les dues parts, que siga un futur d'èxit, i no només per a salvar en este moment ni aportar càrrega de treball ni salvar llocs de treball, que és molt important, sinó a garantir els d'ara i el de futur. Si ho deixem només en una solució per eixir del pas, no funcionarà. Hem de treballar tots per a que siga una solució d'èxit.
1: Sí, Jesús.
0: En la línia, no, del que comentava les declaracions de Carlos Faubel, parlava de les exportacions, i sí que és cert que la Comunitat Valenciana ha sigut un territori que normalment ha tret un dèficit, un superàvit, no, en clau exportadora, per el tema de la ceràmica, per el tema de l'automoció, l'exportació de cítrics, etc. I aquesta tendència ha anat canviant en els darrers mesos, i sobretot s'ha vist com l'automoció ja no podia exportar i ja no estava exportant el mateix, no, que en els últims anys. Aleshores, això pot marcar una altra vegada un canvi de tendència i pot ser positiu per a l'economia valenciana en aquest sentit. I d'altra banda, si és cert que el fet de que al final les dues empreses d'alguna manera s'han de prendre esta feina, no, com una qüestió primordial, en el cas de la xinesa perquè suposa la porta d'entrada a Europa, i en el cas de Ford perquè la seva indefinició en quant a l'electrificació també ha fet que les seues vendes i el seu mercat a Europa s'hagi vist mermat, també és cert que la manera d'operar, no, aquesta forma de crear una empresa empresa conjunta participada per les dos. No sé si en un futur podria obrir la porta inclús a l'entrada de més operadors, és a dir, la fàbrica de Ford Almussafes és productiva, és un territori on es pot invertir bé.

0: És una porta d'entrada a Europa, com comentava Anon, té bones connexions amb el port i amb la resta d'Espanya, i a més el seu teixit auxiliar ha respost molt bé davant dels diferents models que s'han produït. Fins fa uns pocs anys s'estaven produint 5 models en la fàbrica d'Almussafes, no? Aleshores, en el moment en què en la dècada dels 30, si tot va tal i com s'ha plantejat avui, poguera entrar un altre operador, la veritat és que no em semblaria gens disparatat, no? Perquè d'alguna manera el que es va veure en esta aliança és com la fàbrica d'Almussafes, la factoria, pot produir per a diferents marques i ho pot fer bé, no? Ixa és l'esperança que tenen les dues marques, que tenen els treballadors i jo crec que també les administracions. El que hem vist també és una plegada, no? Una arribada de molts líders, tant a nivell nacional com a nivell autonòmic. L'acord era molt important, s'ha vist, tot el món volia eixir en la foto, i d'alguna manera el que hem pogut veure tots en eixa posada en escena és la importància que té no només l'àmbit automobilístic a nivell nacional, sinó també el que suposa, no? a nivell econòmic per al nostre territori i per al conjunt d'Espanya.
1: Sí, ara de seguida sentiré les valoracions que han fet algunes de les bàsicament dos presidents, el president del govern i el president de la Generalitat, però abans volia demanar-vos, si em permeteu, que especuleu un poquet, que li semblarà a Donald Trump que Ford, que jo considero és una empresa emblemàtica nord-americana de tota la vida, és, no sé, la creadora de la cadena de producció, en fi, és una marca molt nord-americana, i ara s'ha obert a pactar i vendre part d'una de les seues propietats a la Xina.
2: Jo he llegit reaccions de Trump.
1: No, jo tampoc, per això
2: coneixent-lo, és molt possible que no li sente gens bé, però ja sabeu que des del punt de vista de la butxaca i del que ens interessa...
1: És molt pràctic.
2: És molt pragmàtic, però molt Ford pragmàtic, en aquest cas també ha sigut molt pragmàtic, perquè ha vist que l'equilibri mundial del sector ha canviat i no pot tirar endavant, i jo crec que Europa també ho ha vist, sense l'aportació dels fabricants xinesos, sobretot en el tema de l'electrificació. Jo crec que a Trump no li haurà fet molta gràcia, però dins del seu pragmatisme ho haurà d'acceptar.
0: Renovar-se o morir, és a dir, ho estàvem veient, hi havia insistís que en la mateixa paraula, en indefinició, en el cas d'Almussafes tocava prendre algunes decisions, i al final com comentava abans, crec que és un win-win per a tots, i jo crec que de la mateixa manera ho veurà Donald Trump. Al final Ford no deixa de ser una empresa radicada, no, als Estats Units. Quan més beneficis tinga, millor també per als Estats Units, i per tant el seu negoci a Europa és important. Al final l'arribada dels operadors xinesos al mercat europeu s'ha vist, no? Ja d'una manera molt clara que és inevitable. Els arancels d'alguna manera potser acabem mitigant o ralentissant un poc eixa arribada, però precisament una forma de poder sortejar eixes vies que està posant la Unió Europea és precisament este tipus, no, d'aliances. Per tant, al final jo crec que tot el que dona negoci, sí, per a una empresa nord-americana, Donald Trump ho veurà com sempre, no? Ho veurà molt bé.
1: Molt bé. Sentim ara algunes de les valoracions que han fet estos líders que comentaven. Comencem per la valoració que ha fet Pedro Sánchez.
3: Decisiones industriales de esta magnitud no responden a balances y estrategias empresariales. Necesitan de un suelo firme en el que germinar, y eso es lo que ofrece esta tierra. Capacidad tecnológica, conocimiento, talento y sobre todo el mejor capital humano. Eso es Almussafes y eso es lo que ha hecho posible esta inspiradora alianza.
1: I ara escoltarem al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i ja veureu com alguns dels arguments són molt, molt semblants.
4: Pero que siempre tuvimos claro que con entendimiento se pueden llegar a grandes acuerdos. Y fijaros, hoy estamos administración del gobierno de España, administración de la Generalitat, Ford, una empresa, lo decía el presidente del gobierno norteamericana, una empresa china, Chile, llegando a acuerdos. Y fijaros, cuando se llega a acuerdos, se garantiza futuro y se garantiza certidumbre.
1: Sembla que estan d'acord i este pacte ha arribat a escampar un poquet de concòrdia, com va fer la Copa del Mundial, potser.
2: Això unix, és a dir, interessava
1: veure
2: el desembarcament d'autoritats.

0: autoritats que hi ha hagut, estava indústria, estava treball, estava innovació, estaven tots, de manera que d'una banda reconeix la importància que té Ford i la planta del Musafes, evidentment, estava el govern central, estava també el govern autonòmic, i avui no podia dir ningú altra cosa. Avui havien d'estar contents perquè passàvem de la incertesa a la continuïtat de moment, i havien d'estar tots i havien de dir el que han dit. Ningú anava a traure, no?, la cama de la maceta. Avui tocava dir el que han dit, i ara jo espero que treballin tots per a que això funcione i sigui una història d'èxit. Evidentment, Europa continua tenint el talent, continua tenint la tecnologia, continua tenint la capacitat industrial, però és evident que ja no està a soles en el tabler de xoc. Així que és evident que ara han d'espentar tots. Avui han vingut tots a fer-se la foto i a parlar molt bé de l'acord, ara d'ara endavant han de fer que això funcione i espentar també perquè la comunitat se'n beneficie de la història que s'ha signat avui en el Musafes.
1: Cal veure, també tenir en compte, no, que són actes institucionals en pautes molt ben marcades, on les eixides de to en un principi han de ser mínimes o nul·les, i és el que hem vist avui també. Crec que avui era un dia també per a abandonar la crítica política, per a posar-se tots d'acord. És obvi que el pacte, no, que s'ha signat entre les dues empreses és positiu per al territori, per tant al final doncs els líders polítics han d'anar a fer-se la foto, a valorar-la de manera positiva,
0: sí, sí,
1: i abandonar qualsevol crítica política, almenys en l'entorn, no, de la factoria de Ford. Però al final sí que és cert que durant 40 anys la Ford va ser una empresa fonamental per al nostre territori, i al final ja no és tant per la seva capacitat productiva o per la repercussió que puga tindre sobre el PIB del nostre territori, sinó també per la capacitat de coneixement que genera. És a dir, ho estem veient, per exemple, en el cas de la gigafactoria de Volkswagen en Sagunt, que es va construir un campus battery per a formar a totes aquestes persones que treballaran allí, no? Aleshores, també és cert que la mort o el tancament de la Ford haguera suposat també una pèrdua de coneixement i de talent, inclús la reconversió de milers de treballadors que s'havien format i que eren molt bons en una matèria que ja no podien exercir en el seu territori, no?, en la seva comunitat. Per tant, també és una bona notícia en el sentit de tot aquest coneixement que s'ha generat així durant dècades i que es va poder mantindre, es va poder també reconvertir en certa manera cap a l'electrificació amb aquest acord. Per tant, també eixe pilar fonamental que és el tema de la formació i es beneficia d'aquest acord.
0: I crec que s'ha treballat molt bé els aspectes col·laterals, no? El mantindre la plantilla i també el garantir diguem-ne, l'activitat en els voltants de la planta. Crec que ahir s'ha negociat molt bé, que s'ha fet el que calia, i d'aquesta manera crec que també per a l'imaginari social valencià i des del punt de vista emocional, que Ford continuï treballant, estigués implicat o no, tingués amics que treballen allí o no, crec que el funcionament i sobretot les perspectives de futur de la planta és molt bona notícia emocionalment i des del punt de vista de l'imaginari social per a tots els ciutadans de la comunitat valenciana.
2: Sembla que tothom està d'acord, és una molt bona notícia. Bé, si vos sembla, són les 20:53, ens queden uns minuts per a parlar del que seria l'altre gran tema de l'actualitat del dia. Avui hem tornat a escoltar la veu de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Jamás, absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
2: Convençut absolutament de la seva innocència, s'esperava ja feia molt de temps, ella havia dit que en 10 dies, crec que va ser la primera vegada que va dir, tornaria a parlar, ha necessitat algunes setmanes més per a parlar-ho, i finalment ho ha fet en una entrevista en Televisió Espanyola, en un programa on, per cert, de tertulià està qui sempre ha actuat de portaveu de Zapatero, i no sé si és casualitat, vos demanaré també una opinió al respecte. Què vos ha semblat el que ha dit l'expresident?
0: Jo tinc dues perspectives. Una, el que ha dit, millor el que no ha dit, és, o sí que ha dit, és el lo niego todo, no? Sabina. Però en este cas crec que s'hauria d'haver un polític ha d'anar més enllà, un polític o qualsevol que estiga qüestionat en el que diu. No ha de negar només el que diga, sinó que ha de traure de dubtes. I en este cas no, s'ha limitat al lo niego todo. D'una banda, la intervenció de Zapatero, comentàvem Jesús i jo abans, que no ha aportat res de nou, és a dir, vas a una entrevista a repetir el que ja has dit. No tenia massa sentit.
2: Ho havia dit tot el Senat.
0: Clar, evidentment, i diguem-ne que de la intervenció de Zapatero no hem tret res en clar, lo niego todo i no ha aclarit dubtes. I d'altra banda, la valoració que entre el nostre escriptor ens fèiem era sobre la mateixa entrevista. Evidentment, l'oportunitat periodística de l'entrevista és brutal, és extraordinària, i a qualsevol de nosaltres ens encantaria tindre-la. I una altra cosa és, diguem-ne, el nivell d'exigència de l'entrevista. Perquè si algú et diu que és un regal que t'han fet, pregunta i qui t'ha regalat i quan i com. No te quedes i acceptes que és un regal de cordialitat i ja està. És a dir, el lo niego todo, i crec que no ha sigut suficientment incisiva l'entrevista, i això seria la meva valoració.
2: Jesús?
1: Estic en la mateixa línia, sent que no hem avançat pràcticament res en esta entrevista, i a més resulta una qüestió, crec, important a nivell de càlcul polític, tant pel propi Zapatero com pel Partit Socialista, i és que tindre una altra vegada Zapatero en antena negant-ho tot implica que les postures continuen encara més reforçades en defensar que en eixe cas no hi ha res, i si al final la justícia acabarà demostrant el contrari, diguem-ne que la caiguda encara seria major de cara a l'electorat. Queden moltes preguntes. Què feien allí les joies, perquè les va rebre, com s'explica que tinguera unes joies, no, amb un valor tan alt, encara que ell mateix ha dit que això es contradirà. Però veurem. Però la gran realitat és de què ens ha servit esta nova declaració. Pues segurament de tornar a veure a Zapatero tractant d'expulsar-se les responsabilitats, que serà la justícia les que finalment diga si les tenia o no les tenia.
2: Sí, respecte del... Volies dir alguna
0: cosa? No, és que ja, com hi ha diverses responsabilitats, la judicial o la jurídica ja la diran els tribunals, però és cert que la política o reputacional sí que està un poc en la teulada de Zapatero, perquè està vinculant al Partit Socialista. Evidentment, és un dels factors, d'uns actius més valuosos del PSOE dels últims anys. Diguem-ne que la responsabilitat reputacional és una càrrega forta, si s'acaba demostrant.
1: D'ahir que comentava abans que la caiguda podria ser major, perquè d'alguna manera la responsabilitat personal
0: estàs
1: i política pot
0: més
1: anar també vinculada al resultat judicial.
0: Clar.
2: Sí, per acabar, sentirem aquesta explicació, que crec que és l'única part novedosa respecte del que havia dit al Senat quan li han preguntat per les joies, aquestes joies que s'han valorat, s'han taxat en 1.300.000 euros. L'escoltem.
3: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
2: Ha apel·lat en diverses ocasions, no només parlant de les joies, també parlant de l'empresa de les filles i de la creació de les offshores, que també ha negat, ha dit en reiterades ocasions que tot s'aclarirà davant del jutge. No sé si vos ha convençut.
0: No, és el que comentàvem. Està molt segur, i la veritat és que les afirmacions que fa són molt solvents. I et planteges, si no té res, la presumpció d'innocència ha d'estar per davant, no? I efectivament, si no és veritat el que diu, és molt bon actor, perquè ho diu amb una calma i amb una solvència, en veritat, que és això el que més estranya, el que ho diga amb aquesta fermesa, i que si acaba, per un casual, demostrant-se que no és cert el que diu, la caiguda, com diu Jesús, pot ser des de més alta, en les altures, no? És complicat de valorar, però la calma en la que ho diu també es fa dubtar.
2: Tens algun dubte, tu, Jesús?
1: La veritat és que resulta molt sorprenent les formes. També l'entrevista arriba en un punt del cas que no sé fins a quin punt al final acaba tenint, no, un resultat positiu per al propi Zapatero, però crec que este cas necessita molt de càlcul polític, que no sé si s'està tenint per part del Partit Socialista i del propi Zapatero. En qualsevol cas,

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Triem discos que cal recordar. Triem cançons que cal escoltar de nou perquè pot ser quan van eixir no foren escoltades amb l'atenció que mereixien. Triem records, vivències i emocions. I per a parlar de tot això, tenim nosaltres músics i gent de ràdio, periodistes, artistes. Sí, ja ho tenim tot preparat per a continuar fent la nostra col·lecció de vinils.

Vos saludem a totes i a tots una volta més, des de la sintonia d'Apunt. Esteu sentint Col·lecció de Vinils, un programa que vol recuperar i recordar discos que formen part de la nostra història. Dirigit per Rafa Cervera i presentat per qui vos parla, Àlex Martínez Orts. El disc al voltant del qual gira el nostre programa d'avui es titula Festival, un àlbum que sonava com cap altre disc en l'escena musical espanyola. Un disc que, en barrejar el rock amb la música de ball, va trencar barreres.

0: Festival va ser el segon àlbum de Les Màquines i també la seva obra cim. Sobre això i altres coses anirem parlant els pròxims minuts amb Juancho Plaza i Epo, dos membres fundadors del Quintet i que estan així amb nosaltres. Benvinguts els dos a la vostra ràdio.
1: Hola.
2: Hola, com va?
0: Com esteu?
1: Bé. Bé.
0: Com és escoltar aquestes cançons de Festival tants anys després?
1: Bé, no hem deixat d'escoltar-les mai, perquè sempre hem fet concerts i hem de recordar les cançons i tornar a escoltar-les, però bé, sonen atemporals.
0: Amb ells, amb Les Màquines, comença una nova edició de Col·lecció de Vinils.
3: Col·lecció de Vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

Festival és un àlbum atípic. Ho és sobretot per un esperit fidel al grup que el va crear i perquè va eixir en un moment que València es va viure d'una manera molt especial. Per una banda, el corrent musical conegut com a indie començava a ser l'alternativa musical del moment. I per l'altra, feia anys que València s'havia convertit en la meca de la música electrònica per a ballar gràcies a la Ruta del Bacalao. En Festival, les Màquines van fer un disc en què eixos dos mons, i alguns altres més, es trobaven. I ho van fer en una època en què els grups de guitarres i la música de club no es portaven massa bé.

0: Com altres grups de la seva generació, les Màquines van néixer al final dels anys 80, quan el concepte de música alternativa o independent encara era una cosa indefinida per a si. Van debutar amb un primer disc per a una multinacional l'any 91. En ell ja deixaven clar d'on venien i també cap on es dirigien. Feien rock i pop amb influències d'això conegut com a so de Manchester. Música hedonista amb guitarres per a gent sense por de ballar amb ritmes negres. Formada pels germans Joan i Josep, Epo, Toledo, Juancho Plaza, José Sales i Rafa Martínez, la banda va protagonitzar alguns dels capítols musicals més desenfrenats, divertits i creatius del rock valencià d'eixe moment. Com recordeu eixe moment en què vau fer festival? D'on venen eixes cançons?
1: Va ser meravellós, un moment meravellós. Molt creatiu, molt divertit.
2: Això, nosaltres, com ja has dit, havíem fet un primer àlbum. Bueno, o sigui, tota la nostra producció era rollo Juan Palomo. Yo me lo uso, yo me lo como. Se'm va demanar a Anglaterra perquè ací en València n'hi havia pocs estudis. Ja havia passat com els 80 i tal, i quan nosaltres començava també Canal 9. Uh-huh. Però llevat de Tabalet, pues, no n'hi havia el fum d'estudis que n'hi ha ara, ni uh-huh. home estudis i tal. I entonces se'm vàrem anar a Anglaterra, vàrem gravar el primer disc i el vàrem vendre a una multinacional. I com mos va agradar molt, però havíem fet, ho vàrem fer només en una setmana, pues, al cap de 2 anys vàrem anar allí, vàrem estar dos setmanes...
1: Un mes.
0: Sí, al voltant d'això he llegit en un full de premsa que tinc, no?, d'eixe llançament de festival, he llegit la frase literal de un mes entero en règimen de comuna.
2: Sí. És que era aixina.
1: No, era... buscàvem la concentració i estar només pensant en el que estàvem fent, que era fer el disc i no tindré cap cosa que em distraguera ni estar concentrats.
0: El productor, si no m'equivoque, era Matt Ellis.
1: Sí.
0: I com va ser l'experiència de treballar amb ell a Anglaterra?
1: Bé, ell sobretot va flipar la primera vegada que anàrem, perquè es pensava que anàvem allí de festa, a fer el burro o fer la siesta. No es pensava que érem un grup treballador.
0: Seriós.
2: Sí.
1: I que arribaven les coses clares i tot planificat.
2: Tot superplanificat. Este matí tenim que fer les bateries de 4 cançons i el baix d'una i tal. I aquell
1: flipava. Només havia escoltat a Julio Iglesias i no sé qui més d'espanyol, no?
0: Hi ha una cosa que també m'ha creat.

0: l'atenció d'esta nota de premsa de festival, y es una frase que digo: en el pub los viejos ni se inmutaban cuando en los Jukebox sonaban CDs de The Clash. Yo, bueno, yo això estic acostumat perquè el meu poble és Benidorm, no? I estic acostumat a passejar per allí i veure a gent, major.
1: La zona anglesa, no?
0: Exacte, en la zona anglesa gent major escoltant The Clash o Sex Pistols o qualsevol grup i ni mutar-se, no? Això sí seria impensable. Com era aquesta diferència de context d'escenari, no? Com era aquesta experiència?
1: També és el que buscaven, perquè, bueno, així en València n'hi havia una xicoteta escena, aixina de grups i tal, però clar, res a veure en els anglesos. O sigui, allí, Doncaster era una ciutat que no és massa gran, però tenia unes tendes d'instruments musicals, de guitarres flipants. I,
2: brutales.
1: O sigui, els sis, la música...
0: És un altre món.
1: Sí, clar. I és el que buscaven, també.
0: Escoltem una de les cançons més significatives del disc.

0: Estàvem sentint la cançó a rodar de Les Màquines en el programa Col·lecció de Vinils, un espai dirigit per Rafa Cervera i presentat per qui vos parla, Àlex Martínez Horts. I amb nosaltres dos membres de Les Màquines recordant el seu disc Festival. Hi ha una qüestió molt important en este disc, i és que estàveu trencant prejudicis musicals, veritat?
1: Sí, el que passava és que en aquesta època l'estil que s'estilava en els grups espanyols era que deixaven de l'indie, cantaven en anglès, tocaven d'esquenes al públic. Era tot com molt seriós i molt solemne, no? I molt, no sé. I nosaltres volíem ser el contrapunt de fer una cosa divertida i només en les pintes, en la música, en l'espectacle que volíem donar damunt de l'escenari, no? Jo crec que això és el que es diferenciava un poquet dels altres grups.
0: Estàvem escoltant en esta cançó a rodar, que és una cançó d'essència funk, no? Molt ballable, molt festiva, com tu dius, no volem tocar d'esquenes al públic, no volem seriositat, volem passar-ho bé, perquè la música és oci al cap i a la fi. I ara anirem

0: anirem escoltant cançons molt diferents de molts estils, perquè hi ha una propietat d'estils que és la versatilitat, no?
1: Sí.
0: I l'eclecticisme, no? I tots els vostres gustos condensats ahí.
1: Exacte. El que volíem fer era no fer només un estil, sinó fer, pues, per exemple, pues, com de Clash, que parlàvem abans, no? No volíem ser com ells, però sí que fer estils totalment diferents, el que els agradava a nosaltres, i sense pensar si als altres les agradaria o no, però per divertir-nos, bàsicament.
2: Per divertir-nos i per intentar que la gent se divertira, també. Clar. Perquè... O sigui, nosaltres ens veiem des de... A veure, a mi què m'agradaria, a quin concert m'agradaria veure este cap de setmana? Pues uno que poguera ballar, que poguera desfasar, i entonces diem, va, pues anem... I per això, pues, se disfraçàvem, muntàvem escenografies, en papers, tiràvem confeti i tal, un poc, per fer el pallasso, però perquè va divertir-nos nosaltres i el públic.
0: Clar, és també... oferir l'espectacle que a tu t'agrada gaudir, sí, com a públic. Clar, no?
1: I també perquè els nostres amics, i coneixíem molta gent de pintors, de teatre, que feien espectacles i tal, i mos agradava molt tot això, no? I volíem traslladar-lo a l'espectacle nostre.
0: A Col·lecció de Vinils demanem opinions i testimonis de gent propera al disc de què parlem. I el primer en parlar de Les Màquines i Festival és Miqui Puig, un dels músics més moderns d'Espanya. Miqui, sí, no sols fa bona música, sinó que també entén molt de música. I això és el que ens ha dit.
3: La veritat és que Les Màquines a nosaltres ens feien por, perquè quan els vam conèixer eren molt més punkis que nosaltres. I sempre podré dir que quan els vaig conèixer en aquell camerino de televisió hi va haver una connexió que dura fins avui, quan em trobo amb el Juancho o abraço un Depo. Grans amics. I sobretot, uns avançats. Per això ningú els recorda. Jo sí.

0: Per això ningú el recorda i jo sí, ha dit Miqui Puig. Poca broma.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara que han passat 24 anys, penseu que Festivales es va avançar al seu temps?
1: Nosaltres no érem conscients en aquest moment, no sé, això diu la gent, no? I els crítics.
2: Tampoc està clar que en la música n'hi hagi com una evolució, el que està més endarrerit i el més vanguardista i tal, perquè diguem que és més una qüestió comercial de lo que és el mainstream i los raritos. I nosaltres pues érem de los raritos, però no sé si estàvem avançats. O sigui, si ho haurem tret avui en dia, igual no s'haurem menjat un torrao igual. O sigui,
0: voleu dir que no hi havia una intenció en ser...
2: En epatar i en dir anem a ser els més moderns. No,
1: perquè era una cosa natural. Quan, no sé, per exemple... La roba que portàvem era la de tots els dies. No es disfressàvem per a pujar a l'escenari. Encara que aquest dia té pues, la samarreta que m'està agradant, lo que siga, però que érem així.
0: Éreu vosaltres mateixos.
1: En l'actitud i en tot, en damunt i baix de l'escenari.

0: coses meravelloses, no? I uns anys després vaig contactar amb ella i li varen proposar fer alguna cosa, no? I va fer l'espectacle amb nosaltres a la sala Roxy i va ser brutal. Bueno, primer varen gravar una, el que estava dient ella, una cançó de Dolores Vargas, La Terremoto, però que es deia El Despertador. Era així medio rap. I la varen gravar al nostre estudi i després la va interpretar en nosaltres en el concert.
1: I com, quin va ser el resultat?
0: Espectacular. Perquè ja era un traje com un biquini de plàstic rosa i
2: quina de bambolletes.
0: Sí,
2: no?
0: I portava un enxufe
1: i s'iluminaven.
0: Il·luminava, sí, sí, i començaven, sí, les llumetes. I la gent flipava. I bueno, cantant i ballant i fent espectacle i després en una altra cançó es va a canviar de traje i va a ballar amb nosaltres i tal. Brutal.
1: Tot un espectacle, sí. Segur. Tenim així una altra dona relacionada amb vosaltres i que volia dir algunes coses sobre el grup i sobre este disc.
3: Quan les màquines publicaren el disc Festival 1994, jo estava de ple en les obres i restauració de l'Esfera Azul. Inauguràvem en febrer del 95 i les màquines van ser el primer grup en llogar un local d'assaig en el nostre local. En aquella època, les màquines assajàvem amb els tòrmicos i decidirem muntar Juancho Plaza i Josep Toledo un estudi de gravació anomenat La Cabra Factoria Sònica. Per l'estudi passaren tots a gravar Un Lambator Trio, Los Magnéticos, Olor a Chicas, L'Horrible i Lo Miserable, entre molts altres. Van ser 5 anys de bon rotllo, gran professionalitat per la seva banda i un montó de col·laboracions i festes on poder ballar al ritme de l'inflon. Com a curiositat, el videoclip d'esta cançó va ser en part rodada en l'Esfera Azul.
1: Lupe, comissària d'art i moltes coses més, és també part de l'escena cultural alternativa valenciana des de fa molt. Una cosa, hereu tan bandarres com sembla?
0: Un poquet. Un poquet, sí.
2: Però eren complidors, també. Sí. Vull dir, si quedàvem, n'hi havia que provar sot, no varen pegar ninguna espantada, ni...
0: No, era el primer era el treball i la professionalitat, i fer les coses.
1: Bandarres, però professionals, sempre.
0: Sí. I després, sí, la festa, el bandarrisme... I el...
2: Una vegada s'ha acabat el bolo, entonces sí, però abans no.
1: Exacte. Sempre guardant la professionalitat. Sentirem una altra de les cançons del disc, que es diu Golpéame.

0: Estem en la sintonia de Punt, en col·lecció de vinils, parlant de festival amb Juan Soyepo, de Les Màquines. Estarem escoltant una de les cançons que pot ser definixen la cara més pop del grup, no?
1: Sí, esta i una que avui he posat abans, possiblement siguin les dues més pop del grup. Esta concretament sí que en directe sí que és una de les cançons que no hem deixat mai de tocar. L'altra, només en la presentació del disc, sí, ja està, però esta és un clàssic, però des del principi de Les Màquines.
0: Estàvem comentant just abans, mentre escoltàvem una cançó, la versatilitat d'aquest disc, no? És que hem començat amb una cançó funky, després hem passat a una cançó punk, hardcore, ara escoltem una cançó pop. Això és precisament una de les coses que fa especial este àlbum, no? Este treball.
2: Sí, bueno, però és... O sigui, tota la nostra carrera ha sigut més o menys aixina. Vull dir, també se cansàvem d'estar assajant sempre el mateix i no era una cosa aixina premeditada, però sí que tocaven uns molts palos. A lo millor massa. Igual, vento en retrospectiva, diu, si s'haverem centrat només en un estil i matraca, igual.
0: Això mai se sap.
1: No es pot saber. I haguera ser molt avorrit, també, no? Bueno.
0: Al final, el més important és ser fidels a vosaltres mateixes, ser honestos. I ara crec que toca escoltar la vostra cara més ballable.

0: Estem escoltant la versió maqueta de la cançó de l'Inflon, que abans estàvem comentant que té diferents versions que ara escoltarem.
1: Sí.
0: És un bon exemple d'aquesta versatilitat que parlàvem, no?
1: Sí. Estem comentant ara que això va ser la maqueta que vàrem fer de l'Inflon a l'assaig, sense estudi ni res. O sigui, en una habitació ho vàrem fer tot. I ho vàrem fer a l'alqueria de Bartual, mític cantant de la Morgue. Compartíem, bueno, és la seva casa, però nosaltres assajàvem allí. I David Duplex, també de la Morgue, pintava mentre nosaltres estàvem allà assajant, li estava pintant en els últims dies abans de morir. I no, només una curiositat, no? Sí, però això va ser la maqueta. Després vàrem fer la versió del disc i després una altra versió de discoteca.
0: Anem a escoltar-ne una altra d'aixes versions.

0: Estan així, Juanjo Llepo, estan rient-se, no? Bé, jo crec que he escoltat...
1: Quan sí, perquè és que diu una frase a l'MC que diu "Can you feel the ecstasy?"
0: Ja, jo crec que quan acabi el programa ningú podrà dubtar de la versatilitat de que estàvem parlant, no?, del grup, perquè després d'haver escoltat totes les vostres facetes, esta última en concret,

0: pense que la versatilitat és evident. Per què vau fer esta versió?
1: A veure, això va ser en una època més o menys en què la ruta del bacalao ja s'estava començant a empastrar i, per una altra banda, a nosaltres mos encantava anar món de traca per ahí, però la part aixina més fosca i tal ja no ens agradava tant. I en aquesta època, en Anglaterra, precisament estava... hi ha un munt de raves i música electrònica, pues, jo que sé, com Prodigy, Orbital, d'estos que eren molt vanguardistes, que era el que havia sigut els principis de la ruta del bacalao. Entonces, estant allí gravant el disc, pues, els caps de setmana se n'anàvem a alguna discoteca o això i flipàvem perquè el rapero este que està rapejant allí en les discoteques rapejaven també sobre les bases, que en certa manera és un poquet paregut a lo que feia Chimo Bayo quan anàvem a Bolero Arsenal, que deixava el disco ahí i començava la tia Enriqueta i tal i qual. Entonces, pues mos agradava això i vam dir, che, pues tenim que fer com a banda la cançó parla de l'inflon, pues li venia, però...
0: I estos exercicis de passar una cançó d'un format estilístic a un altre, això com encaixava en l'escena musical?
2: Els rockers no el comprenien.
0: Podria arribar a entendre-ho.
2: No, però és que nosaltres érem un poquet unes rarabis, no? O sea,
1: n'hi havia com dos bandos, o sigui, els músics de grups de rock que assajaven i tal i qual, i després estaven els DJs i la gent que anava de festa. Però en aquesta època ja estava la cosa molt partida. No abans, no uns anys abans, perquè abans estàvem parlant de la marxa i tal, i barraca, ahí sí que estava més entremesclat tot. Però en aquesta època ja estaven, i entonces amb nosaltres en les discoteques érem massa rockeros, i pels rockeros, com anàvem en un ordenador i tal, ja mos miràvem mal.
0: Estàveu entre dos aigües.
1: Sí.
0: Hem escoltat la versió maqueta, hem escoltat la versió discoteca, i crec que ara cal escoltar la versió més coneguda del tema, que és la de l'àlbum.

0: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A Punt.
1: Seguim parlant de com us agradava canviar les cançons i portar-les a altres estils, que crec que és un dels punts identitaris forts de les màquines. Sentirem una versió en directe de Rodar que heu tret.
2: A Rodar.

0: Així sonàveu en directe amb els vents. Venint cap a l'estudi, Juan se me comentava que esta cançó la van gravar i just després de gravar es van incorporar els vents. I que aleshores...
1: Sí, va ser després de gravar l'LP de festival. Los Tórmicos.
0: Los Tórmicos, els vents.
1: Sí, els hermanos Tormo, que tenien el grup Los Magnéticos. Són la secció de vents de les màquines. De les màquines. I va ser una cosa explosiva per a nosaltres, no? Perquè de sobte tenir una secció de vents, que això és caríssim de contractar, però eren amics i volíem fer en nosaltres alguna cosa, nosaltres volíem fer...
2: Ells eren músics de banda i tenien un grup i eren fans també, i al final se varen fer col·legues també.
0: Sí, es van convoyar,
2: vaja. Del fan còmic i tal, i entonces, clar, era molt divertit també, anàvem en la furgoneta, pues, els 8.
1: Més el conductor, i era molt, molt divertit.
0: Clar, i tindre una secció de vents per al directe.
1: Sí.
0: M'han dit també que els vostres directes eren molt teatrals. Compteu-me.
1: Sí, sí, ens agradava fer coses damunt de l'escenari que no feien uns altres. Tampoc era molt exagerat, però sí que, per exemple, recorde unes actuacions a la Sala Gasolinera, que ficaven uns papers molt grans en uns grafitis que feia Epo i recortaven un circulet així per treure el cap i cantar les tres primeres cançons o una cosa així, i després ja els arrencàvem i...
2: Tenia
0: un espectacle total.
2: Sí. Un punt fallero, perquè també era molt, molt low cost i molt...
1: Sí.
2: O sea, a veure, com podem fer-ho barato, que siga facilet i tal? I els desgaritos mos miraven mal, perquè en comptes de la prova d'això, tindre que durar mitja hora, començàvem penjat i tal, es feia eterna i tal.
1: Les llums i el confeti... I
0: ara...
1: programacions també, o sea, de coses que...
0: Sí.
1: Que n'hi ha una cosa de Rafa per ahí, que no el tenim ara, però sí que el podrem utilitzar en directe.
0: Ara que parlem del directe, anem a escoltarem una cançó que, pel que m'heu dit, funcionava molt bé en els concerts.

0: Estem escoltant l'últim tall del disc, una cançó més ambient. Una última pregunta abans d'acomiadar-nos. Hi ha cap manera de definir un disc com festival?
1: No ho sé. Pop. Genèricament, pop. Només crec que, encara que barreja tot tipus d'estils, però bàsicament és pop.
0: Pop com a concepte més que com a estil.
1: Sí, no? És global, no? Exacte, com a concepte, no com a estil, perquè està clar que n'hi ha estils diferents, no? Molts diferents, però bàsicament és pop.
0: La filosofia és la d'un àlbum pop. Epo, tu què penses?
2: Sí, no, estava pensant que esta cançó és de les més estranyes que varen fer mai i té un cert punt aixina quasi com si fora d'una òpera rock o alguna cosa. O sigui, al final de tot el festival, quan arribes a casa a rebentar, pues pa la bajona és esta cançó.
0: Sí, totalment.
1: Sí.
2: Que a més la varen gravar tombats en l'estudi. Aixina respirant.
0: Relaxats.
1: Sí, molt relaxat. Moltíssim.
0: Juan Sebepo, moltes gràcies per la vostra visita i per acceptar participar en la nostra col·lecció de vinils.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un plaer.
1: Igualment. Adeu.

Ens acomiadem per avui. Comencem a buscar el pròxim disc. Un altre títol per a col·locar a la nostra discoteca. I recordar-lo amb la gent que va fer-lo i amb la gent que segueix gaudint-lo. Heu escoltat una nova entrega de Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per qui vos parla, Àlex Martínez Horts.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
2: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
1: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
3: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
6: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0.

0: no falte l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
4: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts a un nou Sonem, l'espai musical d'A Punt Ràdio on escoltaràs els èxits internacionals que han marcat la teua vida. I on també descobriràs hits més locals, que surfegen com poden les ones de la indústria musical. Artistes valencians que ens recorden com és important tindre una escena musical que parla de coses que passen al teu poble, a la teua ciutat. Comencem fort per la dècada dels 60, escoltant un grup britànic que va marcar un abans i un després en la història del pop internacional. De segur que reconeixen esta melodia que ens anuncia com arriba el sol després de la tempesta. I amb ell, la il·lusió de començar de nou. Que sona Here Comes the Sun de The Beatles.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Els Beatles revolucionaren la indústria musical en els anys 60 i la seva influència arribaria a l'Espanya franquista, on nasqueren grups que fins i tot cantaven en anglès. Escoltem Black is Black de Los Brincos.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: En la dècada dels 60 també brillaren artistes valencians. És el cas del cantant alcoyà Camilo Sesto. Amb una trajectòria incombustible, ha sigut especialista a recordar-nos, a través de la música, que viure amb intensitat és la millor manera de sentir-se viu.
0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Vivir així és morir d'amor, de Camilo Sesto.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: L'escena musical valenciana dels 60 també va estar marcada per la cançó d'autor, on destacaria un jove Ramon Pelejero i Sanchis, més conegut pel nom artístic de Raimon. El cantautor xativí esdevindria dècades després un dels membres més representatius de la història contemporània de la cançó en valencià. El seu tema, Al vent, l'ha fet inoblidable. Però també altres cançons, com esta que ara sona, plenes de poesia, reflexió i sàtira. Elogi dels diners de Raimon. Diners.

0: Sonem. Música de proximitat en A.Punt Ràdio.
1: Continuem el nostre viatge en el temps i revivim ara els anys 70. Una dècada en què l'escena espanyola del rock and roll s'enriqueix amb molts grups i on fins i tot el flamenc es fusiona amb este gènere, sortint grups com Las Grecas. Les dos germanes, a més de ser unes intèrprets excepcionals, foren també compositores de la major part del seu repertori. Avant, amb el seu clàssic, Te estoy amando locamente.

En els anys 70, a l'escena valenciana sorgeixen cantants de cançó melòdica i pop que trobarien la fama a tot Espanya. És el cas de Nino Bravo, Bruno Lomas i també Juan Bau. Este últim, nascut a Aldaya, gravaria el seu primer treball el 1972, però seria un any després quan arribaria el seu gran èxit amb el tema La estrella de la

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Donem pas a una altra dècada inoblidable per a la música, la dels 80. El país es va omplir de bandes de pop-rock molt populars, entre elles Radio Futura. Combinant el rock amb ritmes afroamericans i un so més funky, Escuela de Calor va aconseguir el número 7 en la llista dels senzills més venuts.
0: A Punt Ràdio.

0: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: En els anys 70, l'escena rock de Castelló va ser espectacular. Sorgien moltes bandes com Los Auténticos, Hot Coyotes, Kasparov o Los Replicantes. Ens quedem amb este clàssic de Los Auténticos, La Estrella.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Punt Ràdio.
1: En els anys 80 també va néixer en Terres Valencianes un grup que es convertiria en referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol, Seguridad Social. El va crear José Manuel Casany l'any 82 a Benetússer, a l'Horta Sud. D'esta primera època destaquem este tema que va gravar amb Bruno Lomas, Todo por el aire. Eixes bateries i guitarres distorsionades de segur que causarien a les nostres àvies el mateix efecte que el reggaeton a molts bumbos.

Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat. Ara sí, fem un gir cap als 90.

En esta dècada desenvolupà la seva carrera una banda de rock fundada a Madrid per dos músics espanyols i dos argentins, Andrés Calamaro i Ariel Roth. Prompte, el grup tocaria el cel de la fama amb grans temes com este, Sin documentos, de Los Rodríguez. Deja.

En els anys 90 també va destacar a València la Gran Esperanza Blanca, un grup musical que fusionava folk, rock i country alternatiu. La veu de Cisco Fran, que també era guitarrista i harmònica del grup, és potser la veu valenciana que millor ha sabut recrear l'essència de la música de Bob Dylan. Jutgen vostès mateixos amb esta versió en castellà del clàssic de Bob Dylan, Too Many Mornings, publicada en l'àlbum Bob Dylan Revisitado, un tributo en la llengua de l'amor.

0: Estem arribant al final de la nostra playlist i és l'hora de repassar també l'escena musical dels últims anys. La més comercial ha estat marcada especialment pel triomf del trap, amb noms com Cardi B i J Balvin. Recordem este I Like It, estrenat el 2017, va ser tot un èxit i amb ell molts descobrirem un nou gènere que ha arribat per a quedar-se, el trap.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
2: I like stunning, I like shining.

0: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: En l'escena musical local també tenim trap fet en valencià. Destaquem, per exemple, la banda del Comtat, Cactus, que el 2019 publicava esta cançó que combina trap amb ritmes llatins, Gossatela.

0: deixa't seduir per la música. Sent A.Ràdio.
1: Mira, tetes, no vos agraden les cançons de trap simplones repetint la mateixa paraula una i altra volta? Eh? Almenys que la paraula tinga fonament i substància, saps? Taronja, mal parlat.
2: L'Illuminari!
1: Un dia m'avellí suc de taronja.
3: El trap també ha sigut resignificat i rapers valencians com Malparlat s'han servit d'ell per a fer paròdia del gènere i llançar alhora crítiques socials. Escoltem La taronja de Malparlat.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: L'escena dels últims anys també destaca pel reggaeton i no podem deixar d'escoltar este clàssic del rei del reggaeton, Bad Bunny. Una cançó amb una esperada lletra d'empoderament femení amb què Bad Bunny va fer un gir a la seva carrera. Escoltem Andrea, de Bad Bunny.
0: Sonem les millors playlists d'A Punt Ràdio.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: En l'escena valenciana destaquen grups que fan reggaeton de qualitat com Oceans.
2: I mentre es monta la tenda, deixa-me un tatu a l'esquena.
1: El grup de Xeraco, La Safor, va estrenar l'any passat este tema, Tatú, on ens convida a ballar a ritme de reggaeton mentre evoca cançons i poemes valencians emblemàtics.

Tanquem la playlist amb el que considerem un dels millors reggaetons en valencià dels últims temps, com la Dua Lipa, de Colomet. I com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
6: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
7: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.

0: Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe. Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número. X o Twitter, @90minuts. TikTok, 90 minuts ràdio. El 90 també en xifra, també en número. I també 90 minuts ràdio, el perfil d'Instagram, però ixe sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu enviar és un àudio, ja sabeu que podeu fer-ho mitjançant el missatge al canal de WhatsApp, al 619-42-1801. 619-42-1801. La pregunta, bueno, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: quin penseu que és el paper de Kia de Lima en el València després de la reaparició ahir del pare? I és la pregunta que vos fem. Quin penseu que és el paper de Kia de Lima després de la reaparició ahir del pare? Ahir, com ja sabeu, per a donar-li llum i alegria a les nostres tristes vides, va reaparèixer el amado líder Peter Lim en València. Va dignar-se a posar un peu en el tercer món per a concedir-nos ixa gràcia divina. El papà de Kiat ara sembla que torna a estar al front de tot. És a dir, que segons diu el club, que no ho digui...

Jo, que ho diu el club, el papà de Kiat vingué a veure les obres, a supervisar les obres del nou estadi, que per cert diuen que li agradaren molt, perquè este home és un gran coneixedor de l'arquitectura i dels estadis, i ha estat en... o ha tingut estadis de la seva propietat, que han sigut sempre un model per a ell i per als aficionats dels equips que ell ha tingut. I al migdia se n'anà a un conegut restaurant, el Papeo, que no falte. I si està ben regaet, i si se rega en alguna substància que no siga aigua, millor. Deia, al migdia se n'anà a un conegut restaurant de la ciutat de València per a dinar amb el mític Invisible Man, Ron Garley, i amb el campió d'Europa de jugar a l'amagatall, Javier Solís, que du un any jugant a l'amagatall. En teoria està ben planificant el València 26-27. La pregunta que a mi me ve és... I on queda ara aquí a Dream? Perquè jo recorde quan fa un any i un parell de mesos ens parlaven de la tornada a l'elit europea baix la presidència de Kiat Lim, I el club deia que anem a veure la diferència, que el pare no era el fill, El fill s'havia tornat, se recorden? Kiat s'ha tornat a il·lusionar amb el València. Se recorden d'això, Que Kiat estava molt més implicat, que anava a estar per a siga a 2x3, i quan vingué un dia d'excursió amb el seu amiguet, el príncep de Johor, perquè tenia que jugar uns amistosos del seu equip, ja ens vengueren que esta era una prova de la total i absoluta unió de Kiat a este projecte, de lo vinculat que estava este projecte i que a les seues visites anaven a ser constants. Un any després, Kiat vingué a la Junta a dir-nos que per molt que protestem ells van a fer el que es dona la gana, i sa arrogància tan típica de Singapur de perdonar la vida a lo que ells pensen que és el tercer món. I poca cosa més. Aparegué per ací un dia de sobte, anar paterna, no tingué ni el que hi ha que tindre per a baixar al vestidor i parar amb els futbolistes. Se va encarregar a Miguel Ángel Angulo. Tancaren la renovació... tancaren no, ja estava tancada la renovació de Carlos Corberán. I quasi un any després del seu... de que ens anunciaren la tornada a l'elit del futbol internacional de la mà del liderazgo dinàmico de Kiat i de la seva presidència, resulta que Kiat així no està per a res ni se li espera. Resulta que a l'hora de despatxar els assumptes de veres és Papa Peter, altra volta. Que mostra això una volta més, que és impossible que es donen la cara, perquè per a donar la cara hi ha que anar amb la veritat per davant. I quan tu no vas amb la veritat per davant, no té por. I estos s'amaguen, no hi ha més que veure com amagar, intentaven amagar ahir a Peter Lim a la eixida del restaurant. Van amagant-se per la vida perquè hi ha una famosa pel·lícula que és El Club de la Lucha. I és la primera regla del Club de la Lucha, és que nadie habla del Club de la Lucha. El València és el club de la improvisació. I la primera regla del Club de la Improvisació és que tots s'agenollen quan escolten el cognom Lim.

perquè per estar al seu servici, al servici de Slim, has de tindre zero dignitat. Que després de tot, com en el famós principi de Lampedusa en el Gato Pardo, canviar-ho tot per a que res canvie. Resulta que a la fi la cosa mai havia passat de ser la mateixa de sempre. Que el que mana és papi Peter, i papi Peter és el que fa i desfà. I el que du per així, el fill quan ve a despatxar algun assumpte personal, i la resta, en el seu dia, Anil, després Laihun, ara Ron, i Comunicaciones Javier Solís, només són titelles i bufons de Meriton, posats a ballar al son de la música que toca Singapur, concretament de la música que toca Peter. Kiat és l'enèsima cortina de fum que no ens hauria de vindre de noves tenint en compte que tan sols uns mesos, tres mesos abans de ser nomenat president de manera sorpresiva, després de la pel·lícula Presidenta a la fuga, que de moment la senyora Laihun va desaparèixer i de fet ja ni treballa per a Meriton, curiós. Uns mesos abans de ser nomenat Kiat Lim, la pròpia Laihun va dir que havia intentat que s'involucrara en el negoci del futbol, però que Kiat estava a altres coses. Bueno, pues si és altres coses, es torna a coincidir que és Kiat ara és una cortina de fum de papi Peter. Papi Peter ha decidit que la nova cortina de fum siga que alguns crèduls, perquè jo ja ho he dit fa temps, per a creure el missatge de Meriton o tens interessos o te falta un regó. Els crèduls de Meriton pensen que perquè havien posat al fill en la cadira de president, cadira en la qual no s'ha sentat mai, en Mestalla, resulta que tot anava a canviar. En Meriton no canvia res. I si canvia, ho fa a pitjor. Per cert, tema afegit al València i amb vistes al Mundial. Avui anem a tindre un testimoni xulo del Mundial. Vos avance, però... Ahir, en Capital Ràdio, Paco Lloret, en el seu programa d'esports, va entrevistar Roberto Fabianella. Per cert, vomitiva la poca serietat i deontologia professional de la cadena 4 i de la cadena La Sexta que han agafat l'entrevista feta per Paco Lloret i no han citat la seva procedència. Això es diu furtar. En castellà, per a que m'entenguin des de La Sexta i des de 4, això es diu robar. Queda clar? Per si no quedava clar. Robar. A mi, les explicacions d'Ayala d'ahir no me convenceren el més mínim. És més, me donaran encara una pitjor imatge. Perquè en aquesta vida uno lo que no pot ser és un covard. Quan has fet alguna cosa mal feta, o dones la cara o no la dones a mitges. Lo de Isir a dir que no era una punyada, va ser una espenta, és una punyada. De Ayala a Dani Olmo. Punt i final. Lo de estic en Penedit i si coincidís que amb Dani Olmo li demanaré disculpes. Quan vas a coincidir amb Dani Olmo tu, Ayala? Però que de veritat se creu la gent que són tan bobos? Si vols de veres demanar-li disculpes a Dani Olmo, demanes el telèfon, que no és tan complicat entre federacions, te'l donen, quirdes a Dani Olmo i li demanes disculpes. I després, el mateix Ayala ix hores després en una emissora argentina i ahí canvia ja el sentit del missatge. Que és que ja havia una campanya en contra d'Argentina,
que és que, miren, ho sé molt i sé que a alguns no els agradarà. Per a mi, Ayala, jo no soc dels que diu ja que llevar-li la lona de l'estadi. No, la lona serà guanyat a Ayala en la, el seu rendiment, sent un dels millors centrals que ha aixafat Mestalla amb la samarreta del València. Una cosa no lleva a l'altra. El que va fer l'altre dia, després de la final del Mundial, de macarra. I el que va fer ahir en Capital Ràdio, de covard. Però a la lona jo no li llevaria. Per a mi, les coses del terreny de joc s'han de quedar en el terreny de joc. Però on anava és que, per a mi, bons jugadors en Mestalla n'he vist per a parar un carro. Mijatovic, Lubo, Piojo, Kili, Eloy Olaya, és que n'he vist tants, boníssims jugadors, jugadors clas mundial, en els quals ara somniaríem amb un dit d'un peu d'aixòs jugadors. Però la paraula llegenda significa altres moltes coses. Significa un sentiment de pertinença, un respecte, un valor, un senyorio. I per a mi, del València Club de Futbol, llegendes n'hi ha tres. De tots els futbolistes de tota la història que han jugat en el València, llegendes n'hi ha tres. Don Antonio Puigades, Don Pep Claramunt i Don Mario Alberto Kempes. I aixòs tres són llegenda. La resta, futbolistes extraordinaris que ens han donat anys i temporades inoblidables. Però llegenda, el llistó de la llegenda, per a mi, només el superen aixòs tres. També està bé recordar on està l'exigència per a després no aplaudir-ho tot, que en estos últims temps en Meriton s'aplaudís qualsevol cosa. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90.

0: 11 de la nit i 19 minuts, i aquests són els punts que composen el mapa de l'actualitat del dia i que recebim, com sempre, les nostres fotos. On està Kia Dream? Poc més d'un any després del comunicat on es parlava la tornada a l'elit europea baix el lideratge dinàmic de Kia Dream, el fill del màxim accionista no apareix ni per a visitar les obres del nou estadi, tal i com va fer son pare. Tot i accedir a la presidència de l'entitat valencianista el 5 de març de 2025, el fill de Peter no ha vist encara un sol partit de l'equip, no participa en els grans assumptes del club, com ahir va quedar demostrat, i no ha aparegut per Mestalla. Ja tornen els mundialistes. Logan Costa és el primer futbolista a incorporar-se a la pretemporada del Villarreal. El futbolista que va prendre part en Cabo Verde no va disposar de minuts en la Copa del Món i és una de les causes per la qual el central treballa des de dilluns a les 12 d'Iñigo Pérez. No es descarta que el defensa ja puga gaudir de minuts en el segon partit de pretemporada front al PSV Eindhoven. Eliminar el patiment. Víctor García ha aconseguit una entrevista als nostres companys de la tele d'Apunt on ha parlat dels objectius de la pròxima temporada. El futbolista de Xeraco pensa que és important començar a sumar des de l'inici del campionat per a no patir tant en el tram final de la Lliga. Tot i així, ha dit que si repetís el guió de la temporada passada amb el mateix final, no li importa.
1: Sobretot continuï aquesta comunió amb l'equip, amb el que va viure l'any passat al Ciutat i també fora. I ojalà seguís que així, els puguem donar moltes alegries i no patim tant. Que siga més tranquil·la la temporada, però si acaba en el mateix final, ho firme des d'allà.
0: Les fitxatge per al Castelló. El conjunt albinegre ha anunciat el fitxatge del jugador angolès David Nzanza, que arriba procedent del Lesa portuguès. El futbolista, que actua com a davanter, ha signat contracte fins al 30 de juny del 2030. El punta és conegut pel malnom del Ninja, ha costat uns 60.000 euros, i és el nou fitxatge d'aquest estiu de l'equip que entrena Pablo Hernández. Altre jugador més per a València Bàsquet, el conjunt taronja continua rearmant-se després de la desbandada general als pocs dies de guanyar la Lliga. L'equip valencià ha fitxat l'estadounidenc amb passaport senegalès Moguei fins al 30 de juny de 2027. L'ala pivot de 28 anys es converteix en el 15 fitxatge del nou projecte, comandat per Xavi Albert i prové de la disciplina del Chicago Bulls. D'altra banda, Esteban Albert ha valorat així l'enfrontament de la Supercopa Femenina.
2: Zaragoza, quizá por la rivalidad de estos últimos años, ¿no?, en el que nos hemos enfrentado muchas veces. Es un rival que nos conocemos mucho los dos equipos, que será un partido complicado, pero un partido en el que tenemos que ponerlo todo. Esperamos pues competir e intentar pasarlo y plantarnos en la final, aunque ya digo, enfocados en ese partido de semifinales.
0: Les 11 de la nit i 22 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, els dos primers amb el 90 en xifra, en número, i per últim, el canal d'Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, amb la vostra veu que teniu el 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem, que és: quin paper veieu que juga aquí a Dream després de la reaparició ahir de son pare Peter? Pues les 11 de la nit i 23 minuts. De totes i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Estàs escoltant 90 minuts.

Les 11 de la nit i 25 minuts. Com vos deia ahir, el amado líder Peter Lim ha tornat a aixafar esta ciutat 7 anys després per a, bueno, donar-nos una alegria en les nostres míseres vides. És curiós. Ara que sembla que l'estadi accelera, ara que sembla que ja que estàs pendent de les coses o més damunt de les coses, és curiós, perquè si volgueren podrien estar-ho perfectament, el pare apareix, també se reuneix amb la part, en teoria, esportiva del club, i queda el gran dubte. Així no s'havia establit un nou ordre on Kia Dream i el seu liderazgo dinàmico anava a ser el gran guía

0: faro del nou capítol apassionant que començava per al València. Després d'un any i pico, el fill ha aparegut per així un parell de voltes. I no ha vist ni un partit del València. Ni s'ha sentat en la llotja de Mestalla. Però d'això ja que tindre-lo ben posats. O anar com anava a anir tots els dies. El més curiós és que ara que ha aparegut Papi Peter i que després de Papi Peter tots se posaren firmes, quan apareix Papi Peter, firmes i en fila de uno, que diria aquell. Resulta que el fill ha aparegut en un reportatge de l'agència Reuters, que no sé qui els ha venut la moto als pobres, sobre la inversió asiàtica en els esports. Si algo no està fent la família Lim és invertir. El que està fent és recaptar, però invertir no està invertint. I el més sorprenent és que el fill de Peter deixa una perla que jo me quedava bocabada, vamos. No se m'haguera ocorregut en la vida. Diu, amb més espectadors, les cadenes de televisió estan disposades a pagar més pels drets. I a mesura que augmenta el valor d'aixòs drets, això acaba beneficiant els equips. L'atenció és una moneda de canvi. O siga, que si tu fas un producte atractiu per a la tele, la gent el vorà. Ah, colló. Mira, no se m'haguera ocorregut a mi en tots els dies de la meua vida. Però no ho haguera... Vull dir, això i descobrir la sopa d'all estan a un nivell semblant. D'altra banda, també deixa dos pensaments que jo me faig en veu alta. Ojo, que jo no sóc tan intel·ligent com demostra Serquia Dream. Si tu estàs dient que el que apostes és per crear més espectadors per a les televisions, és un model de negoci, eh? Està bé. Però després no vingues a dir que te importa la gent i que el soci i que tal. A tu t'interessa crear un producte televisiu, és a dir, el model de negoci de Javier Tebas. I per últim, si al València resulta que el que més li interessa és crear un model on se prioritze el que el club tinga espectadors per televisió, la pregunta és per a què vols un estadi d'on amb més capacitat? Si a tu el que t'interessa és generar espectadors per televisió. És que dic jo que, vamos, és de carais. La realitat és la que és. Una volta més, Meriton, l'any passat, amb el enèsim canvi de cromos, amb l'enèsim canvi de titelles, va intentar fer creure que les coses canviaven, que ara sí, que ara era la bona. Un any després, estem on sempre hem estat. On sempre, per més que hagin canviat, que hagin estat cada any traguent a passejar un eslògan diferent. Que si l'equip sostenible, que si el local management, que si el reset, que si el liderazgo dinàmico, que per més que venguen ixa milonga, la realitat és la que és. No canvia res. La cúspide de la piràmide continua sent Papà Peter. i Papà Peter fa i desfà. I la resta estan així, firmes i en fila de uno al que diga Papà Peter. Per més que se'ns intentara l'any passat colar la trola de que amb el fill tot anava a canviar i amb l'arribada de Ron Garley tot anava a canviar, la realitat és la que és. I la realitat no deixa de ser que a 23 de juliol, a menys d'un mes de començar la Lliga, el València, a dia d'avui, sabedor que anava a generar un forat en el seu lateral dret perquè no s'anava a renovar a Thierry Rendal, sabedor d'aquesta situació, a 23 de juliol l'equip continua sense tindre un lateral dret professional disponible en la primera plantilla. Trobaren en el mercat, probablement per algun oferiment, que és com se maneja este club, la possibilitat de Tomàs Meniere amb 34 palos. I Tomàs Meniere probablement els va prendre el moño. És cert. Jo ahí no puc o no vaig a justificar el que no té justificació. Però igual que no té justificació l'actuació de Tomàs Meniere, no té justificació que el València no tinga un pla B, un C i un D treballat per a donar-los eixida i per a pal·liar el desperfecte que deixa en la plantilla el no de Tomàs Meniere. Meniere deixa penjat al València. D'acord, una actuació lamentable. D'acord. Però, i darrere de Meniere, què hi havia? Quin treball hi havia? Qui estava treballant en les possibilitats de lateral dret per si Meniere deia que no? Perquè era possible. Qui havia treballat altres opcions a un cost molt baix o de laterals amb cert recorregut, que és el que vol l'entrenador, que pogueren quedar lliures de contracte? Ningú. Sabeu per què? Perquè l'opció de Meniere tampoc estava treballada així. Se la trobaren. I digueren fenomenal. Què passa? Que després que Meniere diguera que no, quin és el primer nom en sonar? De Giro Chirino, el lateral, per cert, amb nacionalitat de Curaçao, d'on és Lisandro Lisei, curiós. El lateral de l'Almeria, vull dir, entre el lateral titular, o anem a posar, sí, titular, ha sigut titular en molts partits, entre el lateral titular de la selecció belga i un lateral de la segona divisió espanyola, en la distància que va d'una altra, no hi ha més possibilitats treballades, no hi ha un ventall treballat. I això és la realitat. La realitat és que sabies que no anaves a quedar-te a Julen Aguirrezabala, t'has trobat un porter amb el qual no comptaves i que es diu Stole Dimitrievski, al qual no volia l'entrenador i ha tingut que rectificar. Renovares a un xicón, Cristian Rivero, que jo encara no sé per a què se li ha renovat, i ara resulta que li estàs dient a Rivero que se busque equip i que estàs mirant porters, però resulta que tampoc pots fitxar ningú. A què juga este València? Kiadlim, si amb més espectadors les cadenes de televisió estan disposades a pagar més pels drets i a mesura que augmenta el valor d'aixòs drets això acaba beneficiant als equips, saps també una manera de que la gent vegi el teu equip per televisió? Fer un bon equip, que doni un bon espectacle cada diumenge. I això saps com se fa? Deixant-los, invertint. I així, ni el fill ni el pare, ni el pare ni el fill, com diu la dita valenciana, no se fiava de la meitat de la quadrilla i eren el fill i el pare junts. Així Slim a invertir. Jo no sé a què han vingut. Sé a què no han vingut. A invertir. Aixina que ja me direu com aneu a generar aquests espectadors per televisió. Ara després reprendrem tots aquests temes amb els companys de la tertúlia, però com us deia, el Mundial encara continua pegant les últimes cuetades i pel que sembla des de l'Argentina això va per allà. Però bueno, me quedé en lo bo. De les poques coses que pot presumir és d'haver tingut un amic en el MetLife Stadium el dia que Espanya va aconseguir la seua estrella. Va estar contant a l'òpera de la seua ràdio, a més és company i contertuli d'esta casa, i és Javi Lázaro. Hola, Lázaro, què tal?
1: Muy buenas noches, Manolo. Muy buenas noches.
0: A més, t'hem cridat en el teu dia, en el dijous, eh?
1: Lo sé. Pensando antes, digo, para no faltar a la costumbre, además yo creo que lo hago además con mucho cariño. Los jueves de este año nos han dado de gloria, yo creo que y de hablar de muchas cosas.
0: La conexión es regulera, Javi, no sé si es una cuestión de que la xarxa se está jugando una mala pasada, de que està intervinguda per els mateixos que vengueren la final a Espanya, o què passa, però tenim ahí una miqueta de problema escoltante. Bueno, lo primer, ¿se te ha passat ja el subidón, com es diu en castellà?
1: Creo que estoy empezando a notarlo ahora. Ya es verdad que los primeros días, entre la vuelta a casa un poco y todo eso, pues se te hace un poco todavía. Tratas de hacer un poco una composición de lugar, porque evidentemente el vivir algo así, pues uno de partida nunca piensa que lo va a vivir, y cuando pues aparece en el camino, pues lo trata de disfrutar lo que puede. Pero es que fue una pasada, Manolo. Pero ya no por estar ahí o dejar de estarlo, sino por lo que ha conseguido esta selección, por cómo han jugado, por cómo han liderado, cómo han propuesto y luego cómo han conseguido, ¿no? Yo creo que eso es el valor de lo que hemos vivido este último mes y medio, y creo que es el valor que tiene el título que ha conseguido España. Luego, el haber estado allí y poder vivirlo, si me preguntas ya la parte personal, pues, claro. Pues hombre, obviamente, como te puedes imaginar, lo disfruté mucho, pero yo creo que la gente en la tele también lo habrá disfrutado un montón por
0: sí,
1: cómo ha ido todo.
0: Te lo aseguro. De así 30, 40 anys, quan, pues això, ja te traguen a... ja tragues tu a passejar als nets a un jardí o tal, i te pregunten de què te'n recordes d'aquella final, quina és la imatge que penses que no se t'esborrarà mai del cap, Javi?
1: Pues mira, yo creo por lo que supone lo que toca vivir estas cosas. Yo no me olvidaré nunca que hice muchos kilómetros, que trabajamos muchísimo durante, o sea, en mi caso, mis 12 días de trabajo, tal. Pero como el trabajo manda, estás tan cerca, pero a veces hay que hacer otras cosas. Y yo, por ejemplo, cuando Rodrigo Hernández levanta la copa, uh-huh, estoy en una sala interna porque estoy esperando, sí, un poco la zona de entrevistas, porque hay que cubrir tu espacio profesional, y estás tan cerca y tan lejos a la vez. Yo lo vi en una tele, en un monitor ahí interno, pero bueno, lo gritamos ahí igual como si estuviésemos en la grada, pero bueno, oye, pues son gajes del oficio, ¿no? Yo creo que eso es un poco un recuerdo que no se me olvidará, o sea, que es una experiencia muy bonita, pero que lo primero era el trabajo, y juntar algo personal con lo profesional, y que además personalmente creo que nos quedó más o menos bien, y el trabajo que hicimos creo que tuvo cierto brillo, o sea que en general, Manolo, te puedes imaginar como periodista que eres, que uno sale de ahí pues la verdad es que llenísimo de pues de todo lo que ha vivido y de una energía tremenda que te da un poco el cerrar la temporada de esta manera, ¿no?
0: El del que no hem vist, que serà moltíssim, estic segur, no sé si te quedes amb algun gest, amb alguna frase d'algun futbolista que ens perguerem, perquè lògicament aquestes coses no poden eixir en televisió.
1: Yo creo que al final, sinceramente, la sensación que uno tiene, y yo tampoco me las quiero dar de nada, porque estuve con ellos los últimos 12 días de campeonato, no más, pero sí que me dio para ver que realmente lo que la gente que está oyendo este programa habitualmente ha visto de la televisión es que es un grupo que es así. O sea, que no
0: es
1: desmaga,
0: lo que
1: hay una relación. Sí. Y yo creo que ese es el valor, ¿no? O sea, ves la buena relación que hay entre ellos, entre el más viejo y el más joven. Parece que estén pues toda la vida.

Tornem a pujar al tren de la música valenciana. Un tren que avui ens porta fins unes dècades que ja hem tractat. Els anys 80 i els 90. Però contemplant ara un altre paisatge. Per a que ens entenem, les cançons de la nostra vida té avui dos parades essencials. La primera, a Benetússer. I la segona, a El Campello.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Dos parades inicials, clar. Perquè des d'estos pobles, les carreres musicals dels dos grups van viatjar per tots els continents. Dos autèntics casos d'èxit a la valenciana. Diferents, però amb algunes característiques comunes. Parlem de Revólver i Carlos Goñi i Seguridad Social i José Manuel Casany.

0: Les nostres comarques van ser testimoni d'èxits comercials aclaparadors amb Bruno Lomas, Nino Bravo i Camilo Sesto. Tots tres a les dècades dels 60, 70 i 80. Supervendes que ja hem analitzat en esta sèrie.
1: I els 90 estaven reservats per a Seguridad Social, Revolver i també per a Presuntos Implicados. Però ens aneu a permetre que d'estos últims en parlem en un altre capítol i ens endinsem en la trajectòria de Sole Jiménez i de Nacho Mañó. Ara tornem a Goñi i Casany. Els dos comencen a la dècada dels 80, quan només eren uns adolescents i cadascun en un estil del que van acabar renegant per entregar-se amb els braços oberts a la música comercial i al gran públic.

Parlem primer de Carlos Goñi, un artista que, a pesar d'haver nascut a Madrid, és un veí més de les comarques valencianes. En este cas, les del sud, perquè ell comença la seva carrera a El Campello, amb la banda Garage. Pronte fa el bot a la ciutat de València, on va entrar de ple en l'escena New Romantic i Comitè Cisne.

Però de Comitè Cisne ja n'hem parlat molt i avui ens centrem en la carrera personal de Carlos Goñi, des que va deixar la banda l'any 1988 i va formar Revolver. Però per què la va deixar inicialment? Resulta que Goñi apostava per les sonoritats nord-americanes, en contra de la resta de membres de Comitè Cisne, que volien continuar fent tecnopop d'ascendència britànica.

0: I amb Revolver comencem amb esta cançó que sentim de fons, País del Sur, que estava inclosa en el primer treball homònim de la banda de 1990 i que va editar Warner Music. La companyia ja havia fitxat l'artista uns mesos abans i, segons va comentar el mateix Goñi, este disc mostrava per primera vegada les seues verdaderes intencions musicals.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Un disc on s'aprecien clarament les seves influències, amb sonoritats de Bryan Adams, Bob Seger o Tom Petty. Un començament bo, però que no es va traduir en vendes. Dirien que va arrencar discretament. Dos anys després va arribar el seu segon treball, Si no hubiera que correr, amb pepinassos com este.

0: I és que Si és tan sol amor és un dels grans temes de la seva discografia. Este segon treball també el va editar en Warner Music i el va gravar a Londres, Zúrich i Madrid. Tot de la mà de Nacho Mañó com a productor.
1: Un disc que va vendre més de 20.000 còpies i on l'artista es va quedar a gust després de l'escàs interès que va produir l'anterior disc. En este segon treball hi havia temes d'autèntica connexió valenciana, com el que va cantar a dúo amb Sole Jiménez, dedicat a la ciutat de València.

Dentro de ti va ser una cançó trencapistes que va sonar a totes les radiofórmules del moment i que va situar Carlos Goñi en el pòdium del mainstream.

0: les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I per a presentar este treball va començar una gira de concerts acústics. La cadena Los 40 Principales va aprofitar per fer-li l'oferta d'imitar els discos que aleshores editaven els artistes americans auspiciats per MTV, els coneguts com Unplugged o Desenxufats. D'eix acord amb Los 40 va eixir Básico.

0: El disc en directe Básico de 1993 és el seu tercer treball i suposa l'arrencament definitiu d'una carrera d'èxit. Va aconseguir el primer lloc al llistat de los 40 principales i va suposar l'eixida del que havia sigut la seva banda en els dos primers discos. Carlos Goñi i Revolver són la mateixa persona. Si no ho havien sigut des de sempre, clar.
1: Amb este projecte personal consolidat, Goñi se situa en el més alt de les llistes de vendes, amb més de 250.000 còpies i un disc de platí. El Dorado va ser el seu tercer treball d'estudi, un nou gir estilístic i musical que el va emparentar amb un dels seus ídols de sempre. La premsa va arribar a dir que Goñi era el Bruce Springsteen espanyol. Ell sempre va dir que era un grandíssim admirador de l'obra del Boss i que fer un disc inspirat en el seu estil era vital. El Dorado, este tema autobiogràfic, va ser el gran hit.

0: Es va gravar a Londres sota la producció de Mick Glossop i amb la participació d'una secció de vents de Champions. Quatre músics que havien col·laborat amb els propis Rolling Stones. Res podia eixir malament, no? Tenia tots els ingredients per a aconseguir el que en gastronomia es coneix com les estrelles Michelin. Com a dada curiosa, esta volta no va arribar al número 1 de vendes. Sabeu qui es va emportar eixe guardó? Efectivament, Bruce Springsteen.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: És en esta època quan comencen les gires infinites. Una cosa que l'artista sempre ha valorat positivament, ja que en l'escenari és on es troba més còmode. I per a gravar el següent treball, creua l'oceà i se'n va a Los Angeles, des d'on va néixer l'àlbum Calle Mayor.

0: Esta cançó que escoltem de fons, Mi rendición, va ser un dels temes d'este quart treball que va arribar a aconseguir un disc de platí l'any 1996. La carrera de Goñi era ja imparable i, com a fet curiós, va ser ahir on les lletres començaren a destilar la seua verdadera personalitat amb un caràcter més activista i de denúncia social.
1: I després d'una gira extenuant, l'artista decideix parar i s'enfoca en dos objectius. Crear un segell discogràfic propi i un estudi de gravació, Mojave, que s'instal·la a l'Eliana, inspirat en el que tenia Jackson Browne, on va gravar Calle Mayor. Ja amb el nou segle i quatre anys després, apareix el primer disc gravat a casa. Surt

0: I podríem seguir fins a demà, perquè Revolver és un projecte molt, però que molt viu. En estos últims 26 anys ha gravat 14 discos. L'últim, Playlist, de l'any 2024.
1: Però ara és el torn d'un altre cas d'èxit. Per a parlar de Seguretat Social i José Manuel Casany, comencem amb este tema que fa de nexe d'unió dels dos artistes.

Fuera de lugar és un tema de Básico, aquell primer disc desenxufat de 1993 on van cantar els dos artistes junts. Però fem un gir de 360 graus i viatgem fins als anys del punk valencià, on una banda de Benetusser venia pegant fort amb temes com Come Ranas.

0: recordem breument la història. José Manuel Casany i Seguridad Social editen el 1982 la seva primera maqueta, Conspiración, un clar exponent del punk valencià en la seva branca del protoska. Però quan poden, s'allunyen i busquen la seva pròpia sonoritat. I sí, i tant que la van trobar.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: valenciana, Itra.
1: Eren els temps de la movida i a València triomfaven més els sintetitzadors que les guitarres. Comencen els primers concerts fora de les comarques valencianes. De fet, la primera volta que van actuar al Rockola de Madrid, el públic pensava que era una banda basca per la indumentària i per l'estil de música. Dos anys després, el 1987, van publicar el disc Vino, Tabaco i Caramelos.

Però fugir totalment del punk i trobar el seu camí encara els va costar una miqueta. Este tema que escoltem, Condenado, va formar part del seu primer disc d'estudi, Solo para Locos, un mini LP de 1985 editat per la discogràfica independent

0: Esta cançó, que te voy a dar, és el primer rap amb bases de metal que es va fer a Espanya, a l'estil dels Beastie Boys. Este disc és el punt d'inflexió entre el punk primigeni escatalític i el rock dur, on comencen a militar de forma conscient.
1: Com a dada curiosa, este disc inclou la primera col·laboració amb el mític Bruno Lomas, una col·laboració que Seguretat Social va recuperar per a les noves generacions quan la seva popularitat ja havia decaigut. El següent disc, Introglicerina, arriba 2 anys després, el 1990, i es va gravar al Boralla, als estudis Tabaleto.

nitroglicerina són ja paraules majors, ja que el disc el produeix Andy Wallace, un dels responsables del Nevermind de Nirvana i d'altres discos de bandes com Bad Religion, Sonic Youth o Rage Against the Machine, i guanyador d'alguns Grammy. Un disc on predominen principalment les guitarres.

Però José Manuel Casany tenia molt clar que no volia repetir fórmules i havia de buscar la seva pròpia sonoritat. Volia pegar-li una volteta més al so, sempre amb la vista posada en The Clash i en com ells havien jugat amb el reggae i altres estils. I esta necessitat va produir la primera gran escissió de la banda. Ell es va quedar sol per defensar el seu discurs i va haver de refer la banda sencera per gravar mesos després Que no s'extinga la llama.

0: Esta cançó, Solo tu eres mi pasión, és un dels temes que formen part d'esta nova aventura, amb un objectiu molt clar: mesclar el rock amb la rumba i tot el que fora possible. Portar eixes influències anglosaxones a la tradició musical pròpia. I la mescla no va decebre a ningú. Cada any va saber apretar el botó adequat en el moment precís.
1: Que no s'extinga la llama és també el disc on apareix, per primera volta, el gran himne d'esta banda.

0: amb Chiquilla podríem dir que va començar tot de veritat. I això que Casain sempre ha dit que la va escriure en 15 minuts. El cas d'èxit de Seguretat Social es fa més que evident i el mercat es rendeix als seus peus. En només uns mesos aconsegueixen un disc d'or.
1: Amb este disc actuen a Nova York junt amb Héroes del Silencio i el videoclip de Chiquilla és un dels més vistos a l'MTV. I així comença una gira interminable que va durar un any i mig. La fita ineludible d'eixa gira va ser un concert durant les festes de les Falles on aconseguiren reunir més de 250.000 persones.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La carrera cap a l'èxit havia començat de manera fulgurant, i així, en acabar la gira, entren a l'estudi de nou per gravar un altre disc mític, Fúria Latina. Esta volta, sense restriccions estilístiques, van arribar a provar amb el jazz, el blues, la bossa nova o fins i tot el reggae.

El disc Fúria Latina es va gravar l'any 1993 als estudis Ocean Way de Califòrnia i ho van fer de la mà de Kissy Porter, productor de Sting, Bon Jovi, Scorpions o fins i tot de Santana. En este disc és on millor s'observa ja la fusió d'estils i la incorporació definitiva de la banda en el rock d'arrel llatina.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I a partir d'ací, la banda s'instal·la en una lliga on només juguen els millors i on cada cançó està predestinada a ser supervendes. 10 discos d'estudi, un directe i més de 5 recopilatoris després, la banda encara continua en actiu, celebrant cada dia que passa. I acabem amb esta versió de Toquinho. Aquarela és una de les moltes versions que la banda ha fet durant tota la seva trajectòria, sempre adaptades al seu estil. Un estil exitós i propi que enriqueix i li dona valor a la música valenciana. José Manuel Casany i Seguridad Social i Carlos Goñi i Revolver. Dos casos d'èxit a la valenciana i per a tot el món. Cançons de la nostra vida que han salvat a milions i milions d'oients a tots els 5 continents.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
9: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
10: Efectivament.
9: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
11: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
12: Home, claro, és que tot això ho ha viscut jo.
9: Però de veritat, cal triar bàndol?
13: Sí. No.
9: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
11: No tinc ni idea.
9: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
14: Ui, que bonico!
9: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
15: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
9: A mi el reggaeton em dona marxa.
13: Home, pues clar.
9: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
16: Y ahí la torre te tenía, si sabieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
9: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
17: Oh! Sí? Però que moderna!
9: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
18: Oh, que són de bones! M'encanten!
9: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
19: A mi m'agrada la Pantoja.
9: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
20: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
21: fem banda
20: amb el millor repertori de músics valencians.
21: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
20: Desfilarem al costat dels nostres músics.
21: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
22: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
23: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
21: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
24: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
21: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
25: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
9: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
26: Tira-li, enxufa-li.
2: Ho fas molt bé.
4: Ole tu, ole tu.
9: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
12: Estava desitjant-ho.
9: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
7: Queda clar, sí?
10: Senyor, sí, senyor!
7: Sí, tothom.
9: Si vos esteu avorrint i badalleu...
12: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
9: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
12: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
9: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
14: A punt res.
24: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
25: Un 23 de juliol van trobar morta a sa casa de Londres la cantant i compositora britànica Amy Winehouse. Tenia només 27 anys, una mort prematura que va commocionar la indústria musical i, per descomptat, els incalculables fans que sumava arreu del món. Una multitud d'admiradors que a partir d'aquell moment trobarien a faltar la veu potent i emotiva, més pròpia potser d'altres èpoques d'un artista que va destacar a més per l'honestedat lírica de les seues lletres. Winehouse va irrompre en l'escena musical el 2003, però va ser amb Back to Black, tres anys després, que aconseguiria l'èxit global. Inspirat

0: En el soul i en l'R&B dels anys 60, va guanyar nombrosos Grammys i la va catapultar a la fama internacional. Marcarien la seva curta i intensa carrera musical cançons com Rehab, un èxit autobiogràfic en què Winehouse es negava a anar a rehabilitació per problemes d'addicció. Amb la seva melodia enganxosa i una lletra sincera, es va convertir en un himne i va reflectir les seues lluites personals. A pesar d'un talent innegable, la vida d'Amy Winehouse va estar marcada per les addiccions i els problemes de salut. Amb el pas del temps, les aparicions públiques es van fer més erràtiques i els seus concerts sovint es veien interromputs per les seues dificultats per actuar. La notícia de la seva mort va generar una gran onada d'homenatges per part de companys de la professió, crítics musicals i seguidors. Molts van lamentar la pèrdua d'un artista amb una veu i un estil únics que havia deixat una empremta significativa en la música contemporània, tot i la brevetat de la seva carrera. La investigació va concloure que va morir per una intoxicació etílica accidental. Amy Winehouse va deixar una herència musical ben destacable, amb cançons que continuen emocionant per autèntiques i emocionalment intenses. Un buit irreemplaçable en el panorama musical que potser ningú ha sabut omplir des d'aquell 23 de juliol del 2011.
1: Comprimits efervescents.
2: Ven i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Bon dia des d'este poble anomenat Beniparlem, que també és un podcast d'apunts de llengua. Avui parlarem de la llengua estàndard, que és la que s'espera que utilitzem quan escrivim gèneres de text tant periodístics com acadèmics, com en un examen de València, per exemple. I ho farem acompanyades de dos comunicadors joves, però que no han parat de treballar. Vinga, comencem presentant els convidats, que són Sergi Moyano i Cèlia Cereso. Però primer els saludarem. Hola.
4: Hola, què tal?
3: Sergi Moyano és un periodista de Carcaixent que ha estudiat a la Universitat Jaume I, Periodisme, i que ha treballat per a mitjans de comunicació com ara TV3, El Levante, A Punt, Televisió Espanyola, i a banda ha fet altres projectes sobre memòria històrica i altres documentals i reportatges, no?
5: Sí, un poquet de tot.
3: Ha fet de tot dins del periodisme. L'altra convidada és Cèlia Cereso, que també és periodista, és de la Pobla de Vallbona, al Camp de Túria, i és graduada en periodisme per l'Autònoma de Barcelona i ha treballat en mitjans com RAC1, com A Punt. Cèlia, vens a plantar cirerers als bancals de Beniparlem?
6: Sí, fan com amb la Vall de la Guàrdia, que està ple, i et compren les cireretes, o fan festeta, i tenen denominació d'origen, clar que sí.
3: Festeta, sí. Sergi i Cèlia, avui vos hem portat així perquè ens aclariu alguns conceptes relacionats amb els gèneres de text periodístics, ja que són una matèria bastant comuna en les proves de llengües de nivells B2, C1, C2... Benvinguts i espero que passem una estoneta divertida.
6: Així serà.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Ara vos faré algunes preguntes relacionades amb el vostre ofici i, de retop, amb els textos periodístics. Cèlia, ens podries explicar l'entrevista més interessant que has fet?
6: Per exemple, Marifé Arroyo, la mestra.
3: Sí. L'has entrevistada?
6: Sí, la vaig entrevistar per a un directe en el programa de caps de setmana de ràdio, El Podríem Fer-ho Millor.
3: Sí.
6: I, clar, com ens demanen en el programa que sigui una entrevista d'entreteniment, amb tocs d'humor, interactuar amb Marifé Arroyo, que és una persona que al final és com un símbol del introduir el valencià a l'escola quan encara no n'hi ha una llei ni està arreglat, introduir brometes ben enteses, no?
3: Sí,
6: I fer-ho... Humor. Sí, és com dos generacions, una... al final nosaltres, Sergi i jo, som fills de la llei d'ús i ella ha sigut la pionera, diguem, ja com del pleistosè del valencià a l'escola, no? I això em va agradar molt, va aparèixer superinteressant. A més, vaig descobrir en aquest moment que era la dona de Josep Piera.
3: Que ho acabo de descobrir ara mateix.
6: Doncs són parelles.
3: Els he vist junts en fotos, però dic, mira, Josep Piera, que és de Gandia, ha anat a veure Marifé Arroyo.
5: S'han ajuntat la fam i les ganes de menjar.
6: Sí, Déu els cria i ells junten i diu, no pot ser un grande i otro grande.
3: No pot ser.
6: Meravellós. Eixa és la més interessant.
3: I Sergi, la teua entrevista més interessant, quina seria?
5: Ostres, jo diria que Lluís Llach. Segur que tomba, tomba, tomba. Quan jo encara no sabia fer entrevistes, crec que ara tampoc, però era molt, jo era molt jove, tenia 17 anys i va ser una entrevista que em va agradar molt.
3: Referent de la nova cançó. Què vos sentiu més còmodes? Amb l'expressió escrita o amb l'expressió oral? És a dir, escrivint guió, locutant...
6: Jo crec que l'escrita abans que l'oral, evidentment. Mm-hmm. Perquè quan
3: evidentment, perquè...
6: Evidentment, perquè quan vaig començar a estudiar periodisme, quan ja em vaig llegir, ja volia escriure molt i la professora deia, seguís, que potser se't dona bé. Jo era molt tímida, nivell, no m'atrevia a demanar ni l'hora pel carrer ni mirar els ulls de la gent quan saludava, perquè em feia molta vergonya. Aleshores, l'expressió oral ve després, però a dia d'avui... m'agrada també l'expressió oral, perquè potser és un text que tu t'has escrit,
3: sí,
6: però a més el fas teu, li dones vida i fas que la gent... Al final, la gent escolta més la ràdio que, o veu més la tele que llits, malauradament, no? Jo crec que
3: és més...
6: ens agrada o volem més fàcil que és la oral.
3: La oralitat,
6: no?
3: Que és el primer que aprenem els éssers humans.
6: Exacte.
3: Primer aprenem a parlar, després a escriure, ho tenim més incorporat. Mm. Sergi, en el teu cas...
5: Jo crec que qui millor... escriu, no? És qui sap dir el que ha escrit, és a dir, qui sap pronunciar-ho. Jo crec que és important intentar escriure i que el que escrivim s'assimili en alguna cosa al llenguatge humà. Això és important. I a mi, concretament, crec que m'agrada més escriure, però també amb aquesta utilitat de després poder pronunciar-ho en veu alta.
6: Sí, que no sigui com si llegires el Quixot.
5: Clar.
3: Escriure textos destinats a ser dits.
6: Sí. I molt, molt entesos, molt fàcils.
3: És que realment aquesta frontera entre l'escrit i l'oral no és tan clara. Tenim ahí tot un pantone de textos que estan en els marges. Bé, recordeu que els mestres i els periodistes tenim en comú la llengua estàndard, un model de llengua artificial que s'ha creat per a unificar les característiques més generals de la llengua. En este cas seria el valencià estàndard. Què opineu del valencià estàndard? Vos agrada? Feu match amb ell? L'utilitzaríeu en un sopar romàntic?
6: No, sempre se t'escapa. Jo he de dir, estic cansada. I que bé que sona dir estic cansaeta. I totes aquestes característiques tan boniques de la llengua oral, que em pareix que quan la gent diu no, jo no parlo bé, no, tu parles superbé, no hi ha ningú que parli malament. Tu parles
3: correcte
6: del teu poble.
3: Estic molt d'acord amb això.
6: A mi m'encanta la informalitat en contextos informals. Sí. En una cita és informal.
5: Clar, i és que al final parlar bé és saber adaptar-te al context comunicatiu, sí, és a dir, no vas a parlar-li a ta mare dient-li mare, aleshores gairebé sí, llavors em podria fer el dinar.
3: Seria no? coent.
6: Molt clar. Senyora meua, vostè podria fer arròs al forn? Clar. No, mare, fes el arròs al forn, xe.
5: Jo crec que el valencià estàndard, com diu un amic lingüista, és l'estàndard del castellà. És a dir, d'alguna manera, crec que inevitablement, per la situació lingüística que tenim en aquest país, malauradament crec que utilitzem sovint formes, construccions semàntiques que són un calc del castellà, no?
6: A mi hi ha una cosa que em fa molta malícia i és emprar aquest en contextos informals, no? Dir
3: sí,
6: este.
3: Si eres valencià en el model sí, estàndard valencià
6: clar, clar,
3: no
6: pots
3: quadra.
6: Dir este, pots dir este, pots dir este, esta.
3: I en contextos formals també pots dir
6: clar,
3: este, esta.
6: Clar, de fet, si n'apunto el llibre d'estil és este, esta.
3: Ho intentem fer així. Sí.
6: Per la gent que es prepare, pues, les proves de certificació, de cara a l'examen, un mes abans, sí que intentaria aplicar l'estàndard en contextos que no toca, però més que res per una qüestió d'automatització. Però en el dia a dia, que no deixen de parlar el valencià més autèntic i original, i si és damunt del seu poble, millor. I que pregunten moltes expressions a la família, que llitgen els llibres d'Eugeni Reig, que té ahí totes les expressions del món, que és una meravella.
5: Som Team ABL, totalment.
3: Sí. Jo ho veig, ja.
5: Al final és que moltes vegades ens han ensenyat a escriure d'una manera... Quan ens ensenyen els connectors, hi ha gent que vol col·locar un connector cada tres paraules i no és precís, o intentar buscar l'expressió, la paraula més estranya del món, i no cal, vull dir, hi ha paraules nostres que són perfectament vàlides.
3: I formen part de l'estàndard, també. Realment, en un context formal, com una prova de valència, València o com en una peça periodística informativa s'ha d'utilitzar la llengua estàndard, la llengua formal, però sí que partint sempre d'uns recursos i d'unes estructures que siguin propis i naturals i, per descomptat, amb la família, amb els amics, en contextos informals, parleu de la manera més geogràfica.

0: geogràficament marcada, sí, i de registre que siga possible.
1: I convertiu-vos en les vostres ties maris, iaies, i gasteu les seues formes d'adreçar-vos a les nebodes. Xiqueta, tot això, aquesta entonació.
0: Sí, ho compartim.
1: Poseu-vos en el paper i absorbiu molt de vocabulari de la família i, no sé, fixeu-vos més.
0: Sí. Avui vos hem buscat perquè volem parlar de textos escrits periodístics, perquè, com ja sabeu, formen part de moltes proves de valencià, sobretot de nivells B2 i UC2, i vosaltres sou experts a redactar textos periodístics com cal. Veritat que sí?
1: Com cal, com caldria,
2: ho intentem.
1: Mira, me'n vaig adonar un dia, m'ho va dir un professor de valencià que vaig tindre per a preparar-me el C2, que un dels textos que vaig escriure en una revista van eixir a un llibre.
0: Un manual.
1: I un professor de valencià m'ha dit que algunes coses...
0: Ostres.
1: Les ha ficat per a la Junta Qualificadora de Recursos
0: ja
1: Sonors i Escrits. I dic, xica, m'agrada. Després em va costar traure'm el C2,
0: però
1: vaig fer recursos que es fan servir.
0: Una paradoxa.
1: Sí.
0: Doncs a veure, parlarem dels gèneres de text periodístics notícia, article d'opinió i article de divulgació científica. Tot i que ens hi centrarem en la forma escrita, ja sabeu també que podem trobar-ne equivalents audiovisuals d'aquestes peces, no? El primer gènere de text, la notícia. El primer que et diran per a redactar una notícia és allò que has d'explicar les 5 W, no? El what, who, when, where, why... És a dir, què, qui, quan, on i per què. Això és el primer que he trobat a Google, però això encara s'estila o és una miqueta caspós?
1: Jo crec que més que les 5 W és el lead, que és el primer paràgraf que diuen que és el que és notícia. El ítem a partir del qual es desenvolupa tota la història. A veure, si et demanen d'identificar-ho, és fàcil identificar-ho. El subjecte implica el qui, els altres complements de lloc, és el on, el quan... No és complicat. Jo crec que en aquest sentit identificar això no és complicat. Si l'important és el qui, es dirà el qui. Si el on no és important, no ho apareixerà.
0: No cal passar per tot.
2: És que hi ha voltes que hi ha algunes dificultats.
1: Pedro Sánchez és el qui, però la Moncloa, que és el on, igual no importa tant. Pot ser, no importa tant.
0: És evident, no cal marcar-ho, no?
2: Jo crec que no cal, però és que depèn de cada notícia, perquè hi ha algunes que encara no sabem on ha passat, què ha passat, no? I per tant sempre és una cosa en construcció. I això al final són manuals, no? Recomanacions que fan, no? De l'acadèmia, que diuen com has de fer una notícia, però al final, en el dia a dia...
0: L'ofici fa el mestre, no?
2: Clar. I al final hi ha una altra cosa, que és el context, no? Que hi ha dades o una part que explica o que ajuda a explicar aquesta notícia, que la emmarca en un context que també és important, i això no està ni en el who, ni en el when, ni res.
0: D'acord.
1: I per què?
0: Aleshores, si volguérem fer una notícia sobre un esdeveniment per a un alumne de València que no és periodista especialitzat ni res, què li diríeu?
1: Doncs, si és un esdeveniment, evidentment l'esdeveniment és el què, però també és l'on, no? L'esdeveniment, quin esdeveniment i on? Per exemple, un esdeveniment esportiu és futbol? D'acord, i on s'està fent aquest esdeveniment? És l'on. I també, si és esportiu i és de primer nivell, doncs el qui.
0: No depèn del tema. Dir per què s'està fent l'esdeveniment,
1: clar,
0: no?
1: Clar, no.
3: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Passem ara al segon gènere periodístic que tractarem avui, que és l'article d'opinió, el famós article d'opinió. Un article d'opinió és no quan comentem el que passa, sinó la nostra interpretació d'allò que passa. En principi, la barrera entre notícia i article d'opinió hauria d'estar molt clara, però de vegades tenim objectes com els titulars sensacionalistes en què es mesclen gèneres. Com a experts, em podeu indicar alguns clichés quan escrivim articles d'opinió sense ser-ne experts que caldria que evitarem? Típiques fórmules d'opinió però que no són molt recomanables?
2: El cal dir que... crec que... Vull dir, hi ha una sèrie de coses que no cal...
1: redundar, no?
2: Redundar, clar. I al final l'article d'opinió és un espai per a lluir-se, sí, i per a traure a passejar totes les teves habilitats comunicatives, tot el teu vocabulari, però tampoc és precís estar...
1: Clar. A veure, també, com és un article d'opinió, sovint se fan jocs de paraules, agafes més paraules fora de la norma, de la llengua en què estàs emprant, assegurar-se molt bé com en un examen escrit, per exemple, d'un article d'opinió, s'ha de fer el format de les paraules que siguin estrangeres o dels qualificatius que tu t'inventes.
0: Assegurar-se si un neologisme està adaptat o no, si s'escriu en cursiva, que quan escrivim a mà s'ha de fer subratllat, d'acord. I, per exemple, a mi em fa ràbia quan diuen jo personalment opine que... Dius, d'acord, ja és un article d'opinió, no cal que marques tant en tu personalment.
1: L'esdeveniment és devingut, no? És redundància més absoluta.
0: Això hauríem d'aplicar l'economia del llenguatge i evitar-ho. I un error molt típic és quan parlem de carta al director. A què ens referim quan parlem de carta al director, Sergi?
2: És un text que envia una persona anònima a un diari o a un periòdic en què expresses una opinió en un format breu que després es publica en una seccioneta xicoteta en una columna.
1: És el Twitter primigeni.
2: Sí.
1: Amb molts caràcters.
0: És veritat,
1: caràcters.
0: No ho havia pensat.
2: Però... Posem Maribel d'Almussafes.
1: Sí.
2: Una cosa d'estes.
0: El que no serà és una carta postal. És un text d'opinió periodístic.
1: Exacte.
0: El tercer gènere de text que comentarem és l'article de divulgació científica. Vos ha tocat escriure en algun, Cèlia?
1: Algun treball d'universitat que acaba publicant una revista d'universitat en el qual tu has d'adquirir doncs, com una forma d'escriptura més tècnica, més tecnicismes...
0: Més expositiva, i, més descriptiva.
1: Ahir no està tant la importància de començar amb l'última informació, sinó amb introduir un tema, després ja anar amb l'explicació més en profunditat i una conclusió. L'ordre del que és més important no és tant així, sinó és més explicatiu, expositiu, sí, no sé com
2: és
1: explicar-ho.
2: És inevitablement més farragós,
1: sí,
2: perquè al final has d'exposar-ho tot, no et pots deixar cap reserva ni fer cap joc de paraules.
0: I hauràs de llegir bastant també per a documentar-te sobre un tema
1: si
0: de especialitat.
1: Si et demanen un article científic i no t'especifiquen sobre què, intentes agafar alguna coseta que domines més. Si t'agraden molt les rutes en la muntanya, doncs això.
0: Molt bé, i si no... Llegiu la revista Mètode, per exemple, de la Universitat de València, que té articles d'opinió en València boníssims. I sempre també penseu que no vos estan avaluant els continguts tècnics científics sobre la matèria, sinó aquesta versemblança, aquesta estructura periodística...
1: L'adequació, no?
0: Adequació, però com a periodistes heu de dir la veritat, però com a examinants de valencià podeu dir mentiretes sempre que tinguin aparença de veritat. Prepareu-vos, perquè comença el joc.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Bé, ara el que farem és escoltar fragments d'un programa de ràdio i de dos programes de televisió. El primer que heu d'intentar endevinar és de quin gènere de text periodístic es tracta. A més, heu d'explicar en quins indicis vos baseu per a dir-ho. També podeu endevinar, si és possible, a quin mitjà de comunicació pertany això que escolteu o qui podria ser-ne el locutor, locutora... Entesos?
1: D'acord.
0: Comencem. Endevina, endevinalla.
4: Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. I no m'estranya que bulli la xarxa després de veure Ciutat Morta. I bullirà. I bullirà també la...
0: Què pot ser?
2: Jo crec que, a veure, ha sigut professora meua, Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio. I...
0: Ai, sí?
2: Sí.
0: Que vas estudiar a Barcelona també,
2: a la Pompeu Fabra,
0: no?
2: Sí.
0: Una estada, seria?
2: Sí. I ella era una reina dels editorials, de les portades, de com arrencava cada dia dient bon dia i, d'alguna manera, oferia la seva visió del que estava donant l'actualitat, no? I, evidentment, són textos molt...
1: Molt informatius, no?
2: Però també tenen aquesta part d'interpretació, d'opinió.
1: Sí. Si és que últimament les ràdios generalistes en català, en Catalunya, tant la privada RAC1 com la pública, cada volta ixen més de la formalitat estricta dels informatius, donen opinió, més de notícies, posen música, moments de pífies, però sí, és un format notícia, no?
0: Seria aparegut a un article d'opinió, però locutat a ràdio, en la ràdio?
2: Sí, és semblant, però clar, també té este caràcter informatiu, no?
1: És perquè com al final editorial.
2: És un editorial en què contes un poc els fets, és a dir, no opines directament, sinó que poses una miqueta de context i dones una visió de què et sembla, no?, el que està passant.
0: Entesos. Prepareu-vos, que ve el segon.
5: En temps d'hivern, bona sopa i vi calent. I a les 3 en punt cada dia, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, València, Alacant i Elx Crevillent, creuant les zones valencianes com un vaixell.
0: Això és de l'any de la picor.
1: Toni però... Mestre.
0: Sí, és Toni Mestre.
2: És de dalt a baix, el primer programa...

0: de ràdio en valencià de la història.
1: Oh, sí, sí. I què era, Canal 9, això?
0: No, això era Ràdio Nacional, crec, en un primer moment, Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Imagineu-vos, eh? Això era de la Ràdio Pública Espanyola, no he trobat exactament la data perquè és com una peça promocional, però este programa va existir del 74 al 89. I el presentador, efectivament, molt bé,
2: Toni Mestre. Que els estudis, l'estudi 1 de la ràdio d'apunt es diu Toni Mestre.
1: Sí, correcte. Sí. Passem al tercer àudio.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
3: De quin grup sou?
4: Som de Les Màquines i en principi no anem a cantar en trio perquè no mos paguen. I com volem ser professionals...
3: Nacher i Concha han fet, tampoc no es tracta que feu així una actuació, però...
4: Home, però Nacher, bueno, Nacher ja ho ha dit abans, que així el que compta és la pasta i que si no li paguen, pues no pot actuar. Nosaltres lo mateix.
2: A veure, este professional valencià de la comunicació va haver de lidiar amb Manuela Trasobares, no?
0: Sí. Aquella famosa escena en què tira...
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo más con esta sociedad.
0: Que va llançar un got de vidre enmig del plató.
2: I el senyor en el vidre en el bull.
1: Això és història viva dels valencians.
2: Lluc, no?
0: Josep Ramon Lluc. No sé si és carta blanca o...
2: Parle vostè, calle vostè.
1: És carta blanca i és una entrevista al grup Les Màquines. I, efectivament, presentant Josep Ramon Lluc. Entrevista seria el gènere,
2: no? Sí, l'entrevista.
0: Una entrevista curiosa.
2: Sí, entrevista friqui.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut, Sergi i Cèlia, i gràcies per la tasca que feu, periodística en valencià.
2: La tasca que és treballar. I que
1: gràcies per treballar i per cobrar. Vos seguirem als mitjans i de regal vos faré una abraçada grandíssima, que és tot el que puc oferir en estos moments. I per a tancar este podcast m'agradaria citar a Maria Josep Cuenca, que és una lingüista molt destacada de la Universitat de València, que als anys 90 va ser de les primeres estudioses a establir les bases de la gramàtica del text. Cuenca explicava que allò important és aprendre a comunicar-se de manera eficaç en cada situació, per damunt de l'error ortogràfic o sintàctic puntual. Tant els periodistes com totes les persones que busquem assolir un bon nivell de llengua, hem de tindre clar el gènere de text que hem d'escriure o de locutar, com hem vist avui. Cal tractar de cometre els mínims errors possibles sabent que la perfecció no existeix, ni quan parlem, ni quan escrivim, ni quan ballem una coreografia de TikTok. Gràcies per haver-nos escoltat, gràcies per haver vingut, salut i fins al pròxim Venir Parlem.
0: Adeu.
2: Adeu.
1: Adeu.
5: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Is that really wise?
11: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Benvinguts i benvingudes a una nova entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, en concret, dels millors moments que visquerem entre el 6 i el 10 d'abril. I comencem per a que no tingueu FOMO. Què és el FOMO? Una sensació de no voler perdre's en res, ni una, de voler estar en tot. I en l'època actual provoca molta ansietat amb l'ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials. Ens parlava del FOMO la nostra psicòloga del programa, Lorena Gascón.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. Hem faltat.

0: Diuen els fumigar. Tinc un FOMO irracional. La meva xiqueta parla de FOMO cada 2x3. Què és el FOMO? Com ens afecta? Tu tens FOMO?
1: Jo menys per les orelles, el FOMO. Me regolfa. Me reglota.
0: Me reglota el FOMO. Atén-me, que en l'era de la sobreinformació, que això té coses bones, té altres que potser no tant, perquè si tenim sobreinformació, igual volem acudir a tot o volem tindre-ho tot com és de més. Perquè el FOMO és... Que no ho definirà millor una persona que ho sàpiga, que és el FOMO, que si ho intento jo igual la cagué. Vinga, tenim a Lorena Gascón, arroba la psicòloga japuta, les xarxes, si la voleu trobar, i ens parlarà d'això. Com estàs, Lorena?
2: Molt bé. Tinc un poquet de FOMO de no estar a les Maldives, però bé.
1: Però això compta com a FOMO? No estar a les Maldives és un desig, no? Un ensomni o què?
2: Jo crec que és vàlid, és vàlid.
1: Cola com a FOMO?
2: Sí, compta, compta.
1: Doncs això el tenim tots.
2: Jo crec que sí.
0: Sí, sí, som. Som, sí,
2: i això que no està, que no sé ni com és, però jo ja jo el tinc igual.
0: Ho tenim idealitzat per les fotos. Tot.
1: Si no, jo què sé, o si no, aquell lloc que ens imaginem per a desconnectar.
0: O la platja.
1: Què passa, que la primavera estàs un poquet així a...
2: Sí.
1: T'ha pegat un menetjonet o com?
2: Sí, a mi.
1: En general, no te pregunti a tu si ets fet de teràpia, si vols.
2: Espera, Ximo, espera que te conte, mare meua, tu no saps? No, no, és conya.
0: La,